0: sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet de Guapajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, comença la setmana tal com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectat parlarem de l'inici de la temporada de bany a la platja i ens n'anirem fins al Prat, on s'està fent l'aportació de sorra per acabar d'adequar aquest espai. Entrevistarem Dani Palacios, el cap de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva avui per analitzar la quarta Champions del femení del Barça, la final de la Lliga a la primera divisió, les eleccions, també el Real Madrid, entre molts altres temes. També parlarem del Sabadell. A partir de les 5 descobrirem en què consisteix la primera batalla de banda swing de Castellà del Vallès i ho farem de la mà del músic Jordi Chamanel. Continuarem amb l'espai de l'empresa per explicar dues històries d'èxit en el mercat laboral després dels 45 anys. Acabarem amb cultura i algunes propostes de llibres que ens parlen de música de la mà del llibreter de la Salvatge de Sant Cugat, Roger Grífols. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Dissabte es va saber la mort de Joan Antoni Pujals i Vallhonrat a l'edat de 100 anys, un dels personatges més rellevants de Terrassa en el segle XX. Va ser president de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca i també de la Fundació Busquets. Va ser el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa entre 1964 i 1971 i va formar part d'altres institucions conegudes a la ciutat com el Centre Social Catòlic, la Junta Municipal de Museus, així com de diverses fundacions i organismes vinculats a l'habitatge i a les entitats financeres locals. Pujals va ser un empresari del tèxtil i una figura clau en la vida institucional, econòmica i social de Terrassa durant la segona meitat del segle XX i inicis del XXI. Va tenir un paper clau en el món empresarial local com a secretari general de l'Institut Industrial de Terrassa, d'on també va ser president. També tenia un paper destacat com a cronista i historiador local documentant la història de les institucions terrassenques. Al llarg de la seva trajectòria, la seva tasca va ser reconeguda per nombroses institucions. Entre els guardons rebuts destaquen el nomenament com a terrassenc de l'any, l'any 1997, la insígnia d'or de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, l'any 2009, i la medalla President Macià de la Generalitat de Catalunya 2011, que reconeix la seva dedicació i contribució a l'impuls de l'economia catalana.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Biblioteca Vapor Badia tindrà una sala d'estudi oberta les 24 hores i els 365 dies de l'any a mitjans del 2027, aproximadament. L'alcaldessa Marta Ferrés ha presentat el projecte in situ al carrer de les Tres Creus, al centre, tot assenyalant la necessitat d'adaptar-se als nous hàbits de la societat.
3: Les biblioteques cada cop més també s'estan convertint en un espai on els joves de la nostra ciutat, que molts d'ells no tenen la possibilitat de casa tenir un espai adequat per poder estudiar o simplement no ens ve de gust fer-ho a casa, és a dir, que busquem entorns doncs, més socialitzats, doncs utilitzen aquestes sales d'estudi en època d'examen i també cada vegada més fora d'èpoques d'exàmens per fer treballs. Sabeu que cada vegada també necessiten més treballs grupals, es necessiten doncs, més elements.
2: Aquest espai estarà ubicat a l'ala oest de la biblioteca on hi havia l'antiga cafeteria, però també s'utilitzarà una sala annexa dedicada a oficines i al porxo del lateral. D'aquesta manera, la sala tindrà una capacitat per a un centenar de persones que hauran d'entrar amb una aplicació mòbil perquè tothom estigui identificat i en cas que hi hagi algun incident hi haurà connexió directa amb la policia municipal. Les obres estan dotades amb 600.000 euros i teòricament no afectaran l'activitat de la biblioteca.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La 26a edició del Festival Tian Antica té programades diverses propostes per apropar el públic als orígens de la música occidental. Els organitzadors busquen difondre la música antiga que recullen arxius històrics perquè no caiguen l'oblit. Amb propostes que combinen la música medieval, la barroca i la renaixentista, els concerts pretenen ser fidels a la sonoritat de l'època basant-se en criteris històrics documentats i utilitzant instruments originals o bé rèpliques en el cas dels que no s'han pogut conservar. Llorenç Blasi és membre fundador del festival.
5: És una música que està dormint arxius o bé particulars o bé d'institucions religioses, la majoria, convents, està molt repartida. Llavors, el fet d'intentar arribar a com sonaven els orígens, la música que es feia en aquells moments, doncs és una mica la proposta. No només el que és la música, sinó sí, que la música està sempre integrada en un context històric, en context social.
4: El Tian Antica s'ha dut a terme al llarg d'aquest cap de setmana i també ho farà el vinent, els dies 30 i 31 de maig. Entre la programació de concerts, enguany el certamen, també ha incorporat un espai per donar visibilitat a grups emergents que es dediquen a la interpretació històrica. A més, s'homenatjarà l'organista Montserrat Torrent amb motiu del centenari del seu naixement.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: Bona tarda. El panorama dels mosquits al Prat està canviant en els darrers anys i enguany el nombre d'actuacions del Servei de Controls de Mosquits del Baix Llobregat ha estat rècord al mes de febrer. Mai no havien proliferat tants mosquits des de tan aviat. I és que un hivern plujós i sec ha reforçat una tendència creixent, l'aparició de l'Aedes detritus, una espècie que era molt poc habitual fins fa un any i que ara apareix de manera molt nombrosa des del febrer fins la primavera. Això sí, les darreres setmanes, més aviat seques, han frenat la seva progressió. Escoltem Carles Aranda, director del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.
7: Tenim molts espais naturals inundats i com que les temperatures no són especialment baixes, sinó estan o dintre la tònica o una mica superiors, Doncs ens hem trobat que una espècie que abans era anecdòtica, que és l'Aedes detritus, s'està convertint en una espècie en la que en el febrer hem de fer molts tractaments, perquè si no tots aquests espais naturals doncs queden envaïts per aquest mosquit, que és un mosquit que pica dia i nit.
6: Aquesta espècie, l'Aedes detritus, conviu durant unes setmanes amb l'Aedes caspius, l'espècie més tradicional i habitual. Però en l'arribada de la calor, com està succeint, el detritus va desapareixent i el caspius pren força. En ambdós casos, parlem de mosquits que generalment no transmeten malalties.
0: Gràcies, Ivan. Ara de retorn al Vallès ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Dos veïns de Castellà del Vallès han perdut la vida amb dos dies de diferència en accidents de moto. El primer, de 56 anys, va morir dissabte passat en un accident de trànsit a la carretera BV5301 al terme municipal del Brull, a la comarca d'Osona. Segons s'ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre es va produir a les 17:35 hores al punt quilomètric 28,5 de la via. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la carretera i va impactar contra el voral. En l'accident no s'hi va veure implicat cap altre vehicle. El segon ha estat aquest matí a la B-142, al punt quilomètric 4,8, al terme municipal de Polinyà, en sentit Sentmenat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 8:33 i, per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. A conseqüència de l'accident, ha mort el motorista, un home de 34 anys. Amb aquestes víctimes ja són 46 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres interurbanes de Catalunya, 19 de les quals motoristes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Pau Vázquez.
9: L'estat espanyol se situa per sobre de la mitjana d'Europa en consum de tabac i vapejadors entre els adolescents, segons l'informe Estudes del 2025 que acaba de publicar el Ministeri de Sanitat. Amb aquestes dades sobre la taula, Sant Cugat se suma a la Setmana Sense Fum, una iniciativa que culmina el 31 de maig amb el Dia Mundial Sense Tabac i que enguany posa el focus en els nous productes amb nicotina com els vapejadors i les cigarretes electròniques. Sant Cugat disposa de diversos recursos per a aquelles persones que volen deixar de fumar, des de l'atenció als CAP fins a la farmàcia comunitària. Escoltem la regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Cugat, Núria Fernández.
10: És molt important també aquest treball conjunt entre farmàcies, que jo crec que les farmàcies és el punt més important perquè és el primer lloc que la persona va, i després amb els CAPs. És molt important l'ajuda CAPs, i farmàcies i l'administració.
9: Tant les professionals sanitàries com la regidora han coincidit en la importància de reforçar, sobretot, la prevenció entre els més joves.
11: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: L'AMB va donar dimecres passat el tret de sortida a la temporada de bany a les platges metropolitanes. Ha estat en un acte a la platja de la Murtra de Viladecans amb una renovació exhaustiva de mobiliari al llarg de 30 quilòmetres de platges. Marxem cap al Prat a Ràdio on tenim a la Rocío Santa Eufèmia Gutiérrez.
1: Tot plegat arriba després d'un hivern marcat pels temporals que han afectat la regressió del litoral i han complicat les tasques de gestió ordinària de les platges. En concret, s'han perdut 180.000 metres cúbics de sorra, que suposa una disminució del 34% de superfície de platges al litoral metropolità nord. Per parlar de tot plegat, saludem al cap de platges de l'AMB, el Daniel Palacios. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Ja estem ara sí immersos en aquesta temporada de platja, un moment molt esperat sempre cada any per la ciutadania. Quina valoració feu? Com ha arrencat aquesta temporada enguany?
2: Doncs aquesta temporada ha arrencat una mica tard, no?, aquest any, perquè hem tingut un hivern una mica llarg, amb molts núvols i pluges, i això ha fet que no hi ha hagut un increment gradual de persones que van a la platja, sinó que jo crec que ara moltes ganes també, perquè fa calor, ja tindrem molta gent a la platja aquest cap de setmana.
1: Quines són les novetats més destacades d'aquest 2026? Jo parlava en concret d'aquests 30 quilòmetres de mobiliari, però què destacaries d'aquesta arrencada, Daniel?
2: Doncs sí, jo crec que el més important ha estat el repte que ha suposat tenir en servei o en bona situació les platges de cara ara a inici de temporada alta, després de tot aquest hivern tan complicat que hem tingut el temporals, no? Durant aquest hivern hem tingut temporals de Nadal, va ser bastant important, i el de gener, sobretot el temporal Harry, que va fer arribar l'aigua a l'aeronatge fins a passeig marítim en molts casos, i això ha suposat que haguem hagut de desmuntar i molts elements de mobiliari, equipaments, que després hem de tornar a muntar. Hi ha moltes instal·lacions també afectades. Aleshores, el repte principal aquest any ha estat estar preparats amb tots els equipaments i amb tots els serveis de cara a temporada alta després dels impactes de l'hivern, no?
1: Uh-huh. De fet, en el cas aquí a la platja del Prat, és la més malmesa de la zona delta per la regressió, amb una pèrdua del 31% de sorra. Com ha afectat precisament aquests temporals que parlàvem, en concret a la platja del Prat? Quin mobiliari s'ha hagut d'actualitzar o fins i tot reparar? Perquè realment, ara ja la imatge és diferent, però fa una setmana podíem dir que no teníem platja a l'inici del litoral pretenc.
2: Doncs sí, a la platja de Can Camins vam perdre moltíssima sorra fins a arribar pràcticament, bueno, no, ja va arribar a la carretera, va creuar el passeig marítim i vam haver de desmuntar de forma urgent doncs molts equipaments, com la passera d'accés, per exemple, que va de la platja, des de la parada d'autobús fins cap a la platja, cap al sud, i que dona accessibilitat en aquesta platja, que des de fa uns mesos està desmuntada i que tenim previst de muntar en aquesta setmana per tenir aquesta accessibilitat garantida. També gràcies a les aportacions de sorra que està fent el Port de Barcelona.
1: De fet, la regressió del litoral és un tema malauradament recurrent, en parlem cada any, i des de l'AMB demaneu tant a Estat com a Generalitat un pla d'estabilització a mitjà i llarg termini amb mesures concretes. Quines mesures caldrien en aquest sentit o penseu que es podrien desenvolupar per intentar començar a prendre accions reals contra aquesta regressió?
2: Sí, el que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%, però sí que intentar no estar pendents de cada temporal que ens quedem en platja o tenim aquestes afectacions a mobiliers, equipaments i a infraestructures, no? Com el ferrocarril en altres municipis. Aleshores, s'han de fer actuacions més de tipus estructural. Una aportació de sorra és imprescindible, però, clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps perquè sigui una inversió més econòmica i més sostenible. Clar.
1: Com es planteja aquesta organització de la temporada de bany a les diferents platges metropolitanes? Parlem d'aquests temporals. Com es gestiona això? Com es decideix sota quins criteris? Quins equipaments o quin mobiliari s'ha de canviar? els tempos, com s'ha de fer una miqueta, perquè realment els temporals afecten a totes les platges, si més no cadascuna amb el seu nivell. Però com és una miqueta aquesta part del procés de decidir com organitzar-ho tot?
2: És un procés que implica a molts equips i que exigeix per part nostra una coordinació molt, molt important, no? Nosaltres treballem amb 8 municipis, que són els que tenen platges al litoral metropolità, que dotem aquestes platges d'equipaments. Són, com deies, 30 quilòmetres de platges i milers d'equipaments, no? Entre ells 10 quilòmetres de passeres, però també més de 50 mòduls de salvament o lavabos, pèrgoles. Molts elements que en cada platja, en cada cas, han de tenir un tractament diferent, no? Per exemple, els dels temporals es fa des del servei de platges, des del nostre servei de l'àrea metropolitana, una inspecció per veure, en funció de com es preveu el temporal, els elements que s'haurien de retirar ja immediatament per intentar no tenir aquests danys econòmics. També de cara a quins elements deixen a temporada baixa, no? Perquè, clar, a les nostres platges també a temporada de platja tenen un ús important, no? Hi ha molta gent que va passar el dia i realment, si fa bon temps, s'està molt bé també a l'hivern a les platges, no? Aleshores, intentem deixar el màxim per tenir aquests serveis, però també tenir en compte aquests temporals. Tot això és una feina de coordinació entre els inspectors de l'àrea metropolitana, del servei de platges, els serveis tècnics de cadascú dels municipis, que també estan més a prop del ciutadà i tenen també aquests inputs més propers i el que necessita el municipi en cada cas, i també l'empresa, no? Les empreses que treballen amb l'àrea metropolitana per fer aquesta, que tenen el contracte d'aquesta gestió ambiental i manteniment de platges, per tal de que tot el que decidim les administracions realment es porti a terme i es faci d'una manera correcta.
1: Abans ja avançaves una mica, no?, la importància de l'accessibilitat a les platges. Quines mesures preneu en aquest sentit? I també et volia preguntar, relacionat amb això, el servei de bany adaptat, també una part important, no?, per poder garantir al litoral català que tothom pugui gaudir-ne.
2: Sí, ja portem uns anys intentant millorar aquests aspectes d'accessibilitat a les platges. Hem dotat a tots els municipis d'accessos adaptats amb una amplada especial, també amb pèrgoles que estan pensades per a que les persones que estiguin esperant aquesta ajuda al bany per part dels serveis municipals puguin estar en un lloc còmode i ombrejat, no? I també, doncs, totes les línies de vida que s'han instal·lat per tal de... Les diem línies de vida, però són línies d'ajuda al bany, no? Són aquestes línies de bollarín que serveixen, sobretot a platges que tenen més pendent, perquè les persones puguin sortir i entrar a l'aigua amb més facilitat, no? Aleshores, aquesta millora dels equipaments és una cosa contínua. Ara estem instal·lant també uns bancs adaptats per a les zones d'estada, a les entrades de les platges, i també donar suport als ajuntaments en quant a les necessitats que nosaltres també compartim amb ells, que són, per exemple, els mòduls de primer auxili i lavabos, mòduls de primers auxilis, per exemple, aquest any tindrem 7-9 elements al conjunt de l'àrea metropolitana, i també lavabos i pèrgoles, no? Aleshores, és aquesta dotació contínua i aquesta millora contínua. També volem millorar i fer més accessible la informació de la senyalètica, i són coses que continuem treballant.
1: També et volia preguntar, Daniel, aprofitant que tenim amb nosaltres, hem vist que l'Ajuntament de Sitges s'ha declarat totes les platges del municipi lliures de fum a partir d'aquest mateix estiu. Ja en anys anteriors havien concretat algunes, però a partir d'enguany serà totes. No sé si l'AMB hi té potestat en aquest sentit, si és una decisió individual de cada ajuntament de la zona.
2: Sí, en aquest cas el tema dels usos de la platja, segons el conveni que tenim en cadascú dels municipis, és una cosa que depèn de l'Ajuntament. Sé que en alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana estan treballant per aquest platja sense fum. De fet, Barcelona va ser la pionera, les platges de Barcelona ciutat van ser les pioneres en quant a prohibir el fumar a les platges. I suposo que és un tema que anirà avançant, però bueno, això depèn de cada municipi. Nosaltres li donarem el suport que calgui en el sentit d'equipar, doncs, la informació de les platges o altres equipaments per tal de que si es presa aquesta mesura, doncs quedi clara i s'informi adequadament, no?
1: Ja per acabar, et volia acabar preguntant sobre l'aportació de sorra del port. El Prat enguany ha arribat abans, ja estan les màquines en funcionament. En quin punt es troba el procés? No sé si hi ha alguna novetat enguany pel que fa a la sorra. Sempre parlem de la granulometria, que no acaba d'augmentar en aquest sentit. Com estan enguany aquesta aportació?
2: Sí, malauradament el tema de la granulometria no té una solució fàcil, perquè com que la declaració d'impacte ambiental del port, que és l'origen d'aquesta aportació, té una zona definida que ja té l'impacte ambiental adequat, clar, només es pot treure sorra d'aquesta zona, en principi, i aquesta sorra, doncs, per l'evolució natural, cada vegada és més fina. Agafem sorra del sud, la portem al nord, aquesta sorra viatja cap al sud i cada vegada, en aquest moviment, cada vegada és més fina i s'acumula de forma més fina. Per tant, malauradament, com et deia, la granulometria també és més fina de lo que hauria de ser i, per tant, la estabilitat de la sorra a la platja no és tan bona. Aleshores, marxarà més aviat de lo que hauria de marxar si fos sorra més adequada, però tampoc no hi ha una altra, en aquests moments, tampoc no hi ha una alternativa de on poder treure la sorra.
1: En qualsevol cas, almenys per veure la part positiva, sí que enguany tindrem aquesta sorra abans a la platja del Prat, sí. Ja han començat les guinguetes, ja es veu moltíssima gent per la platja perquè és cert que sembla que ara sí ja la calor ha arribat, no sé si per quedar-s'hi, esperem que sí. I ja per últim i per acabar relacionat amb tot això, quina és la previsió de visites enguany a les platges metropolitanes? Perquè realment l'estiu és un dels moments més esperats per la ciutadania i és molt habitual veure les platges sempre molt plenes.
2: Sí, en principi esperem tenir una afluència de més de 11 milions d'usuaris, perquè és l'última data que tenim i realment sempre ha anat increixendo, no?, aquesta data, a pesar de que cada vegada tenim menys superfície de platja i cada vegada tenim més zones protegides, tenim també més publicades platges. Això és també és molt interessant, no?, perquè vol dir que és compatible, no?, aquest ús creixent de les platges per l'ús d'esbarjo amb la protecció del medi natural. O sigui que esperem tenir almenys la primera part de la temporada, que sempre és la que té més usuaris, juny i juliol, esperem que sigui multitudinària si es manté el temps, clar.
1: Doncs esperem que sí, Daniel Palacios, estarem pendents, com sempre, d'aquesta temporada de platja, que ja ha arribat, podem dir, per fi, que ens agrada moltíssim i també, com sempre, parlar de tot el que heu preparat des de l'AMB per poder fer una arrencada, la millor arrencada possible d'aquesta temporada de bany. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, avui és dilluns, segona Pasqua, però hem de parlar d'esports. Hem de parlar d'esports i, per tant, anem a saludar els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Molt bona tarda.
1: Hola, Carme, què tal? Molt bona tarda.
0: Tot en ordre, no? Sona molt bé. Sí?
1: Tot en ordre, tot perfecte, sí, Vinga. Sí, la veu recuperada, o sigui que...
0: Això també, aquesta és una altra.
1: Sí, la setmana passada teníem una veu... Em van oferir un doblatge de Star Wars, imagina't.
0: Jo t'hagués ofert uns caramels per la gola.
1: Sí.
0: Vinga, saludem el Raül Chao, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Raül, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme, com anem?
0: Content?
2: Sí, però nerviós ja. Jo ja estic nerviós i, ja? I enfadat també per l'horari que ens han posat, que és una vergonya.
0: Ara en parlarem. Bueno. Ara en parlarem.
1: És vergonyós, eh?
0: Ara en parlarem.
1: Matar el futbol, eh?
0: Mm. Eduard Pomares.
2: I espera't que encara queda el més gran, que és el número d'entrades que ens donaran.
0: Vinga, ara us explicarem una altra de bona, també. Eduard Pomares, soci del Barça, com estàs?
3: Bé. Molt bé, bona tarda.
0: Senyor gurú.
3: A més, avui presencial i tot, la qual cosa és un honor.
0: Home, tu, això s'agraeix moltíssim. A més, esteu els tres...

0: Explica'ns, Eduard.
1: Ja, intentaré ser molt breu perquè el procés és bastant llarg, no? Però el fet és que el meu pare ha arribat un dia molt content a casa dient que el Barça li ha ofert dos passis de temporada. Clar, nosaltres li diem, el Barça no faré res si tu no ho demanes. Qüestió, li havien hackejat el compte, però ell no sabia res. Quan ens comencem a assabentar? Doncs el dia del clàssic, bàsicament. Per què? Perquè el Barça, tu fas la sol·licitud, el Barça accepta aquella sol·licitud, uns dies abans t'envia les localitats, però sense el QR, que s'activa un parell d'hores abans. El mateix dia 10 de maig, que era el dia del clàssic, i a més estàvem celebrant el seu 86 aniversari, veiem a la seva aplicació mòbil que li havien transferit l'entrada. O sigui, el hacker havia entrat en el seu correu i havia transferit l'entrada en un altre correu. Ah. Amb la qual cosa vam haver d'anar a les oficines, ells van fer un canvi de QRs i de més, i quan es presenta a les 8 de la tarda a l'entrada del camp, a l'entrada d'accés, li diuen que aquell QR ja ha estat utilitzat. Tornem a anar a l'oficina, no poden fer res, i bueno, el meu germà és el que es queda fora perquè el meu pare pugui entrar al camp. La mateixa operació li passa el dia del Betis. Li transfereixen l'entrada i el mateix. El meu germà va anar allà, fa la denúncia pertinent tant al Barça com a la Generalitat, però que el Barça no pot anar físicament a les seves localitats. El meu germà insisteix, escolta, si estan aquesta gent aquí, doncs com a mínim traieu-los fora. Val? Però no només això, sinó que el que més greu i el que jo vull denunciar és això, que ara, a més, el meu pare rep una carta certificada del Barça sancionant-lo per 2 mesos per haver traficat, entre cometes, amb una entrada al dia del Newcastle, quan abans ell no tenia ni el passi de temporada. Per tant, aquest correu ha estat hackejat abans del 15 de març i ara li demanen responsabilitats. A una persona de 86 anys no està capacitada per traficar d'entrades ni res. El Barça el que ha de fer és vetllar per la seguretat dels socis, sobretot els socis més grans. El meu pare té el carnet de soci 3.051 i suposo que com ell n'hi hauran diversos socis que estaran en aquesta situació.
0: Sabeu d'algun altre cas?
1: Nosaltres no en sabem cap més, però sí que aquest dematí el meu germà hi ha enviat un correu també a RAC1 i a la Generalitat, doncs, per posar en coneixement per si algú més s'hi ha trobat amb el cas.
0: Bueno, doncs aquí queda... Però una cosa, el tema de les entrades, la gestió de les entrades la porta directament al Barça o està subcontractada amb alguna empresa?
1: La gestió de les entrades les fa el Barça. És a dir, tu, com a soci del Barça, ells t'envien un correu en el correu que ells tenen assignat amb en determinats socis. Escolta, pel partit X, el que sigui, sol·licito d'entrades, sí, tu entres a la...
0: Per què t'ho pregunto, això? T'ho pregunto per al tema de la responsabilitat. Vull dir, tampoc no es poden expulsar la responsabilitat, perquè, com deies tu, el Barça també ha de vetllar per la seguretat del soci. Mm-hmm. Jo imagino que és similar a les situacions que es produeixen quan hi ha estafes a través de comptes bancaris.
1: És molt fàcil saber de qui és la responsabilitat, perquè quan nosaltres anem el primer dia, el dia del Madrid, a l'oficina del Barça, ells des d'allà, amb els seus ordinadors, canvien els QRs. Per tant, si això estigués subcontractat amb una tercera empresa, no es podria fer, i més, un diumenge a les 6 de la tarda. Uh-huh. Per tant, per mi, la responsabilitat és del Barça.
0: Ara què fareu? A partir d'ara, que ja heu elevat la queixa
1: S'ha enviat el correu aquest a l'oficina d'atenció al barcelonista i a veure què responen. El que nosaltres no estem disposats és que el sancionin durant 2 mesos a no poder utilitzar el seu carnet per haver fet una cosa que ell no ha fet.
0: Tan content que estava ell que li havien arribat aquestes...
1: Sí, bueno, això també passa, doncs, per a vegades tocar les tecles que potser no has de tocar.
0: Ja, vinga. Doncs feta aquesta denúncia que queda aquí, anem molt ràpidament amb el tema del Sabadell, que ha aconseguit la segona plaça i, per tant, disputarà el play-off d'ascens. Raül, Madrid-Castilla, no?, és el rival que us ha tocat?
2: Sí, correcte. És a dir, bueno, això ho vam saber dissabte, gairebé a prop de entre les 12 de la nit i la 1 de la matinada del diumenge. Va ser surrealista perquè quan va acabar el partit del Sabadell, el nostre rival que ens tocava era el Baracaldo. El Pontevedra estava perdent 0-2 contra el Real Avilés, va marcar 2 gols en el temps afegit i van començar a celebrar, i a les aplicacions del mòbil començava a sortir que havia canviat i que ens tocava el Pontevedra, perquè el Castilla havia empatat. Havia un triple empat entre el Pontevedra, el Castilla i el Baracaldo. Però quan, aquí en aquesta emissora, Ràdio Sabadell, Sergi Part deia, ei, que no pot ser que...

0: que no és el Castilla, ha dit que no és el Pontevedra, que és el Castilla, i des de la COPE també, igual. El Pontevedra va, la gent saltant al camp, la gent celebrant, tothom dient que el rival del Sabadell era el Pontevedra, fins que la federació va començar a anul·lar totes les comunicacions via xarxes socials, i a les 12 i pico de la nit va oficialitzar que el rival del Sabadell era el Castilla i no el Pontevedra. Aleshores, la liada que hi ha és monumental, i és això, és perquè hi ha una redacció de nivell de P3 per part de la Federació Espanyola de Futbol, i això ha afectat a que el Pontevedra pensés que ell passava i el Castilla pensés que passava el Pontevedra, és a dir, el Castilla en ningú moment mare pensava que ells passaven. Aleshores, estem en, i a més, això va ser el cap de setmana. Diumenge pel matí surten els horaris i veiem la notícia de que posen la doble eliminatòria, és a dir, el partit d'anada i el partit de tornada, un divendres a les 9 de la nit. És a dir, un partit de play-off que has estat esperant tota la temporada per jugar i el poses un divendres. I encara estem a la 1:04:38 de la tarda, encara no sabem quantes entrades tenen l'afició del Sabadell per anar a Madrid, sent el partit divendres, és a dir, queden menys de 4 dies per poder fer un desplaçament, i encara no tenim res d'informació, cap informació.
1: O sigui que ja és aquesta setmana, no?, el partit de, el primer partit.
0: És divendres,
1: partit.
0: És a dir, no tenim cap informació, és una vergonya, és, la federació és, és la federació d'un país de pandereta, i encara falta l'actuació del Madrid per fer-ho encara més gran, i és quan el Madrid ens doni entre les 50 o 100 entrades que crec que tocaran per l'afició del Sabadell. I després anem dient als clubs que no facin vagues i que segueixin procedint a, aquesta vergonya de futbol en què manen els filials, que adulteren la competició, perquè el Madrid jugarà Thiago Pitart, que ha jugat més de 10 partits amb el primer equip, i així successivament. El Betis va jugar Pablo García, quan està l'Espanyol al Barça passa successivament el mateix. Els filials no poden competir a Primera Federació, i fins que els clubs no s'ho posin, això és una vergonya.
2: Fins i tot pels clubs seria... Pels clubs grans, seria fins i tot bo per ells el fet de la lliga de filials. Primer, no adulteres la competició, i després, per altra banda, seria cada setmana competir amb els jugadors que competiràs en un futur, potser, o
1: d'això se n'havia parlat,
2: club, com passa
1: d'això fa
2: països.
1: Temps que... Sí, no? Se n'havia parlat. Però vaja que...
3: Jo crec que ja n'havíem parlat amb alguna tertúlia d'aquesta qüestió. De la lliga de filials.
2: Sí, de la lliga de filials.
3: Sí.
2: Sí, sí, és que el Madrid C crec que ha pujat a segona federació. I dius, o no sé si el Madrid C o l'Atlético Madrid C. I dius, ostres...
3: Tindran tres equips a les tres primeres divisions.
1: Ja, però és que clar, no tots els equips són filials. I amb els filials que hi ha potser no es pot fer una competició suficient, no?
3: Tots els equips de primera divisió jo crec que tots tenen filials. Per tant, seria molt més fàcil. És com la Lliga de Juvenils. La Lliga de Juvenils, si jo no recordo malament, no la segueixo gaire, però jo crec que la Lliga de Juvenils, encara que estiguin separada per grups i això, juga en tots contra tots.
0: O poden arribar a jugar. Espanya és l'únic gran, diguem, gran lliga que no té lliga de filials. És a dir, si vols que els filials juguin a Primera Federació, vale, però que no intentin pujar de categoria. Perquè al final el que estàs fent és, de 8 equips que intenten pujar a segona divisió, 4 són filials. És a dir, tens el filial de l'Atlético Madrid, el filial del Madrid, el filial del Celta i el filial del Villarreal. I per l'altra banda tens Sabadell, Europa, Ponferradina i Zamora. És una vergonya. És a dir, de 8 equips, 4. I si te'n vas al futbol femení i comences a veure la primera federació del futbol femení, que és la segona divisió, perquè ens fem una idea... hi ha una barbaritat d'equips filials. És a dir, és que és una cosa que està tan mal feta, i el perjudicat sempre són els equips més humils i les aficions. És a dir, és que una afició del Sabadell que en un playoff, un partit dissabte, s'emportaria més de 600 arlequinats fora, on sigui, ara estem en un divendres i que el Madrid, a veure quantes entrades ens dona. Aleshores, per què juguem una lligueta? Perquè serveix la lligueta si després estarem perjudicats. Això no serveix per res.
2: Sí, és que imagineu-vos que només en el grup tercer de la segona federació on està el Terrassa, aquesta temporada teníem València Mestalla, Castellón B, Espanyol B, Barça
0: Girona.
2: B, Girona B. Clar, comences a sumar i dius, ostres, clar, són equips que moltes vegades comentem, clar, recordem que els equips que juguen la promoció són els que juguen la Copa del Rei. Llavors, clar, també és una mica adulterar la competició, no? Perquè potser el que queda setè, vuitè, que va jugar la Copa del Rei perquè es classifica un equip, en fi, que jo crec que els filials, i després també un altre tema encara més greu, el Madrid-Castilla segona divisió, quin objectiu té? Vale que sí, que serà tenir més a prop els seus jugadors de la primera divisió i tal, però és un equip que no pot pujar, que salvar la categoria i potser perjudica altres equips que sí que se la juguen, i per al Castilla baixar no és cap drama.
1: Va, potser plantejarem un altre dia una mica més a fons el tema aquest de la Lliga dels B, no? D'aquesta opció que ara parlàvem, que ja havíem discutit en una altra ocasió.
2: I va més la vida al Sabadell que al Castilla.
1: Sí, clar.
2: En aquest ascens, totalment.
1: Oh, i tant.
0: És que, i tant. Deixa'm un últim apunt. És a dir, és que l'horari del divendres és una broma i una vergonya. Però és que hi ha un horari que és diumenge a 8:45. És a dir, t'ho imagina't, un aficionat de X equip que s'hagi de desplaçar tot el diumenge per després tornar la matinada de dilluns per dilluns anar a treballar. És a dir, quina vergonya és aquesta? És a dir, els partits es juguen dissabte a les 6, dissabte a les 8, o dissabte a les 9, o si vols dissabte a les 10, perquè el diumenge tens festa. Diumenge a les 12 i diumenge a les 5 de la tarda. Però això de jugar un diumenge a 8:45, on un playoff es mouen moltes persones, és a dir, és que hi ha gent que no ha sortit de la seva casa. No sap què és el futbol. És a dir, li treuen del seu ordinador i del seu modus operandi, no tenen ni idea de què és el futbol de debò.
1: Vinga, doncs posarem...
2: Això la culpa la teniu vosaltres. La culpa la teniu vosaltres per jugar a la promoció.
3: Això s'acaba guanyant 0-5 al camp del Madrid i 5-0 aquí, ja està, tu.
0: Tant de bo.
1: Sí, no? T'imagines?
0: Però jo em temo l'atracament que ens faran.
3: Bueno, això ja pots comptar. Naval de bobos ja sabeu el que és. Vull dir, que et fotin els calés.
1: Vinga, deixeu-me que parlem de la Champions femenina, que, escolta, quarta Champions aconseguida pel femení del Barça, que jo no sé si aquesta vegada l'esperàveu davant de l'Olympique Lyonnais, de Jonathan Giraldez, que a mi em va donar la sensació... La primera part deies, uf, aquest any costarà, eh? No sé si serà l'any en què es podrà... derrotar novament a l'Olímpic, però la segona part, i quan veus el resultat final, un 4-0, dius, no, impensable.
3: Bueno, el resultat va ser més avoltat del que realment jo crec que va passar al camp. O sigui, la primera part sí que se'ns van menjar una miqueta.
1: Sí.
3: El Barça, jo recordo un parell d'ocasions clares, sort vam tenir del gol aquell anul·lat, però és que la segona part...
1: Però estava ben anul·lat.
3: Estava ben anul·lat, correcte. Sí. Però, clar, el Barça al mercat anemiat a la segona part, vas pensar, ostres, potser sí que el Lyon s'espavilarà i ens donarà més feina. Però la realitat va ser completament una altra. O sigui, jo vaig veure un Lyon bastant fluix, sobretot en defensa. Hi ha dos dels gols que queden, les pobres noies queden retratades, vull dir, com a mínim amb dos d'ells, amb el segon i amb el quart.
1: A mi em va donar la sensació, no sé a vosaltres, Raül i Miqui, que potser l'Olympique se sentia una mica superior al Barça.
0: Jo el vaig veure el partit de Raül perquè va coincidir amb el partit del Sabell, ja tant no puc fer dues coses a la vegada. I a mi em va sorprendre bàsicament perquè això, perquè comença el partit i anul·len el gol del Lió i a partir d'allà el Barça va ser un darrere l'altre, un darrere l'altre, no? I aleshores a mi em va sorprendre perquè jo m'esperava potser un partit més igualat, més recordant a un Arsenal-Barça, és a dir, que qui marqués el gol potser decidiria el partit i no que hi hagués un 4 gols com va haver-hi. I aleshores a mi em va sorprendre.
1: Correcte. Miqui?
2: Sí, a mi em va sorprendre tal com va començar el partit, no? Perquè a més, t'ho imagina't, hi ha aquest favoritisme de l'Olympique i a sobre veus com comença el partit, a més amb un gol anul·lat i una mica la deriva que anava agafant el partit. Però jo crec que el Barça va ser capaç d'aguantar els moments més complicats, sobretot a la primera meitat, i a la segona es tira una mica les línies i a partir d'aquí és quan va arribar el millor joc del Barça. Jo crec que també durant la primera part el Barça va intentar fer una mica alguns invents que no van sortir bé, i a la segona part, quan ja va ser el Barça de sempre, es va començar a trobar còmode i jo crec que va ser l'inici una mica d'aquesta golejada que clar, l'inici del partit ningú hagués pronosticat aquest 4-0 i bé, un altre Champions pel Barça que d'alguna manera equilibra aquesta... Jo crec que aquest deute històric, no?, que tenia la Champions amb el Barça.
3: Bueno, ara ja en tenim dos guanyades amb el Lyon. Per tant, ja hem empatat les dues finals que es van perdre contra elles.
2: Sí, correcte.
3: Clar, van perdre 4-1, si no recordo malament, fa la primera final que juga el Barça, i la de Turín, que van quedar 3-1. Els hem guanyat la de Bilbao 2-0 i la d'abans d'ahir.
1: El que passa és que aquesta temporada es dona doncs, la circumstància que hi haurà, ja s'han anunciat canvis, renovacions en l'equip del Barça. Hi ha qui podrà doncs, renovar, em sembla com el cas de la Graham, no? Pere Romeu crec que també, però ja s'han anunciat, tot i que no estan del tot confirmats, baixes, jugadores que marxen. Sí, Alexia encara no ha dit res.
3: Ana Batlle, la Mapi León i companyia.
1: L'Ona,
3: però, bueno,
1: sí.
3: Però no oblidem que aquest any el Barça ha estat competint gran part de tota la temporada sense l'Aitana, perquè sí. Es va lesionar, ha sigut una lesió de llarga durada. I
0: amb una plantilla molt curta.
3: Molt curta.
0: Una
3: molt
0: plantilla
3: curta.
0: Molt curta.
3: Es va lesionar també la Laia Alexandri, jugant un partit també de Copa al Camp del Madrid, que anava per jugar fixa al mig del camp, i tampoc s'ha trobat a faltar. L'avantatge del Barça és aquesta, doncs, que de la Pedrera van sortint noies i van sortint. Vull dir, sí, van marxant, però escolta, el Barça, el millor que té el Barça és l'estructura esportiva, confiant en la Masia, perquè és el que deia la catacolla al final del partit. Vull dir, els calés no ho són tot. I el Lyon està... Jo, per mi, està fallant ja, doncs, en voler comprar...
1: I no construir.
3: Uh-huh. Perquè ara es parlava que si l'Alexia la volia fitxar per un dels seus equips de Miami.
1: Yeah.
3: De la Lliga Americana.
0: És que jo crec que aquí els pesos pesats del Barça, és a dir, tant Mapi com Ona, com Alexe i companyia, jo crec que estan buscant el seu últim gran contracte i, home, jo crec que fan bé, no?
3: És legítim.
0: Totalment. Aleshores, jo crec que el Barça ha fet un esforç molt gran per renovar Patri, per renovar Aitana, que potser són per edat les que estaran més estona al Barça, amb Catacol i companyia, doncs potser aquestes jugadores faran el seu últim gran contracte, ja sigui a la Premier, o sigui a Estats Units, o Mèxic, o qualsevol lliga d'aquestes, i aleshores ara aquest mercat d'estiu el Barça tocarà entre les renovacions que tingui que fer, les jugadores que pugin al primer equip i uns 3 o 4 reforços per línia, intentar continuar a... Estan en la lluita, sobretot en Europa, perquè en Espanya podria jugar al filial i podria guanyar allí igualment, no? Però a nivell d'Europa jo crec que si manté la columna vertebral i posa 3-4 jugadores, estarà dalt segur.
3: Sí, sí.
1: Miqui?
2: Jo crec que a vegades s'ha de valorar... O sigui, està molt bé valorar els calés o el poder econòmic que puguin tenir alguns clubs, però a vegades s'ha de mirar per sobre dels diners el projecte. Ja ho sé que és molt fàcil aquí ara parlar-ho i que segurament, doncs, tal com està el futbol femení, doncs segurament qualsevol contracte gran pot solucionar la vida a qualsevol jugadora, no? Però també s'ha de mirar també una mica el projecte. El Barça, per exemple, és un club que aposta molt. I podem mirar la història, no és un equip que quan s'hagi de retallar, retalla... el futbol femení, que això ha passat en molts clubs, i aquí l'Eduard segurament em podria dir que l'Espanyol és un dels equips que ho fa.
3: No m'hi posa encara. No he obert la boca encara, no em tibeu de la llengua.
2: No, però dic que t'ho estava posant...
3: Tens raó, sí, sí.
2: T'ho estava posant, com diem, sí, profe meu, sí, en bandeja.
3: Sí,
2: no,
3: sí.
2: En lloc d'ensafata, t'ho estava posant,
3: sí,
2: en bandeja.
3: Sí.
2: Llavors, jo crec que això... jo crec que s'ha de mirar el projecte. Ah, clar, després el tema dels diners sempre és el que
3: passa. A veure, l'Espanyol també té un bon projecte, crec, de futbol base.
2: Ara sí.
3: El que passa és que, malauradament, les retribucions que reben les futbolistes no estan d'acord, no estan al nivell, doncs, que jo crec que haurien de rebre. Ni per part ni dels clubs, ni de les televisions, ni de res. Aleshores, és prou legítim que qualsevol jugadora busqui no el seu últim contracte de la vida. Escolta, si l'ofereixen un projecte esportiu important i, a més, amb un sou important, doncs, evidentment, que han de marxar i res a dir. Per tant, no és culpa de les jugadores, crec jo, sinó és un tema estructural.
1: I ara, el fet de ser campiones d'Europa, aquest títol els hi permet jugar la segona edició de la Copa de Campiones de la FIFA, que són les campiones continentals que s'enfronten per un altre títol, no? És la segona edició. De la primera se n'ha parlat, jo diria que relativament poc.
3: Jo, sincerament, perquè... si em preguntes qui la va guanyar, no en tinc ni idea.
1: Pues, em sembla jo... l'Arsenal,
0: exactament,
1: no?
0: Igual. Exactament
2: Sporting
0: igual.
2: Sporting de Gijón la va guanyar. No, és mentida. No sé, no tinc ni idea. No tinc ni idea. No tinc
1: ai, idea. Ai. Tenim molts temes, sí, sí. Però avui no, ens, si el... no els acabarem.
3: Allarguem.
0: Si amb el masculí, si amb el masculí ja, que porta uns quants anys, ens diguéssim qui la va guanyar el darrer any, entre Mundialito de clubes, entre Supercopes, sí, i ja sí. Estem més perduts, és que cada vegada estem
1: home,
0: posant
1: sí,
0: més títols.
1: Home, sí, la Champions de l'any passat pot recaure un altre cop sobre el mateix equip. Podria recaure.
0: Ja sí, però la Champions sí, però em refereixo a la Supercopa, que no me'n recordo contra qui la va jugar el PSG. És a dir, el PSG no me'n recordo contra qui la va jugar.
2: Aquí el que, hem de fer és demanar més, més estona de tertúlia, emetre per la xarxa més. I ja està, ja aprofitant.
3: Correcte. Que no? Ho subscric.
1: Per cert, que aquest dissabte, totalment. Segurament que ho sabeu, eh? Ho teniu a l'agenda.
3: A les 6 de la tarda.
1: A les 6 de la tarda, horari... Eh? Com en la
3: hongarès,
1: final...
3: hongarès,
1: no? El mateix horari no. Que la final femenina, a les 6 de la tarda, per unes crispetes i veure el partit.
3: Sí, sí, sí.
1: PSG-Arsenal.
3: Aposto per l'Arsenal.
1: Sí? Per
3: sí,
1: què?
3: S'ho mereix.
1: Perquè ja que s'emporta la prèmia,
3: em sap greu per Luis Enrique. Però jo crec que aquest any ja li toca guanyar a l'Arsenal. A més, és el 20è aniversari de la final que va perdre contra el Barça, el 17 de maig del 2006 a París.
1: Vinga.
3: I, no sé, crec amb les dates. Aposto per l'Arsenal.
1: Vinga. Qui més?
2: Jo... No tenim nassos, d'apostar pel PSG. Sí. Després de la pronòstica que ha fet l'Eduard, ja està.
0: Jo tinc molts dubtes. A dir, jo crec que, a priori, el favorit és el PSG, jo diria un 60-40 o fins i tot un 70-30, però crec que això que anar d'outsider, anar en segon lloc, pot venir-li bé a l'Arsenal, i a més, la setmana passada l'Arsenal, aquest cap de setmana ha pogut descansar, perquè va guanyar la Lliga anteriorment, aleshores crec que això és positiu per ells. Han recuperat a Mikel Merino, que per entrar en un minut 60 o un minut 65 els hi pot donar molta vida, però, va, jo, com el gurú diu Arsenal, doncs jo m'uneixo i dic Arsenal també.
3: Ostres, em foteu amb un compromís cada vegada, eh?
2: No, bueno, pot trucar a Luis Enrique i saps que és un home molt amable. A part, el que queda molt clar és que jo crec que el PSG, o sigui, és la pressió versus la il·lusió, no? Això és com quan sí, juga al Terrassa de Waterpolo amb el Sabadell, no? Que és allò que dius, és la il·lusió, sí, és la il·lusió de guanyar el totpoderós Sabadell, no? O el Mataró o el Sant Andreu, no? Doncs igual, jo crec que aquí és un tema d'il·lusió de l'Arsenal amb la pressió del PSG, que també el fet de guanyar una segona Champions seguida, no?
1: Doncs,
2: que això també
1: mira,
2: és complicat.
1: El mateix símil el podríem fer servir, no ens donarà temps, per parlar de les eleccions al Real Madrid. La il·lusió i la pressió. La il·lusió que té l'Enrique Riquelme, que és el novatillo, i la pressió que té
3: el Tito Florent.
0: Aquí, Carme, la pregunta és qui serà més atracat, el Sabadell o el pobre Enrique aquest de les eleccions
2: de
0: Madrid?
2: Home, dient-se Riquelme...
1: No veieu partits? No es pot donar el sorpasso?
3: No, jo no, però per mi no.
1: No hi ha sorpasso.
0: Ahir escoltant el partidazo de la Copa deien si al final és un 80-20, jo crec que li farà més mal a Florentino que més gràcia a Enrique, no? Jo crec que tot el que no sigui per Florentino un 95-5 o coses d'aquestes, jo crec que el sorprendrà.
2: El que queda molt clar és que s'ha de deixar clar que, no, que en aquestes eleccions no participa ni Ayuso ni Martínez Almeida, ho dic per la gent de Madrid,
1: com a mínim li servirà d'escalfament. Sabeu allò que deien els entrenadors, calienta que sales?
3: Correcte.
1: Doncs sí. Li servirà totalment. Per anar escalfant. I la setmana que ve parlarem de la selecció espanyola. 26 futbolistes a la llista del seleccionador espanyol, 8 del Barça, 0 del Madrid.
3: Pues ja ho teniu, 8-0.
2: I dos de Terrassa.
1: Ho deixem,
3: correcte,
1: ho deixem aquí.
3: Pubill i Olmo,
1: no? Tingueu, sí. Que tingueu molt bona setmana, que vagi molt bé.
3: Vinga, que vagi molt bé.
0: Sort al Sabadell i a l'Europa.
3: Això, molta força. Vinga, endavant.
1: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Arenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A les 5 i 3 de la tarda rebrenem aquest Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora i anem a conèixer una de les entitats de Castellà del Vallès. Us parlem d'un dels promotors d'aquesta iniciativa, el Jordi Chamanel, que és un dels músics del Castellà Swing Band, un dels membres impulsors de la primera ballada de bandes de swing conjuntament amb l'Ajuntament. És a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
4: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música i ho fem per parlar-vos també d'una novetat. A Castellà del Vallès, el proper dissabte 30 de maig, l'Ajuntament i la Castellà Swing Band organitzen la primera batalla de bandes de swing a Castellà. Això serà a l'Espai Firal, a l'Espai Tolrà, amb la col·laboració d'altres entitats també castellarenques i d'altres poblacions veïnes, ja en parlarem, com Vila Barraques, Sona Swing, Swing Copats i Acció Musical Castellà. De tot plegat, avui en parlem aquesta tarda amb el Jordi Chamanel. Ell és de la Castellà Swing Band i doncs una part responsable d'aquesta primera batalla de bandes. Bona tarda, Jordi.
5: Hola, bona tarda.
4: Benvingut.
5: Gràcies.
4: Neix aquesta primera batalla de bandes amb quin objectiu?
5: Bueno, l'objectiu és primer donar la casualitat que aquest any també celebrem els 100 anys de la Sala Savoy de Nova York, on es va començar les batalles de bandes amb les famoses orquestres de Grant Miller, Duke Ellington, tota aquesta gent, i ha donat la casualitat que això portava molts anys que ho volíem fer. El que passa que sí que és veritat, és una organització bastant complexa, I bueno, ho vam presentar a l'Ajuntament i l'Ajuntament no ens va posar cap mena de problema, al contrari, totes les facilitats del món per poder realitzar aquesta batalla de bandes, no? Perquè és una cosa que és molt maca, vull dir, antigament això es feia per conèixer, com que no hi havia xarxes socials ni hi havia televisió, aquest tipus de batalles de bandes es feia per conèixer les grans orquestres, no? I la gent anava a ballar i era la possibilitat de poder veure en viu i en directe les grans orquestres d'aquell moment. Uh-huh. Ara, avui al dia, pues, tot això ja ha canviat. Però s'ha deixat d'anar fent, es feia també a Barcelona, es feia a ciutats grans que tenen les setmanes del jazz, i bueno, era una idea que portava molt de temps, sempre anar parlant-ne, i al final aquest any pues, ha sorgit la possibilitat i tothom s'hi ha posat d'acord, i tenim ganes de fer-ho no només per una sola vegada i celebrar els 100 anys de quan es va començar a fer això a la Sala Savoy, sinó poder-ho introduir dintre del cercle aquest de swing, que durant l'any es fan diverses activitats de tot l'any, i que castellà estigués en aquest cercle, no? I que diguéssim, pues, cada última setmana del mes de maig de cada any, pues, a castellà se celebren batalles de banda, no? I poder portar a la Castellà Swing Band més una orquestra convidada de renom.
4: Uh-huh. Parlem encara una miqueta d'aquests antecedents. Les batalles de bandes, com deies, neixen a Nova York, en aquest club. Com neix? Què s'hi feia? Com eren?
5: Bueno, al final era això, era una sala de ball molt gran. Si fèiem venir dues orquestres, dues big bands, no? Sempre tenien que ser, més o menys. Estem parlant d'una big band que té tota la família d'instruments, ronda al voltant d'entre 20 i 22 músics, vale? I el que es feia era dos escenaris, un davant de l'altre, que és el que també tindrem aquí, representarem aquí a l'Espai Firal, i dues big bands, una davant de l'altra. I amb això el que es feia era, com el que diu el nom, no? Una batalla de bandes, que consistia com si fos un petit concurs, no? La gent també se li donava la possibilitat de votar la millor banda que havia tocat, els millors solos de cada banda, els millors cantants i la representació dalt de l'escenari.
4: Uh-huh. Allà eren bandes de jazz, també, vull dir que aquí a castellà seran bandes de swing, en aquest cas, batalla de swing, eh?
5: Sí, completament. Serà swing amb la Sant Quirze, amb la Big Barra de Sant Quirze i nosaltres aquest any.
4: Doncs parlem d'aquestes bandes, eh? Dues bandes a Castellà del Vallès, la Castellà Swing Band i la Sant Quirze Big Barra Band. Comencem per la local, per la nostra, la Castellà Swing Band. Què ens en pots dir, Jordi?
5: Bueno, pues, com que ja ens coneixeu, la majoria de la gent de Castellà, els que no ens coneixen de fora, pues, som una orquestra que portem uns 30 anys a la vila. Vale? Vam començar en el seu moment fent música de ball de saló i vam anar evolucionant cap al món del jazz i del swing. No? Actualment pues, hem arribat érem una orquestra d'uns 12 músics i ara l'any passat i aquest any ja hem aconseguit ser ja una big band completa amb 22 músics a dalt de l'escenari. Vale, això representa que estem parlant de 5 trompetes, 4 trombons, 6 saxos, baix, bueno, contrabaix, bateria, teclat i guitarra, i dos cantants. I amb això pues, podem aconseguir tocar tal com eren les cançons d'aquella època, no? dels directors, els grans directors que havien composat aquesta música. I, bueno, i de moment ens està sortint bastant bé, tot i que som amateurs, perquè cada un té les seves feines, doncs ens ho hem agafat amb molta il·lusió i portem uns anys ja fent una actuació sempre a l'Auditori, que és una pre-com estrena de la Festa Major, però aquest any, abans de la Festa Major, doncs hem pogut aconseguir organitzar la primera batalla, que serà on plenament podrem tocar tot el repertori que tenim, perquè penseu que tocarem 3 hores sense parar, és a dir, les orquestres aniran fent una cançó cada un i només acabar una cançó ja començarà l'altra orquestra.
4: Uh-huh. Què en podem dir de la Sant Quirze Vic Barraband? La vostra contrincant, eh? La vostra contrincant.
5: La Sant Quirze és una big band ja consolidada, que ja té bastant recorregut, toquen bastant a fora, vull dir, a sales de Barcelona i, bueno, d'arreu d'aquí de Catalunya, i sí que els seus músics N'hi ha alguns que ja són professionals, que són de... que ens surten del taller de músics i de l'ESMUC i d'aquesta gent. I, bueno, ells tenen molta més carrera, diguéssim, de swing i de jazz, perquè fan altres tipus de música, no només el swing. Es dediquen a fer, doncs, cada temporada van canviant el repertori i bueno, és un contrincant bastant seriós.
4: L'activitat comença a les 6 de la tarda, com hem dit, a l'Espai Tolrà, amb una masterclass de l'Indie Hop amb els swing copats, no? Perquè, clar, no ens podem oblidar que és música, però també és dansa, no?, el swing.
5: Sí, correcte. El swing, l'avantatge és que tenim els amants del swing per escoltar i després ballar. I després tenim gent que li agrada les dues coses i gent que li agrada ballar i també escoltar, està clar, però bueno, és la gràcia d'aquesta música, que pots fer les dues coses.
4: A les 7 de la tarda ja comenceu vosaltres, com hem dit, amb 3 hores seguides de swing.
5: Sí. Hi haurà una petita mitja part, perquè hi haurà una exhibició de ball dels sincopats i de zona swing, dels seus professors, per també doncs, ensenyar la feina que fan durant l'any a les classes, que donen tant a castellà com a Sabadell, i després retornarem una altra vegada fins a finalitzar.
4: Clar, que finalitzeu ben mitjanit, perquè al final de festa anirà a càrrec de Vilabarraques. Com hem dit, són diverses les entitats que participen d'aquesta primera, no?, batalla de bandes. Vilabarraques, de quina manera tanca aquesta primera batalla?
5: Vilabarraques se li va oferir el tancament amb un DJ que portaran, una noia que em sap greu no sàpiga el nom, perquè m'ho van dir fa pocs dies, una DJ de castellà que punxarà música swing electrònica i, bueno, fins que arribem a les 12 de la nit. Yeah. Ells portaran també la barra de bar de l'esdeveniment i un food truck per poder menjar.
4: Vull dir que no caldrà que ens movem de lloc. Des de les 6 de la tarda fins a mitjanit ens podem quedar perfectament a l'Espai Tolrà, eh?
5: Correcte. Sí. El que demanem, i és la gràcia d'aquesta festa, és que tant t'agradi ballar com t'agradi només escoltar música o venir a veure tot de l'espectacle, la gent pot passar tranquil·lament i estar i gaudir d'una bona estona o gaudir de tota la tarda a l'Espai Tolrà.
4: I escolta'm, Jordi, què en podem dir de la gent? Perquè ens han dit que ja han confirmat assistència doncs, alguns grups de swing, algunes associacions, però que preveieu l'assistència també de més de 700 balladors.
5: Bueno, aquest és una mica arriscat, l'aposta que hem volgut fer, però hem avisat a tota Catalunya de tots els grups aquests de swing. També tenim constància de gent de Madrid i de Lleida, que aquests sí que ja estan confirmats, però de tot Catalunya es vam posar en contacte, això ho han fet molt bé els sincopats i la zona swing de castellà, s'han posat en contacte amb tota aquesta gent i, bueno, esperem que només un pessic de cada un, uns representants que puguin venir a la festa, calculem que podríem arribar a aquest nombre de persones. Per això hem agafat l'Espai Firal, no hem agafat la Sala Blava, perquè necessitàvem espai pels dos escenaris i la sala de ball, perquè la qüestió del swing també és que els balladors tinguin amplitud de sala, i Castellà ens ho dona, és dels pocs pobles que tenen sales així de grans, i esperem que vagi tot bé, perquè amb l'Ajuntament hem fet aquesta aposta de que no sigui només un esdeveniment d'una sola vegada i prou. Mm-hmm. És a dir, que si la gent respon i funciona, la gràcia és que cada any ho puguem portar a castellà.
4: Seria anual, en tot cas. Vull dir que la batalla d'aquest any seria entre vosaltres dues i l'any que ve unes altres bandes, no?
5: Sí, la qüestió és que sempre seria la castellà swing band més una convidada.
4: Ah, d'acord, perfecte.
5: Ja que organitzem, doncs, que puguem tenir...
4: Clar, dret a tocar sempre, no?
5: Correcte.
4: Molt bé,
5: sempre quan el públic ens ho accepti, eh? Si el públic ens diu que no, doncs està clar que després doncs haurem de fer el que demani el públic.
4: No sé, dependrà del repertori que també porteu, no? No sé si ja el teniu triat o ho aneu improvisant sobre la marxa, com funciona això?
5: No, bueno, des del setembre que vam començar a treballar amb l'Ajuntament, tot això ja, encara que no sabíem segur si es faria o no, vam començar ja a fer un bon repertori d'unes 25 peces per a aquesta batalla, perquè cada una de les bandes tocarà un repertori de 25 peces.
4: No hem parlat encara d'Acció Musical Castellà, una altra entitat que també s'assuma a aquesta iniciativa. De quina manera?
5: Bueno, Acció Musical, com ja coneixem, és una entitat que aporta músics, aporta experiència, ens aportarà també la presentadora que tindrem de l'esdeveniment i també ens aporta el nostre director és d'Acció Musical i ens aporta tot això. Tots els coneixements del tema jazzístic i de swing que necessitem tocar.
4: Una altra característica d'aquest festival, d'aquesta primera batalla, podríem dir, és aquesta vestimenta que recomaneu, no una vestimenta que sigui estil swing?
5: Sí. Bueno, això es fa moltes vegades quan vas a trobades de l'indie hop i de swing, sempre es demana que la gent pugui venir una mica vestida d'aquella època, dels anys dels 40, 50... Això és recomanable, perquè sempre és maco veure sales omplertes de balladors amb una mica de vestimenta de l'època i més la música, i ja t'introdueix molt més en aquell món, i bueno, és més... Però no és obligatòria, el que passa que és quan també si vas a un festival de rock, no, pues, també trobes gent pues, que va vestida de rock and roll, de rockabilly, no, dels anys 50, 60... Pues, bueno, una mica és això.
4: I Jordi, escolta'm, ja per tancar aquesta entrevista, què passa amb els que no sabem ballar swing? Podem venir, no podem venir, com va?
5: Oh, i tant, per això es fa una masterclass a les 6, de 6 a 7, perquè hi haurà uns professors que us ensenyaran els 4 passos bàsics per poder aprendre a ballar i poder-te introduir en aquest món que és fantàstic i és molt maco, i si us agrada aquestes 4 sessions, us agrada molt, doncs després teniu la possibilitat que Zona Swing i Sincopats fan classes setmanals a castellà i us podreu apuntar de cara al setembre, perquè ara ja estan acabant el curs aquest mes, però de cara al setembre tornen a començar i també demanar informació, perquè podreu tenir informació allà dels horaris i els cursos que començaran al setembre.
4: Perfecte, doncs vindrem, escolta'm, per què no?
5: Perfecte, esperem que sí, feu força propaganda i que tothom s'animi, simplement, encara que sigui passar una estona, una horeta, perquè serà maco de veure, perquè us portarà aquella època dels anys 20, 30, 40 de les grans orquestres i les grans sales de ball.
4: Val, doncs recordem que això serà el dia 30 de maig, un dissabte, per tant, perfecte. Comença a les 6 de la tarda, podeu anar-hi tranquil·lament a l'Espai Tolrà, l'entrada és gratuïta. I avui n'hem parlat amb el Jordi Chamanel, ell és músic de la Castellà Swing Band, una de les bandes que competeixen en aquesta primera batalla de bandes de swing a castellà. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi superbé.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
4: Una abraçada.
5: Fins ara, adéu.
4: I també nosaltres ens acomiadem, Carme. Moltes gràcies. Fins una altra.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Avui al Connectats volem conèixer dues històries de superació i èxit en la recerca de feina sènior. Ho farem amb Wise People Sant Cugat, una entitat que acompanya professionals amb experiència en el seu procés de transició laboral. Ens acompanya, i torna a repetir, perquè li ha agradat molt l'experiència, amb Francisco Gallardo, que és membre de la Junta de Wise People. Francisco, com estàs?
1: Molt bé.
0: I avui vens acompanyat per l'Anna, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I el Dani, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Que són dues persones que van picar la porta de Wise People per dir, em podeu ajudar? I vosaltres estàveu allà precisament per això, no?
1: Sí, nosotros parlaré en castellà. Nosotros lo que hacemos es ayudar a personas mayores de 45 años, más o menos, a encontrar un nuevo proyecto de trabajo. ¿Vale? Digo más o menos porque también hay personas, alguna menor de 45, y en el entorno del Vallés aproximadamente también. Lo que hacemos es ayudar en todo lo posible a que encuentren opciones, a que su autoestima suba, a que les damos técnicas de cómo hacer, desde lo que es un currículum, entrevistas, formación, talleres. Estamos muy en contacto y asistimos a eventos para senior. Por ejemplo, hoy hay el ayuntamiento y organiza 50 Plus, en el que unen a empresas y a candidatos. Allí tenemos nosotros, estamos también nosotros ayudando a la gente. Y bueno, pues el caso de siempre le digo David y es Daniel.
0: Le has cambiado el nombre al Dani.
1: Sí, porque mi sobrino es David. Y Ana.
3: Ya te consiento.
1: Entonces, son casos de ejemplos de éxito. Hay alguno más que al final no pudo venir, que lo cito, 63 años, necesitaba 6 meses para poder cotizar. Ay, que tengo 63 años, que no me van a querer. Y aplicamos siempre una técnica de, oye, pues vamos a ver qué es lo bueno que tienes que puede ser útil para los demás. Pues resultó que esta señora sabía inglés, francés, alemán, catalán y castellano. Sí, pero es que tengo 63 años y mira, un diamante, aunque tenga 63 años, sigue siendo un diamante. ¿Dónde podemos ir? Pues bueno, vamos a buscar como agentes cívicos, como trabajo para ayuntamientos, y consiguió encontrar un trabajo a los poquitos meses. Parece qué imposible, bien. Pero son muchas veces los tabús que no nos hacen ver lo que valemos.
0: És veritat, n'hi ha tants, i en sí. Tenim tants, sí. De propis, sí. Ens falta doncs, això, treure'ns de sobre totes aquestes etiquetes no? i aquestes por. Francisco, quan aconseguiu que aquestes persones que us han vingut a trobar resolen amb èxit, troben una feina per vosaltres, això és missió completa,
1: fiesta,
0: no?
1: Fiesta, però fiesta parcial. Es decir, encontrar un trabajo no significa que va a ser el trabajo para toda tu vida, pero no significa que vas a pasar el periodo de prueba. Entonces, hay una parte que se llama en inglés onboarding, que es que cuando tú llegas a un sitio, a un barco, tienes que embarcar. Y ahí también ayudamos. Es decir, oye, tienes que mimetizarte con tu puesto de trabajo, no, con la mejor voluntad no puedes pisar cacharros. Y es una parte en la que, bueno, se forman unos vínculos que son emocionalmente muy buenos, muy satisfactorios. Y todos cuando llegamos a casa decimos, mira, ha encontrado trabajo Pepito. Ah, sí, qué bien, qué bien. Forma parte ya de nuestra familia y de nuestra familia Wise. Por cierto, lo de Wise, no sé quién se lo puso, significa sabio en inglés. Se escribe W-I-S-E y para que alguien contacte, pues que busque la web www.sancugat.cat y allí tiene todos los datos de contacto.
0: Que no té res a veure amb gent guai, que també podria ser.
3: No, però acaba sent així.
2: Són guais, guais i guais.
0: Vinga, l'Anna estava confirmant amb el cap tot el que anava explicant al Francisco. Anna, quina ha estat la teva experiència amb Wise People?
2: Per mi ha sigut m'han donat suport. Bueno, jo els dic que són com la meva família laboral. Vale, o sigui, m'han ajudat a trencar pors que tenia. Per exemple, a mi no se'm dona bé anar amb un entorn laboral i explicar qui sóc. I ens anava a conferències i tenia la, bueno, la Helena era la meva mentora i em deia, va, Anna, vés a aquesta conferència i parla'ns amb tres persones. No sé, m'ha ajudat a... Jo sóc una persona molt activa i m'ha ajudat a superar pors. I coses que jo pensava que no faria les he fet gràcies a ells.
0: Com què?
2: Pues és això que et comentava. Pues anava a conferències i aleshores en el networking interactuar, pues fes-li preguntes, tingues interès, parlar... No sé, he après molt de gent que treballa en altres sectors, saps? Per exemple, de sostenibilitat, vaig anar a un... feien unes jornades tecnològiques, aleshores veus gent que està treballant en reciclatge... un sector totalment diferent del meu món, però no sé, m'ha obert com una visió diferent, saps? No sé si m'explico bé.
0: Vinga, Francisco. Aquí com el bàsquet, demanem temps.
2: Sí.
1: ¿Puedo contar cómo te conocí?
2: Sí.
1: Sí.
2: No sé, ni soy ni... vale. Ah, claro, vale, sí.
0: És important per entendre...
2: Sí.
1: En una formación que estábamos haciendo vi que una persona decía, bueno, es que yo voy a talleres, voy a cursos y, jo, me siento fatal. Corrígeme, cuéntalo tú.
2: No, és que em vaig inscriure a un clúster de residus, me'n vaig anar a Tarragona i feien una immersió tecnològica, que això les empreses, els treballadors, els hi paguen la formació. Aleshores jo vaig enviar un mail perquè jo, per la meva feina, era del clúster Habitat. I són jornades que són molt interessants perquè conviden a tècnics i aprens molt. I vaig dir, bueno, vaig demanar si podia anar-hi. Doncs jo m'ho vaig pagar jo, me'n vaig anar un cap de setmana on no coneixia ningú. I doncs, després de jornades, de xerrades... Clar, tothom es coneixia, perquè era del mateix sector menys jo. I doncs, quan vaig anar a dormir, vaig pensar, què faig jo aquí? Saps? O sigui, és que tenia ganes de plorar. Com dient, o sigui, per mi és tot, o sigui, superemocionant, perquè estic aprenent molt, estic una... però sóc l'única que no treballo, saps? O sigui, com... I doncs, ara tinc una perspectiva totalment diferent. O sigui, l'Helena també em va ajudar com... No tengas prisa en encontrar trabajo, tú experimenta, ¿sabes? Ves a sitios, conoce gente, miras a veure aquest de què treballa, aquest què fa... Saps?
0: Xarxa, no?
2: Bueno, sí, és xarxa. Xarxa, però és com... El món és tan gran i hi ha tantes possibilitats i a vegades estem en un entorn que no estem a gust i per pors no fas cap canvi. I en canvi, no sé, és com... Jo tenia com resistència de fer això i doncs, mira, vaig anar... I em va ajudar moltíssim que el Pablo...
0: El Francisco.
2: Em digués, ostres, Anna, jo esto también lo he vivido. Saps? Wise també m'ha portat això de comunitat, que veus que... Bueno, no sé, és un grup que tenim algun comú que... Bueno, no tothom no té feina a Wise. Hi ha gent que també vol canviar de
0: però fer el salt és un...
2: Exacte.
0: Fa vertigen, no?
2: Fa vertigen i, a part, a partir dels 45 anys no és el mateix trobar feina. No, saps? O sigui, jo sóc enginyera industrial, però és algo com no estàs acostumada a fer, buscar... És com, ostres, i me va ir bien, i doncs tens un confort, que tens un salari, tens una feina que la tens controlada, vas anant a aprendre... No sé, és... Per mi ha sigut un regal. O sigui, els dic que són la meva família laboral. És... Després d'anar pensant, és com quin per a mi són, i és trobo fantàstic que és, o sigui, és una associació sense ànim de lucre.
0: Necessari, que és necessari.
2: Total, però és que les empreses també tindrien que tenir...
0: Aquesta visió o aquesta preocupació, no?, per aquest sector
2: de
0: treballadors que poden donar un plus, no?
2: Clar, i a part és que... o sigui, l'empresa necessita talent, saps? O sigui, és com... Tu et sents, quan estàs buscant feina, que són com ellos dios i tu eres pequeñito. I jo crec que això tindria que ser diferent.
0: Vinga, anem a parlar amb el
3: Dani.
0: Dani. El Dani, la seva experiència, quina ha estat?
3: Bé, mira, jo sóc enginyer químic i el meu àmbit és l'enginyeria forense, com a pèrit, però de cop i volta un dia em vaig trobar a l'atur. Llavors... te encuentras una especie como de foso, una cosa, un pozo hundido, te coge muy, muy hacia ti, te cierras en ti mismo, hasta que un día te encuentras una persona que, de forma desinteresada, se cruza en tu camino para ayudarte. Y eso ya es raro. Ya es difícil de encontrar a alguien así. Ese es Paco. Me dio un baño de realidad el primer día que me lo encontré. Porque me dijo, ¿cómo es que no tienes WhatsApp?
0: Me había ¿No tenías WhatsApp?
3: No, me había cerrado yo en mis redes sociales, todo. Pensaba que te cierras. Es un proceso psicológico de digestión, prácticamente. Mm. Aquí Paco me empezó a orientar, me puso en contacto con Cristina Bacardí. Ella también, a su vez, me enseñó todas las posibilidades que tenía LinkedIn para hacer el networking. Y empezar un poco a reparar ese daño un poco interno que tú tienes, porque te ves de estar en un sitio a no estar, ¿vale? Te va reconstruyendo y te pone en contacto con personas que están en tu misma situación. Entonces, un poco la empatía de decir, oye, no puede ser. Si tenemos una experiencia, tenemos un grado, tenemos lo que hablábamos, ¿no? Pues un poco ese factor de valúa. Tenemos que ponerlo de manifiesto al mundo, para que nos puedan encontrar, para que seamos accesibles. No es tanto un lanzar un currículum puerta a puerta, como se hacía antes. Ahora es todo lo contrario.

0: Hi ha una cosa ara que estàvem parlant i comparant sèniors i júniors, últimament surten informacions referides precisament als júniors, que els hi costa molt, no volen assumir càrrecs de responsabilitat. Tenen un altre enfocament de la vida,
1: sí.
0: Tenen unes altres perspectives i prioritats, i això és molt diferent al que passa amb els vostres casos, no? Amb sèniors que estan acostumats precisament a assumir aquestes responsabilitats.
2: Sí.
0: I això és un valor que també, sí, les empreses haurien de tenir en compte, no?
1: Clar.
2: La vida te lleva un poco a la pérdida del miedo escénico con la responsabilidad, a la que has tocado un poco de responsabilidad y sabes lo importante que es, lo necesaria que es que se lleve bien a cabo desde los mínimos detalles hasta la coordinación del equipo y todo eso, empieza a ser algo natural en tu forma de trabajar. Rehusar de esa responsabilidad, para mí, lo entendería como un grado de inmadurez profesional.
1: Bueno, yo creo que hasta la responsabilidad y el compromís, saps? Perquè jo, no sé, jo crec que les noves generacions no tenen un compromís i un vincle. Jo em sento com si l'empresa... Jo quan treballo en una empresa em sento que és meva, saps? O sigui, tinc aquest vincle...
0: Això és el que et demanen els jefes, no?
1: Saps? I jo tinc aquest...
0: Que defensis.
2: La camiseta, sí.
1: Sí, sí, saps? Aleshores, jo crec que les noves... I que està bé, saps? Perquè cada cosa... O sigui, cada punt té... I al final es tracta de combinar, no? O sigui, fer un bon mix.
0: Sí, però valorar precisament... en els sèniors, doncs, aquest factor, aquesta fidelitat, aquesta responsabilitat que són capaços d'assumir quan altres no la volen. Molt ràpidament, que hem d'acabar. Com veieu el vostre futur, ara mateix?
2: Anna.
1: Jo amb il·lusió.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. Jo vull treballar i treballaré amb un entorn sa.
0: Això vol dir?
1: Que tothom potenciï les seves habilitats. O sigui, vull treballar amb un equip que crezca librement i abiertament, sense límits, sense barreres.
0: En el món de l'empresa això és complicat,
1: no,
0: eh?
1: No,
0: vinga.
1: No.
0: És la meva mirada, Dani.
2: No lo sé cuál va a ser mi futuro. Me llevo un poco al cine, aquella escena de Titanic cuando decía que cada día cuente, ¿no? Cada día es importante. Yo no sé qué pasará mañana. Había momentos en que creía muy claro mi futuro y de repente todo cambió. Pero lo que sí tengo claro son mis opciones, mis capacidades y lo que yo puedo hacer. Con lo cual, ¿qué será mañana? No lo sé. Lo disfrutaré seguro.
0: I tant. Paco, acabem recordant com es poden posar en contacte les persones que estiguin interessades o necessiten un cop de mà amb Wise People.
3: Pues conectándose a la web www.wise.sancugat.cat y allí está la información del teléfono, el email, el WhatsApp y todas estas cosas.
0: Doncs ens ha encantat tenir aquesta conversa amb vosaltres avui per veure que quan es tanca una porta, doncs diuen que s'obre una finestra, però potser s'obre una porta d'aquelles d'un armari de tres portes, no? Senyors i senyora, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies
1: a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anna de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
1: Què tal, com anem?
0: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
1: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
0: a través de
1: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
0: Hi ha un munt de personatges.
1: Bob Dylan, inclús les han fet ells mateixos. Vull dir que és, no te l'acabes.
0: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella Fugada, de l'Héctor Castell.
1: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
0: Era un DJ.
1: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... que clar, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona, que es pot...
0: D'una dècada.
1: Sí, de Barcelona, a més una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona d'això, de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts jocs comuns que ja no
0: desapareixen.
1: Sí, i que va posar... Bé, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que tu pots llegir com una novel·la, també, perquè és això. Vull dir que al final no deixa un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
0: Sideral, Estrella Fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
1: Sí, només en castellà. I bueno, jo el vaig recomanant de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'han queixat, han acabat molt...
0: Li has recomanat.
1: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
0: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
1: Sí, bueno... Podria comentar que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, eren allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època, i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
0: Sí.
1: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
0: Home, pensa...
1: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
0: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, morgies, drogues, sexe, mansalva, depressions...
1: No, és això, és com un on hi ha on passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo, i és un retrat, això, molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, Està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No, no és una, i no és una biografia ensabonada, això mateix. Sí. No, no, que si s'han de dir les coses es diuen. Mm-hmm. I, de fet, ja no ha tornat
0: doncs
1: a passar
0: més. Doncs les coses com eren,
1: exacte.
0: No?
1: Sí, sí, tal com raja.
0: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
1: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós.
0: Greenfield,
1: sí, sí.
0: Molt bé, què més tenim? Vinga.
1: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest està... Aquest llibre que té Quaderns Crema, també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és d'Helena Adli, que es diu El violí d'en Lepp, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i es va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir que està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és
0: és una història diferent.
1: És un assaig atípic, exacte.
0: Sí.
1: Sí, sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt. I encara, avui en dia, encara... És d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de tema.
0: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
1: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un cantant, Mark Lanegan, que el títol és en anglès, però en castellà, Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
0: i llorar.
1: I llorar. Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... Època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna, tot això...
0: Uns temps complicats,
1: sí, temes convulsos,
0: no? Sí.
1: I t'ho explica... Està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està... Està, a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar i, clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, el roben, la pallissen, clar, es fot de tot parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat. Si poses ganes.
0: Doncs ens queda temps molt ràpidament per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
1: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè em va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagé, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
0: Doncs aquí tenim un producte local.
1: Sí, correcte. També m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, suposo que hi haurà gent que el coneix, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdagé. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments. I ha tocat amb molts grans noms. Em sembla que ha tocat amb el Raimond, bueno, no sé si el Serrat també li ha fet arranjaments, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
0: Vaja, que té històries per explicar.
1: Sí, clar, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
0: Doncs amb el desertor professional de Pere Bardagí, aquest producte sí. Quilòmetre Zero, no?
1: Sí, aquest, sí, ah. si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell,
0: perquè em sembla que passi per la llibreria.
1: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
0: Molt bé.
1: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem... potser preguntar, a veure si el podem aconseguir.
0: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, en llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups, de...
1: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè sí? ens agrada molt la música en general, ja no cal que siguin aquestes més, històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz, vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
0: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
1: Ja teca.
0: Gràcies, Roger.
1: A vosaltres.
0: Fins a la propera.
1: Adéu-siau.

Bé, doncs avui amb aquestes propostes que ens han portat llibres que parlen de diferents aspectes del món de la música, tanquem la paradeta. Així hem començat aquesta última setmana del mes de maig. Demà tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia els 365 dies de l'any i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
2: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables. Les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
1: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc, alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol santcugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Errenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet d'Ewa Pajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem al Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 25 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport. Repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem a l'esport local, a l'esport en marxa, amb en Joan Garcia. Tot seguit, la Marc Castro conversarà amb l'Aina Rabassa, una artista emergent de Sant Cugat, que aquest dijous preestrena al Cigló el seu primer treball musical, que veurà la llum a la tardor. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb una entrevista personal a Enric Andersons, que molts coneixereu per estar al darrere del projecte de Sotasons, impulsor, entre d'altres, del Festival Sant Cugat. I afegirem un pessic de literatura de la mà dels llibreters de La Paideia, el Sergi Martí, amb qui descobrirem autors de la novel·la negra que van més enllà dels més mediàtics. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on aprendrem a preparar una cassola de fideus de pagès per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: faves comptades no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
1: Club Healthin patrocina aquest espai.

Molt bon dia, comencem aquest Esport en Marxa i tot i que la temporada està pràcticament finalitzada, però tenim alegries, per exemple, del primer equip femení de l'handbol Sant Cugat, que ha pujat a Lliga Divisió d'Honor Plata i ho ha fet de manera magnífica, guanyant la fase sector disputada al País Basc i d'aquesta manera assoleixen per primera vegada aquest èxit sense precedents a casa nostra. Però el programa d'avui també parlarà d'equips que estan fent història. De fet, és el sub-14 del rugby Sant Cugat. Porta ja 400 dies sense perdre i el que ha fet és històric perquè ha estat capaç de guanyar dos triplets consecutius amb dues temporades. Només el BRAC, la temporada 2018-2019, va ser capaç d'aconseguir aquesta fita i el Rugby Sant Cugat ho ha fet també. En aquesta 2025-2026 tindrem el seu tècnic, en Fran García. I també és moment de repassar el futbol de casa nostra. I ja es van posant els equips a les banquetes en ordre i avui ens acompanyen entrenadors de futbol santcugatenc. Un que marxa a Costa Rica, que és el Joel Bravo, un altre que també ha marxat de l'Ètic Sant Just, ja coneixerem quin serà el seu proper destí, i és el Conrad García, que ha fet una molt bona temporada de Lliga Elite amb l'Atlètic Sant Just, i finalment també tindrem un altre santcugatenc, en Rubén Hurtado, dos ascensos consecutius, entrenador del filial del Terrassa B, de tercera catalana a primera catalana, sense cap tipus d'aturador. Per tant, tindrem una tertúlia de futbol santcugatenc doncs ben farcida i molt repartida de categories. Això és l'Esport en Marxa, comencem ara mateix.

0: I posem en ordre els pocs marcadors d'aquesta jornada, perquè ja va finalitzant aquesta campanya 2025-2026. Avui ens acompanya, per donar un cop d'ull als marcadors, el nostre company Martí González, editor de l'Enjoc. Ja sabeu, el podeu escoltar de dilluns a divendres, parlant d'esport català des de Quat Media a Catalunya, d'una a dues del migdia. Martí, molt bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Doncs començarem aquest repàs als marcadors parlant d'hoquei herba, Egara 3, júnior femení 4.
1: Les de Guille Carnissa, que tanquen la temporada en cinquena posició i es queden a 3 punts de jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
0: Més hoquei herba, Polo 2, júnior masculí 4.
1: També s'han quedat els cinquatencs sense final a 4, que acaben guanyant, però per pitjor gol a veraix amb l'Atlètic Terrassa i el Sanse queden fora d'aquesta final a 4 pel títol.
0: En futbol sala, Arenys de Munt 6, Olímpic Floresta 8.
1: Els florestans superen el conjunt del Maresme i es consoliden a la quarta plaça, falta d'una jornada per acabar la competició.
0: I finalment, en bols en 4 femení 27, Jardín Màlaga 26.
1: Les santcoatenques, que són campiones de la fase sector, i ascendeixen per primera vegada a la Divisió d'Honor Plata.
2: Esport en marxa.
0: Comencem, són les 10 i 9 minuts del matí, darrer programa d'aquest mes de maig, i ho farem parlant molt ben acompanyats avui de molts entrenadors de dues disciplines, de rugbi i també de futbol, però donarem prioritat al rugbi. Ens acompanya el Frank Garcia, que és el tècnic del sub-14 del rugbi Sant Quat. Frank, molt bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Bé, anem a donar un cop d'ull abans de posar una miqueta en context el que heu aconseguit. Dos triples consecutius, campionat de Catalunya, també torneig Melé, que és un dels més importants, juntament amb el campionat d'Espanya, i 400 dies sense perdre. Aquí que tenim alguns entrenadors, no sé si tens alguna recepta, quin és el secret?
3: No, hi ha secret. Al principi és tenir la sort de tenir un grup ampli i amb moltes ganes de treballar, són nens... I el que sí que fem és, el que el meu cos tècnic quan comencem és signar un contracte verbal, on nosaltres podem ser els entrenadors que ells decideixin, o entrenadors lúdics, que tothom s'ho passa bé, però no hi ha cap compromís, o entrenadors amb una responsabilitat i que ells han d'assumir de feina, de treball, i, bueno, de moment van escollir la de feina i treball.
0: I de moment dona resultats, no?
3: La veritat és que sí. L'esport tampoc té masses dreceres, o treballes, o no hi ha resultats.
0: Parlem d'aquesta plantilla. És una molt bona fornada, òbviament, però hi ha 5 noies a l'equip.
3: Hi ha 11 noies.
0: 11?
3: 11 noies, de les quals 5 juguen habitualment a l'equip A i 6 juguen a l'equip B. Però són 11 noies de 50, és una barbaritat.
0: Pocs equips tenen aquesta barreja, no?
3: Cap equip té aquesta quantitat de noies i cap equip dels 8 millors d'Espanya que hem jugat tenia més d'una o dues.
0: I què passa aquí a Sant Quat?
3: No sé, jo crec que és una feta crida. Van començar venint nenes, es troben bé, es troben en un esport mixte que poden ser elles, i la veritat és que s'empoderen i arriben a nivells de... ja no de joc, sinó també de caràcter i identitat, que és espectacular i que, gràcies a Déu, ens podran nodrir de noies pel primer equip, que sempre està bé.
0: Això t'ho va dir, tenim un exemple al primer equip femení, la Martina Benito, que és internacional amb la selecció espanyola, que va començar des de petit aquí, i ens deia que jugar amb nois també li ha donat aquest valor que potser una competició únicament femenina no t'ho pot aportar, no?
3: És totalment cert. Al final, aquestes noies porten competeixen fins que tenen 16 anys en un esport de contacte i mixte, amb la qual cosa, quan arriben a la seva etapa de jugadores només fèmines, la veritat és que, sobretot al nivell de contactes i al nivell de competitivitat, el tenen multiplicat per 10. A més, noies que estan jugant i competint en aquestes etapes al màxim nivell, i això els dona pues, després una capacitat de competir brutal.
0: No sé si has pensat el dia aquell on malauradament es perdi un partit, si tens la xerrada preparada o no.
3: No, és part del procés. Perdre suposa continuar aprenent, i això els hi serà útil sempre. L'esport és així, també aquests nois han viscut una part cruel. Abans dels 400 dies van perdre la final d'un torneig maler per un xut a pals fallat per nosaltres. Jo crec que part de l'èxit de tots aquests 400 dies és la part fosca que han hagut d'assumir i han hagut d'aprendre també, eh? La vida, ara veiem només el bo, però també han passat coses dolentes.
0: El guanyar tant t'empodera o no?
3: El guanyar tant a la llarga t'enfableix, perquè són nens, i els nens es creuen que la victòria els dona un efecte molt ràpid, però que és difícil de mantenir. Llavors, el que sí que per això estem nosaltres, per cada cop que es torcen una mica del camí, intentar adreçar-los. Tinc la sort de tenir un staff increïble, increïble. Des de gent molt veterana, de 70 anys, fins al Rodrigo, que és més petit que els nens que juguen, però és part del meu staff, i sóc un afortunat per això.
0: I cadascú té la seva parcel·la, la seva àrea, no?
3: Sí, nosaltres treballem de forma conjunta. Jo m'encarrego més d'analitzar i veure les dinàmiques des de fora, i ells porten la part de treball de camp. Corregim el que hem de corregir i és algo que ens funciona.
0: Ara faran un salt de categoria, no?
3: Una part sí, una part no. És el bo que té el rugby, que van canviant. I pujarà una fornada competitiva que s'ajunta amb la que ja va ser campiona d'Espanya l'any passat. Serà molt potent, també. I pujant nens d'escola, doncs, que passen a sub-14 i han d'adaptar-se al ritme de competició. Perquè això sí que el rugby és molt... És una passada. Passes de no competir res i això es fa sub-14.
0: Tu els acompanyaràs, els que pugen, o et quedes amb la categoria?
3: No
0: es pot dir?
3: No, és que no es pugui dir. Crec que faré un any de descans. Porto 10 anys seguits treballant amb nens i això, pues, una mica cansat, i crec que si no es torça res, m'agradaria fer, no sé si em deixaran, però m'agradaria fer un any de descans.
0: A nivell de rugby, veiem una miqueta el tercer temps, creus que aquesta idea es podria replicar en d'altres esports o no?
3: Jo crec que s'hauria de replicar. I a més, és en un esport on el contacte i el combat és present, hi ha d'haver un espai on es pugui calmar i veure que és esport i que pots compartir en aquestes edats una Coca-Cola, en altres una cervesa, i comentar, encara que t'hagis enganxat o hagis tingut situacions tenses durant un partit. Però crec que separar sempre la part del camp de lo de fora, perquè després tot es distensiona. Ens trobem molts cops amb la mateixa gent durant l'any i quan ja has compartit coses, el camp també afluixa, perquè relativitzes, perquè ja et coneixes, ja és personal, i això crec que aporta un plus al tercer temps. Mm-hmm. No, cadascú no marxa i no es veuen, i això es queda, no? Com ja ho has compartit i has parlat el que hagis de parlar, doncs després, doncs, és bo.
0: Molt bé, doncs, Fran García, no sabem què passarà amb el teu futur, tu de moment vols descansar, però coneixent una miqueta la gent que dirigeix el Rugby Sant Cugat, potser t'acabaran convencent o no, això està a la teva decisió. En tot cas, agrair-te la teva presència aquí a l'Esport en Marxa, i ben aviat tindrem un reportatge de tots aquests nens i nenes que han completat dues temporades magnífiques i convertint-se en dominadors a nivell estatal del rugby. Que vagi molt bé, i gràcies per la teva visita.
3: Gràcies a tu.

0: L'Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs bé, un programa, L'Esport en Marxa, ja hem escoltat el Fran García, que és l'entrenador del sub-14 del rugby Sant Cugat, i ara tenim aquí més entrenadors. Tots tenen tenen dues característiques, que són de Sant Cugat i que són entrenadors de futbol, i anem a conèixer una miqueta la seva intrahistòria d'aquesta temporada i una miqueta a parlar de futur, almenys amb dos dels tres, perquè ja coneixem a quines banquetes estaran. Un tercer hem d'esperar. Joel Bravo, entrenador del Sant Cugat, perquè fins al 30 de juny no acaba la temporada, però sí, no? Entrenador del Sant Cugat encara?
2: Sí.
1: El Conrad García, exentrenador de l'Atlètic Sant Just, perquè ja t'has acomiadat.
3: O... Sí, correcte.
1: Sí? Perfecte. Sí. I Rubén Hurtado, entrenador del Terrassa B.
4: Bon dia, Joan. Sí, entrenador del Terrassa B encara per l'imminent també.
1: Molt bé. Perfecte. Doncs començarem pel que juga a casa, que és el Joel Bravo. Ja ha tancat el que ha estat aquesta temporada del seu vincle al Sant Cugat, marxa a Costa Rica, a la segona divisió professional d'aquell país. Joel, veient en perspectiva aquestes dues temporades, no sé si encara te'n recordes d'aquella derrota tortosa d'aquell dia, no?, que pràcticament ho teníeu a tocar, no?
2: Sí.
1: No vull començar amb pessimisme, eh?
2: No, ni molt menys. Jo, justament el dia després d'acabar la Lliga, aquí a casa contra la Rapitenca, l'entrenador Portés i el segon entrenador els deia: tinc ganes que passi aquesta setmana per fer balanç i fer autocrítica del que ha passat. Acabes la primera volta líder, a la jornada 23 estàs a 3 punts del líder i a 7 punts del tercer, i bueno, arriba Setmana Santa i a la tornada pues, vas al camp de l'últim i te'n vas al minut 60 perdent 3-0. Llavors, bueno, al final crec que hem tret moltes conclusions. Sí que penso que al final l'objectiu principal, de veritat, que ens havíem posat era intentar canviar una miqueta el dia a dia de l'equip. Volíem que tant l'estaf com els jugadors parlessin el mateix idioma, i això ho hem aconseguit. I el divendres que vam fer el comiat amb l'equip, el primer que els vaig dir és que hem de ser conscients de que se'ns ha escapat, i és la realitat. Quan et despedeixes, tots els missatges són positius, però crec que perquè cicatritzi una ferida, doncs realment has de ser conscient de que tens una ferida. I bueno, pues, ja no només a nivell personal, no?, per un mateix, sinó també de cara al club, doncs aquests dies hem fet aquesta autocrítica per tal de que la propera temporada, doncs... algunes gestions que es podrien haver fet o algunes situacions que crec que es podrien haver resolt de manera diferent, doncs que puguin sortir cara, com estem dient.
1: Tot i així, marxes amb el cap ben alt, tercera plaça. Crec que amb Oriol Alcázar sou els que heu quedat millor posicionats a la primera catalana amb l'arribada de la nova categoria de la Lliga Elite. En tot cas, marxes de Sant Cugat, del club, vas arribar... Fins i tot van fer una prova d'avaluar-te com a entrenador, no?
2: Sí.
1: Com era aquella prova?
2: Bueno, el Marco Reina. Vaig tenir una reunió amb ell. Estaven en un moment en el que estaven apostant moltíssim pel perfil d'entrenador, i tant el Ferran Benet com el Julián, doncs, havien implantat tot una metodologia per donar-li un valor afegit al club, i qualsevol que entrava per la porta, doncs, volien saber realment... Sí, el que diu el currículum, doncs ho demostres a la gespa. I sí, vaig arribar allà, recordo que ho vaig fer amb l'equip del Pasco, i jo preparant-me a casa un joc de posició, tal, acaba l'entrenament i un company... ostres, ha venit el Bravo a fer un rondo. I llavors, des d'aquell dia, no?, pues t'adones una miqueta aquella humilitat que quan ets jove, doncs, et penses que et menjaràs el món, i que realment, doncs, crec que és el procés que ha de continuar i ha de seguir tothom de realment fer passos endavant per créixer. La professió d'entrenador, òbviament hi ha casos extrems, però la professió d'entrenador comença tard respecte a la resta. Llavors, crec que hem de ser conscients que dels 20 als 30 anys, doncs, crec que és el moment de màxima formació, i això t'ho poden donar els títols, però també t'ho poden donar les persones amb les que comparteixes entitat. Mm.
1: Després posarem sobre la taula altres històries del futbol català. Costa Rica, no? Sona bé.
2: Sí, sona bé. Sona bé. Al final, ja no només a nivell de país, sinó vaig tenir la sort la Setmana Santa de l'any passat, doncs, d'anar a conèixer el país, conèixer la cultura, conèixer el club, diguéssim, on aquest cas doncs, finalment s'ha donat aquesta oportunitat, i sobretot les persones. Vull dir, al final també doncs, tinc la sort de que tornen a apostar per mi persones que en el seu dia van apostar aquí al Sanku, i la gent es fa d'un equip o d'un altre per les persones que hi ha, no? Aquests dies que estic fent de profe també els hi poso documentals als alumnes de Ronaldinho, de ara el cas del Madrid amb Mourinho. La gent al final, òbviament, o fins i tot pels teus pares, no? Vull dir, un nano es fa del Barça, del Madrid, de l'Espanyol, pel que veu a casa, i crec que pues, com a professionals també t'acabes decidint un lloc o un altre per les persones.
1: Després tornarem amb el Joel Bravo amb més temes. Parlem amb Conrad García, exentrenador atlètic Sant Just, i veurem on va. De moment el futur el tenim allà, present, però no direm res més. Bé, una temporada que ha acabat a Lliga Elit, on l'equip ha estat a punt de classificar-se per jugar de nou un play-off amb l'Atlètic Sant Just. Una mica també has fet autocrítica, també has fet valoració de la temporada, entenc, no?
3: Sí. Ha estat una temporada llarga, perquè al final, quan un equip està acostumat, no?, a competir només una Lliga, la Lliga Elit, vam començar amb la Copa del Rei, amb la prèvia de la Copa del Rei, i és un cúmul d'emocions que vas guardant a la motxilla, que et fa fent també molts partits entre setmanes de dos, de tres partits que acaben passant factura, i a final de temporada doncs sí que és cert que estem contents del que hem fet. Ens ha quedat aquesta espineta, com bé deies, de no poder entrar a play-off, però en general un any llarg, dur, però content.
1: Copa del Rei, us va eliminar al Mallorca, i tens la foto de perfil en Jagoba Arrasate, no?
3: Sí, bueno, és una mica...
1: Soc tafaner, eh?
3: Sí, és una mica un somni, no? El que va passar durant aquelles setmanes és una bogeria quan un equip com l'Atlètic li toca jugar contra una primera divisió, quan aconsegueixes aquesta fita de poder jugar de tu a tu contra jugadors professionals al màxim nivell estatal. Doncs és curiós veure com tot es magnifica, no? Com apareixen medis per tot arreu. Has de fer, crec que vam fer en una setmana o dues, unes 30 entrevistes per diferents medis. Clar, això et treu una mica també del focus i del dia a dia, quan no estàs acostumat. Però és un somni jugar contra Jagoba, que ja l'admirava abans de poder jugar contra ell. Doncs enfrontar-me a ell va ser maquíssim, i a més només tinc bones paraules perquè em va tractar i vam estar xerrant una estoneta de futbol, que això m'ho emporto per mi per sempre.
1: Què creus que li ha faltat a l'equip per intentar acabar entre els sis primers? Perquè va haver-hi moments de la temporada que estava allà.
3: Sí. Crec que ens ha faltat una mica, segurament, d'arribar amb més piles, no?, a final de temporada. La sensació, moltes vegades els equips es mouen pel que passa, no?, pel que veus el dia a dia a l'entrenament, i era una sensació de voler, però no acabar, no?, de donar el 100%, perquè potser no arribàvem a aquest 100%, perquè, com et deia, la temporada ha estat molt llarga, partits entre setmana ens han condicionat molt els resultats, i després mentalment també hi havia aquest tema, no?, de si ens tornaven o no ens tornaven 3 punts o no possible sanció administrativa, bueno, a nivell d'un partit que ens quedava pendent. Llavors això mentalment tampoc ens ha ajudat, però bueno, sense gaire excuses, sí que és veritat que hem estat a punt d'entrar a play-off i a punt de quedar en quarta posició, però al final quedes més lluny amb tot aquest enrenou, no?
1: Molt bé, i anem a parlar amb Rubén Hurtado, el tècnic del Terrassa B, que ha estat capaç aquestes dues últimes temporades de col·locar l'equip de tercera a primera catalana. Rubén, no sé si en el millor dels guions d'una pel·lícula t'imaginaves aquest final, aquest desenllaç.
4: Doncs la veritat que no. Després de 5 temporades de tercera catalana, personalment, vam assolir l'ascens a la segona catalana, i era un premi molt gran. I les coses que té el futbol, que després de molts anys que t'ho nega, després et dona 2 ascensos seguits. Al final s'agraeix, perquè és això. Jo sempre dic que el futbol és una mica deficitari en quant a emocions i en quant a sou, però en aquest cas ens ha vingut tot de cara i l'hem d'aprofitar, l'hem de gaudir i ja està, aprofitar-ho fins que s'acabi la ratxa.
1: Això t'anava a dir. No sé si després de 2 ve el tercer.
4: Molt difícil. Jo crec que ja primera catalana és un salt bastant més gran. Ja parlem d'una altra cosa. Equips ja històrics, amb un pressupost ja molt, molt superior, jugadors amb molta més experiència. Segona catalana també ho és, però potser hi ha més marge de amb un equip jove, amb molta intensitat, molt treball darrere, es compensa tot molt més, però Primera Catalana ja és, són paraules majors.
1: No només hi ha el tècnic santcuatenc, sinó hi ha un davanter, que aquesta temporada de Sant Cuat, que ha superat tots els registres, no?
4: Sí, el Pau Santanac, que és d'aquí de Sant Cugat, és una família que està tocada per una vareta màgica, perquè el seu germà, el Biel, també ha ficat 33 gols aquí al juvenil del Sant Cugat, i la veritat que jugadors diferencials que fiquin gols t'obren partits que potser no estan allà tancats, sobretot quan vas líder. Hi ha molts equips que, sobretot a l'estadi, que és tan gran, ja es tanquen i et dificulta molt la tasca de trobar aquest forat per obrir la llauna, i jugadors com el Pau pues, et donen aquest plus que és diferencial per guanyar una lliga.
1: A ningú se li escapa que ets entrenador del filial, però també hi ha el primer equip, que està a segona federació, amb un entrenador experimentat com és l'Oriol Alsina. No sé quina és la teva relació, t'hem vist alguna vegada alguna sessió d'entrenament, perquè es pot aprendre i molt, no? Una enciclopèdia.
4: Sí, jo sempre que puc m'escapo pels matins a l'estadi a veure'ls entrenar, perquè, a part perquè pugen molts jugadors nostres, han pujat més de 10 jugadors en dinàmica de primer equip, 4 que van setmanalment a entrenar amb ells, i sempre que puc m'escapo, i és aprendre d'això, de metodologia, de gestió de grup, de tot. Sempre intento anar perquè m'impregno amb tot el que puc.
1: Molt bé, anem a donar un cop d'ull ara als marcadors d'aquesta jornada, corresponent a les vostres categories on heu entrenat. Joel, aquesta Primera Catalana per pujar a Lliga Elit, Palamós 1, Viladecans 3, que ha estat el teu rival, i Igualada 2, Turó Peira 1. Com ho veus? Quina és la teva aposta?
2: Doncs mira, el Palamós Viladecans el vaig estar mirant ahir, el feien per YouTube. Bueno, jo crec que potser el gran favorit per plantilla hauria de ser l'Igualada, però ara ves al camp del Turó i treu-lo endavant. Però sí que és veritat que el Viladecans és un equip molt, amb molta experiència, un míster també amb molta experiència, molt, amb les coses molt, molt clares, i jo aposto a que Viladecans, en aquesta gestió de doble partit, crec que pot ser l'equip que ho acabi traient.
1: Pel que fa a la Lliga Elit, ascens a tercera, teníem el Rubí 1, Poble 1, i el Sant Mauro 0, Prat 1. Conrad, com ho veus?
3: Bueno, aquí el gran favorit, jo crec que com a inici de temporada segurament era el Prat, no? Però s'ha vist fent un final de temporada una mica regular, ha entrat a play-off i de moment va una mica, no?, marcant la distància i posant-se per davant. I en quant a Rubí i Poble, doncs, és una eliminatòria molt igualada, no? Joventut i talent contra l'experiència i aquesta ambició que té el Rubí. I si hagués d'apostar per algun, jo et diria la Pobla per l'any que han fet, pel talent que tenen i per aquesta joventut, que a vegades aquesta joventut amplia encara més l'ambició que tenen els jugadors, les ganes de fer-ho bé, i aquesta energia els poden fer estar dalt. Però si els pronòstics de la Lliga Elit ja són complicats, imagina't del play-off, no?
1: Molt bé, i al grup 4 de segona catalana teníem el Corbera 1, Porret 0, i el Gironella 0, Berga 1. Rubén, no sé com ho veus.
4: Doncs difícil, perquè ara ja tothom arriba amb el ganxo a nivell físic. Nosaltres teníem molt clar que havíem d'intentar ser campions per no arribar al play-off, i ja s'han vist en aquests dos partits que hi ha hagut lesions musculars per temperatura, per el desgast físic que hi ha, llavors és difícil donar un pronòstic. Jo crec que Berga, tenint la tornada a casa i havent guanyat un 0-1, jo crec que és favorit per passar a la final. I per l'altra banda, Porreig, amb la tornada a casa, encara que va perdre contra el Corbera, crec que hi ha molta diferència, i jugant a casa, que sempre omplen el camp, jo crec que remuntaran i la final serà Porreig-Berga.
1: Us vaig a preguntar sobre la figura de l'entrenador. Com la veieu? Si es respecta prou per part dels clubs, dels jugadors, si hi ha hagut una tendència, vosaltres encara sou bastant joves, però sí que hi ha hagut una tendència dels jugadors que tenen doncs, massa pes en la decisió de les directives, dels clubs, no sé com ho veieu. Qui vulgui començar, Joel?
2: Mira, jo recordo quan em van anunciar com a entrenador del primer equip, que personalment em vas preguntar com veus el fet, no?, de tenir una plantilla on tens tants jugadors que també són entrenadors, no? Perquè a vegades, doncs, en aquest sentit, pots jugar a favor o en contra. Jo personalment els he dit que crec que juga a favor, perquè al final són més opinions. Són ells els que des de dins també et poden donar solucions que tu potser des de fora no veus. Però crec que el fet també de com estem a nivell de país, no? Cas de Luis Enrique, cas del Barça, cas de la selecció espanyola, és com que almenys aquí se'ns està donant un altre cop aquesta confiança, no?, de totes aquestes persones, doncs, que realment li donem aquest valor a la formació, en el dia a dia, que li dediquem tantes hores. Crec que se'ns està donant, com a mínim, doncs, una segona oportunitat o un marge de confiança. Jo parlo també, doncs, de l'experiència que puc tenir, però crec que s'està començant a donar aquest valor de confiança i de temps, tenint en compte, doncs, que si guanyes ets bo i que si perds ets dolent, eh? Però bueno, crec que precisament com s'està professionalitzant tant l'staff, crec que, bueno, hi ha una corrent una miqueta més, potser més conservadora, no? El cas del Girona, el cas de l'Espanyol... Bueno, jo ho veig així.
1: Conrad?
3: Sí, jo, clar, és complicat, no? Jo crec que em passa una mica el mateix cas que el Joel, que jo també he estat, bueno, aquest any allà a l'Atlètic, pues et diria que no sé si el 50%, però molt a prop dels jugadors també són entrenadors de la base, i això et fa...

0: com deia el Joel, que cada vegada els staffs són més potents que la feina que fas dia a dia perquè el jugador pugui millorar, perquè pugui estar més preparat per competir, el jugador acaba agraint, evidentment, si tu fas un 11, no? Hi ha com a mínim altres 11, 12 o 13 que estan enfadats, no? I que ells volien jugar, però sí que és cert que com a mínim en el meu cas m'he trobat amb situacions positives.
1: I el Rubén?
2: Doncs mira, agafant una mica el fil que deia el Joel, el fet de tenir tants entrenadors catalans pel món dedicant-se a això ha fet que sobretot jugadors i directives ens donin aquest pes tan important als entrenadors i ens donin una mica del poder de l'equip més a l'entrenador que potser hi havia abans. També cada club és un món diferent, però bueno, en el meu cas, en quant a jugadors, a tots els clubs que he estat, jo he tingut els mandos de l'equip completament. Han estat molt agraïts, sempre és el que deia el Conrad ara, els que no juguen tant, doncs és normal que no estiguin tan contents, però que remen a favor, i sempre busquem aquest perfil de jugadors, no volem un altre perfil, tenim aquesta sort que podem escollir el que volem i cuidem molt que sigui gent sana, i després a nivell de directives és el que et dic, cada club és un món, però estic molt, molt content perquè en el meu cas, pràcticament en tots els clubs que he estat, he tingut aquesta sort de manar de dalt a baix.
1: Perfecte, doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Conrad García, exentrenador Atlètic Sant Just, ja desvetllarem el teu futur quan toqui o quan et presentin.
0: Tant de bo sigui aviat.
1: Molt bé. Doncs Rubén Hurtado, tècnic del Terrassa B, molta sort i també et seguirem des de l'Olímpic. Un bon escenari,
2: Moltes gràcies per convidar-me i espero veure'ns durant la temporada.
1: Doncs crec que sí, que es tocarà. I Joel, volia tenir unes paraules per tu, perquè va ser una temporada molt maca, la que vam compartir a nivell de vestidor. Ja saps l'admiració que sempre t'he tingut, que he après moltes coses de tu, i aquests 2 anys també, a banda de les entrevistes, doncs aquella xerrada postpartit, aquella primera jornada que vas perdre amb el Sant Boià a casa, i res, que m'ho he passat molt bé, que ara tindrem un altre substitut que també el conec, com és el Lluís Macià, que m'ho seguiré passant igual de bé, però bé, ara hauré de mirar les teves històries d'Instagram ja més lluny, però et tindré a tocar.
3: Bé, moltíssimes gràcies, Joan. T'ho vaig dir a la nit de l'esport, crec que esteu fent un treball brutal perquè la gent doncs sàpiga la qualitat i la quantitat de formadors, d'esportistes, de com s'estan fent les coses a la ciutat, no només en l'àmbit del futbol, i és importantíssim que ho diguem perquè la gent se n'adoni, i crec que ets un dels màxims responsables, així que superagraït tant per la feina com pel tracte.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joel, per aquestes paraules. Fins aquí l'Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Contades, parlarem amb l'Aina Rabasa, que preestrena al Siglo el seu primer treball musical, que veurà la llum aquesta tardor. Que tingueu un molt bon dilluns, una molt bona setmana, i ens retrobem d'aquí a 7 dies.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: la Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui parlem amb un artista emergent de Sant Cugat que aquest mes de maig presenta en directe el seu primer projecte musical. Aina Rabassa prepara una preestrena molt especial al Siglo Mercantil aquí a Sant Cugat amb una proposta que combina folklore amb mediterrani, sonoritats contemporànies i un univers molt íntim i emocional. Aina, gràcies per estar amb nosaltres i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia.
0: Qui és l'Aina Rabassa i què hi ha darrere del projecte musical?
1: Doncs l'Aina Rabassa és una artista de Sant Cugat, que sempre he sigut una persona, jo crec, molt sensible i molt curiosa, i sempre he tingut la necessitat d'explicar històries, i crec que la música és un vehicle que m'ha permès i m'està permetent fer-ho.
0: Quan descobreixes que la música no és només una afició, sinó allò que vols convertir en un projecte també personal?
1: Doncs realment fa molt poquet, farà un any o així. Jo sempre he escrit cançons, però mai ho havia vist com un ofici, també perquè vinc de família molt de ciències, i llavors sempre aquest tema més artístic ha costat a casa, fins que va haver-hi un moment, fa un any, que vaig dir, tinc ganes d'ensenyar-ho i de convertir-ho en un projecte més seriós, no?
0: Què tenies? Composicions creades de manera individual i vas compondre tot el que és el disc?
1: Bueno, jo sempre havia fet cançons, però mai potser m'havia posat a escriure-les i aterrar-les del tot. Sempre era algo que anava fent que tenia la necessitat de fer-ho mentre feia altres coses. I llavors, arrel de conèixer també a músics i gent ja més en el sector, em van ells animar a fer-ho, no? I em van dir, hòstia, són xules, per què no ho intentes, per què no ho fas? I vaig dir, pues sí, i vaig fer, bueno, vaig fer amb el Lucas Delgado, que és el meu productor, doncs vam fer les cançons i amb moltes ganes a veure què passa.
0: I abans havies pujat a l'escenari o no? O serà la meva primera vegada allò de manera més professional de pujar a l'escenari?
1: Doncs serà la primera vegada que és potser de manera més professional o potser en un lloc tan xulo i tan bonic com el Mercantic i que se sent tant com a casa, per això també és molt especial. Sí que he estat fent aquest últim any alguns concerts i també arrel de fer-los he descobert que és una cosa que m'encanta i que jo no sabia que tenia aquesta passió, no, a l'escenari, i que connecto, m'agrada molt connectar amb la gent i amb la música que canto, però sí, diguéssim que serà la primera vegada.
0: Perquè quan deies volies fer més música, no? Allò com més professionalitzat, era més pel fet del procés de creació, pel fet de pujar a l'escenari i ensenyar-ho? És a dir, t'imaginaves no només el fet de crear música, sinó també de pujar a l'escenari, i tenies aquella visió?
1: Bueno, jo mai he tingut ni tinc gaires expectatives, en el sentit que és una cosa que de moment gaudeixo tant fent-ho i gaudeixo tant del procés que després ja em preocuparé més tard, no?, del que vingui, però sí que he descobert això arrel de pujar-me en escenaris que m'agrada molt compartir-ho en directe i m'agrada molt i crec que connecto molt. També m'encanta el procés de creatiu d'estar a casa i fer-ho tot tu, no? I aquesta part també em sembla molt bonica, però sí.
0: Quines han estat les teves influències musicals més importants, què diries?
1: Ostres, doncs jo et diria que bueno, he crescut molt amb Serrat, és una gran influència per mi, i bueno, la Sílvia Pérez Cruz també es considero, aquests dos, potser si em dius escuinadors, doncs aquests dos com a referents màxims que he tingut, sí.
0: El teu projecte hi ha la barreja que dèiem al principi, no?, d'entre folklore mediterrani i sons més contemporanis. Com neix aquesta combinació?
1: Bueno, doncs jo sí que sempre he sigut més amant potser de l'acústic, no? I del folklore al final és un, bueno, és com se sent com a casa i connecto molt amb això, amb la música d'arrel. Sempre és una cosa que m'ha agradat molt perquè és el que tens a prop, no? I després el tema de barrejar-ho amb aquesta vessant més industrial sí que, bueno, va ser arrel també de parlar-ho amb el Lucas. Em va dir, vinga, va, per què no ho provem? I jo també estava oberta a provar altres coses. I és una barreja que és molt interessant i que crec que tampoc s'ha fet tant. I sí, m'agrada.
0: I què t'atrau especialment del folklore aquest mediterrani que parlem?
1: Bueno, jo crec que se sent com a casa. I per això és un espai en el que m'hi sento molt còmoda.
0: Creus que hi ha una manera mediterrània d'explicar emocions a través de la música? És a dir, dius, se sent com a casa. Creus que és una manera molt nostra, tota aquesta influència mediterrània, o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També expliques que la infància té molt pes dins el teu univers creatiu. Per què ho expliques, això?
1: Bueno, perquè d'alguna manera totes les cançons tenen aquesta cosa en comú, que és la infància, que per mi és un moment molt especial, perquè és el punt en el que tot sorgeix, no? Estem plens de contradiccions, és un moment molt tendre, i precisament una de les cançons del meu disco, que es diu Nena, parla d'això, no? Des de la maduresa, ara que ja tenim les eines per parlar i per afrontar segons quines coses, doncs poder abraçar aquesta nena interior i guiar-la. I d'això va una mica tot el disco.
0: I, per tant, és un disc molt personal. Entenc que està ple de records i emocions de la teva infantesa i del teu procés de maduresa.
1: Sí, sí, sí. I molt oníric, també et diria. També juga molt aquesta part.
0: Fins a quin punt també escriure música és una manera d'entendre't a tu mateixa? No sé si aquest procés l'has fet també per mirar enrere i dir, ostres, fins aquí he arribat, no?
1: Ai, sí, és superimportant per mi. Jo sóc un caos de... Crec que tinc moltíssimes emocions. Bueno, vull dir que sóc una persona molt emocional i que moltes vegades necessito ordenar tot això i entendre'm. I a través de la música i de l'escriptura són eines que m'ajuden moltíssim a aterrar-ho tot.
0: Quantes cançons tens en aquest projecte, el que pujaràs al Siglo, i que, quin tipus de... Parlaves d'aquest, no?, d'aquesta cançó Nena. Quines altres cançons escoltarà la gent que et vingui a veure?
1: Doncs són 7 cançons, 7 temes que entren en el disc. I després hi ha algunes versions d'artistes que admiro molt i que també m'han influenciat molt durant tota la meva vida. I, bueno, és una barreja, sí que principalment totes comparteixen això, no?, aquesta barreja de folklore i industrialitat, però sí que hi ha altres temes potser més acústics i una mica tocant diferents tecles.
0: El fet de pujar a l'escenari també i de deixar-te, no?, veure't amb la teva part més íntima, no?, en aquest aspecte d'aquestes lletres que parlen de tu, no sé si tens un punt de vulnerabilitat, si t'ha costat expressar-te, si creus que pujar a l'escenari et deixarà una mica com despullada, no?
1: Bueno, és despullar-se totalment, sí, sí, i tant. Però també tinc ganes de fer-ho, perquè tinc ganes d'ensenyar, no?, aquesta part meva més fràgil. També em sembla molt bonic poder-la ensenyar i donar-li aquesta importància. I per sort vaig acompanyada de gent amb qui tinc molta confiança i els admiro moltíssim, així que també estic molt, molt tranquil·la en aquest aspecte.
0: Quin tipus d'espectacle veurem el dijous 28 de maig al Siglo? És a dir, veurem a l'Aina sola a l'escenari, la veurem acompanyada d'una banda, com que aquest veurem?
1: Doncs...
0: A què es pugui explicar, també.
1: Doncs és un concert que serà amb dos músics, el Lucas Delgado al piano i el Juan Muro a la guitarra, que són dos músics a qui admiro molt. I bueno, hi haurà alguns temes que seran a duo, altres que seran a trio, i això serà, sí, sí.
0: Com definiries el teu treball en tres paraules?
1: En tres paraules?
0: Com si les tens.
1: Doncs sobretot et diria l'autodescobriment, perquè és el meu primer treball, i és això, ha sigut un aprenentatge constant i encara segueix. Després, fràgil, no?, aquesta fragilitat de la que parlàvem, d'anar cap endins, sobretot, i al darrere, no?, a la infància. I sensible, també, sí, sí.
0: Què representa per tu estrenar-te a casa, estrenar-te a Sant Cugat i també fer-ho en aquest espai com és el Siglo?
1: Ai, doncs és superespecial. En tinc moltíssimes ganes, també perquè serà una excusa perquè gent que fa temps que no veig ja m'han dit que vindran i serà un retrobament amb tothom i em sembla supermàgic i en un lloc com el Siglo, que és preciós, i en tinc moltes ganes, la veritat. Crec que serà molt especial.
0: Tens més nervis o emoció, per això?
1: És una barreja de les dues coses. No et diré que... Clar que hi ha nervis, i tant, però són nervis bons, també. Sí.
0: Abans he presentat, no?, com a artista emergent. A vegades, quan es parla d'artista emergent, tot sembla com molt bonic, però imagino que també hi ha dificultats. No sé quina és la part més complicada de començar en el món de la música i com està sent aquest procés per tu, per exemple.
1: Doncs jo et diria sobretot l'autogestió al principi, que t'ho portes tot tu, hi ha moltíssimes portes que has d'anar trucant i obrint sense saber qui hi ha a l'altra banda, o si hi haurà algú i et respondrà els milions de correus que envies. I això, que si treballes d'una altra cosa, com és el meu cas, que soc periodista, també, i és complicat, no?, gestionar-t'ho tot tu, però també és un canvi tan bonic que val la pena.
0: Sents que a Sant Cugat hi ha espais, oportunitats per als artistes joves? Com entenc que ets aquí, t'has criat aquí i estàs ara presentant-te davant el públic santcugatenc. Com ho vius? És a dir, també has de picar molta porta aquí a Sant Cugat i oportunitats, o com ho veus?
1: Crec que cada vegada hi ha més espais i això em fa molt feliç. I clar, a mi em resulta més fàcil fer coses aquí perquè, clar, al final és casa i també es valora més, no? Entenc, l'artista local. Però sí, cada vegada estan havent-hi més espais, que jo recordo que fa anys potser no n'hi havia tants, així que sí, a veure que n'hi hagi més.
0: Què t'agradaria que sentís la gent quan acabi el concert? Què vols que s'emportin d'aquesta experiència d'escoltar-te?
1: Doncs no diria una cosa concreta, però m'agradaria molt que els hi ressonés d'alguna manera i cadascú a la seva manera, no? Però sí, m'agradaria... Vull emocionar, i és el que pretenc, sí.
0: Ara presentes aquest disc, no sé si portes molt temps treballant-hi, i no sé si ja estàs en vista posada en un futur, en altres treballs, o ja està tot en paral·lel treballant, o dius, mira, he fet això, vaig a presentar-ho, vaig a veure com respira, i de moment estàs només enfocada en això.
1: Bueno, jo, idees i cançons, ara estic en un moment, em considero molt creatiu, com de... Jo els dic als meus amics, com estic... Sento que estic renaixent, perquè és una part que abans havia portat molt per dins, estava molt adormida. Per tant, idees en tinc moltíssimes, sí que ara que hem acabat de fer aquest disc em vull prendre una mica de pausa, perquè ha sigut, bueno, tota la gestió de després del disc, de com ho treus i tot això, és tot un procés. Però idees en tinc moltes i ganes de fer música encara més.
0: Et planteges que en un futur pugui passar que deixis de treballar de periodista, que tampoc no és fàcil, a dedicar-te a la música? És a dir, tens somnis d'aquest estil o dius, no ho sé, com passarà tot?
1: No sé com passarà tot, però sí que m'agradaria molt poder fer de la música, no?, una professió i poder viure de la música, tot i que escriure m'encanta i és una cosa que no vull deixar de fer.
0: Fer música també t'escrius, no?
1: Exacte, sí.
0: Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Cugat Mèdia, que tinguis molta sort en la teva estrena davant el públic santcugatenc aquest dijous 28 de maig. Si vols explicar-nos exactament a quina hora exactament la gent ha d'anar i on poden comprar també les entrades, si és que n'hi ha.
1: Sí. Doncs a les 8 s'obren les portes i a les 8 i mitja comença el concert i es poden comprar les entrades a la web del Siglo.
0: Perfecte, doncs ja ho saben, si volen conèixer aquesta artista santcugatenca que tot just obre el seu cor també i la seva experiència davant el públic santcugatenc, no es perdin el concert d'Aina Rabassa al Siglo Mercantic el dijous 28 de maig a 2:15 del vespre. Que vagi molt bé, Aina.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
5: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
6: Part, baixa'm els pantalons, para el cotxe i baixa'm els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
10: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
14: La soledat, l'angoixa i la necessitat de sentir-se escoltat són alguns dels principals motius que porten centenars de persones a contactar cada dia amb la Fundació Ajuda i Esperança. L'entitat que gestiona el telèfon de l'Esperança, que és 93 414 48 48. El servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i acumula més de 55 anys d'història. El santcugatenc Pepe Casas és un dels més de 350 voluntaris que formen part del servei. Fa més de 2 anys que hi col·labora després d'una vida professional vinculada a l'atenció de les persones.
15: Tenia una idea de que podria trobar situacions com les que em trobo, que essencialment és la soledat, la necessitat de parlar i de comunicar-se, però després, una vegada començada l'activitat en el telèfon, doncs et trobes petites sorpreses. La major part de vegades inclús agradables, les maneres d'expressar, les maneres de comunicar, la confiança que tenen en el telèfon i en les persones que escolten. Això és una bona i una grata sorpresa.
14: L'entrevista completa la podreu escoltar aquest dilluns a Cugat Mèdia. Més de 200 persones han participat aquest dissabte en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al Carrer. La marxa ha recorregut al centre de Sant Cugat per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. I als esports, el primer equip femení de l'handbol Sant Cugat assoleix per primera vegada l'ascens a divisió d'honor plata, tercera categoria estatal, en un èxit sense precedents a l'handbol Sant Cugatenc. Les d'Héctor Gómez han finalitzat campiones del sector disputat a Arenteira, a Guipúscoa. Les santcugatenques han superat l'Erreca Navarrés, l'anfitrió, l'Herenza Vitec i l'Alfartanejo Ciudad Jardín de Málaga. I la futbolista santcugatenca del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, ha guanyat la Lliga de Campions 4-0 davant el Lió aquest dissabte en una final disputada a la capital de Noruega, Oslo. Les blaugranes s'han imposat en un segon temps brillant amb doblet de Guapajor i Salma Parayuelo. Adriana Ranera es converteix en la primera futbolista santcugatenca en aixecar una Lliga de Campions. La futbolista, formada a les categories inferiors del júnior, està pendent de conèixer el seu futur amb un contracte que finalitza aquesta temporada. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
13: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvingut.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, cadascú neix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies més deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume. I bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'han anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no? També el fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre... cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marcar molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses se'ns han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història, doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això, al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia. I a partir d'aquí, de fet, entro a la música, jo començo fent cartells i cartelleria de tots els festivals, concerts, portades de discos, de grups de coneguts, etc. I aleshores, bé, sí que m'ha servit una mica, no?, per endinsar-me al món de la música, i que és un món que m'apassiona realment. I que potser en algun moment m'hagués agradat també, no?, pues, tirar més cap al còmic o cap a altres vessants, però òbviament és que no és factible a un país com el nostre dedicar-se pràcticament a la il·lustració, no és una cosa que es tingui molt... O sigui, en treballen tres bé, i aquests són molt ben pagats i tota la resta mal pagats. És una mica també el que passa amb la música, eh? Vull dir, totes les arts, en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no? I cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
0: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer, doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines, doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
1: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no?, al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... Lo de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no?, perquè després amb sotassons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn alguna cosa i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre xapuzes aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... em passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so. Vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, lo que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era lo de les motos. Però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
0: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
1: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a el que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet, tampoc, pràcticament. Vull dir, era que un amic et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sota sons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig com començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
0: I en quin moment? Quan decideixes que a partir d'ara, doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic... Quan comença tot això?
1: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines, òbviament.
0: S'ha anat barrejant, no?
1: Sí, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, eh? Vull dir, no fa tant, jo que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs, un amic era DJ, un dia, com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat. Que uns
0: Quina edat tenies,
1: també.
0: Llavors?
1: 17, 18... Mm. Sí, 17, jo crec. 18, perquè començaven amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X-Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona, una mica. I a través d'aquí també, després conec una gent que es dediquen al cine, i passo uns anys també treballant al cine, fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és una cosa tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca i al final bé, estic content del camí.
0: I quan apareix a Sota Sons?
1: Al principi de tot, doncs després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, conec tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de davant tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'ajuntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes. En aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Per aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sant Cublac, que ara ja porta 13 anys des que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, que vaig ser més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música i dedicar-nos-hi molt més a nivell professional, puguem muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sant Cublac ens surten propostes de fer més coses com el Sant Cublac durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada, i li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així. Mm.
0: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació social. Continua tenint aquest poder, aquesta força transformadora?
1: Sí, sí, sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sant Cublac té un missatge que és això de l'anada i tornada, de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada. la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Coblac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Coblac i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Coblac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Coblac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Caltamarari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
0: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
1: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
0: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
1: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui el centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica, de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de sotasons molts cops, o com a Sant Coblac, però a vegades com a sales i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara està molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això, també, no? Si hi ha un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula, però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
0: Per Andam a preguntar així, on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o on?
1: Jo és que com que sempre està entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè, com diem, la vida et porta cap on sigui i potser està més a prop del que sembla i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
0: Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
1: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant, no? El sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Coblac els 3 primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Coblac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer.
0: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
1: Bueno, ara suposo que tot va de d'esperança i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni i que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses i ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió i de l'esperança, sinó del sí, pues ho farem sí o sí i lluitarem i et tornes més... Li diria que lluités i que seguís i que, sobretot, que s'ho passés bé, com s'ho va passar en tots els concerts i gaudint d'aquells moments que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
0: I quina és la teva esperança?
1: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins d'aquests mons foscos en els que vivim i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
0: Riqui, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Riqui Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Riqui and the Sounds,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquestes... Aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
0: Doncs escolta el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
1: Merci per convidar.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
5: Les dones gerles tenien pitjor.
6: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
7: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
8: Españoles. Franco ha mort.
9: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
1: Bon dia, Carme.
0: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere doncs, un món que t'atrapa, no?
1: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria.
0: La condició humana, no?
1: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi sobretot dintre del món de la novel·la negra.
0: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem per un que és un autor canari i que, bueno, malauradament, ja no hi és. Va morir jove.
1: Sí, l'Alexis Ravelo va morir fa un parell d'anys o tres, diria jo, molt jove, d'un atac de cor.
0: Sí.
1: I és un d'aquells autors una mica més underground, underdog, com li diuen ara, no? Fora del radar més, però s'està convertint en un autor de culte. Sota el segell de Ciruela pues, el van descobrir, com a altres també, que desgraciadament ja no estan nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc a poc va quedant en l'imaginari i les seves novel·les són apassionants. Abans d'entrar en profunditat, sí que m'agradaria que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
0: Mm-hmm. Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada doncs, mostrar la seva terra natal, no?
1: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell. I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del Pequinès, que va ser premi d'Achille Hamet el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència, que crec que és els títols que li donen aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament a uns narcotraficants i, evidentment, pues, tot se'n va de mare. I, bueno, a part de, diguem-ne, la part més policial, criminalística i demés, hi ha pues, una part social que mostra pues, les parts més febles de com arribem a fer bogeries quan la necessitat apreta.
0: A part d'aquest marc geogràfic que ens posa en context, no? per allà on passa, que dèiem que passa a les Canàries, quin és una mica l'estil, la manera d'explicar aquestes històries d'Alexis Ravelo?
1: Jo crec que, sobretot, repetint una mica el tema de molt social, molt de carrer, amb un llenguatge molt divertit, molt folclòric, amb molta jerga del carrer, llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire fosc, no hi ha molt de sang i fetge, però sí, sobretot, hi ha molt barri, diguem-ne, aquesta part de delinqüència, petits mafiosos o gent, no?, que fa petits pals, i és com una persona que mostra molt bé, no?, aquella criminalitat una mica... sense ser grans capos ni grans assassinats, però tot allò que està pues, sempre quotidià,
0: no?,
1: que ens envolta, sí.
0: Molt bé. L'estratègia del Pequinès, la podem trobar en català, sí?
1: No, aquesta no està traduïda al català.
0: No?
1: l'autor era canari, i bueno, normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
0: Sí.
1: Això és més complicat.
0: Sí. En termes econòmics...
1: És més complicat, sí.
0: Potser ja no et fas el plantejament, evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona, i el títol és Los dos lados.
1: Sí, la Teresa Cardona és una autora, bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant. I aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes.

0: A De Ciruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent, crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
1: Mm-hmm. Com deies tu, és nascuda a Madrid, aquesta autora, ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
0: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i sí. Una mica suposo també la gràcia de com escrivia una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, pues no sé si potser li feia algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
1: Però aquesta, Los dos lados, va signada per
0: amb el
1: seu nom.
0: Sí, sí.
1: Teresa Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el Brigada Cano?
0: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres que d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha unes monges, una monja assassinada, llavors té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? En una altra hi ha una mare assassinada i té relació amb una història familiar, no? de feia 30 anys, una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
1: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
0: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos uh-huh. sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
1: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega a aquest títol, Los mares del sur, que, bueno, que correspon a la sèrie de Carballo?
0: Sí, però nova entrega no, és una de les dels típics
1: dels clàssics,
0: dels clàssics, diguem-ne, de Vázquez Montalbán.
1: Sí.
0: I bueno, situa els seus mítics personatges i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica amb la part social de Barcelona d'aquells dels anys 70-80 tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política. És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, doncs com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que són, també tenen aquest factor sempre més humà, doncs en Carballo, que és el detectiu, sempre té aquest factor, no?, de detectiu, que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
1: I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframont, no?, dels suburbis, que, bueno, que tant, sí, tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
0: Clar, en aquesta novel·la recorres, pues, diferents parts de la Barcelona, no?, de la Barcelona d'abans del 92 i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara, i una mica també, pues, aquest joc de les dues cares, no?, d'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no?, de barri molt més baix i una mica també, pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
1: I quina és la història, en concret, de Los mares del sur?
0: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, que d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les novel·les és una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí ell tira fils i, clar, com el detectiu va, pues, a diferents llocs amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
1: Mhm. Los Mares del Sur, Vázquez Montalbán.

0: Anem per la quarta de les propostes. El títol és La quinta mujer, de Henning Mankell. De què va?
1: Bueno, La quinta mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu d'en Henning Mankell, o sigui, diguem-ne la saga de detectius que va fer Henning Mankell, que era un autor nòrdic, bueno, de suec, que és una mica el que instaura i inaugura, pues, la tradició de novel·la negra nòrdica, que aquí entenem amb personatges com l'Stieg Larsson, com...
0: Sí, el que s'ha posat tant de
1: moda. John Esbo, sí. Mm. Ell per mi és com el pare, i és una història d'una dona que apareix morta, i a partir d'aquí ve tota una història, no?, que també té relació amb el tema d'Orient Mitjà, però bueno, bàsicament la gràcia d'aquesta novel·la és com de un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món, i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
0: És l'inspector, no?
1: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
0: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
1: Sí, una miqueta així. És després tots aquests, pues això, el Harry Hall del John Esbo, l'Elisabeth Salander del Larsson, que també surt una mica d'aquí, tots maman de Henning Mankell, i a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
0: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm, amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer, un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
1: Normalment, jo crec que el primer punt, per exemple, és el tema de que són molt més freds i trastocats. Normalment els detectius dels nòrdics sempre estan hores baixes, com el Harry Hall o Wallander, els ha deixat la dona, han tingut un trauma, sempre és una mica aquest antiheroi, no?, i molt fosc. Mm. Sempre hi ha la part social, normalment no surt tant, són més tancats a temes familiars i de més, sinó sí que hi ha com el tema trauma, i després també són una mica més forts a nivell sang-fetge, normalment, més i més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander que està parlant en aquesta novel·la de Quinta Mujer d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat i ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica retorçada. Són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no?, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca. És per mi és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja ho dic aquí.
0: Mm-hmm. En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents,
1: sí,
0: idiomes.
1: En Henning Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
0: Uh-huh. Molt bé, La quinta mujer, de Henning Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis o...
1: Ted Lewis.
0: Lewis.
1: Ted Lewis. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western, amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més... també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també, crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també, pues, com molt al marge, de gent que, pues això, petits, també lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, que sempre toca, pues, la part també més social, que com es nota
0: també
1: en aquesta tria.
0: També en una ciutat com Londres també dona, no?
1: A mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final no deixa de ser com un ex-líder que surt de la presó i torna al seu barri, no, una mica allà com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment no surt bé, perquè clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues toquen coses i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, pues, et demanen ajuda, i encara que tu intentis pues, una mica tornar a estar dintre la societat i reinsertar-te, pues, a vegades no és tan fàcil com voldria. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
0: Això anava a dir, que té versió cinematogràfica.
1: Versió cinematogràfica, sí. I espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres que ja ha fet Sakhalin en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
0: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
1: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La quinta mujer, del Henning Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt el que li agradi el tema, pues, més bandes, criminalitat i demés, l'Alexis Ravelo, amb L'estratègia del pequinès, perquè és super divertit i super addictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
0: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser, doncs, encara que seguim novel·la negra, no estiguin massa en la primera opció, no? Però que està bé descobrir.
1: Jo crec que sempre la novel·la negra de Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci, sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les avisa a xarxes, les avisa a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, aunque algunes són molt conegudes, com Henning Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent normalment, quan recomaneu una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer a nosaltres.
0: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneco?
3: Sí.
2: Temps. Sentit.
3: S-E-N-A-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer
1: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
3: D-E-S-C-A-P-A-N.
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Faves comptades.
7: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
6: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bolins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'estic acostumat,
1: sí?
0: Jo ara sí.
1: Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: jo tampoc,
0: eh?
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, va, molt bé.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us hi agrada, una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable
0: que l'has de... Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba,
0: ah,
1: vull dir.
0: Molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així?
1: No, ja veuràs, ceba vermella, una ceba que és vermella. Molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, val, molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus, d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu, ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí, doncs
0: i segurament
1: resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8.
0: Perquè
1: el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tant aigua. És clar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts.
0: Clar,
1: absorbeix
0: això...
1: molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Llavors,
0: hem
1: sempre...
0: de posar-ho com a mesura que tapi els fideus?
1: A veure, d'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: I
1: ja no... I llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all sense pelar. Allà mateix.
0: Sense pelar?
1: Sense
0: pelar. Dius, ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sense pelar. Ah. Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
1: Sí, no, no, jo no els aixafo i queden tubets. Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birranci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pèl·lo, sempre el pèl·lo, eh? Sempre el pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que
0: bé,
1: hem dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica no amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I ja bueno, li tires tot, és clar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter, clar, es nota els trossos. No, això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no? Sí. Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo la bona nota de la picada, eh?
1: De la picada, sí, aquesta picada, així és com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: Si ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella en pols. Una mica de canyella en pols.
0: Bé,
1: i don una substància molt bona. Una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell, si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou. Un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot. Potser amb 800 en tindreu prou.
0: Bé.
1: Doncs llavors el reservem, o potser aquests fideus que hi heu posat, se'ns veurà, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui se li té
1: que
0: menjar,
1: Que si nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més sequets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, esclar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tenir-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs au, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana. Adéu.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcoatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contactar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que el veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de Torreblanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal amb música i sopar per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen la importància de crear un espai segur i han elaborat un protocol per abordar possibles situacions inadequades inspirat en els punts liles. Més notícies. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de la Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. És obligatòria l'assistència a l'assaig general del divendres 19 de juny i la participació del grup d'adults al seguici de Sant Pere del dilluns 29. El ball del Bano i el Ram es balla per Sant Pere, a l'Hort de l'Abat, a tocar del monestir a 8:15 del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. Si el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas, es farà un sorteig el 5 de juny a 1:45 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment sumar 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fonts policials, a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Viladasau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí!

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
8: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Media.

0: Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que el veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de Torreblanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El primer projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal amb música i sopar per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen la importància de crear un espai segur i han elaborat un protocol per abordar possibles situacions inadequades inspirat en el punt liles. Més notícies. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de la Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. És obligatòria l'assistència a l'assaig general del divendres 19 de juny i la participació del grup d'adults al seguici de Sant Pere del dilluns 29. El ball del Bano i el Ram es balla per Sant Pere, a l'Hort de l'Abat, a tocar al monestir a 8:15 del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. Si el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas, es farà un sorteig el 5 de juny a 1:45 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Media, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment sumar 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Vilarasau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: tu. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són 2:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que el veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de Torreblanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El primer projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal amb música i sopar per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen

0: a tocar al monestir a un quart de nou del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. I el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas. Es farà un sorteig el 5 de juny a 1:15 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment sumar 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya. Va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat, d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Bulpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels

0: Aquests van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Vilarasau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total, hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: La música descriu el territori.
8: La paraula descriu la música.
7: Música i paraula.
8: Paraula i territori.
7: A través dels instruments de cobla,
8: les nostres veus i la teva ràdio. Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que el veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de Torreblanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El primer projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal amb música i sopar per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen la importància de crear un espai segur i han elaborat un protocol per abordar possibles situacions inadequades inspirat en els punts liles. Més notícies. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de la Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. És obligatòria l'assistència a l'assaig general del divendres 19 de juny i la participació del grup d'adults al seguici de Sant Pere del dilluns 29. El ball del Bano i el Ram es balla per Sant Pere, a l'Hort de l'Abat, a tocar al monestir a 8:15 del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. Si el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas, es farà un sorteig el 5 de juny a 1:45 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fons policials a Cugat Media, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fons policials, a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Vilarasau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. I, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot, de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al Nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això, no, sense secretari, no es poden convocar aquests òrgans reglats i, per tant, no pots, diguem-ne, prendre resolucions d'actes, diguem-ne, que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'Ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: I això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Mategà, gent que va al Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que fa a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
16: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
17: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 7, i després al vespre el que vindran són les activitats socials, els sopars.
16: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, un bloc amb un gran pes del Barça, que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
18: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eric García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
19: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió!
20: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
21: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
22: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
23: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
24: Tinc ganas de plorar, sincerament.
0: perquè nosaltres hem d'estar aquí amb la pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
20: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
1: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
2: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de sis quarts, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
3: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
2: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
1: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Tots els marroquins roben.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat. Sí.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Salt, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.

La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler, són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament de
del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció...

0: en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
1: Doncs bàsicament, en teoria, quedaria tot l'Ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'Ajuntament, o sigui, dona fe pública, a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
0: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
1: Doncs, efectivament, els riscos el pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'Ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
0: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
1: Jo crec que amb aquesta dotació els municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
0: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
1: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar cap de les subvencions.
0: Doncs ens queda clar el titular, tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors. És clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
1: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
0: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies, bon dia.
0: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
2: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
3: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a Ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
2: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
0: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
4: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
0: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
5: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
0: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre 2 grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i 2 ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part 20 de joves i va deixar 2 ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre 10 de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un 2 cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades, amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. 10 minuts i arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc en gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats, després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar el de Los Palacios.
6: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
0: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
7: Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió! Directiva! Dimissió!
8: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
9: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
10: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
11: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que ellos.
12: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
8: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
13: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
14: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
15: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les... Bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
13: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al Municipal de Recasens.
0: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
16: sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
17: Estic convençut que el Palau respondrà. Ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres, deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
0: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
18: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
19: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral i, com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
18: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total, són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contactar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. Quatre anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que els veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de Torreblanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El primer projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal, amb música i sopar, per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen la importància de crear un espai segur i han elaborat un protocol per abordar possibles situacions inadequades inspirat en els punts liles. Més notícies. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de la Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. És obligatòria l'assistència a l'assaig general del divendres 19 de juny i la participació del grup d'adults al seguici de Sant Pere del dilluns 29. El ball del Bano i el Ram es balla per Sant Pere, a l'Hort de l'Abat, a tocar del monestir a 8:15 del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. Si el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas, es farà un sorteig el 5 de juny a 1:45 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment sumar 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fonts policials, a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Vilarassau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones i les tenien pitjor.
6: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
7: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
8: Españoles. Franco.
9: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que el veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de la Torre Blanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal amb música i sopar per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen la importància de crear un espai segur i han elaborat un protocol per abordar possibles situacions inadequades inspirat en els punts liles. Més notícies. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de la Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. És obligatòria l'assistència a l'assaig general del divendres 19 de juny i la participació del grup d'adults al seguici de Sant Pere del dilluns 29. El ball del Bano i el Ram es balla per Sant Pere, a l'Hort de l'Abat, a tocar del monestir a 8:15 del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. I el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas. Es farà un sorteig el 5 de juny a 1:45 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fons policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment sumar 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya. Va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fons policials, a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Vilarasau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa estem pendents de govern i sindicats d'educació que tornen a reunir-se avui a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per intentar aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. En parlarem tot seguit amb Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents, tal com ha explicat al Notícies en xarxa la Tània Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
2: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que l'UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui 540 noves places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Dos de cada tres pobles petits no en tenen i això els complica el dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que no tenen secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern n'aprovarà la segona convocatòria. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
3: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I podem ampliar-vos també una notícia que no fa gaire estona que acabem de saber. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i que visquin properes a aquest polígon industrial. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, on s'han fet dues identificacions en concret. També hi ha agents desplegats, però, a localitats com Celrà, Bescanó o Llagostera. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, avui a la tarda es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents.

0: La veu d'Ustec, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos de nou.
1: Hola, molt bon dia.
0: Deia, nova reunió amb Educació, amb quins ànims hi aneu? Serà la redefinitiva o continuem allargant un conflicte que no es mou? I encara un apunt més, Iolanda. En principi, aquesta reunió, si no teníem mal entès, havia de ser al migdia. Ara s'ha canviat a la tarda, no vull despertar suspicàcies, però no sé si això té alguna cosa a veure amb alguna aportació nova o senzillament és una qüestió de calendari, d'agenda i prou.
1: Aquesta darrera pregunta no t'ho sabria dir. Esperem que sigui per això que apuntes, que estan estudiant molt bé la nostra proposta i tenen voluntat de donar-hi resposta, la resposta més àmplia possible. Però bé, nosaltres, jo ja, mira, ja em preparo el coixí, em preparo els llençols i em preparo el que faci falta per passar-hi les hores que calguin. Bé, esperem doncs, que puguem avançar, que realment hi ha aquestes últimes, darreres meses, ja doncs, obtinguem els nostres fruits, no? Que portem doncs, el col·lectiu porta molt temps lluitant, portem molt temps lluitant.
0: Perquè, Iolanda, una mica la línia vermella o el que s'està enrocant ara mateix és el tema salarial, la proposta salarial d'Educació, que espereu que fos una contraproposta al que vosaltres els hi demanàveu, perquè l'última us va semblar inacceptable, dèieu. Seria aquesta una mica la cosa que es que faria desencallar el conflicte?
1: Bé, és aquesta i la inclusiva. Nosaltres ara s'estan anunciant aquestes
0: 1.800 places.
1: 1.800 dotacions, que benvingudes siguin. Això ja no hi són a l'acord, però si s'han ampliat, benvingudes siguin. Vull dir que no ens hi oposem, però sí que nosaltres volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests. Nosaltres volem aconseguir doncs, arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim doncs, tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat. I, per tant, doncs, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, doncs el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
0: Iolanda, acabo ja molt ràpid, sisplau. Em deies, portaré coixins, portaré llençols, estem disposats al que sigui. És a dir, que entenc que, com a mínim, la voluntat negociadora fins al final, ni per tu ni per mi, un terme mig, seria prou per intentar desencallar aquesta situació que té angoixades a moltes famílies, a banda de vosaltres i de tota la societat en general?
1: Sí, sí, estem disposades a fer a dedicar-hi les hores que facin falta, però sí que esperem doncs, aconseguir doncs, el màxim possible i que quedi molt clar que nosaltres això ho submetem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient i per tant, assignable o no. Així que esperem doncs, que l'administració ens presenti una oferta prou atractiva com perquè el col·lectiu pugui dir que sí.
0: Doncs també ho esperem nosaltres, creuem els dits, que vagi molt bé la negociació, seny, enteniment i que vagi bé, endavant, molta força. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I a les propostes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals per a mestres i professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i del País Valencià amb accions reivindicatives arreu del territori. Aquest matí, per exemple, s'han bloquejat una vintena de panys d'instituts de Barcelona. També reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Tània Ros és la portaveu del sindicat.
2: Per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu a la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans, perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya

0: i són les mateixes que s'estan donant al País Valencià.
1: Més coses. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari, publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, i a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. Un exemple d'aquesta manca de secretaris i d'interventors el trobem a la Granja d'Escarp, al Segrià. Allà fa anys que esperen aquesta convocatòria per millorar el funcionament de l'administració local. Ens ho expliquen els companys de Lleida Televisió.
2: A la Granja d'Escarp ja porten 7 mesos sense secretari ni interventor i una administrativa està assumint les funcions de secretària.
3: 500 places són moltes places, però jo el que em pregunto és si realment hi haurà aquelles persones, aquelles persones que hauran opositat, que hauran aprovat una oposició complicada i hauran pogut cobrir aquestes places. Llavors, només el que reclamo és que, com a societat, informem d'aquestes necessitats, que enginyers, juristes, economistes s'opositin, aprovin, i llavors sí, podran cobrir aquestes centenars de places que necessitem als nostres ajuntaments.
2: A l'espera d'aquestes noves places es demana també poder fer una transició adequada.
3: El problema és que els consells comarcals tampoc tenen aquestes borses. Vull dir, necessitem secretaris interventors que es diuen SATs al Consell Comarcal, perquè en el mentrestant, en aquest gap d'aquest temps que no trobem aquestes persones que han aprovat, puguin aquests SATs donar servei mentrestant als ajuntaments.
2: Les 540 noves places s'han de sumar a les 218 d'un altre procés que està en marxa i que està previst resoldre a l'estiu.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. 2 de cada 3 no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde és qui ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat el Notícies en Xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
4: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
5: Notícies en Xarxa. Informació al detall.
1: Us ho hem ampliat en els titulars. 15 dotacions dels bombers treballen a Manresa per una fuita de clor a l'empresa Aqualim, al polígon Bufalvent, al sud de la ciutat. L'incident s'hauria produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor que hauria fet reacció. Des de Protecció Civil es recomana el confinament a les persones a qui molesti el fum generat i sobretot als veïns que estan a propers a la zona. També s'ha avisat de la situació als municipis de Castellgalí, de Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, cap on bufa el vent, perquè valorin possibles recomanacions de confinament als seus ciutadans. I operatiu policial en marxa a la província de Girona des de bon dematí. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat ja a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt. I a Vilanova i la Geltrú, al Garraf, més de 200 experts de tot el món estudien la contaminació als oceans en el marc del Congrés Ocean Noise, trobada de referència dels científics per oferir solucions tecnològiques i mitigar els efectes del soroll sobre els oceans. És una informació d'en Carles Monasterio des de Canal Blau.
5: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per a les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Ocean Noise, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica en els oceans.
6: Tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo. Esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor.
5: Tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli. Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: I abans dels esports us expliquem que els treballadors de les biblioteques de Barcelona comencen avui dimarts una vaga indefinida. Els sindicats, que denuncien la precarització dels serveis amb jornades partides de fins a 11 hores al dia, també han convocat aquest matí una manifestació al centre de la ciutat. Davant la biblioteca Mercè Rodoreda, al districte d'Horta-Guinardó, de la capital catalana, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què reclamen exactament els bibliotecaris que avui faran aquesta vaga indefinida?
7: Hola, Elena, bon dia. Mig miler de treballadors i treballadores de les 41 biblioteques que hi ha a la ciutat de Barcelona estan cridats i cridades avui a fer vaga indefinida. I amb Irene Lameiro, ella és delegada sindical de la CGT i també bibliotecària. Elena, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Quines són les reivindicacions bàsiques que justifiquen aquest inici de vaga indefinida a les biblioteques de Barcelona?
8: Vale, doncs ja estem mobilitzades des de Sant Jordi, vull dir que i ens hem mobilitzat altres vegades, això ve de lluny. Però ara mateix el que estem demanant és una millor conciliació de la vida amb uns horaris que no tinguin els abusos que ara tenen, que fem fins a 11 jornades diàries, on se'ns compensi tots els dissabtes extras que treballem a l'any. A més, també reivindiquem la manca de personal que arrastrem des de fa molt temps. Estem amb estàndards superobsolets, la sobrecàrrega de feina, el reconeixement professional. Bueno, hi ha diferents coses que s'han anat sumant i que han provocat ja un malestar que ens ha fet dir que ja no podem més.
7: Irene, perquè bibliotecaris i bibliotecàries no només ajudeu als lectors de la ciutat de Barcelona, de sobte heu assumit tasques que no us pertoquen.
8: Bueno, de fet, les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci que un podria tenir com una idea de que són així, no? Que històricament han estat així, sinó que avui en dia cada cop fem més activitats, donem més serveis, arribem també a nivell social allà on altres centres, on altres recursos no arriben. Doncs les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques, que n'hi ha molt pocs, molt poques.
9: Irene, i avui hi ha una reunió convocada amb l'empresa, confieu que sigui un punt d'inflexió i que es pugui desencallar el conflicte?
8: Avui és, potser, si no m'equivoco, és la novena reunió que tenim. Tant de bo que sí, tant de bo que sí, això és el que voldríem, però realment si anem fent reunions on no s'avança, on no es negocia, perquè no accepten, al final el que ens donen són engrunes, doncs això no, de moment no té solució, esperem que sí que la tingui.
9: Irene Lameiro, bibliotecària, també delegada sindical de la CGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i a l'espera ja d'aquesta reunió que les bibliotecàries de Barcelona mantindran amb els seus responsables per poder desencallar aquest conflicte que afecta Elena, tal com t'explicàvem, a 41 biblioteques de la ciutat de Barcelona, però que es podria estendre a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Doncs ara és temps pels esports i és temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
10: Bon dia.
1: Fins a 9 futbolistes catalans jugaran al Mundial de Futbol.
10: Sí, 9 catalans han entrat a la llista de Luis de la Fuente. El seleccionador espanyol ha conformat un bloc en què el pes principal l'aporten els jugadors del Barça, un total de 8. I destaquen especialment Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els ja habituals Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats és la convocatòria de Gavi. Després de 6 mesos de baixa per una greu lesió de genoll, el blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats. De la Fuente explica per què l'ha cridat.
11: La categoria humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social, lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
10: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29 de l'ACB, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53-33 a favor dels verdinegres i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verdinegre, Yanis Morin. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui quedarà completat el quadre de semifinals de l'Hockey Lliga masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que encara queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i també el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana Ricard Ares i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
12: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
13: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
10: Ja és a semifinals al Liceo, demà t'explico qui són els tres classificats que avui trobaran la classificació per a aquestes semifinals.
1: Va, doncs merci, Cristina, que vagi bé.
10: Fins demà.
1: Fins demà. I en plana cultural, una notícia curiosa, sorprenent, si més no. I és que en la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com, per exemple, monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbres o una àmfora de Riudoms. Després de lliurar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. I les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història. Com és tradició, coincideixen amb el cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Doncs amb aquesta notícia tan tradicional posem el punt i final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà dimecres a partir de les 7. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
14: La xarxa de comunicació local.
15: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
6: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. I a vegades...

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, la Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Cançons com Boig per tu, Camilo Sesto, Bon Jovi van marcar moltes nits en un establiment que es va convertir en un punt de trobada intergeneracional. Clients i treballadors recorden l'ambient proper, les disfresses, les jam sessions i el paper d'Eduardo de Riquer, conegut popularment com Eduardo del Bohèmia, mort l'any passat, als 89 anys. Amb els anys, la Bohèmia també es va consolidar com a plataforma per a grups locals gràcies al cicle Toca'm els dijous, que va portar bandes com Corcho, Dròpols o Pepe Nada a actuar-hi. El declivi, però, va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir-hi habitatges. Molts antics clients consideren que el tancament de la Bohèmia va marcar l'inici del final de l'oci nocturn de proximitat a Sant Cugat. Recorden un model més proper i comunitari que, segons diuen, contrasta amb els locals actuals, que el veuen més impersonals. Tot i això, l'esperit del local encara perviu. El 2023, un antic client va impulsar l'obertura de la Fònic a l'avinguda de Torreblanca, amb la voluntat de recuperar part de l'essència bohèmia que va marcar tota una generació de santcugatencs. I avui també us expliquem una història d'amor nascuda sense algoritmes ni pantalles pel mig. La Ruth Erguido i el David Mateo es van conèixer fa 6 mesos en un speed dating al Teatre Neu de Barcelona i ara viuen junts a Sant Cugat. Ella estava cansada de les aplicacions de cites i ell feia anys que coneixia gent per internet. Però aquesta trobada presencial va ser diferent. La parella ha assistit aquest cap de setmana al primer esdeveniment de citesràpides.cat a Sant Cugat, celebrat al Sant Cugat Hotel, precisament per retrobar-se amb els organitzadors que els van unir. El primer projecte va néixer gairebé per casualitat. Tot es remunta a finals del 2023, quan els germans Pau i Ricard Bartrolí sopaven amb un amic i van acabar parlant de la dificultat per conèixer gent. D'aquella conversa improvisada en va sortir la idea de muntar una primera trobada en un bar del Maresme. Tot i la pluja i els dubtes inicials, una vintena de persones s'hi van apuntar i l'experiència va funcionar molt bé. Ara, només 2 anys després, els esdeveniments de cites ràpides omplen sales amb centenars de participants. A Sant Cugat la trobada va reunir 140 persones majors de 45 anys, obertes a trobar parella, amistats o simplement noves connexions. El format també ha evolucionat, ja no es tracta només del clàssic speed dating d'1 contra 1. La vetllada comença amb activitats per trencar el gel i continua amb taules grupals on els participants van canviant cada 10 minuts. Després arriba una part més informal amb música i sopar per continuar parlant en un ambient més relaxat. Els impulsors del projecte destaquen la importància de crear un espai segur i han elaborat un protocol per abordar possibles situacions inadequades inspirat en els punts liles. Més notícies. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de la Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. És obligatòria l'assistència a l'assaig general del divendres 19 de juny i la participació del grup d'adults al seguici de Sant Pere del dilluns 29. El ball del Bano i el Ram es balla per Sant Pere, a l'Hort de l'Abat, a tocar del monestir a 8:15 del vespre. Per a més informació, poden escriure un correu electrònic a pagalijoan@gmail.com. I més informacions de Festa Major, perquè el 45è concurs d'arrossos ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat aquest allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, a la zona entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. Els números, com sempre, d'inscripció no s'assignaran per ordre d'arribada, sinó de manera aleatòria. Els grups inscrits rebran un correu amb les instruccions per formalitzar el pagament d'una donació de 25 euros destinada a Càritas. Si el nombre de grups que completen el procés supera les 270 places, com és el cas, es farà un sorteig el 5 de juny a 1:45 del migdia a l'Ateneu Sant Cugatenc. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca al carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció enregistrada en vídeo per diversos veïns es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I acabem amb esports, amb el Club Voleibol Sant Cugat, perquè està a punt de tancar una temporada brillant i de moment sumar 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre recordem que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades de Sant Cugat. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca, La Bohèmia. El bar musical de l'Avinguda de Catalunya va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015 després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada del 92, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. El fenomen del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya, va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. El declivi de l'espai va arribar sobretot després de la llei antitabac. Els clients sortien a fumar al carrer i les queixes pel soroll es van multiplicar. Tot i contractar un porter, la situació no es va reconduir. Finalment, la propietat va arribar a un acord amb l'Ajuntament per tancar a canvi d'una indemnització de 50.000 euros. 4 anys després, l'edifici es va enderrocar per construir habitatges. Més notícies. El 45è concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els Amics dels Veterans i la Regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera de llarg les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. Malgrat l'allau de peticions, només 270 grups podran participar en aquesta edició del concurs, que tindrà lloc el diumenge 28 de juny a l'avinguda de Can Volpelleres, entre la zona de la comissaria dels Mossos d'Esquadra i l'ASEM Jaume Tubau. I els Mossos d'Esquadra, precisament, van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar en l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'apartament. Segons l'han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc dels fets, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 26 de maig, us proposem la Pròpera, perquè presenta el seu primer concert benèfic participatiu al Teatre Auditori M. Vilarassau. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia. En total hi haurà més de 100 artistes sobre l'escenari. L'activitat a partir de les 8 del vespre. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
7: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
6: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
7: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
6: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
7: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
8: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
9: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Doncs, com cada dimecres, el que farem és parlar de política. En aquest cas, en aquesta carpeta, avui ens acompanya el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, en Jordi Puigneró. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, començarem ja aquesta entrevista i ho farem parlant una miqueta de la ciutat i de tots aquests temes que d'una manera o altra afecten el que serà aquest 2027, al maig, aquestes eleccions municipals. I hem d'analitzar una miqueta el que ha estat aquest balanç a falta d'un any i també una miqueta les perspectives de futur amb com s'afronta doncs, aquest any preelectoral. Bé, començarem parlant de com definiries l'estat actual del govern municipal a l'equador del mandat. Quin balanç en fas? Més que equador, ja pràcticament tres quarts de partida ja jugada.
1: A veure, jo no seré objectiu, perquè clar, formo part del govern, llavors jo crec que ho estem fent raonablement bé, tenint en compte la situació que ens vam trobar i que vam heredar, que sobretot per l'aspecte econòmic, com tothom sabrà, doncs aquest Ajuntament estava amb intervenció tècnica econòmica per part de la Generalitat, amb un dèficit molt important, i per tant la prioritat del govern ha sigut reconduir la situació econòmica, perquè sense unes finances sanejades és molt difícil fer política. I per tant aquesta ha sigut la primera prioritat. I evidentment hem fet aquella cosa tan extraordinària, que és aprovar un pressupost cada any. Ho dic amb ironia, perquè avui en dia la majoria d'administracions, si tu analitzes el govern de l'Estat, que aprova un pressupost en fi, cada 4 anys, la Generalitat ara, bueno, sembla ser que aconseguiran aprovar un pressupost per tot el mandat. Un. Valldoreix no té pressupost. 4 anys, el govern de Valldoreix, tripartit de Valldoreix, sense pressupost. Escolta, nosaltres aprovem un pressupost cada any. I això és molt important. És la llei més important que s'aprova, que pot aprovar un govern durant un any, perquè et marca les prioritats. Al final, la política sense pressupost són bones intencions. El que la gent vol és que les coses passin. I, per tant, crec que en aquest sentit nosaltres hem endreçat bé la casa i ara tenim la recta final per acabar, doncs, d'acabar de fer tot allò que volem fer, que en un primer mandat doncs segurament no és suficient, però crec que haurem pogut fer un balanç força, força positiu.
0: Estava parlant vostè de gestió. Es pot dir que aquest mandat ha estat més de gestió que de grans projectes, en el sentit d'endreçar, d'ordenar...
1: Sí, jo crec que sí. Ha sigut un mandat, sobretot d'endreça, un mandat de tenir cura de la ciutat, crec que hem procurat cuidar la ciutat, i planificar els futurs grans polítiques de ciutat. I per això esperem que la ciutadania ens pugui revalidar la confiança, perquè aquests projectes de futur, que creiem que seran imprescindibles per la ciutat dels propers 10-15 anys, doncs durant el proper mandat, ara ja els estem estat planificant, doncs es puguin dur a terme.
0: Després parlarem de grans projectes, és evident. Si t'hagués de dir quin seria avui el principal problema de Sant Cugat, quin seria aquell que teniu molt detectat?
1: A veure, si hem de fer cas a l'observatori sociològic, que al final és el que diu la ciutadania, doncs, evidentment, el preu de l'habitatge és un problema. Però ho és avui i fa molt temps que ho és. Jo sempre dic que el tema de l'habitatge és un tema que és generalitzat arreu, no només a Sant Cugat. Si tu parles amb alcaldesses i alcaldes d'altres municipis, o fins i tot en altres llocs del món, en molts llocs del món, avui en dia l'habitatge és un problema. I, per tant, s'ha de poder entomar d'una forma més global. Als ajuntaments tenim poc marge de maniobra. Si algú es pensa que des d'un ajuntament es pot solucionar el problema de l'habitatge d'una ciutat, està molt enganyat. Els ajuntaments no tenen la capacitat. Poden ajudar, poden col·laborar a fer petites millores, però els ajuntaments no tenim la capacitat per poder-ho fer. Aquí calen polítiques valentes per part de, en aquest cas, doncs, governs administrativament superiors, estem parlant fins i tot a nivell europeu, podríem dir, per entendre que, evidentment, la gent ha de poder accedir dignament a un habitatge i també ser conscients de si la situació que tenim en aquests moments de tempesta perfecta, en el sentit de que molta gent vol anar a viure un lloc, eh? I per tant, quan tu tens molta pressió per anar a viure un lloc, no? I ens passa aquí a Europa, ens passa també a Sant Cugat, eh? Sant Cugat, el gran problema que té és que hi ha molta gent que vol venir a viure a Sant Cugat. Llavors, i això de fet l'Observatori ja ho reflecteix així, eh? Per tant, el principal problema és no és que sigui un problema, vull dir, en el fons és una cosa positiva que la gent vulgui venir per al teu municipi, no? Però clar, això genera una pressió molt forta sobre, en aquest cas, sobre l'habitatge, no? Perquè quanta més gent vol venir a viure aquí, doncs evidentment està disposada doncs, a poder fer més competència per un terreny finit de nombre d'habitatges i, per tant, la pressió és absoluta. I això que passa a nivell de Sant Cugat també passa a Catalunya, perquè ve molta gent a viure a Catalunya, sigui amb més o menys poder adquisitiu. Per tant, no vull que s'entengui que això només és un tema migratori. Senzillament, aquí ha vingut molta gent a viure en els darrers 15 o 20 anys, fins a un punt que el país no està preparat per rebre tanta gent en tan poc temps. Ni a nivell d'habitatge, ni a nivell d'infraestructures, ni a nivell de mobilitat. I, per tant, les coses s'han de poder planificar. I per això és tan important, no, en aquest sentit, poder planificar amb temps. I crec que si haguéssim de dir, evidentment, el tema de l'habitatge és un dels temes que preocupa a la ciutadania, no? En canvi, hi ha altres temes que la gent està molt tranquil·la, eh? Amb la seguretat, per exemple, la gent se sent segura a Sant Cugat, La gent està molt contenta amb el model de ciutat, Un model de ciutat amable, amb zones verdes, en fi, amb molta activitat cultural al carrer, una ciutat activa, empresarialment dinàmica. Bueno, crec que si posem a la balança són moltes més les coses positives que les negatives. Evidentment, també hi ha altres coses que s'han de corregir, evidentment.
0: Dins d'aquest problema...
1: Una ciutat neta, també, crec.
0: Dins d'aquest problema d'habitatge, tenim els habitatges de protecció oficial, amb Promusa. La funció que té Promusa s'ha de revisar o s'ha de seguir pel mateix camí?
1: A veure... No vull... O sigui, Promusa, evidentment, fa una funció, però és una funció que és una gota en un oceà. O sigui, no ho dic amb desmèrit de Promusa, O sigui, la demanda és tan forta i tan gran a tots els nivells, no només a Sant Cugat, sinó també a nivell de Catalunya. La pressió que hi ha sobre la vida és tan forta que calen... O sigui, Promusa, evidentment, ajuda en allò que pot. Però no li podem demanar a Promusa que faci més del que no pot fer. I, per tant, nosaltres seguirem apostant per Promusa com una solució per, evidentment, donar resposta a situacions molt en fi, complexes d'habitatge a persones de la ciutat que ho necessiten, però Promusa no és la solució generalitzada de l'habitatge, ni aquí ni a cap altre municipi.
0: De cara al 2027, que ja tenim pràcticament a tocar, el principal repte polític, si haguéssim de cercar algun?
1: Jo crec que la ciutat s'enfronta a un repte molt important, que és la ciutat s'està acabant, per dir-ho així, no? Ja pràcticament només queda el barri de Can Ametller per desenvolupar, allò com a gran barri, després tenim petites peces, però... I, per tant, aquesta ciutat ha de definir aquest futur, diguéssim, un cop això ja, diguéssim, quedi consolidat, no? I, per tant, per mi hi ha dos o tres qüestions molt importants, no? Una és el tema de que Sant Cugat queda dividida per vies ferroviàries d'una forma molt important, no? Tant per les que són de ferrocarrils com les que són de Renfe. I això malmet la mobilitat del municipi. I la mobilitat, sabeu que un cop la ciutat està acabada, l'urbanisme deixa de ser important i el que acaba sent important és la mobilitat, com ens movem per la ciutat, sobretot. Perquè necessitats de mobilitat sempre n'hi ha. I, per tant, en els propers 10 o 15 anys, el gran repte d'aquesta ciutat és com afronta el soterrament de les vies de trens en el pas del municipi. Perquè així ha succeït ja en ciutats de l'entorn. Jo vull recordar que a Terrassa se li han soterrat les vies del tren. A Sabadell se li han soterrat les vies del tren. A Rubí se li han soterrat les vies del tren. Escolti, ara li toca a Sant Cugat. I, per tant, qualsevol govern que vulgui governar aquesta ciutat haurà de tenir això a la seva agenda i fer una pressió molt forta a la Generalitat, perquè és un canvi substancial. El fet de que aquesta Y, diguéssim, de ferrocarrils que ens divideix, com també la línia de Renfe, que ens divideix també diversos barris, doncs puguin passar de forma soterrada per la ciutat. Aquest és, el, per mi, el repte més important que té el municipi en els propers anys. Després hi ha també, evidentment, crec que dues necessitats a cobrir. Una és l'esportiva, les instal·lacions esportives. Tenim una ciutat, que ho diuen les enquestes, que és aquí moltíssima gent practica esport. Som una ciutat multiesportiva. Ens agrada, diguéssim, també doncs, fer-ne ostentació d'aquest fet, no? I és veritat que donades aquesta alta pràctica d'esport esportiu que tenim, ens cal adaptar a la situació, diguéssim, d'instal·lacions esportives de la ciutat. I això vol dir un esforç important en matèria d'instal·lacions esportives. Ara acabarem un pavelló en aquest mandat, un pavelló d'entrenament que es farà a la Guinardera, però crec que hem de començar a pensar també, de cara als propers 15 anys, a aconseguir crear nous espais esportius, si volem que evidentment, que l'esport, que a més és salut també, i és moltes més coses, són molts valors, pugui continuar sent una... En fi, puguem continuar tenint una ciutadania doncs, que li agrada practicar l'esport i amb això crec que l'Ajuntament... Aquest és un repte molt important. I després jo crec que l'altre tercer gran repte són... Sant Cugat fins ara era el, per dir-ho així, el germanet petit de la comarca, no? Com a ciutat. Sempre estàvem allò en el Vallès, no? Sabadell i Terrassa eren les dues grans ciutats i resulta que el germanet petit s'ha fet gran. Però en canvi s'ha fet gran perquè econòmicament ja Sant Cugat pesa tant o més, no?, que Sabadell o Terrassa des d'una perspectiva econòmica, amb nombre d'empreses importants, en fi, amb molts indicadors, no? Però en canvi no se la considera Sant Cugat com una ciutat per part de la resta d'administracions on hi han de posar els serveis que li pertoca a una ciutat de 100.000 habitants. Hi ha una ciutat amb un potencial com Sant Cugat. I aquí m'estic referint, per exemple, hospital, que continuem sense tenir un hospital de referència pública a la ciutat, jutjats, per fi hem aconseguit el partit judicial, però ara cal fer els jutjats, cal fer-los, i per tant això és una tasca de la Generalitat. O sigui, hi ha tota una sèrie de serveis que aquesta ciutat mereix tenir. Perquè ja som la dotzena ciutat de Catalunya i som una ciutat econòmicament molt potent, en fi, amb un lloc, amb un enclavatge molt important, i no pot ser que hi hagi determinats serveis que els ciutadans de Sant Cugat hagin d'anar a altres municipis. Per tant, això s'ha de resoldre. Per tant, aquests, per mi, són els tres reptes més importants que afronta Sant Cugat en els propers anys. Em podria dir més, però vull dir, crec que aquests, almenys a nivell personal i segurament des de la perspectiva del partit polític que represento, doncs són tres elements importants. Mm.
0: Fa uns dies vam saber que us havíeu reunit amb Avenç Nacionalista i havíeu la reunió. És cert.
1: Sí, va haver una reunió, però perquè se'ns va demanar que es volia fer un cafè i nosaltres escoltem a tothom, però ja està, no hi ha res més. O sigui, això és un tema del partit, Junts per Catalunya, el partit que jo formo part, doncs parla amb tothom, intenta reunir-se amb tothom que li demana hora, i evidentment doncs, aquesta retrobada s'ha produït, però no hi ha cap compromís de cap tipus en aquest sentit. Nosaltres... vam fer una aposta al passat mandat, les darreres eleccions, evidentment, per intentar fer una confluència amb partits que es presentaven pel seu compte. Cap d'aquests partits, per dir-ho així, va voler en aquell moment, o va creure convenient, o es pensava que podria treure representació municipal, i al final no va ser així, no? I per tant, aquesta tasca d'intentar convergir, doncs ja la vam fer fa 4 anys, o fa 3 anys, i ningú s'hi va voler apuntar. Per tant, nosaltres ara tenim 9 regidors, ens sentim doncs, amb un projecte que té perspectiva pels propers 4 o 8 anys i, evidentment, la nostra idea és poder treballar el nostre projecte i, evidentment, escoltarem a tothom, però mirarem, evidentment, pel projecte de Junts que representa Junts en el seu sentit.
0: Per tant, el que s'ha fet a Manresa no es podria replicar?
1: És que és molt diferent perquè Manresa... Allà al Front Nacional, que és aquest, o l'Avenç Nacionalista, tenen 2 regidors. Aquí no n'hi ha cap, no en tenen cap. Per tant, jo puc entendre que allà facin un acord de col·laboració, perquè ja és un partit que té representació, però no és el cas de, no és el cas de Sant Cugat. Nosaltres insisteixo, O sigui, jo crec que hem de diferenciar el que vol dir fer un cafè i escoltar doncs, algú del que... En fi, pot ser anar més enllà d'això.
0: De moment, més enllà d'això, no hi ha res.
1: Res de res.
0: I si et preguntés al setembre, octubre, novembre?
1: Doncs jo, sincerament, aquest és un tema del partit i, per tant, el partit decidirà, però la meva opinió personal és que, evidentment, en fi, en cap cas crec que aquí hi haurà una com s'ha insinuat, no?, per bueno, algun mitjà, d'aquí pugui haver una coalició, em sembla que m'ha semblat sentir dir, no?, en algun lloc. Vaja, això segur que no passarà.
0: El tema d'aliança, que es presenti les eleccions aquí al 2027, pregunto, hi ha qui diu que part del discurs que vostè ha adoptat els últims mesos relacionat amb el padró i el coladero, que aquest terme s'ha fet molt...
1: Era la realitat?
0: Sí. No, dic que és intencionat per fer front a la possible entrada d'aliança o no té res a veure? Ho dic perquè hi ha un...
1: A veure, igual que hem hagut d'endreçar les finances, hem hagut d'endreçar el padró. Perquè el govern anterior i el màxim responsable era la CUP, en aquest sentit, doncs va deixar el padró que semblava un coladero, sincerament. O sigui, quan tu tens en el padró més de 4.000 persones que hi figuren i que no hi haurien de figurar, doncs a mi cal que em busqui la paraula, és igual. Si no és un coladero, doncs serà una altra expressió. Però era perquè s'entengués. O sigui, un padró ha de reflectir altes i baixes. I si l'anterior govern, en aquest cas, el responsable, que era la CUP, només feien altes i no feien baixes, doncs no sé, que algú m'expliqui on està la bona gestió. Llavors, què hem fet nosaltres? Doncs, escolta, fer la feina que no van fer els senyors de la CUP. Sincerament. O sigui, que és donar de baixa a tothom que no té dret a estar al padró. I això em sembla que és entendible i explicable. I de la mateixa manera... Òbviament, si hi ha intents fraudulents per empadronar-se, doncs aturar-los. Perquè hem de ser un país civilitzat i hem de ser un país, en fi, on les normes es respectin per part de tothom. I no s'hi val, sincerament. És que al final tornem a lo mateix. Quan el padró no reflecteix la gent que viu al municipi, és molt difícil planificar. Si tu tens... 5.000 persones més de les que viuen o que estan de forma irregular, etc. Com pots planificar bé els serveis, les escoles? És molt difícil. Llavors, aquesta és una reflexió que tothom ha de fer. Per tant, l'únic que hem fet ha sigut fer la feina. Jo desconec les intencions que pugui tenir la CUP passant mandat per... En fi, ells diuen que... ho atribueixen a que la pandèmia i que ho atribueixen a que també doncs, se'ls va posar de baixa no sé qui, ja, però la seva obligació, si hi havia algú de baixa, se la feina la fes algú altre. Llavors en són responsables. Diuen, no, però és que la gent que no viu a Sant Cugat però està empadronada és que s'han despistat, no? Algú ha dit, no? No s'han recordat d'empadronar-se en el nou municipi. I bueno, com ho saben, això? Tenen un estudi. O és que ja tenim 5.000 despistats que estan empadronats a Sant Cugat però que viuen en un altre lloc. Jo no, sí, no m'atreveixo a fer aquesta afirmació. Llavors, potser sí que hi ha algunes persones que es van despistar i que no es van empadronar en el municipi on s'havien d'empadronar. Però potser moltes altres no. Llavors, l'obligació de l'administració, evidentment, és posar ordre a aquest tema. Igual que posem ordre a les finances, hem de posar ordre al padró. Igual que també hem hagut de posar ordre en molts contractes que estaven caducats, contracte de neteja, transport, en fi, els contractes informàtics, que també estaven tots caducats. Bueno, hem hagut de posar ordre a la casa. Aquesta ha sigut una de les tasques principals que hem tingut aquest mandat. Espero que la gent, la ciutadania, ho valori.
0: Pel tema d'altres qüestions, en el sentit del padró, a l'estiu es va detectar aquests casos fraudulents. Durant aquest període fins ara s'han detectat més o no?
1: Algun intent s'ha detectat, algun intent, però una cosa ja molt... En fi, que no és... no és comparable amb el que vam viure a l'agost passat, que, evidentment, doncs, vam estar alerta i els vam poder detectar i, per tant, doncs, en fi, s'ha fet tot el procés perquè no estiguin empadronats a la ciutat, no? Perquè ja, a darrere d'això, hi ha màfies, tenim algunes anècdotes en aquests casos de gent que venia amb traductors intentant empadronar-se, que m'imagino que acabaven d'arribar al país, i com que no se'n van sortir, la mateixa persona que els acompanyava per empadronar-se els deia, bueno, no te preocupes que ja t'empadronarem en un altre municipi.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha hagut de donar...
1: Ho dic sí. També perquè aquesta és una pràctica que, com es pot comprovar...
0: Habitual.
1: Està succeint, o sigui, ara nosaltres ens hem posat durs amb aquest tema, però si hi ha municipis que allò és barra lliure, doncs aquest municipi patirà en aquest problema, i de fet l'estan patint segur, no? Per tant, això demostra de que no es pot deixar els ajuntaments desemparats amb aquest tema, i per això demostra que l'Estat i la Generalitat han de posar fre a una situació absolutament irregular. Deuen ser dels pocs països del món on aquí tu vens amb un visat turista i et pots empadronar el dia següent en un municipi. Això és inaudit. Perquè quan tu vas en un lloc com a turista, primera, no ets una persona vulnerable, segona, un turista té l'obligació de marxar d'aquell país un cop acaba les seves vacances, diguéssim, estiuenques o, en fi, o turístiques, no? Perquè el concepte turista és aquest. Tu vas, visites un lloc i te'n vas. De fet, a molts llocs, tu com a turista no pots ni llogar un pis ni pots fer moltes coses en molts països, perquè està establert el que és un turista. Llavors, aquí, en aquest país, i ara parlo de l'estat espanyol i també de Catalunya, la gent entra per l'aeroport del Prat amb un visat turista i el dia següent se'n va empadronar en un municipi. Això, en fi, és una absoluta anomalia. Així no es pot planificar res. No és d'estranyar que a Catalunya hi hagi 2 milions d'habitants més en tan poc temps. I qui diu Catalunya, doncs diu Sant Cugat, i per tant els municipis on no poden o no tenim instruments per aturar aquesta situació. I això ha de ser, és una responsabilitat d'estrangeria, de l'Estat, que aquesta gent arriba per aeroports, entra per un aeroport amb passaport documentat, en fi, amb se sap, per tant, es té constància de quin país venen, i aquí ningú fa res per solucionar una situació, diguéssim, que acaba sent després un problema. És inaudit.
0: Un altre dels punts pels quals vostè ha donat la cara és per la comissaria del DNI.
1: Sí.
0: Ara mateix, hi ha alguna novetat al respecte?
1: Bé, primer, hem d'explicar què ens ha passat aquí. O sigui, de forma unilateral, l'Estat, d'aquí,

0: en fi, d'acusar l'Ajuntament de no haver fet prou, o de no fer res, o de ser gairebé els responsables de que hagi marxat la comissaria de DNI. Perdoni, escolti, el responsable té noms i cognoms. Es diu Estat espanyol, es diu la delegació del govern espanyol i es diu Partit Socialista. És així. I els motius pels quals ho han fet, si voleu, els podem discutir. Però no podem ja qüestionar la sortida de qui és la màxima responsabilitat que això hagi passat. Perquè a nosaltres ens avisen un 15 de juliol de que se'n van l'1 de setembre. Aquesta és la realitat. Algú creu que avisant en tan poc temps la decisió no estava presa ja? Perquè si tu vols realment no haver de marxar i tens un local amb el qual no estàs content, ostres, el que fas primer és parlar amb l'Ajuntament a veure si trobem alguna solució. Pues això no es va produir. O sigui, la primera comunicació que rebem de que la comissaria marxa és per dir-nos que marxen el 15 de juliol, que, bueno, jo recordo, jo aquell agost, i l'alcalde també, jo i l'alcalde ens vam passar buscant locals. Jo recordo que estiuejava al Pallars, baixar del Pallars a Sobirà per anar a veure locals amb el cap de la Policia Nacional aquí a Sant Cugat, en ple mes d'agost. I, per tant, nosaltres hem intentat ajudar a trobar un local a la delegació del govern. Però el que no se'ns pot demanar és que nosaltres ens fem càrrec, com pretén el Partit Socialista de Sant Cugat, que l'Ajuntament pagui aquest local. Fins aquí podíem arribar. Si l'argument és dir que hi ha ajuntaments que el paguen, doncs, escolti, els ajuntaments ja aquells ja sabran per què ho fan. Però això s'ha d'acabar. O sigui, no es pot carregar als ajuntaments els serveis que no són de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres ajudar tot el que faci falta. Ara, haver de pagar el servei, haver d'encarregar-nos de, en fi, de gestionar les cites prèvies, haver de... Però escolti, que el servei el presta vostè, que no el presta l'Ajuntament.
1: Hi ha alguna novetat, algun avenç en aquest sentit?
0: No, últimament ja no ens han dit res més. Nosaltres el que sí que els vam oferir va ser dir que, escolta, una solució podria ser, si es va ràpid a construir els jutjats, és començar a treballar ja amb la futura oficina de serveis de DNIs en el marc de l'edifici dels nous jutjats. Perquè com que és un edifici que s'ha de fer nou, l'ha de fer la Generalitat, doncs podria ser una possibilitat, però clar, això no sé quants anys passaran. Llavors, i a partir d'aquí, evidentment, tots els locals que nosaltres hem anat tenint a sobre la taula els hem ofert a la comissaria.
1: I no han volgut.
0: O no els encaixen per ubicació, o no els encaixen pel preu, o no els encaixen, doncs bé, per raons tècniques que això, però a partir d'aquí, nosaltres el que no farem és... o sigui, igual que no acceptem que se'ns digui que això és culpa nostra, i això és una, trobo que el PSC hauria de rectificar la seva posició en aquest tema, perquè és molt injust, i que si no ho expliquin a la ciutadania, jo emplaço al PSC que expliqui als ciutadans de Sant Cugat que els diguin que, escolti, mira, els hi pujarem els impostos perquè hem de pagar la comissaria que no fa el govern de l'Estat. Perquè al final això són diners, han de sortir d'algun lloc.
1: De cara a altres qüestions, l'habitatge continua, com dèiem, un dels problemes destacats que hem anat, sobretot al preu de l'habitatge. Fa uns dies es presentava al barri de Cadametller. Per contra, sembla, com hem publicat avui, que Can Camps quedaria descartat.
0: Sí, dos coses diferents. Sí, Can Camps són terrenys públics que són de la Generalitat, que és Incasòl, i senzillament, aquí l'únic que hem fet nosaltres ha sigut dir-li al president Illa i al govern de la Generalitat, és dir, home, atès que el mateix president Illa ha dit que el tema de l'habitatge és un tema tan important i que necessiten terrenys per fer habitatge social, etc., doncs se'ls va traslladar de dir, escolti, miri, aquí a Can Camps vostès tenen uns terrenys. Quin millor ús es pot fer per un terreny públic doncs que destinar-lo a habitatge social, no? Ja sabem que ara té una altra tipologia, no? Té una altra qualificació. Però, bueno, si la Generalitat volgués, i per tant ha sigut proposar-los aquesta idea, evidentment amb tota la bona voluntat per mirar d'ajudar en la solució del tema de l'habitatge. però pel que se'ns arriba i pel que sabem, doncs, en fi, massa interès no sembla ser que tinguin per aquest projecte.

0: Però vaja, això ho ha de preguntar la Generalitat. Nosaltres l'únic que hem fet ha sigut aquí fer una proposta quan el president de la Generalitat demana als ajuntaments, escolteu, que hem de fer de tots col·laborar i hem de remar a favor de l'habitatge, doncs Sant Cugat obeeix, no?, i diu, escolta, som conscients que aquest és un problema real, doncs miri, vostès tenen aquí tot unes pastilles molt importants a Can Camps per fer habitatge social amb unes determinades condicions, perquè evident són diferents que les condicions del mercat dels que són terreny de privats, perquè allò és de la pròpia Generalitat, per fer doncs una... Això, ja està, i això és el que se'ls ha dit. Mm-hmm. Si la Generalitat no vol entomar aquest guà, doncs ja ho explicaran. Llavors, potser serà és que, en fi, que no van sobrats de terrenys per fer habitatges. Ho dubto, però ens ha sorprès que no, en fi, que no hi han posat gaire interès, la veritat.
1: Pel que fa al cas de Bellaterra, ja hi ha decisió o encara no?
0: Està en mans de la Generalitat. Nosaltres vam fer el que havíem de fer, que és que se'ns va requerir fer un informe. Amb aquest tema, a veure, tornem a estar al mateix,
1: Hi ha algun termini de previsió per saber-ho?
0: Sí, però Sant Cugat és que no té cap responsabilitat sobre aquest tema. Aquí hi ha uns veïns que viuen a Bellaterra que fa molts anys que han fet un procés perquè no estan contents en viure a Cerdanyola, o sigui, formar part de Cerdanyola, perquè ells creuen que Cerdanyola els maltracta financerament, econòmicament, amb serveis, etc. I ells el que fan és, en el marc d'una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya fa molts anys, que és una llei de canvi d'adscripció municipal, inicien un procés. I, per tant, són aquests veïns els que fan el procés. I això ho fan en el marc de Cerdanyola. I l'Ajuntament de Cerdanyola doncs és el que hauria de, si aquests veïns doncs, no estan contents, doncs, evidentment, intentar fer alguna cosa, no?, perquè aquests veïns estiguin més contents. I a partir d'aquí arriba un moment que aquest procés que fan aquests veïns és un procés que està arreglat, que requereix una sèrie de passos. Hi ha un dels passos que fan, que és que s'ha de demanar un informe, en aquest cas, a l'Ajuntament al qual volen formar part, que som nosaltres. I Sant Cugat, si t'hi fixes, mai ha fet cap declaració en cap sentit respecte ni abans ni després, no? L'únic que hem fet ha sigut fer aquest informe. I per fer aquest informe se'ns va donar un termini d'uns mesos, i evidentment en aquest termini d'aquests mesos, evidentment, clar, ens vam haver de parlar amb els veïns perquè volíem entendre els motius, vam parlar, o sigui, es va analitzar econòmicament, perquè teníem un mandat de fer un informe, i això és el que hem fet. Ho dic perquè a vegades algú, en fi, del municipi veí, Tilla, Sant Cugat, de deslleial en aquest sentit, i no, escolti, potser ens podríem sentir nosaltres, en certa manera, per aquestes paraules que s'han dit, ens podríem sentir ofesos, perquè és que en cap moment hem actuat amb deslleialtat, ni molt menys, al contrari. Hem sigut absolutament lleials al procés que està vivint en aquest sentit Bellaterra i Cerdanyola. Hem sigut respectuosos perquè només hem actuat en el marc dels terminis que se'ns han donat, i ara mateix tampoc hem fet cap altra actuació més. Senzillament estem esperant que la Generalitat digui la seva. I seran els veïns de Bellaterra els que, depèn del que digui la Generalitat, doncs actuaran. Ara, si el que pretenia Cerdanyola és que l'informe de Sant Cugat, en fi, digués mentides, o que gairebé l'escrivís l'alcalde de Cerdanyola, evidentment això nosaltres perquè no hi passarem. Mm. Nosaltres som sobirans per fer l'informe, d'acord, a més és un informe que han fet tècnics municipals, on es diuen, doncs, en fi, les veritats, que hi ha continuïtat territorial amb Bellaterra i Sant Cugat, això és un fet, o sigui, és que, vaja, qui vulgui negar això, en fi, és com negar la gravetat. També hi ha tota la valoració econòmica respecte a la situació de Bellaterra i Sant Cugat, com podria ser, i altres elements que s'han valorat, i el tema de l'MD, no? Per tant, escolta, hem sigut molt escrupolosos amb aquest tema. No crec que ens pugui titllar en cap cas de que no hem estat respectuosos amb tot el procés que està vivint Cerdanyola en Bellaterra.
1: I quin timing
0: penses? El que diuen és que abans de l'estiu hi hauria d'haver una resposta. Això és el que diuen, perquè els terminis de la Generalitat que tenia eren un nombre de mesos determinats. Si no és abans de l'estiu, potser serà després de l'estiu, però haurà de ser aquest any. O sigui, aquest any tindrem, com a mínim, tindrem la resposta de la Generalitat.
1: Mm. Li volia preguntar per Torrenegra, per la Masia. Mm. S'han definit alguns usos o encara no?
0: Ara el que estem fent és arreglar, s'estan fent les obres de reparació de la teulada, que perquè allò, en fi, la masia, doncs, entrava aigua, i per tant s'han hagut de fer una inversió important en aquest sentit. I, evidentment, el que ens agradaria a nosaltres és, evidentment, poder trobar... L'ideal per Torrenegre és trobar algun soci, que soci vull dir alguna entitat, alguna, en fi, alguna institució que volgués, en fi, compartidament amb l'Ajuntament, o no, això s'hauria de parlar, donar-li un servei en aquest equipament, perquè els equipaments han d'estar, no poden estar buits. I ja tenim a Sant Cugat masses masies, no? I això són uns costos importants, no? En aquest sentit. I, per tant, també és un dels temes que hem de plantejar, no? De, si un ajuntament pot... O sigui, al final és molt bonic pretendre de dir, no, les rehabilitarem totes i els tindrem usos públics de totes, però a vegades això no és possible. Llavors, al final, l'important és que aquestes masies hi hagi vida. Hi hagi vida vol dir que hi hagin serveis, hi hagi activitat, ja sigui amb col·laboració pública o privada, ja sigui amb altres institucions, però que hi passin coses. No? Tenir masies tancades no és... I això és una de les qüestions que ens hem de plantejar, no? I que tots els partits hauríem d'estar oberts a obrir-nos a totes les opcions possibles. No només tancar-nos, no, això ha de ser de l'Ajuntament i ha de donar el servei només a l'Ajuntament. Bueno, és que potser no és possible, això. Potser l'Ajuntament no pot.
1: No heu rebut cap petició, no?
0: Tenim converses. Hem tenint converses amb diferents actors, però, evidentment, són converses encara en una fase tan preliminar que més val no, en fi, no dir res més perquè no hi ha res encara.
1: Per acabar, el Jordi Puigneró s'ha plantejat algun dia ser alcalde? Li faria il·lusió?
0: No m'he plantejat. Tenim un excel·lent alcalde i estic molt content de poder ajudar, diguéssim, l'alcalde de Sant Cugat a desenvolupar la seva tasca. I estic molt feliç fent el que estic fent en aquests moments i, vaja, com podeu comprendre, jo, el meu... Com ho podria dir-ho, a veure? El meu ego polític ja està més que, en fi, que satisfet. Vaig poder desenvolupar en un moment molt crucial per d'aquest país al capdavant, o sigui, en l'àmbit de la Generalitat, doncs, unes tasques concretes de conseller i de vicepresident del govern, i a més en un àmbit en el qual, doncs, com saben vostès, jo soc informàtic i, per tant, en l'àmbit de polítiques digitals, i em sento absolutament ja pagat políticament per tota la meva vida. Per tant, jo ara l'únic que vull és ajudar el projecte de Junts, és la meva finalitat, per això vaig acceptar l'oferta de l'alcalde a anar a la seva llista ara fa 3 anys. Jo estava llavors en aquell moment, en fi, acabava de sortir de la Generalitat i tenia disponibilitat, i ja li vaig deixar clar des del principi que la meva tasca seria ajudar-lo, ajudar el projecte de Junts, que al final és el projecte del qual jo formo part i en el que crec, un projecte de centre liberal que vol que aquest país sigui algun dia independent, que potser ara no és possible, però que treballarem intensament perquè ho sigui possible algun dia, i aquesta és la meva màxima aspiració en aquests moments. I
1: per tant, aniràs a llistes al proper mandat?
0: Bueno, si l'alcalde ho vol, vull dir, jo estic a disposició del partit i de l'alcalde.
1: Molt bé. El pacte amb Esquerra Republicana es podria arribar a reeditar? Us sentiu còmodes?
0: Ens sentim molt còmodes. Si sumem, perquè al final això també és un tema de sumes...
1: S'ha parlat a més d'aquest tema?
0: No hem parlat, perquè evidentment ja ho veurem quan hi hagi les eleccions, però si em preguntes a nivell personal, jo crec que estem en una molt bona sintonia. Evidentment tenim, com tots governs, tenim algunes divergències amb alguns temes en concrets, però això és normal. Escolta, si només cal mirar les diferències que tenen el PSOE i Podemos en el govern de l'Estat, on fins i tot en el Consell de Ministres voten coses diferents. Per tant, no passa això a Sant Cugat. Tenim una molt bona sintonia amb Esquerra Republicana. A mi m'encantaria que pogués continuar aquesta, en fi, aquesta col·laboració, però això no ho decidirem nosaltres. En primer lloc ho decidiran les urnes, i per tant ja veurem, no cal fer més projecció, perquè al final la política ficció està molt bé, dona molts titulars, però al final l'important és el que deixeixen els ciutadans, i el que volem és que, evidentment, Sant Cugat, els ciutadans estiguin contents amb la feina que hem fet, que ha fet Junts, que ens donguin els màxims de regidors possibles per continuar impulsant aquest projecte, d'aquest model de ciutat per Sant Cugat en els propers 4-8 anys, perquè jo entenc que també és veritat que els models normalment, perdó, els mandats normalment en general la mitjana doncs, duren 12 anys, no? Després ja normalment es produeixen canvis i ja estem tot just ara, en portem 3, per tant, aquest és el nostre desig i veurem doncs, què diu la ciutadania d'aquí un any.
1: Molt bé, signes nou regidors ràpidament?
0: No, jo no signo res. La nostra voluntat és treure'n els màxims possibles. Sabem que la majoria absoluta està molt cara, però, escolta, mai se sap. El nostre objectiu és intentar millorar el que tenim ara mateix i ja veurem què diuen evidentment, doncs, els resultats de les urnes.
1: Molt bé,
0: volem, el que sí que volem, ens agradaria poder tenir, és una majoria prou suficient com per poder governar amb tranquil·litat. Això sí que ens agradaria.
1: Perfecte, doncs queda dit. Gràcies, Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital. Avui hem parlat exhaustivament de tots els temes de ciutat i, evidentment, doncs, veurem què diuen les urnes. Que vagi molt bé i moltes gràcies per ser-hi.
0: Molt bé, a vosaltres.

0: La primera aigua embotellada comercialitzada àmpliament va ser l'aigua mineral de Vichy, al segle XIX, concretament a la regió d'Alvèrnia, a França. Les fonts termals de Vichy eren conegudes des de l'època romana pels seus suposats beneficis per a la salut, però no va ser fins al 1850 que es va començar a embotellar de manera sistemàtica per a la venda comercial. L'empresa Vichy Catalan, fundada el 1881, va ser pionera en aquest àmbit, aprofitant l'aigua carbonatada natural de la font de Caldes de Malavella, a Girona, que ja era famosa pels seus efectes terapèutics. Aquesta aigua es comercialitzava inicialment com a remei medicinal, recomanada per metges per tractar problemes digestius i renals. Les ampolles, sovint de vidre gruixut, es venien en farmàcies i balnearis de luxe, i el seu èxit va créixer gràcies a la creença en les propietats curatives de les aigües minerals. El procés d'embotellament era artesanal, amb taps de suros i segells de cera, per garantir la qualitat. Vichy Catalan no només va establir un precedent en la indústria de l'aigua embotellada, sinó que també va inspirar altres marques com a Perrier.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 26 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Héctor Verdú, Dolors Vilarasau i Robert Sabé. Tot seguit parlarem d'una iniciativa dedicada als amants de la lectura, Llegir mentre capitells, una proposta que convida la ciutadania a una trobada per llegir en silenci al claustre del monestir. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa dedicada a Marilyn Monroe. Continuarem amb un polsim de ciència. Preguntarem als científics del sincrotró Alba, quin és el paper de l'enginyeria en aquest equipament i quins avenços s'estan fent en l'Alba 2. I posarem la cirereta al programa amb el Like dels Valors, dedicat al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient, amb el suport de la Casa d'Espiritualitat de Sant Felip Neri. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el debat sobre les restriccions de la pesta porcina. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, Héctor Verdú, periodista, molt bon dia.
1: I expert en porcs.
0: I expert en porcs, també. Ja en vam parlar, de la pesta porcina amb tu.
1: Que sí?
0: Una xerrada que havies fet...
1: Avui em repetiré, no?
0: Avui repetirem. Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'Associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, Dolors.
2: Bon dia.
0: I amb el Robert Sabé, veí, membre del Consell de Barri de Mirassol, que més em deia que avui també parlaríem un altre barret.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Des de l'expertesa.
3: Molt bon dia. Bueno, estic en el patronat del parc i una mica la preocupació que esteu tenint l'està tenint el parc. Per tant, una mica parlarem amb això. En cap moment parlaré com a patronat del parc, eh? Però parlaré
0: a
3: com
0: a títol personal.
3: Exacte.
0: Perfecte, Robert. Bé, ja fa... Les restriccions a Collserola per frenar l'expansió de la pesta porcina africana han obert un debat intens, ho han fet a la ciutat, ho han fet al parc i al voltant també. D'una banda tenim l'administració, que defensa unes mesures estrictes per contenir el virus i protegir el sector agrícola i ramader, i de l'altra hi ha una part del veïnat, també l'Ajuntament que s'hi ha sumat, que demanen flexibilitzar les mesures pels seus efectes a la salut física i mental després de mesos de limitacions a l'accés al parc natural. Tot això també se li suma aquest rodatge d'aquesta pel·lícula protagonitzada pel Russell Crowe, que ha fet només que embolica una mica tot plegat perquè sembla que hi ha certa diferència. A veure, fa més de 5 mesos que hi ha aquestes restriccions al medi natural de Sant Quart per la pesta porcina. Era el pont de la Puríssima al desembre, que deien segurament s'allargaran inclòs el pont, fins després del pont. Doncs bé, són 26 de maig i encara les tenim. Ha arribat el moment de flexibilitzar aquestes mesures. Cal seguir. I per què?
1: No ho sabem, no?
0: Què et sembla?
1: Que no ho sabem. No sabem res. Hi ha opacitat absoluta, informativa. No sabem... No sé si Agricultura sap quants senglars queden, quants no, si s'ha pogut rastrejar, si pot fer una estimació. No comunica dades, no s'explica. Hi ha opacitat absoluta. I hi ha 5 milions i mig d'habitants que tenen Collserola com a pulmó verd que no en poden disposar. És molt pagès, això, també.
0: Robert, tu en tens, de dades?
3: Bé, no, de dades no en tenim. Penso que coincideixo totalment amb ell. Vull dir, tenim informacions molt parcials i, a més, molt trencades en el temps, en què ens comuniquen que s'ha mort un senglar més, que n'han trobat un no sé quin municipi, però, per exemple, quina població resta, es tenen idees aproximades, l'autònoma ja ha treballat, però... a més, tampoc se sap si els matéssim a tots si és la solució, perquè aquest bitxo té un moviment cap enfora, però també el pot tindre cap a dintre. Per tant, estem, podríem dir, amb un buit d'informació total. I penso que això no és bo. No és bo perquè, per mi, forma part d'aquest aprenentatge social que ens han forçat a fer. Hem passat del masclisme, això es fa i prou, amb una espècie de maternalisme, podríem dir, que ens inclús ens recomanen per la ràdio i la televisió si es tenen que posar la rebequeta perquè farà fred. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, té que haver una responsabilitat compartida en quant a l'ús d'un bé públic, que és un parc metropolità. Ho has dit tu, són 6 milions de persones. A vegades fem el plantejament a l'inrevés. Si hagués passat a Vic, que no ho desitjo de cap de les maneres, hagués integrat la comarca d'Osona. Pues, estem una mica amb aquesta similitud. 6 mesos són molt temps. És una part importantíssima de la vida de la gent.
0: Dolors.
2: Bueno, un matís en el... has dit maternalisme.
0: Maternalisme.
2: Maternalisme és paternalisme.
3: Ja,
2: no,
3: sí,
2: no, ja sé que ho has fet irònicament, però... bé, jo només puc parlar com a ciutadana, no? De Sant Cugat, tot i que... per les meves restriccions que tinc per caminar i tot això, jo directament no l'utilitzo, però penso que una ciutat, ara parlo de Sant Cugat, no? Però és tota la zona, vull dir, de 100.000 habitants, no pot estar sense poder tenir accés a l'aire lliure, a caminar, a l'esport, o sigui, fins i tot totes les grans ciutats, si tu vas a Nova York, si vas a Londres, si vas a una gran ciutat, totes tenen uns parcs, perquè és impossible la vida en una ciutat sense poder respirar, sense poder moure't i tal. Llavors és evident que com a ciutadans això s'ha de... Bueno, gent que té també problemes més mentals o... Bueno, vull dir... Jo veig que sí, que aquí s'ha de fer alguna cosa, evidentment. Vull dir...
0: I davant d'aquesta opacitat informativa, no?, que apuntava l'Hèctor, no hi ha dades, no es transmeten les dades, com es prenen les decisions?
1: Algú deu tenir alguna dada, no?, per prendre decisions. Jo... És que és molt complicat, eh? No... Jo no... No estic d'acord amb el posicionament de l'alcalde, que sempre és Sant Cugat cèntric, i em sap greu, jo, hi ha una visió sistèmica, jo he pogut vindre a viure a Sant Cugat gràcies al porc, perquè em va permetre estudiar i em va permetre vindre aquí a Barcelona. Jo respecto molt el negoci por sí, també hi ha l'informe Fènix, o sigui, una cosa és quan ens excedim, i l'impacte que té, i és veritat que el sector porcí i càrnic és un sector que s'ha de redimensionar. Jo crec que tothom ha d'actuar amb responsabilitat, però si tothom ha d'actuar amb responsabilitat, tothom ha de ser transparent. I no podem estar jugant a amagar i jugant amb... És veritat, jo visc de Collserola, jo necessito Collserola. Jo sóc una persona que 5 dies a la setmana m'escapava a la muntanya d'alguna manera.
2: Clar.
1: I més saludable i m'ajuda a estar tranquil, fer esport per la muntanya. Hi ha moltíssima gent. Com més activitat urbana i d'oficines tenim, més necessitat tenim d'aquest tipus d'espais per compensar. I no en podem disposar, o hem d'agafar el cotxe i marxar a Sant Llorenç o marxar a Montseny. No em sembla raonable, tampoc. Necessitem saber què està fent el Departament d'Agricultura, què estan fent els agents rurals, quines són les expectatives i almenys tenir un horitzó.
0: Possiblement és el que no arriba, no? Aquest horitzó, i això és el que ha fet que arribi aquest afartament de bona part de la població, de carai, semblava que començava per una setmana, es va allargant, tothom jo crec que és corresponsable, la majoria de la ciutadania és corresponsable i entén que hi ha unes limitacions, però quan aquestes limitacions no arriben, no hi ha un horitzó, no hi ha informació i no saps quan s'acaba, arriba aquest afartament. Tant és així que Sant Cugat s'ha impulsat una campanya de Change.org per reclamar la reobertura dels accessos al parc de Collserola. Entre altres coses, defensa que la muntanya és un espai essencial pel benestar físic i també pel benestar mental de la població, i reclama no que s'abolessin, sinó que es flexibilitzin les restriccions anuals. Enteneu que hagi arribat a aquest punt?
3: Però jo aquí estic d'acord amb l'Héctor. Si no tenim informació no podem flexibilitzar res, perquè si la situació és tan greu que hem d'estar tancats, si obrim part de la porta, el problema seguirà existint. No podem prendre cap mena de decisió perquè ens han negat la informació. Aquest és el punt clau. Ja que m'has presentat com a veí de Mirassol, que sóc amb molt de gust, per Mirassol a la nit us convido a veure Senglars. I el dematí següent caminem pel passeig de Pompeu Fabra. I ningú podria dir que renti les sabates i ni pugui anar a qualsevol lloc. Per tant, aquí hi ha una sèrie d'incongruències brutals.
1: Perquè tenen accés a la zona urbana.
3: Exacte. Per tant, deixem-nos de Montsergues. I ja que vol, ja que podríem dir un departament de la Generalitat ha pres la, que és el capdavanter amb el control d'aquesta PPA, jo vull recordar que hi ha el Departament de Sanitat i que l'OMS l'any 47 descriu, podríem dir, la seva declaració programàtica descriu com salut no l'absència de malalties, que també, sinó el benestar públic i social. Això és claríssim que tenim un problema de salut aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona. I per tant no entenc que podríem dir tot quedi limitat al problema que es pot generar en un sector. Perquè a més, si es genera el problema, com m'ha dit ell, si no sabem quin problema hi ha no podrem resoldre.
1: Aquí d'una banda diria que el Departament d'Agricultura es va confiar pensant que estava tot localitzat allà a vora Bellaterra.
3: Sí, també ho penso.
1: Es va confiar absolutament i els va saltar la primera de canvi. Probablement ho tenien allà, però no van ser prou contundents i els va saltar la primera de canvi. I ara és difícil explicar-se i ara no se la volen jugar. Però... anant una mica més enllà del que diu el Robert, quan parlo de responsabilitat, clar, sí, hi ha un sector sobredimensionat que té una potència brutal, que exporta una grandíssima part de la producció, i és un sector que dona riquesa a totes les comarques que no tenen turisme, que no tenen indústria, o que no és indústria càrnica, que no tenen serveis...
3: Que no tenen prou aigua.
1: Sí, sí. Que no tenen prou aigua. I aquesta és una altra discussió, si l'aigua hauria de ser pels animals o pels humans o pel conreu. El que posa de manifest amb això, i una altra vegada posem l'èmfasi en l'agricultura, però no només, és la falta d'una política integral de, per a tot el territori de Catalunya. Hi ha una visió compartimentalitzada de, del que és Catalunya, del camp, al camp farem polítiques rurals, a la ciutat farem polítiques d'habitatge, però tot és integral. I si no fem aquest abordatge integral, no trobarem solucions. Ara, si ara posem l'èmfasi en que 5 milions i mig o 6 milions de persones tenen risc mental perquè no poden disposar de collserola, començarem a victimitzar el sector càrnic i porcí. Però és que no hi ha una alternativa de desenvolupament rural perquè no s'ha treballat durant 30 anys. O 40. I s'ha de parlar de desenvolupament rural. I cada vegada que des de Barcelona es regule alguna cosa que afecte comarques, allà salten ampolles. Perquè o hi fem l'abocador de Barcelona, o hi fem la central nuclear que porta l'energia a Barcelona, o...
3: un camp fotovoltaic, etc.
1: Exacte. Però amb ells no hi pensem, només hi pensem quan Barcelona necessita alguna cosa. Però no facilitem tampoc el desenvolupament i l'ancoratge de la gent en aquestes comarques. Mhm. Que és el que ha donat el porcí, amb totes les pudors, amb tota la contaminació, sí, amb tot el subsidi encobert.
2: Jo no som tan expert com ells, però penso que anant més lluny, vull dir, tot el tema aquest de la indústria càrnica, vull dir, necessitem, el que és el que tu plantejaves, necessitem tanta indústria càrnica, vull dir, perquè és el que deia ell, s'està afavorint a un dels sectors, però tot l'altre queda a l'aire, no?, d'alguna manera. És que hi ha moltes preguntes, vull dir, és aquest el sistema, vull dir, això que s'està matant per senglars, vull dir, Collserola és el seu hàbitat, no? Vull dir, no, el tema és per què s'ha arribat fins aquí, vull dir, perquè ara estem en una situació límit, però vull dir, hi ha moltes coses a plantejar, no? Vull dir, què? La solució és anar batant per senglars? Vull dir, no ho sé, però tot va com una mica més lluny de la cosa concreta amb la que ens estem trobant ara en aquests moments com a un límit, no? Jo no ho sé, no sé, vosaltres sabeu més que,
3: no.
2: Més que jo.
3: No, és un joc d'opinió. Jo coincideixo que no hi ha una planificació del sector primari, i s'ha almenys tingut durant molts anys i hem arribat a aquestes conseqüències, i per salvar la població, és veritat, podríem dir, s'han tingut que fer servir determinades sistemes de producció que s'han sobrepassat. Ell ha parlat del porc, jo parlaré del vi. En aquests moments, si Déu Nostre Senyor tanqués totes les aixetes, la producció de vi que està prevista per la campanya 2025-2026 està guardada als cellers. Per tant, tenim uns excedents brutals, perquè no es fa, podria dir, una producció pensada amb un objectiu molt clar. I això, primer, mira, en tenim una mica, després en tenim... fins que hi haurà un catacroc i tornarem a tindre un problema com pot passar amb el porc. Per tant, hem d'anar molt en compte, podríem dir, amb la reivindicació, perquè si no sempre, podríem dir, ens ataquem a la baula més feble. I és un problema de país, és un problema de territori. Vull dir, si no ens hi posem, això que està passant ara anirà més i a més i a més. Estem escoltant que hi ha riscos de la febre porcina que pot anar arreu, estem parlant de problemes que pot haver-hi amb la grip aviar, i tot això ho escoltem d'una manera com anecdòtica, com si passés no se sap on. Està passant aquí. I si això passa, els problemes seran molt grans, més enllà de la pròpia salut de les persones. Serà un problema de salut de país. I jo penso que és un bon experiment per començar a fer coses. Si 6 milions de persones afectades no es decideixen a queixar-se, amb el bon sentit, i a reivindicar, podríem dir, un altre model, sincerament, un poblet de 500 persones amb 3 granges de porc, ho ve difícil, com és difícil un celler que agafa 25 persones de feina.
0: Mm-hmm. Has tret un tema també que és la securització, no?, que últimament ens trobem, potser la Covid va ser un dels grans exponents de privar de certs drets i llibertats a la ciutadania.
1: Això va ser la gran prova de social de foc, no? I va obrir un meló que ja no es tancarà. I l'és alert, el mític és alert, és la conseqüència més immediata i la seqüela permanent, sí, no?
0: Estem securitzant la població, estem convertint aquests problemes socials o sanitaris en qüestions de seguretat i per això fem aquestes retallades de moviment, de drets, i d'alguna manera la ciutadania ho acceptem? És el que està passant també amb l'aquesta
1: qüestió. A veure, una de les funcions de qualsevol governant, qualsevol estructura de govern, una de les funcions que té és garantir la seguretat dels ciutadans. Ara bé, el risc zero no existeix. Quan tu estàs assegurant per una banda, segur que se t'escapa alguna cosa per una altra, perquè no pots tenir el focus posat a tot arreu, i per tant la inseguretat et vindrà d'una altra banda. Et vindrà, tu t'estàs enfocant als porcs i et vindrà la grip aviar. O et vindrà un antivirus. Uh-huh. O et vindrà... que no serà un antivirus. O serà la propera sequera que portarà vés a saber què, i, o un incendi brutal. Potser ens ho arreglarà un incendi brutal a Collserola aquest estiu. I acabarem amb els ports senglars.
3: És un tema que traurem. No hi ha pla de contingència. Ah. O sigui, si ve un incendi, que no el volem cap de la taula,
1: no, ningú.
3: Podran entrar els bombers i podran entrar els agents, podrien dir que no són bombers, els voluntaris, perquè està clar, trepitjaran territori. I allò generarà una mobilitat de totes les bèsties cap a fora increïble. Està previst tot això? Suposo que sí, m'agradaria creure que sí, però per què no ho expliquen?
0: Ja s'estan parlant dels incendis de fora de capacitat d'extinció humana, que és el que s'ha presentat aquest any des de la Generalitat de la mà dels bombers, per començar també a conscienciar, suposo, la ciutadania d'aquests nous escenaris.
2: Bueno, heu parlat molt de territori referit a Catalunya, però jo penso que hi ha també un tema global, és què passa quan la natura i la civilització, o sigui, aquestes zones frontereres, el conflicte, no?, entre el que és natura, o sigui, el parc natural, i entre l'ésser humà, no? I llavors, bueno, moltes de les pandèmies, totes aquestes coses que estan passant, ve del xoc entre aquests dos mons, no?, d'alguna manera, no creieu?
1: Aquest és un meló molt interessant. Perquè al cap i al fil que estàs posant sobre la taula és la incapacitat de l'ésser humà d'entendre que és natura. I és aquesta voluntat de l'ésser humà de ser Déu. I ara estic en filosòfics, no? Jo humà estic per sobre de tot el sistema planeta, que és el que em dona vida en realitat. I llavors ens pensem que podem anar a Mart, que podem anar a Júpiter, i no necessitarem la Terra, però la Terra és el que ens dona sentit, perquè som Terra. I no podem ser si no estem a la Terra els humans. Som part d'això. I llavors, aquesta incapacitat d'acceptar la nostra pròpia naturalesa fa que estiguem en conflicte permanent amb la naturalesa.
2: Clar, i a més el que fem és matar el porc senglar, no?, d'alguna manera. Bueno, doncs l'exterminem. No hi ha... Bueno, desapareix l'harmonia. Bueno, i la globalització en realitat és això, que tot està barrejat, no? Que abans les grans pandèmies, tal, eren amb unes tribus determinades, amb uns llocs determinats, i ara tenim espècies invasores, tenim... bueno, tot va d'un lloc a l'altre, no?
1: Perquè ens mouen per tot arreu.
3: Van haver-hi molts treballs al segle passat, podrien dir als ecòlegs als Estats Units, sobretot, a l'Odum, per mi és una persona a la que tinc molta referència, que va publicar una obra molt especial, que és Energia i Societat. I troba un vincle. Bueno, troba un vincle. No, aviam. Genera, explica el vincle que l'energia porta a totes les baules de la societat. Barreja inclús les polítiques i les religions. Tot això generen bucles d'energia que fan que les coses vagin en un sentit o en un altre. Per tant, la informació de que formem part de la natura, que aquesta dicotomia estranya, jo sóc un home i l'altre és natura, no és certa, vull dir, i les pandèmies i les realitats i les ganes de cada dia em demostren que podrien dir sóc una part d'aquesta natura. Però per mi hi ha un problema que hem escollit com a espècie un sistema, que és el sistema, ho sento, sistema socioeconòmic que ens domina, i aquest sistema requereix créixer contínuament. I el que es quedi pel camí, doncs ho sento, altre podrien dir tirarà endavant. I mentre això sigui així, mentre Collserola quedin quatre pins per poder fer carbó d'alzina, ho sento, els meus nets segurament ho veuran d'una manera molt diferent, perquè la gràcia és el negoci. Bueno, la gràcia és el sistema. Per tant, aquesta conversa, ja sé que porto l'aigua al meu molí, però aprofitaré una frase que es diu quan estàvem començant, o sigui, aquesta conversa per mi em porta l'esperança, i l'esperança és aconseguir algun canvi d'algú. Si seguim com fins ara, matarem els senglars i ara bon resultarà que els conills els hi passa no sé què.
1: Ja passa
3: amb els famílis. Llavors fotarem els linces que els traurem de no sé... I això s'ha de parar. Això s'ha de parar pel sentit comú.
1: Això del... Hi ha un problema de superpoblació. O sigui, els humans ho desequilibrem tot.
3: Totalment.
1: Hi ha un problema de sobrepoblació de conills, hi ha un problema de sobrepoblació de senglars, i perquè tot està orientat al sistema productiu. I llavors... tot el que no encaixa dins d'aquest sistema productiu ho oblidem. I llavors aquestes altres coses, els conills, els senglars, viuen a costelles del nostre sistema productiu i augmenten la població, i nosaltres continuem sense controlar-ho fins que són un problema. I en el fons el problema potser són els humans, no? O la sobrepoblació.
0: De fet, a Collserola la sobrepoblació de senglars és que no es tracta només de senglars, sinó que són híbrids, de quan es van deixar anar porcs vietnamites que tenien la gent a casa seva, i per tant la cria d'un senglar, que és d'un a tres garrins, per entendre'ns, passa a multiplicar-se a set. Per tant, tenint en compte que Collserola està envoltat de trama urbana, tenim els senglars allà que no poden sortir per enlloc i es van multiplicant. A tot plegat, ho dèiem al principi, no? Hi ha l'actitud, l'Hector deia, jo no estic massa d'acord amb aquesta actitud de l'alcalde, una mica Sant Cugatocentrista, per entendre'ns de qui necessitem sortir. I a mi em ve al cap també un debat que vam tenir en aquesta taula quan parlàvem de l'annexió de Bellaterra, i es parlava d'aquestes lleialtats o no lleialtats entre alcaldes, entre administracions, no? No sé si us crida l'atenció que es faci d'aquesta manera pública, que la ciutadania faci un change.org o una veïna de la ciutat faci un change.org per demanar flexibilitzar les restriccions. Potser és una cosa, però que des de les administracions hi hagi aquesta imatge potser de poca coordinació. No sé si, evidentment, és un gest polític de cara a la ciutadania, però no sé si creieu que s'hauria de vehicular d'una altra manera, o fa entès que no hi ha comunicació entre administracions, també.
1: A veure, l'alcalde deu ser l'únic juntaire de la zona, no? I tots els altres se deuen a lleialtat socialista. Clar, té sentit que sigui el que aixequi la veu d'entre tots els afectats, però... que aixequi la veu Sant Cugat, que socioeconòmicament és una ciutat privilegiada, per un tema que afecta molt més, com més...
2: territori, que dèieu, no?
1: I també a les classes socials com més avall estem a la piràmide, més ens pot afectar això, perquè menys oportunitats tenim de sortir fora, etcètera, etcètera. Bé, quan segueix a Sant Cugat, a mi, que tinc aquest esperit dual, se'm fica el pagès amb alerta. Se'm fica, me surt el pagès i dius, hosti, pijos. I llavors, sí que té raó, també, de reivindicar l'alcalde. Però hem de vigilar des d'on ho fem. No hem de fer des de l'òptica de la ciutat privilegiada, sinó que ho hem de fer des de l'òptica de... Home, som 5 milions i mig o som 6 milions de l'àrea metropolitana, aquest és el pulmó verd, i quines implicacions té això? No és change.org. És molt més que això.
2: Bueno, són aquest tipus de declaracions que sempre van a cop de tuit, no? A cop de fotografia, Bueno, vull dir, és aquesta cosa banal, no, de la política, que no entra profundament en els temes, i el que comentava ell, no, a globalitzar, bueno, també el tema
0: la proposta
2: dels
0: partits,
2: no? Sí. I el tema de partits, això és, bueno, ja sabem, no, quin és aquest tema dels partits i els altres partits i tot això, sí.
1: Què hauria passat si no hi hagués hagut Rassel Crau?
0: Això és l'altre factor, no? Que potser ha servit de revulsiu total, que s'ha començat a fer aquest rodatge a l'antic camp de Can Sant Joan, una part de Rubí, una part de Sant Cugat.
3: Més a més, en un territori mixt.
0: En un territori híbrid, propietat de l'Incasol.
3: Que reivindica per fer determinades coses, sí.
0: que s'havia demanat per fer aquest corredor a aquest parc interurbà, que posteriorment, unilateralment, Sant Cugat va dir de fer habitatge. A Rubí no li va agradar massa la idea, tenint en compte que està molt pròxim al nucli urbà de la ciutat i possiblement els serveis que haguessin requerit al veïnat serien d'allà. I ens trobem que Incasòl dona permís per fer aquest rodatge en un espai on les persones no hi podem anar a passejar, segons Incasòl i el Departament d'Agricultura, amb una sèrie de requisits, que és fer un tancat perimetral, amb una desinfecció de persones, vehicles que entrin i surtin d'aquest rodatge, i la realitat és que tu passes per allà, hi ha una porta oberta campi qui pugui, i allà no s'ha seguit cap tipus de restricció. Això ha fet emprenyar més la gent?
3: Aviam.
2: Ha visibilitzat, no?, d'alguna manera, el problema, l'ha fet molt clar, no? Bueno, a més, ara potser li donarà el permís o no, però allò ja està ple com de cabanyetes, no?
0: La 13 està en marxa. La 13 està en marxa.
3: Per mi hi ha una sèrie de coses que hem anat xerrant ara. Una, ja no vull parlar de l'alcalde, perquè si no sempre em diu de que em posiciono en contra d'ell. Mentira. Mentira absolutament. Bueno, perdó. No és cert. Val? Jo em posiciono en contra dels personalismes. Sempre he pensat en el parlamentarisme. I en tal cas, si això és una postura que ha fet l'Ajuntament, tindria un altre valor que si podrien dir una sola persona que pren una decisió de fer publicar alguna cosa. Perquè, a més, ho ha dit molt bé. Vull dir, és un sol municipi, dels 17 municipis que envolten l'àrea el parc de Collserola, i podrien dir, a més, el més privilegiat. Primera cosa. Si se sent tan vinculat l'Ajuntament, ja no parlo de l'alcalde, en el parc, hi ha polítiques a fer, que s'han dit en aquesta taula. No hi ha un plan agrari realment per poder fer aquesta capa buffer, aquesta capa limítrofe entre el que seria natura i tal, no s'està cuidant més. O sigui, és un 2% de la superfície. Per tant, podríem començar també a generar algun tipus de coses. Un altre punt. Que els particulars es moguin, a mi em genera una preocupació molt gran. Perquè penso que el nostre sistema polític tindria que ser suficient com per poder canalitzar les mentalitats, les ànsies, les il·lusions de les persones. Quan algú fa una proposta lícita, totalment lícita, però a nivell personal, per mi turut viola, és algo grinyola d'una manera molt important. I això per mi em donaria per dos cafès amb tots vosaltres.
1: O tres.
3: I últim, quan hem tingut la sort d'anar a algun parc a l'estranger, un parc natural, en els llocs d'entrada i sortida, està clar, no es poden posar valles als camps, però els llocs normals d'entrada i sortida hi ha uns controls perquè les sabates es netegin, val? O sigui, t'empapes les sabates amb uns líquids i podrien dir que consegüentment no pots sortir, o inclús podrien dir, si no hi ha una guarderia, en què podrien dir et fan canviar el calçat. Aquí han posat les famoses cintes, que no saben fotre altra cosa que posar cintes a tot arreu, però no hi ha cap control real de que hi hagi un límit entre el parc i... Per tant, tot això, de veritat, ho sento. No vull ser negacionista de cap de les coses que ens han obligat a estar tancats, però cada vegada tinc més dubtes de tot.
1: Falta d'informació.
3: Totalment. Has començat tu i l'has enfilat totalment.
0: Falta informació. Aquí rau el quit de la qüestió. Si la ciutadania tingués tota aquesta informació, s'expliquessin aquestes mesures, el per què cal prolongar aquestes mesures en el temps d'aquesta manera, quin impacte tindria, impacte econòmic, impacte social, la gent podria entendre les coses d'una altra manera. No sé si hi ha d'alguna manera una infantilització de la població no explicant el què.
1: La bona qualitat de la informació és la base de la confiança.
3: Cert.
1: I de la democràcia. I connectant amb el que diu el Robert, quan les reivindicacions van a través de la plataforma Change.org o de les xarxes socials, és que estan fallant els vehicles democràtics d'articulació social, no? I que la política no està escoltant a la població. Llavors, tens l'altre tema que tenies a punt, però avui, que és extrema dreta i que ja no tindrem temps de parlar.
0: Té certa relació, sobretot amb qüestions d'informació o desinformació, que ens donarà per una altra tertúlia, la deixarem per més endavant, i vés a saber si la pesta porcina doncs també seguirà. Veurem si aquestes peticions de l'alcalde i a nivell ciutadà serveixen per alguna cosa, si es flexibilitzen o no aquestes mesures, i si arriba o no també aquesta informació que a dia d'avui doncs no en disposem. Escolteu-me, moltes gràcies per venir a la tertúlia, que passeu una bona setmana. No sé si us agrada llegir.
2: Sí.
3: Sí.
0: Us agrada fer-ho sols o en companyia?
2: Sols. A mi també.
3: Sí, jo...
2: Llegir
3: sí,
2: sobretot.
1: És un acte íntim, no?
2: Sí. Sí.
0: Doncs veurem, perquè hi ha una nova iniciativa que arriba aquest cap de setmana a la ciutat, és Llegim entre capitells, on es convida la ciutadania a anar al claustre del monestir per fer una lectura en silenci, però acompanyada. Són unes iniciatives que tenen un nom en anglès, Silent Reading o alguna cosa així, us ho diré més endavant, que estan en auge a Catalunya i també als països de l'entorn. Sí. Escolta, llegiu, en companyia, sols, com sigui, però gaudim de la lectura. Veurem ara quina és aquesta proposta que arriba aquest dissabte aquí a la ciutat. Gràcies.
3: A vosaltres. Molt bon dia.

0: Embreseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Embreseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Embreseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres

0: Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así. Verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
9: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
3: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
4: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
5: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Llegir és sovint un acte íntim i silenciós, però cada vegada hi ha més iniciatives que converteixen aquesta experiència en una activitat compartida. Avui al Faves Contades volem parlar de Llegint entre capitells, una proposta impulsada per la Taula de Lletres de Sant Cugat, que convida la ciutadania a trobar-se en un espai emblemàtic per compartir temps de lectura sense presses i en comunitat. Per conèixer millor aquesta primera trobada de lectura i reflexionar sobre els nous hàbits lectors, avui ens acompanyen la Rosa Maria Bruguera. Ella és membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament i membre de l'Associació Gabriel Ferreter. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I una veu coneguda per als micròfons d'aquesta casa i d'aquest programa, l'Eva Tataret, que avui ve amb el barret també, de membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament. Eva, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, què és exactament aquesta iniciativa que arriba per primera vegada a la ciutat, que heu decidit titular-la Llegint entre capitells, i com neix? Sembla que, Rosa Maria, que tu tens una part de la responsabilitat de tot plegat.
1: Bé, mira, és una iniciativa inspirada amb la Silent Reading Party, que van començar a Nova York, sobretot, però després s'han anat extenent per altres ciutats, com París, Londres... I un dia que estava per París vaig veure com se'n feia una en un hall d'un museu. I vaig pensar, home, mira, això està bé, no? Una mica aquesta sensació de llegir en comunitat i desprendre'ns una mica de la hiperconnexió

0: en què estem sotmesos i buscar un temps per la lectura. I llavors, doncs, centrant només en Sant Cugat, vaig pensar que, bueno, vam pensar que el claustre del monestir seria l'espai idoni.
1: Quan passejaves per aquestes ciutats i veies aquestes silent parties, tu et vas imaginar ja en aquell moment transportar aquesta iniciativa a la ciutat i vas tenir clar l'escenari?
0: Claríssim. És que quan vam començar a parlar-ne i vam començar a aparèixer altres escenaris, perquè dèiem també que podria ser bonic fer-ho a la part central, o, per exemple, en altres espais de la ciutat, vam pensar que no. Jo vull el claustre, perquè el claustre, bueno, a part d'aquest patrimoni, i que donar-li també aquest ús al patrimoni, una mica també convidar a tothom que gaudeixi del patrimoni. I aquesta vinculació en què els capitells expliquen històries i nosaltres portem les històries escrites en els llibres, no? Doncs aquesta comunió, doncs, pensava que era un lloc ideal.
1: Clar, és fàcil, no?, quan passegem pel claustre del monestir, imaginar-nos, no?, traslladar-nos segles enrere, imaginar-nos aquells monjos caminant amb els seus hàbits i amb els seus llibres oberts i anar fent voltes en aquest espai. Tu veus aquesta idea, te la imagines directament a Sant Cugat i suposo que la trasllades a la taula de lletres. Com rebeu la proposta de la Rosa Maria?
2: Home, bona, perquè la taula de lletres està formada per, bueno, per Rosa Maria, que està a l'associació de Gabriel Ferrater, i amb gent de les biblioteques. Bueno, jo que estic posada al món de la mediació literària, els clubs, i treballo en una biblioteca escolar, llavors, bueno, és com donar un caramel a un nen, saps? Perquè tots, o sigui, per un espai o un moment per llegir, no?, i compartir la lectura és com molt màgic, no?, i molt xulo. Està, bueno, vam agafar-nos, tirar-nos a la piscina al minut zero, jo crec.
1: Què tenen aquestes silent reading parties que s'han popularitzat tant a diferents ciutats d'arreu del món? Possiblement les persones que tinguin Instagram, no?, deies, és un espai per desconnectar, possiblement les hem descobert a través d'aquestes connexions digitals, no? Quina filosofia hi ha al darrere? Perquè quan un pensa en la lectura, possiblement pensa en la seva lectura íntima, no?, o personal, és un acte que a vegades fem de manera molt individualitzada, però aquí es vol trencar una mica aquesta relació només bidireccional de persona-llibre, no? Si no, entenc que també hi ha una voluntat de comunitat.
0: Sí, aquest sentit de la lectura compartida, no? Vull dir, la lectura és un acte íntim, evidentment. Pots fer sol a qualsevol lloc, a qualsevol espai. Però penso que compartir-la, encara que sigui en silenci amb el del costat, dona com aquest ambient, com una mica de màgia, no?, de que estàs fent el mateix que el que fa l'altre, que ho comparteixes i que ho gaudeixes, però que és silenciós.
1: Perquè pensava, a vegades ho fem compartit quan anem amb tren, no?, per exemple, que agafem el llibre, però potser no és aquest entorn silenciós que podrem trobar aquest cap de setmana al claustre, no?, un ambient més íntim, encara que sigui col·lectiu. Per què creieu que és un format que ha crescut tant arreu del món? Què fa que la gent connecti tant amb aquesta proposta en un món hiperconnectat?
0: Per això, perquè necessitem reposar. Jo crec que el món s'ha d'aturar de tant en quant. Hem d'aturar-nos perquè, si no, no tenim moments per nosaltres, per connectar amb nosaltres mateixos, ni per connectar amb la lectura. Perquè el que dius tu, llegim en el tren, llegim a vegades en llocs inesperats i insòlids. I en canvi, doncs, fer l'acte conscient de llegir, que dius, ara me'n vaig a llegir, i me'n vaig al claustre a llegir, m'emporto el llibre que estic llegint i gaudeixo d'aquesta estona. I que després pugui compartir amb el del costat, que té els mateixos interessos que jo, doncs això és, vaja, trobo que és fantàstic.
2: Tanmateix, tampoc estem descobrint res, eh? Un espai on pots anar a llegir, on hi ha silenci, és una biblioteca,
0: sí.
2: Punt. Vull dir que el que passa és que, bueno, les biblioteques és un espai que sempre és el mateix, diríem, no? Tu ja vas allà a llegir, hi ha molta gent que va a llegir a les biblioteques perquè necessita un espai de silenci, no? Que la lectura és un acte individual, que no? Te fas ja tu sol, no? I que es pot fer, com has dit, a qualsevol lloc, no? Això no necessites estar en un lloc en silenci, però ja disposem de llocs en silenci. Llavors, és com treure, no? Obrir la porta a les biblioteques i poder-ho fer en un altre espai. I compartir allò que estàs llegint, no? Són els clubs de lectura de tota la vida, no? El que passa és que ja tothom llegeix el mateix llibre, però, però... aquí estem fent la proposta, és això, no? Tu portes el teu llibre, llegeixes amb una comunitat, no? que tothom té com aquest interès, no? Jo crec que potser una de les coses que fa que això funcioni és la necessitat d'estar en comunitat, no? Perquè estem en una societat que és molt individualitzada, no? I en una societat que es vivia molt en comú, el llibre era un refugi per sortir una mica d'aquest tota l'estona estar allà, no? Amb la família, amb molta gent. Però ara és al revés, no? Necessitem a vegades estar sols. Però fer això, que ja fèiem sols, però ara ho fem en comunitat, no? Una mica és aquesta
1: idea. Expliqueu-nos una mica la dinàmica que es trobarà la gent que el 30 de maig vingui al Llegint entre capitells. Tothom porta el seu llibre, com funciona?
0: Doncs s'obriran les portes del claustre a 11:45 del dissabte, dia 30. S'espera molt bon temps, o sigui, per tant, us recomano que vingueu fresquets.
2: I amb barret, potser.
0: I amb barret, potser, perquè ens podrem instal·lar per al centre del claustre. I també us recomano que porteu aigua, per si de cas. I llavors hi haurà la primera intervenció, que és el poeta i rapsoda l'Oriol Sauleda, que farà com una mena de benvinguda, com una elegia de la lectura, com una incitació, a part de que donarà les instruccions bàsiques, no?
2: Sí.
0: De no mòbils, evidentment, silenci, respectar i tot això. I llavors s'allargarà l'acte fins a les 2:00. Que llavors, al final, doncs, tenim ganes de que aparegui el diàleg, també, no? A veure... I també hem ideat, entre totes, perquè som totes, uns targetons que...
2: Sí, això és xulíssim.
0: Que un cop acabat aquest acte, doncs cadascú doncs posarà el seu nom o no cal, potser sí, el sexe, perquè per fer una mica de sociologia, no? I quin llibre han llegit, no? Per poder-lo compartir i no sé, i llavors doncs ho tindrem com a penjat així amb uns estenedors perquè la gent pugui compartir també, no? Aquest espai que no sigui només la lectura individualitzada, perquè com deia la Eva, això ho fem sempre, no? I una mica per també diferenciar-ho dels clubs de lectura. El club de lectura és una cosa, i aquí no hi ha... No has de demostrar res. No has d'intervenir i pensar la teva intervenció. No, vull dir, és tan simple com llegir i gaudir de l'espai i res més. Vull dir, el club de lectura, doncs, ja t'imposes a tu mateix, doncs, ostres, ara haig de dir alguna cosa, no? Vull dir,
1: treballar el llibre, clar, no?, d'alguna manera.
0: Vull dir, com una mena... No és un acte acadèmic, és que no és gens un acte acadèmic, és un acte de gaudir del patrimoni de la ciutat, fer-lo proper a tothom i que en gaudeixi doncs, la majoria sense cap tipus d'exigència.
1: A qui va adreçada aquesta activitat? Perquè, clar, un pot pensar, ostres, això deu ser per gent que llegeix molt, que li agrada molt llegir. No, qui pot venir?
2: Pot venir tothom que sàpiga que pot estar una hora i mitja llegint en silenci. Vull dir, que si tu els teus ritmes de lectura és de 30 minuts i t'has d'aixecar i acabes, home, pensa tu, vale? O seu-te molt a prop de la porta. Vale? Són dues opcions. Però és per gent que pugui estar-se una hora i mitja de lectura fent lectura silenciosa. Que això no... Bueno, ja no és tan... Sí que la gent que llegeix pot llegir molta estona i no, frisa per tenir 2 hores seguides de lectura, però hi ha molta gent que fa lectures molt breus, no? Estem acostumats a fer activitats que són breus. Llavors, és veritat, és un repte i som xules i he pensat que, no, ja que ho fem-ho bé. Perquè hi havia alguns llocs que sí que es feien lectures de 30 minuts, eh? Però, o sigui, si anem a dir i a posar... a fer créixer l'autoestima lectora dels ja lectors, no? Que a vegades sempre els lectors queden una mica com amagats i vinc a fer coses perquè la gent llegeixi més. Bueno, cuidado, i els que llegeixen, què fem, no? una mica autoestima lectora.
0: Doncs trobar-nos.
2: Sí, trobar-nos. És una cosa que dic molt, perquè és que és veritat, no? L'autoestima lectora. O sigui, jo sóc lector i vull dir-ho en veu alta. Jo llegeixo, punt, final. I per exemple, amb el públic més jove, moltes vegades es fan coses justament per posar en valor els lectors. Perquè amb el món, no? A l'institut només fem coses que, perquè els nens llegeixin. Sí, els que ja són lectors...
1: Que n'hi ha molts que llegeixen.
2: Moltíssims. I moltíssims que llegeixen molt bé. Vull dir, entén-me que llegeixen molt bé. Que tenen criteri, que saben diferenciar un llibre, que si acaben un llibre que no els ha agradat, no? O mira, és que aquest no l'he acabat, perquè no? És massa lent, no? Està mal pensat, els tempos, els no sé què, el llenguatge és massa simple, pensen que som tontos, és una cosa que ho diuen moltíssimes, els que ja tenen més bagatge lector, no? Els joves diuen, què pensen, que som tontos? Ens han de descriure tot? Que no enten... Ja sabrem deduir què passa aquí, no? No cal que ens ho diguin, tot ja com... Bueno.
1: I a més hi haurà aquest espai al final per qui ho vulgui, no? Poder compartir una mica i fer aquestes recomanacions a vegades entre persones que gaudeixen de la lectura per compartir allò que els agrada, els autors que més els agraden, els llibres que més els agrada. Trobeu a faltar també aquests espais, perquè les biblioteques efectivament són un espai de lectura, no? Però a vegades si no és en una activitat o dirigida o molt comunitària, no hi ha aquest espai d'intercanvi d'opinions, més enllà d'un club de lectura que tothom està llegint el mateix llibre. Falten espais on les persones lectores es puguin trobar i puguin compartir allò que els agrada i fins i tot també allò que no els agrada. Hi haurà un espai per fer-ho?
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: El dia 30, amb els targetons, no? I en el moment que s'acabi... O sigui, hi ha una estona que està el poeta que fa l'introducció, que és curteta, tampoc no ens atabalem. Després hi ha l'hora i mitja de lectura, i després, qui vulgui, que dius, mira, jo ja tinc prou, no? La lectura sempre...
1: És voluntari.
2: Tu marxes i ja està. Que vols omplir el targetó a fora? L'omples. Què, no? Dius, mira, jo agafo el meu llibre, me'n vaig, que ja tinc prou, doncs tinc prou. O tinc altres coses a fer. I però si vols quedar-te, no? Hi haurà una estona més per això que deia la Rosa Maria, no? De compartir i recomanar, perquè els lectors, el que més ens agrada és recomanar, jo que estem és el que més ens agrada.
1: Agrada més recomanar o que et recomanin?
0: Les dues coses.
2: Les dues coses. Bueno, i a més ara hi ha aquesta...
0: A més, segons d'on ve, la recomanació ara és... superfiable, no? Però llavors dius,
1: quan
0: això
1: coneixes,
0: m'ho has llegir.
1: Clar. No? Quan coneixes l'altre, sobretot. Quin públic espereu que vingui en un acte així? Clar, és un experiment, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí.
1: És la primera,
0: home, sí,
1: la primera trobada lectora.
0: Estem amatents i estem, home, estem així inquietes.
2: A veure què passa.
0: A veure què passa. Home, jo... El públic és de dalt a baix. O sigui, dels més grans als més petits. Els més petits, clar, han de venir una mica vigilats amb la seva família. Vull dir que els pares han de ser responsables de que els fills siguin capaços de mantenir l'atmosfera que es vol crear. Perquè, sí, clar, vens amb la família, els nens petits, se't posa a plorar una criatura, doncs el silenci de l'acte queda malmès, no?
2: Clar. I per als petits lectors, no?, que... hi ha petits lectors que són lectors molt competents,
0: molt,
2: però
0: molt.
2: Clar, potser una hora i mitja és una mica massa estona, i això els pares han de... No? Han de
0: saber-ho. Responsabilitzar una mica.
2: Vull dir,
0: jo penso que han de...
2: Clar, no,
1: si vols,
0: han de saber
1: tothom, no?
0: el pa que s'hi dona, no? Vull dir, sabrem... Vull dir, no s'enganya ningú. Vull dir, estarem al claustre, llegint, calladets, una hora i mitja. Que el teu fill sap estar... Cap problema, benvingut. Ara, si és un nen petit o així, doncs la veritat és que...
1: Potser no és el seu espai.
2: Clar,
1: no és el seu
2: tampoc, espai. No és l'espai per fer-li tu lectura en veu alta al teu fill. Que això és una cosa que quan vagin entrant ho direm també, no? O sigui, hi ha moments per fer lectura en veu alta al teu fill, que és el millor que li pots fer al teu fill, és regalar-li lectura en veu alta, perquè fa vincle, fa lectors, fa que estimi la lectura, però no és el moment. Que si un cas, un dia, si volem, ja ho farem. Però el dia 30...
0: Perquè
2: no.
0: Ja tenim empenta, ara, eh? Ara home, estem amb una empenta...
2: Ara ens hem vingut allà...
1: Arriba, això comença, no? És la primera, sí. I de fet és una declaració d'intencions, no? Posar-li primera.
0: Sí, primera.
1: Si no, seria trobada.
0: No.
1: És primera, si és primera, és perquè hi vol haver...
0: Perquè hi hagi una segona, una tercera, i...
1: I sempre allà mateix o recorrerà a la ciutat?
0: Home,
1: quina és la pluja d'idees?
0: Ens feia gràcia, també... Home, jo és que sóc... Jo era la més pesada, em penso, en què fos el claustre i el claustre i el claustre. Però van sortir propostes molt boniques, perquè fer-ho també en el Parc Central en un ambient així com de pícnic, no? Mm-hmm. Doncs també, però clar, vam començar a pensar. El I la calor, imagina't aquesta calor que fa aquesta setmana, no? Allà tots a l'assolellada, doncs vam dir, bueno, no, jo claustre, claustre, però...
1: La primera, el claustre.
0: Clar, i després, doncs, potser a l'abril, avançar-ho una mica, canviar les dades i fer-ho en un espai obert, doncs també ho trobo genial. Ho trobo fantàstic.
2: A l'estiu també es poden... Jo crec que d'això... Bueno, jo penso que ens sorprendrem una mica, no? Que hi haurà com propostes de, amb un refugi climàtic més a l'estiu, no? Que, que es pugui fer i que demanaran. Escolta, no podem fer una altra trobada de lectura i cada gent a llegir, que no cal que siguin els milers que vindran el dia 30. Vull dir que poden ser més, que més vinguin milers.
1: Recordem l'aforament del claustre, eh? El primer que arriba, el primer que seu, que diuen,
2: sí,
1: no?
2: Sí, una mica així. I, bueno, no, no, tenim com previst una mica l'espai, com unes 100 persones, i si no, doncs mira, s'hauran de sentar al... Perquè això no ho hem dit, però...
1: Clar, hi haurà cadires, és de terra...
0: Sí, Rosa, no tenim Maria, tot un mobiliari.
2: Explica, explica. Bueno, ah, no. O posem sorpresa, que quan vinguin.
0: Bé, què? Home, i sorpresa, sorpresa. Sí, que sorpresa. Vinguin, que vinguin a veure-ho.
2: Si tens problemes, que necessites una cadira per sentar-te, et trobaràs, vale? Diem això.
0: No,
2: perquè...
0: no us preocupeu. Perquè
1: I si
0: serà...
1: no, veniu preparat amb una petita bosseta amb algun coixinet.
0: No, serà supercòmode.
1: Serà còmode. Sí, doncs sí, només cal portar el llibre.
2: Sí, això sí, és importantíssim, portar el seu, que cadascú porti el seu llibre.
1: És important. Un altre dia us convidarem i parlarem d'altres iniciatives que feu des de la taula de lletres, les que feu, les que voleu fer, que veig que d'idees no us en falten. Quina importància també té crear aquests espais, no?, per fomentar aquest hàbit lector, i no només comentava l'actor, que comentava l'Eva, no? Això, ja hem fet moltes activitats, sinó per garantir aquest espai a aquella gent que ja és lectora, aquest espai de confort i de comunitat.
2: Bueno, les, que la gent vegi o entengui també, no?, que pots quedar-te a llegir, quedar per llegir a qualsevol lloc. Mira, quan
0: l'altre... I oferir el patrimoni. A mi m'agrada la sensació d'oferir el patrimoni de la ciutat a tothom, no? Obrir, com diguem, obrir les portes...
1: I per diferents usos, no?
0: No? I per tant... Doncs,
2: perquè és a tothom, no? També,
0: clar, vull una mica... Que es notin que és el seu espai, no? Que també...
2: I també els espais públics, no? Vull dir que la gent que queda a un parc per llegir, no? A sota un parc que hi hagi ombra, no? I que s'estigui còmoda. I, per exemple, va haver una iniciativa molt xula d'una... Hi ha un premi, que és el Premi Mandarache de Literatura Juvenil, que està format per un públic extensíssim de joves allà a Andalusia. I llavors, per al tancament, volien fer una trobada de lectura, vale? I no els donaven espai. Llavors, és que és molt bona. Llavors van quedar, els joves, no? per xarxes així que ningú veiés, llavors van quedar, em sembla que era a Sevilla, no? A tal hora, i quan sonessin les campanes, se sentaven al terra a llegir. Llavors, de sobte hi havia 200 persones que van fer bum i es van seure. Clar, ara desocupa allò, aquella gent que estan allò sentats llegint.
1: Una lectura mica... performativa.
2: Sí, llavors va ser estar molt bé perquè reivindicaven, no?, aquesta... que els joves llegeixen, que llegeixen amb criteri, que a més formen part d'un jurat extensíssim, no? Imagina't amb els atrapa llibres que fessin això, seria com bestial, no? Però vull dir que estan, no? I és guai, ocupar, no? Llegint.
0: No, i cada vegada hi ha més, vull dir, ara cada vegada surt, vull dir, ara que estic molt a la white, diguéssim, per les xarxes, doncs hi ha moltes iniciatives, moltíssimes.
2: A
0: d'aquestes
2: de la
0: desconnexió, i ara a Barcelona també ha arribat, vull dir que també se'n fan a llibreries, se'n fa a l'Ateneu barcelonès, però la diferència és que en aquests llocs a vegades és pagant, i nosaltres
1: i aquí és
0: gratuita. És una gratuïta.
2: És veritat.
0: És una entrada gratuïta, i això també és superimportant, perquè no... Vull dir, és...
2: Per tothom.
0: Més...
1: popular.
0: Més popular, exacte.
1: Obrim el patrimoni, obrim l'activitat a tothom. Molt bé, perquè ens estem passant 2 segons i mira...
2: Ja ensenya. Vull recomanar un article que hi ha a Núvol sobre aquestes festes de lectura, que és boníssim i, bueno, fa com un resum de tot això que hem dit i donant-li una mica més de xitxa.
1: Doncs tothom convidat a gaudir-ho, no? Més enllà d'escoltar-ho i saber de què va, a gaudir-ho en primera persona aquest 30 de maig al claustre del monestir. Només necessiteu això, el vostre llibre i ganes de llegir. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta primera de moltes trobades de lectura. Que vagi
0: no,
1: bé.
0: No serà l'última.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta, ja l'haureu reconegut, era la veu de Marilyn Monroe cantant "Els diamants són els millors amics d'una noia". Per bé que després va dir, d'ençà de la cançó, la gent sempre em pregunta si crec que els diamants són els millors amics d'una noia. Francament, no ho crec. Doncs bé, avui serà ella, Marilyn Monroe, la protagonista del nostre espai, perquè enguany és el centenari del seu naixement. Si encara visqués, aquest 2026 hauria fet 100 anys. I a Sant Cugat del Vallès hi ha el museu més important d'Europa dedicat a Marilyn. Marilyn, que com sabeu no es deia així, es deia Norma Jean Baker, va néixer l'1 de juny de 1926 a Los Angeles. De fet, el nom de Marilyn no li va agradar mai. Deia, mai no m'ha fet el pes. Sovint m'he penedit de no haver refusat aquest nom i d'haver deixat que me'l posessin. M'hauria estimat més Jean Monroe. Però ara ja és massa tard per canviar-ho. Pel que fa a la cançó que li hem escoltat, pertany a la banda sonora del film Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hawks, que ella va interpretar quan tenia 27 anys. Era jove, però ja duia fetes 21 pel·lícules. Avui dia, quan veiem Els senyors les prefereixen rosses, tots coincidim en que, sense desmereixer Jane Russell, l'autèntica protagonista és Marilyn. Ella és la que li dona llum, però, esclar, la Fox no ho veia així. Per a la Fox, la principal era Jane Russell, la morena. I això es notava en dues coses. Una, en el seu nom, que apareixia en primer lloc. I la segona, en un petit detall econòmic. Mentre Jane Russell cobrava $200,000 cada setmana de rodatge, a Marilyn només li pagaven 500. No podia estar més clar. 7 anys després, en canvi, quan va fer el multimilionari, el seu nom anava primer i el Dives Montan anava segon. Marilyn hi cantava aquesta cançó.
1: While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie,

0: that you're perfectly swell. That my heart belongs to Daddy. 'Cause my Daddy, he treats it so.
1: My Heart Belongs to Daddy, una cançó de Cole Porter per la pel·lícula El multimilionari de Josh Cukor. Cukor no n'estava gaire satisfet, per no dir gens, i Marilyn tampoc. De fet, ella, tot i que en el guió hi va col·laborar el seu marit aleshores, que era Arthur Miller, hi va col·laborar a l'ombra, perquè el guió era un desastre i ell va intentar millorar-lo. Ella tampoc volia fer aquesta pel·lícula. Va dir que era el pitjor paper que havia fet mai. Però la Fox l'obligava per contracte i no va poder dir que no. Per si fos poc, el ressò que va tenir va estar molt per sota de les expectatives. I Marilyn va dir que aquell paper doncs era el pitjor de tota la seva carrera. L'elecció d'Yves Montand va ser un recurs d'última hora. Al principi havia de ser Gregory Peck, que es va acabar retirant del projecte. I després es va parlar amb Cary Grant, amb Yul Brynner, amb Rock Hudson i amb Charlton Heston, però també van dir que no. Finalment, malgrat que no parlava ni un borrall d'anglès, van agafar Yves Montand. Un altre tema va ser el sidral que es va muntar amb la relació sentimental de Montand i Marilyn durant el rodatge, perquè tots dos estaven casats. Ell amb l'actriu Simone Signoret i ella amb Arthur Miller. I, és clar, la premsa anava plena parlant de l'afer. Marilyn, en aquell moment, estava al cim de la seva carrera. Tot just acabava de rodar la meravellosa Ningú no és perfecte al costat de Jack Lemmon i Tony Curtis. Segur que recordareu l'escena d'una sala de festes en què es veu Lemmon i Curtis fent de músics de l'orquestra i a Marilyn cantant i interpretant un número musical. És en aquella escena on ella canta una de les cançons més famoses de la seva carrera, aquesta.

I Wanna Be Loved By You, Vull ser estimada per tu, és avui coneguda per tothom com la cançó del film Ningú no és perfecte, del gran Billy Wilder, però va ser un afegit perquè no era una cançó original composta per a la pel·lícula. La pel·lícula és del 1959 i la cançó és del 1928. Va ser creada per un musical infantil de dibuixos animats, però va agafar un altre caire quan la va cantar Marilyn, que la va interpretar tan deliciosament que avui és la seva cançó per excel·lència. En total, Marilyn Monroe va rodar 31 pel·lícules. La primera va ser Joventut perillosa, el 1947, quan tenia 21 anys, i la darrera, Vides rebels, el 1961, just abans de morir. Tota la seva primera etapa va ser molt discreta. Eren pel·lícules en què feia papers secundaris, de vegades molt secundaris, i fins i tot alguns sense ni tan sols aparèixer acreditada. Sense acreditar en va fer 5. Això sí, quan sortia no passava gens desapercebuda. Tot el contrari. Era una dona nascuda per a la càmera. Va aparèixer amb els germans Marx, a Amor en conserva, i a la boníssima La jungla d'asfalt de John Huston, on només tenia un parell d'escenes, però estava magistral. Perquè veieu com van les coses, de vegades al cinema, John Huston, el director d'aquesta pel·lícula, de La jungla d'asfalt, no volia Marilyn a la pel·lícula, no la volia. Però li va fer una prova al seu despatx i efectivament la va rebutjar. Li va dir que se'n podia anar, que podia sortir del despatx. Però la manera com ella va sortir el va fer canviar de parer. Huston va dir que el va impactar perquè era una de les poques actrius capaces de sortir d'un lloc talment com si hi entrés. I, com dic, té dues escenes sublims a La jungla d'asfalt. Després va arribar Tot sobre Eva, amb Betty Davis, en un paper molt petit, però inoblidable, també, i Em sento rejuvenir, fent de secretària amb Cary Grant. Quan el seu nom comença a pujar, és a Niàgara, amb Joseph Cotten, a casar-se amb un milionari, amb Lauren Bacall, i amb l'estrenada de l'Estat espanyol com La tentación vive arriba, que podem traduir com La picor dels 7 anys, de Billy Wilder. Els amics de Ràdio Arrels, de la Catalunya Nord, potser sabran el títol que li van posar a l'Estat francès. Altres pel·lícules de Marilyn són la magnífica Bus Stop, amb Don Murray, El príncep i la corista, amb Laurence Olivier, Riu sense retorn, amb Robert Mitchum, on ella canta la cançó que ara escoltarem, i l'esplèndida Vida rebels, de John Huston, amb guió d'Arthur Miller, amb Claire Gable i Montgomery Clift. Si em demaneu quina és de totes, la meva pel·lícula preferida de Marilyn, us diré que és aquesta, Vida rebels. Després va començar el rodatge d'un film dirigit per Josh Cukor, amb Dean Martin, però va morir en les estranyes circumstàncies mai no aclarides que tots coneixem i que han deixat un gran, gran, gran interrogant sobre dosi de somnífers, suïcidi o assassinat. No ho sabrem mai. Nosaltres, en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, hem celebrat el centenari del seu naixement perquè Marilyn Monroe és la icona cinematogràfica més universal. De mites n'hi ha uns quants. Sí, hi ha James Dean, hi ha la Garbo, hi ha Brando, hi ha Chaplin, hi ha Bogart, però no totes les generacions els coneixen. En canvi, tot el planeta sap qui era Marilyn Monroe. Dic qui era, però hauria de dir qui és, perquè Marilyn continua ben viva a la retina de tots els que hem vist les seves pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Chelsea Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: I un cop més obrim aquesta secció de ciència que fem al Faves Comptades amb la col·laboració del sincrotró ALBA. Saludem com de costum la Laia Torres Aribau, que és del Departament de Comunicació de l'ALBA i ens acompanya per orientar-nos per aquesta visita que fem un cop al mes en aquesta secció. Laia, com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: També hi ha, sí, ensumant l'estiu.
1: L'estiu, no? Sí, total.
0: L'estiuet, que sembla que ja arriba. Però vaja, ens ocupa una altra matèria en aquest temps de ràdio. Avui de què parlarem?
1: Doncs mira, avui volem donar visibilitat a una àrea molt important dins del sincrotró, que és la d'enginyeria. És a dir, aquí molts cops per aquest estudi us hem portat persones de la part d'experiments, no? Els equips d'investigació que fan els experiments, que ja està bé, ja és natural, perquè recordem que l'objectiu d'ALBA és fer recerca amb la llum de sincrotró, i per això us portem la gent que ho fa, perquè puguem explicar de primera mà, però clar, el sincrotró, perquè funcioni, doncs és un engranatge de molta gent, a part dels que fan els experiments. I clar, tenim la gent de l'accelerador, els de la divisió d'informàtica, d'administració, òbviament, i també, per descomptat, l'equip d'enginyeria. I doncs avui hem volgut donar-los veu i ho farem a través del Javier Boyer, que ens acompanya aquí a la ràdio.
0: Jo ara estava pensant, si no comencéssim per ells, per a tots aquests departaments que has comentat, per l'administració, per la informàtica, per l'enginyeria, els investigadors
1: clar,
0: no podrien fer res.
1: De fet, són al principi de la història. No?
0: O sigui, com són ara, la base.
1: Com ara ens explicarà el Xavi.
0: Sí no, Xavi?
2: Sí, bueno, bon dia.
1: Bon dia. Si anava a dir, pobre, que ja la traquem.
2: Sí, bueno, el Departament d'Enginyeria típicament dona suport tècnic a la part científica, però és que es quedaria al paper. L'enginyeria al final materialitza aquells somnis o aquelles teories que els científics tenen al cap, maquinària o instrumentació científica que després possibilita que tot allò funcioni.
0: Clar. I hi ha una cosa de la que ens has parlat en alguna ocasió o no? L'ALBA 2?
1: Sí, ara en parlarem. Però si vols que el primer que el Xavi institui una mica el munt de coses que fa l'equip d'enginyeria.
0: Vinga, fes la llista.
2: Que així. Bueno, no, molt breu. Doncs la divisió d'enginyeria del sincrotró ALBA és al voltant d'unes 40 persones. Està dividida en enginyeria civil, enginyeria mecànica, val? Toquem moltíssimes disciplines. Jo personalment estic a la secció transversal, que s'ocupa de fer projectes de noves línies i nous laboratoris de llum, del sincrotró, o de remodelació dels existents. I també donar suport continu a l'operació del sincrotró i de totes les línies de llum. Tots els seus sistemes mecànics, òptics, de buit, de que tot estigui funcionant les hores compromeses a l'any.
0: Curiós. Jo imagino que, clar, tot això s'ha de mantenir. De tot això s'ha d'estar pendent, perquè una cosa és que es posi en marxa, la cosa funcioni, però en el dia a dia tot això requereix.
2: Surten moltes coses, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Pensem, n'hi ha centenars o milers de punts de diagnòstic d'on podem rebre informació tant de l'accelerador, del sincrotró o de les línies de llum, que poden venir... D'aquesta informació hem d'actuar. De si un sistema de buit ha caigut, un sistema mecànic que està desalineat, de si hi ha una inestabilitat que s'ha de corregir. Sí, no te'n pots oblidar. O sigui, un cop construït, queda en operació, però tenim ulls a la màquina, que són tot el sistema de sensors.
0: I tot això és tan delicat com després la investigació que es fa.
1: Sí, tot ha d'anar,
0: no?
1: Tot ha d'anar a l'hora, exacte.
0: Clar, perquè tot això funcioni.
1: I, de fet, bé, Carme, m'alegro que te'n recordis d'ALBA 2, no? L'acabes de mencionar, perquè, de fet, aquesta és una part important de la feina del Xavi, que ara ens en parlarà. Només recordar que ALBA 2 és el nom del projecte d'actualització del sincrotró, és a dir, dit fàcil, diguem-ne que ens canviem les peces de l'accelerador d'electrons. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que mantenim, diguem-ne...
0: S'actualitza o es modernitza, no?
1: Sí, l'edifici, i canviem les peces de dins. Canviem les peces de l'accelerador. Actualitzem algunes línies de llum que ja tenim ara, és a dir, els nostres laboratoris, i alhora en construirem de noves. I també renovarem la infraestructura de dades. Es construiran nous edificis adjacents, diguem-ne. Ocupem les parcel·les del costat, on la idea és que hi hagi nous laboratoris addicionals, etc. O sigui, se'ns gira molta feina.
0: Sobretot el Xavier.
1: Ah, això mateix.
0: No, perquè,
1: nosaltres
0: clar,
1: ho haurem d'explicar.
0: Des del punt de vista de l'enginyeria, que és la matèria que avui ens ocupa, un projecte, un superprojecte d'aquests, com s'entoma?
2: Bueno, primer en calma. És a dir, sabent que és un projecte a 5-10 anys vista, requereix de moltíssima planificació, perquè si bé la Laia ha dit que traiem uns components i fiquem uns altres, clar, aquests components no hi caben a l'oficina, sí. No? Estem parlant de centenars d'electroimants nous que han de venir, nova maquinària, moltes tones d'equipament que s'ha de rebre a les instal·lacions, hem també al mateix temps, o una mica abans, desmuntar l'accelerador que existeix a Alba. Llavors el repte és que no tenim un espai totalment buit per arribar allà i construir un accelerador nou, com es va fer al 2010.
1: Sí, 2010 es va inaugurar, exacte.
2: Sinó que ara el repte és, en un temps compromès i específic, treure maquinària, preensemblar tota la que ens va venint i ficar-la novament a dintre. I pensem que l'accelerador d'Alba són d'uns 270 metres de perímetre, val? Que és circular, que nosaltres el dividim en 16 sectors o arcs, que són més o menys simètrics, per poder tenir preensemblats elements fora del túnel per després poder ficar-los a dintre. Però aquests elements pesen entre 5 i 10 tones cada mòdul i en ficarem uns 80 mòduls. Llavors, no és una feina que puguem fer un matí o dos, sinó que requerirà molt de temps i per això s'ha de planificar.
1: Abans fèiem la broma, és una mudança molt complicada.
0: Sí, complicadíssima. Vaja, espero que no calgui fer masses més els anys següents, no? Ja veurem què passa. Per cert, que fa poc que acabeu de desenvolupar un nou sistema de vigues.
2: Sí.
0: Quan parlem de vigues, parlem de les vigues que entenem tots.
2: Més o menys. Però...
0: Més o menys, però vosaltres els hi dieu d'una altra manera, no?
2: Sí, doncs en aquests anys hem pogut desenvolupar una part de l'accelerador, són aquestes vigues, que són uns suports mecànics, que pensem que és de l'alçada com d'aquesta taula, d'un metre d'alçada, fan un metre d'amplada, i faran entre 2 i 3 metres de llargada, val? I tot un arc farà 12-13 metres de llargada. Llavors, aquestes taules, la missió que tenen és suportar els electroimants a sobre i ser capaços de mantenir-los alineats a una precisió d'unes 50 micres, 100 o 50 micres. Val? 50 micres pot ser, si agafem un mil·límetre, tots tenim l'escala, no? Un regle de l'escriptori, doncs el dividim en 20 parts. 50 micres o un cabell humà.
1: Sí.
2: Llavors, d'elements a elements que pesen 100, 200, 400 quilos a sobre d'una taula que fa 2 metres de llargada, entre aquests elements, la seva precisió d'estar alineats ha de ser menor d'uns 50 micres. Llavors, clar...
0: S'ha de ser enginyer, eh? Sí. Ja veieu no. Que la cosa no
1: estem,
0: és tan...
1: Estem en silenci perquè ens
0: sí,
1: estem...
0: Sí, perquè estem assimilant el exacte. Que ens està explicant el Xavier.
2: Ja, intento ficar-ho a paraules així...
1: No, no, s'entén la complexitat, eh?
2: Però sí, el repte és gros. Sí, sí. Doncs aquests girders, al final, és l'estructura estàtica que suporta tot l'accelerador. Que l'accelerador estarà format per uns 800 electroimants, cambres de 8, suports, serveis de diagnòstics... O sigui, aquest accelerador... s'escalfa, també tindrà aigua que hem de per controlar la temperatura. Clar. És a dir, hi ha molts elements ficats a sobre i tot hi ha de caber. La missió principal d'aquestes estructures de suport és donar estabilitat al llarg del temps a tots els elements que fiquem a sobre.
0: O sigui que són, jo et deia abans, són les vigues que, com les entenem nosaltres, són bastant més.
2: No, una mica més precisa, si ho...
0: Sí, sí, i bastant més importants, no?
2: Bueno, per l'estabilitat del feix, sí, pensem que el feix és extremadament sensible i qualsevol vibració que pugui haver al terra, i quan diguem vibració és de la vibració d'equips de bombeig, de bombes, de la pròpia vibració de la red elèctrica, o fins i tot de l'autovia, de la peça que tenim a dalt, també sí. Podem rebre aquesta vibració i pot ser transmesa al feix, doncs electroimant, i això dona inestabilitat. Llavors, aquesta inestabilitat pot fer pedra aquest feix. Val? Llavors, tindríem que estar contínuament injectant electrons, o tindríem problemes d'estabilitat, o fins i tot no sortiria la llum de sincrotró. Els fotons que van a les línies de llum no podrien sortir, perquè aquella estructura és molt inestable. Llavors, aquest és el...
0: Quanta sensibilitat, eh?
2: Molta sensibilitat, sí. I clar, com que són... si estiguéssim en un laboratori molt petit, peces de rellotgeria, no?, que diguem, però és que són peces que pesen moltes tones, fetes d'acer, soldat i electroimants en coure, són diferents materials i tot plegat, És... Sí, és un gran repte.
0: I has parlat dels, dels imants, però en el nou anell de l'Alba 2 es multiplicarà el nombre d'imants en el mateix espai. I per què calen tants imants ara?
2: Doncs perquè Alba està dintre de l'ecosistema de sincrotrons, diguem, a nivell mundial, està evolucionant des de la tercera generació a quarta generació de llum de sincrotró. I això, bàsicament, vol dir que la llum que es produeix és, té una brillantor unes 20 vegades superior. I això s'aconsegueix fent els camps electromagnètics que confinin en, diguem-ne, en una secció transversal, el feix de llum, molt més compacte. Si abans parlàvem d'alguns mil·límetres, ara parlarem de menys de 5-6 mil·límetres. Val? Llavors, es requereixen més electroimants per compactar més aquest feix de llum de sincrotró i ser capaços de donar aquesta brillantor que al final es tradueix en més resolució en, la, les, en els assajos, en el... en l'experimentació que fan en els laboratoris i línies de llum, obtindran més resolució a una velocitat superior per ser capaços de mirar més a dintre encara a la matèria.
0: Déu-n'hi-do, això és un treball de...
1: Quants imants, perquè dit, seran més imants, quants seran?
2: Doncs mira, actualment potser n'hi ha al voltant de 260-70. Sí. En l'Alba 2 tindrem més de 750. Clar. Aproximadament de diferents mides, cadascú, cada electroimant és més o menys gruix o més o menys pesat en funció del disseny, val, d'aquests camps electromagnètics que és necessari tenir per mantenir el feix a les particularitats i característiques de la quarta generació.
0: Clar, estem parlant de coses tan minúscules que, clar, els enginyers també se les han d'enginyar, m'imagino, per fer que tot això doncs, quadri d'alguna manera. Parlaves de 10 mil·límetres entre imants, o sigui, molt poca distància. Quan treballeu amb aquestes distàncies tan petites, quin és el repte més important per vosaltres?
2: Bueno, primer que es pugui muntar. Clar. Yeah. Tots els electroimants estan formats de diferents materials, no? D'acer, de coure... Allò comporta una fabricació. Llavors, nosaltres podem dissenyar en eines de 3D, no? Assistides per computador, amb una tolerància perfecta, però després la realitat, fabricar cada cosa, comporta unes toleràncies de fabricació. Llavors, la integració de tots aquests elements en la posició que han de tenir, qualsevol desviació que vagis tenint en fabricar una peça que en comptes de ser 100 mil·límetres és 100 mil·límetres com a algú, allò va sumant i aquest gap o aquesta distància que tenim de 10 mil·límetres potser en la realitat ens trobem que és menys. I potser en altre punt que tenien encara menys distància, perquè això, diguem, és una distància entre electroimants en sentit longitudinal quan anem avançant, no?, pel feix, però n'hi ha altres components que fins i tot tenen distàncies de menys d'un mil·límetre. Llavors, clar.
1: Que, si em permets, amb peces que no són minúscules. Clar, a mi el que em flipa és això. Sí. Sí,
0: aquest contrast, no?
2: Sí.
1: Clar, és a dir, el de la rellotgeria ho hem entès, però clar, el tema és que fan aquestes precisions amb peces grans.
2: Peces molt gruixudes, volums
1: quilos,
2: molt grossos,
1: de quilos,
2: centenars
1: exacte,
2: de quilos.
1: Llavors aquí. Sí.
2: I de diferents materials. Llavors, okay. Això, diguem-ne, el sincrotró, quan està en funcionament, és un problema termodinàmic, també. N'hi ha escalfor de la cambra de buit que s'ha d'extreure l'escalfor. Llavors, aquestes variacions tèrmiques el que fan és dilatar o contraure els elements en diferents direccions, que no totes les podem preveure a la fase de disseny, i llavors aquestes toleràncies encara són més petites quan tot allò entra en funcionament.
0: Per tant, el tema de la temperatura...

0: o a escala de menys de micres o de nanòmetres, fins i tot, que està el feix de llum, sí que la poden fer sentir. Llavors, és un requisit fer estructures molt sòlides i molt estables per tal de minimitzar aquesta transferència de la vibració del terra cap al feix de llum.
1: Hem parlat dels girders, no? Que són aquestes
0: vigues taules,
1: que dèiem sí. Nosaltres, tan complexes, també. Heu de dissenyar alguna cosa més, a part d'això?
2: Sí. Treu la llista, no?
0: Moltíssim més. Podria ser fins i tot que sí, que els girders no és... Al final és una part mecànica d'una construcció bastant convencional, encara que de molta exigència de fabricació. Però n'hi ha altres elements que la seva pròpia concepció, el disseny, com les cambres de buit, com els electroimants, tenen moltes més variables interrelacionades unes amb les altres. Llavors, s'allarga més el punt en el que pots arribar a dir, val, tinc el disseny ja tancat, tinc el disseny ja fet. I serveis de diagnòstic, tot tipus de suports, cablejats que vindrà després, perquè si tenim 700 o 800 electroimants en el mateix espai, tindrem molt més cablejat, moltes més canonades per aigua, per refrigeració, i clar, han de preveure en el disseny la màxima quantitat d'elements possibles per després tenir la mínima quantitat de sorpreses o imprevistos possible.
1: I quan parlem de tots aquests components, l'Alba fa el disseny i també la producció, o això ve de fora?
0: Això ha de venir de fora. És a dir, no tenim aquesta capacitat interna de construir, de fabricar, d'ensemblar tots els elements que calen per construir un nou accelerador o noves línies. Típicament els projectes d'Alba funcionen, Alba es fa el disseny i els protocols de validació de tots els elements, i aquesta fabricació es subcontracta fora, que en funció de l'escala, de les mides, del nombre d'elements, són unes companyies o unes altres. Moltes són nacionals, companyies de fabricació mecànica, i moltes altres són internacionals, perquè pensem que el món d'acceleradors no és un món molt gran, és un món petit.
1: Sí.
0: Llavors, proveïdors capaços de manufacturar certs components com miralls d'uns radis de curvatura molt...
2: Clar, això bojos, no és una cosa comuna, no?
0: No és una cosa comuna que puguem trobar en qualsevol taller.
1: Però, en canvi, sí que serien... És possible que siguin comuns a altres sincrotrons i, per tant, siguin components o peces que ja estan pensades, ja estan funcionant en altres llocs, o no?
2: En altres sincrotrons, no vols dir?
0: Sí,
2: és a dir, ens pot servir que hi hagi sincrotrons com nosaltres.
0: Sí, sí, òbviament. O sigui, nosaltres, al final, és una comunitat que molt transversal, compartint tota la informació, aprenem uns dels altres, sobretot els errors que cometen uns, per intentar no cometre els mateixos, sinó cometre errors nous. Però, en general, cap accelerador es construeix la seva pròpia maquinària. Tot es subcontrata o es compra fora.
1: Té feina, eh?
2: Xavier? Té feina. Però bé, també ara hi pensava, dic, això sí que col·laborem amb sincrotrons, diguem-ne, que és a dir... Corregeix-me si m'equivoco, però hi ha altres sincrotrons que ja han fet aquest pas que deia ell de la tercera, la quarta generació, i una mica és un avantatge, no? També...
0: Correcte, anem aprenent, sí.
2: Exacte, el sincrotró de Grenoble, l'SRF, bueno, l'europeu, no ho ha fet, Max Ford...
0: A Suïssa també ho han fet.
2: Max Ford, que deia jo, és a Dinamarca... No, Suècia, gràcies, perdó, ara confonia amb Dinamarca, etc. O sigui que és un pas també natural que han de fer els sincrotrons per no morir, per molt difícil que sigui.
1: Creixer és que...
2: Clar, si no et quedes obsolet...
1: És el creixement natural, no?, que...
0: Aviam, sí, estem a recerca de frontera, no? De frontera, és a dir, la tecnologia evoluciona i avança, i al final Alba és un gran laboratori on venen els usuaris, que poden venir a Alba o poden venir a qualsevol altre lloc. Llavors, per donar les mateixes prestacions, o millors fins i tot, que s'hi dona en altres sincrotrons, doncs Alba necessita fer aquest pas cap a Alba 2.
2: És com
0: una necessitat imposada per l'evolució normal de la tecnologia i de la ciència.
1: Clar, igual que aquí, quan es van acabar els vinils i es van acabar els casets i tot això...
2: Aquí anava, aquí anava.
1: Bueno, és que, clar, ara aquí ja tot funciona digitalment, no? Aquí no hi ha... Bueno, sí que tenim discos i aquestes coses, però que ja no és
2: romàntics.
1: Ja no és l'habitual. És un projecte que a tu personalment et fascina o...?
0: Sí. Home, és un gran repte. Sí, clar, fas... És per fer ciència que avui dia no existeix o que existeix en molts pocs llocs del món, i és ficar l'enginyeria i la construcció de maquinària molt singular, molt particular, en una nova instal·lació que serà única a Espanya,

0: única o molt poques que n'hi ha també a Europa. Llavors, Engresca és un projecte que té un atractiu.
1: Eh? Ara mateix, en quin moment esteu?
0: Estem, que tenim el projecte Alba 2 tot ben estructurat i organitzat, val? Està ben moltíssima planificació.
1: Sobre el paper?
0: Sobre el paper i moltes coses ja sobre la realitat. Estem començant, tenim una fase de prototipatge en la qual estem fent assajos dels elements que ens van arribant. Uh-huh. En aquests assajos validem els dissenys del passat i incorporem nova informació per al disseny futur. I aquest 2026, l'exercici principal que s'està fent és un replantejament de tot l'abast de cada paquet de treball de tots els projectes que comporta Alba 2, perquè a mesura que vas avançant en el temps, la definició va ser més exhaustiva. Llavors vas tenir més detall del temps que t'ocuparà fer cada tasca. Llavors estem en aquest punt de replantejar-ho i de verificar i estar segurs de que la data compromesa del Dark Period, que és quan aturarem l'accelerador i farem tot el projecte de remodelació, doncs hi arribaríem a temps de dissenyar tots els components, comprar-los i fabricar-los a fora, verificar-los, preensamblar-los fora de l'accelerador i, arribat el moment, ficar-los a dintre, llavors.
2: Estic per dir cuf, perquè
1: el calendari tu el tens al cap una mica, Laia?
2: El planificat, sí, és una mica el que deia el Xavi. La idea és anar, el que fa l'equip, no, d'Alba 2, és preparar-ho tot perquè just quan comenci el període aquest, el Dark Period, que he dit que en diem fos perquè bàsicament es para l'accelerador i no hi ha llum, no hi haurà experiments, es faran altres coses però no hi haurà experiments, i això hauria de ser entre el 2030 i 2032. I el 32, o com a mínim marcar-nos, no, 2 anys d'instal·lació i engegar, que vol dir engegar, a veure si funciona, diguem. Bueno,
0: funcionarà, segur.
2: Exacte, segur, però vull dir que no.
0: Que diguin,
2: exacte, posar
0: que
2: a prova massa. I després vindrien els equips d'investigació ja fent correcte servir el nou feix. Vindria a ser aquesta. Ara.
1: Anem bé? Això, anem bé de temps?
2: Aquest és el pla.
0: Anem bé de temps, però se'ns gira molta feina. És a dir,
1: home, t'ho dic perquè quan es tracta de canviar de pis, sí, no, una cosa és el que es preveu i l'altra és
0: quan...
1: que
0: passa en realitat.
1: Sí, clar.
0: Sí, bueno, la planificació indica que és possible, els recursos que tenim, però, evidentment, necessitem incorporar també més recursos, val? Els recursos humans dedicats al B2 ha de créixer d'aquí en els propers 2-3 anys per ser capaços d'arribar-hi al 2030. Pensem que els elements per fabricar-los triguen típicament entre 1 i 2 anys. Rebre'ls i verificar i testejar-los i tal, doncs es pot allargar una mica més. Però els plans intentem fer-los, els fem en suficient marge de flexibilitat i tenir plans de contingència de tal manera que si anem tenint retrasos en alguns llocs, ho poden suplir en decisions.
2: Ja, pla B i pla C, fins i tot, no?
0: I els que calguin.
2: Sí.
0: Però sí, és factible fer-ho.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
2: Jo penso, sort que no ho he de fer jo, honestament, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
1: Home, cadascú la seva part,
2: clar,
1: no?
2: Clar, exacte, no, estan, vull dir, estan... No,
0: abans ho comentaven així amb la Laia, que n'hi ha moments, nosaltres tenim reunions periòdiques, òbviament, de cada grup de treball, dels seus elements i components que va dissenyant, i que, pràcticament cada 2 setmanes ens estem reunint, no? I en aquestes reunions hi ha de vegades que es fan petits silencis quan, i ens miren tots a la cara i diem, val, és que realment és molt complexa, és a dir... Ho volem anticipar tot i tenir-ho tot dissenyat, però no és un objectiu, és a dir, fixa en el temps, sinó que es va movent a mesura que va evolucionant el disseny
2: perquè
0: de cada component.
2: Perquè aneu veient noves coses, també, clar.
0: I perquè quan arribes al final del disseny d'uns components, és informació que afecta al disseny d'uns altres components. Llavors és un procés iteratiu que va...
1: Que tot ha d'encaixar, totes les peces han d'encaixar.
0: Correcte, correcte.
1: Complicat, eh? Mare meva. O sigui, abans el preguntàvem al Xavier, que era el més fascinant d'això, però és que a nosaltres ens fascina cada vegada que la Laia ens porta informació sobre el que esteu fent allà dins. És igual si és enginyeria, si són científics.
0: És tot un repte.
1: Escolta,
2: sí.
1: Bueno, ens encanta.
2: A mi em flipa molt i per això també dic, hem de compartir això.
1: Doncs molt interessant, i estarem molt pendents de com evoluciona aquest Alba 2, que serà la joia de la corona, eh? Això serà espectacular. I agraïm moltíssim al Xavier que ens hagi acompanyat per posar-nos al dia del que es fa dins del seu àmbit, de la seva divisió, enginyeria, i a la Laia, com sempre, per portar-nos a tota aquesta sapiença que teniu allà dins. Moltíssimes gràcies.
2: No, a vosaltres.
0: Bueno, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Sí!

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
4: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
7: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
8: Continguts en xarxa.
9: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
10: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
9: A vostè, per acceptar la invitació. Començo preguntant-li, per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present, què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
10: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
9: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
10: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, que era allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec. Si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.
9: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
10: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tan millor, no?
9: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
10: Exacte. Sí, aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any hem pensat vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències. Dos punts: religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell, des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire i, en tot cas, en Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
9: I tant, això serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
10: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjat amb això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança, no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
9: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harque, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
10: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
9: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
0: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèsia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
7: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nena a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat,
2: cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
11: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Moncho Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... He dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Galla, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país: el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals. Però totes ens interessen. Amb Màxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
12: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
2: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
12: Sí. Sí. Jo crec que cada... Sí, és que clar... és veritat... A veure si em s'explica.
2: Vinga.
12: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant. Ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle. El vincle amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui... em doni curiositat i em sigui... i em generi...
2: Passió?
12: Passió i coneixement de cada cosa, no?
2: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
12: Que queda bastant. Queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt, molt, molt...
13: d'una molt forma sovint, habitual. No subenteges molt, diguéssim.
12: No, home, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria... En fi, soc molt activa, eh? Uh-huh. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
13: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
12: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc... O sigui, soc molt obsessiva, molt, molt obsessiva, molt.
13: Però... amb els detalls?
12: Per perseguir que estigui...
13: perfecte.
12: No, no vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
13: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
12: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
13: Bueno, jo t'haig de dir que amb Alles de Mariposa la teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix, aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
12: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen de tu. Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Què em deia? Què fa Sílvia? Mia, deia jo.
13: Mia?
12: Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no, no parpadejava. O si mirava algú, quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
13: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
12: Exacte. Perquè, a veure, el premi, jo t'he de dir que estic... molt agraïda.
13: Ve
12: sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà... Clar que t'ajuda molt. A dir, no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
13: Un copet,
12: però que et dura 10 minuts.
13: Ja. Yeah.
12: Perquè el dia següent doncs ets tu sol, de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom... I perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una divulgació econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals? Perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Però el cinema i el teatre, això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
13: Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
12: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners, no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
13: Aviso per anar a Vigantes.
12: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
13: No en tindràs.
12: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, a especular.
13: No. Exacte.
12: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
13: Socialment, sí.
12: Socialment, a tot...
13: Sí, sí, sí, sí.
12: Si no ets útil socialment, ets un inútil, no? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
13: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
12: Bueno, però jo preferiria que no hi hagués caritat i hi hagués
13: justícia
12: social.
13: Jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
12: Clar.
13: Estaria bé, també, eh?
12: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment clar, amb els que paguem impostos
13: sí,
12: i tenim un sou mitjà.
13: Exacte. Mm? Que paguin més.
12: Clar,
13: mica més.
12: Que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
13: No.
12: Ni un metge de la,
13: no,
12: de la
13: no, no,
12: pública.
13: No, no.
12: Ni un actoret, ni un
13: dramaturg. T'haig de dir que
12: dramaturg,
13: ni un periodista del 3 a 4, eh?
12: Oi que no?
13: No.
12: Ni...
13: Què passa?
12: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
13: Escolta, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir: jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
12: Sí, sí, sí, sí.
13: Ho va insistir molt, no?
12: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda, la Rodoreda. És a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
13: No, venies del ballet.
12: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir: aquesta, aquesta i aquesta. No vull que aquesta. Llavors dius, bueno... jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
13: Perquè per van venir moltes coses,
12: van
13: eh?
12: Van venir moltes coses.
13: I molt bones,
12: i
13: com a actriu.
12: I no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tindre molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar l'interpretació.
13: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el
12: Juanma
13: Bajullo, que es va estrenar amb tu,
12: sí.
13: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
12: Sí.
13: I que avui, ahir vaig tornar a veure...
12: Sí.
13: Quina pel·lícula, o sigui...
12: Sí, més especial,
13: més intensa.
12: Més intensa.
13: Que penso... O sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
12: Sí.
13: Havies estat mare, ja?
12: Sí.
13: De la Raquel.
12: De la Raquel. I t'explicaré perquè el Juanma Bajullo es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
13: Guapa, sí.
12: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir: la meva filla, aquest personatge no em ve de gust. Imagina't la relació que tenen mare i filla.
13: Clar,
12: i tal.
13: A mi no.
12: Però alhora, com que la Raquel i jo, pues, mare i filla, estàvem molt unides, jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria, i la mama, jo vull vindre amb tu, vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
13: Sí, sí, sí, sí.
12: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
13: Ah, sí?
12: I el tercer dia va dir: mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
13: pobra.
12: No vull... I es va parar el rodatge. I vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
13: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
12: Tots els personatges que són macos. Més que intents, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
13: una mica allò...
12: A partir d'una mirada masculina, uh-huh, que moltes vegades no entén ben bé. què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys, amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de, o la filla de.
13: Escolta, tu, a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
12: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va... curiosament.
13: Sí?
12: Però va començar d'una forma física. Jo que va parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no m'acabava... no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí... Fins que vaig anar amb una persona que és una afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
13: Ostres.
12: Jo li vaig dir gairebé i la vaig... Què m'estàs dient? Tinc dos colles, tinc no sé què,
13: exacte,
12: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant... i és una mica la imatge dels somnis dels altres, pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
13: posat el teu
12: tocat els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia. I ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat. I llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
13: Vale, donar la teva versió de la, de
12: clar,
13: la mirada.
12: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, al curt. I vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
13: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
12: Més, molts, bueno, molts 50. Més. Sí, tremend. Molts. Va ser tremend.
13: Vas començar, no per la porta gran, un altre cop. Vas entrar per la porta gran.
12: Sí, sí.
13: T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaul, és guapíssim.
12: Sí, bueno.
13: També per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
12: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
13: Segur.
12: Eh? Quan fas un curtmetratge... que
13: dona tants premis.
12: Dona tal, dius, ara què? No?
13: Clar, el següent què?
12: Clar.
13: I el següent què?
12: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir, el Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir sí. Vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer... N'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
13: sí,
12: les grans sèries.
13: Sí, sí, una TV Movie, deia, no?
12: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
13: Bueno, ara tothom, no? Ara, en aquest
12: ara
13: moment...
12: tothom, però vull dir... Clar, Ken Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un món que havia d'explotar, i va explotar.
13: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
12: Sí, mitja dotzena.
13: I a més tu venies de l'altra banda.
12: Jo venia de l'altra banda, sí.
13: Això és important remarcar,
12: no? Això es pot entendre de moltes coses i de moltes maneres.
13: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
12: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
13: És actor.
12: Bueno, i és de Sabadell.
13: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
12: Això del que diran, no, cuidado amb això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final... que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro. Això és importantíssim, tindre una seguretat de casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
13: Sí, sí.
12: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
13: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
12: Exacte, ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
13: Molt bé.
12: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampinflava. Vale?
13: Sí, sí, sí.
12: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
13: Guió, no, si has anat
12: així
13: fent...
12: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
13: Sí, sí.
12: Que s'ha anat trencant a poc i afortunadament, mira, ara, no?
13: Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
12: Sí.
13: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
12: Sí.
13: Sí. El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
12: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
13: Ets molt més lliure ara.
12: Soc molt més lliure ara.
13: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
12: Bueno, també és veritat que, diguem-ne... són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo, com, no sé, a vegades deia... No em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, clar, per mi l'estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15 que quan en tingui 65. Però no és el meu cas, no? I llavors, en una etapa, doncs et fa molta il·lusió ser actriu.
13: Que et mirin.
12: Et fa molta no solament que et mirin, sinó que... la feina, que és molt complicada. La feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil, aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tan tal, no me l'escoltava. Fins que no, algú no em va dir, ep!
13: I això potser... va passar als 40, és que t'ho dic...
12: 38.
13: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
12: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió. I amb una persona que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
13: Clar.
12: I això em posava molt malalta.
13: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
12: Ètica sempre.
13: Ètica sempre.
12: Sempre. Sí. Però vamos... L'estètica, per mi, és emocional.
13: Doncs que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
12: És
13: jo
12: que no, facis... no, és que no ens enganyem.
13: La vida
12: sí,
13: és
12: sí, no, clar, no existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar és per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus,
13: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
12: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
13: Sobrevalorada?
12: Sobrevalorada.
13: Que sí?
12: Absolutament. La memòria, també.
13: Bueno, a partir d'una edat com ja l'anem perdent.
12: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot... Aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu. Quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
13: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
12: És que no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
13: vivim
12: que estimo molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, pues, n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és ser la que és. I és la que és.
13: No hi ha més.
12: No hi ha més.
13: M'encanta perquè és com... Ara és com un blanc i blu. Ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que... És veritat.
12: Oh, jo crec... Bueno, em sap molt bé perquè ningú em diu blanc i blu. Em diu del contrari, però m'agrada.
13: Sí, pues jo et veig molt...
12: Sí, és que la... A veure, tu fas una pel·lícula, va molt bé, donen un premi, passen 3 mesos, s'ha acabat, a la pròxima.
13: Clar.
12: I així tot, fas una obra, dirigeix, pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
13: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser Blandy Bloop perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge diferent.
12: Sí, i perquè, a més, a mi no hi ha res que... crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, doncs això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
13: Ara que dius això del que no t'agrada, com viu la Sílvia Munt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
12: A mi és la de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
13: que ja estaven una mica
12: tocats.
13: Que ja
12: no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
13: Sí.
12: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta, de...
13: Feixisme.
12: De feixisme, de racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, ja no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és... no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és anar al contrari.
13: Sí. Escolta, què estàs fent
12: ara? I això, i acabo... la nostra joventut va ser una joventut, jo diria, idíl·lica. I ara acabo de fer un curtmetratge del Grec del 76, que és quan jo començo dins del món del teatre com a coreògrafa. Clar, vivíem l'explosió de la llibertat, l'explosió de totes les llibertats, sexual, política, social, també de droga, de tot.
13: Sí.
12: I la vivíem sense por. La vivíem perquè buscàvem la llibertat i la celebràvem. I ara tenim la generació de les nostres filles i fills, els hi han posat la por a sobre.

0: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No. És una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
1: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
0: Que s'estrena el 14 de novembre.
1: Pues el 14 de novembre podem preparar ja.
0: Sí, perquè passi l'estiu.
1: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
0: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
1: Exacte, no? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el
0: Encantada.
1: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
0: Gràcies a tu.
1: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què, que cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
1: M'encanta que facis aquesta lluita. Hola, felicitats, que
2: moltes
1: va ser el teu
2: gràcies.
1: Aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser.
1: Oh.
2: Has vist? No em veus més sàvia?
1: Et veig més sàvia,
2: que
1: més guapa.
2: Vegada. Moltes gràcies, Charo.
1: Més estupenda, perquè any que passa... Ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
1: Ah, de vins?
2: De vins no.
1: Ah.
2: Bueno, si vols també, després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
1: Ah, vinga.
2: Celebrar. Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, ¿vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
1: Sí?
2: ¿Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i de fet vull que fem un foc gran, ¿vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant
1: davant
2: del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres.
1: Olé.
2: Les meves fogoses favorites.
1: Olé.
2: ¿Vale? Perquè, bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és algo que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és
1: clar.
2: Ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
1: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia
2: Munt? Però t'he pillat.
1: La Sílvia Munt? Has vist, no?, com és la Sílvia Munt?
2: Home!
1: És totes les dones que han portat aquest programa.
2: Totes i cadascuna
1: tremendes.
2: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir... Bueno, us he observat, no?, i he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no?, a mesura que us aneu fent grans, però jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfogosa.
1: Què sí, senyor, m'ha agradat molt, superfogosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfogosa,
1: vinga.
2: Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5,
1: vinga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí
1: vale.
2: No, perquè jo estic molt il·lusionada, amb tot
1: vinga.
2: Això de ser una super fogosa, ¿vale?
1: Vinga,
2: màster. Doncs, vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
2: Que no hi ha regla ja.
1: Ah,
2: ¿vale?
1: Sí,
2: la regla s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, ¿vale? Això s'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, no, i pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta
2: a l'estiu. Home, i tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro.

0: Però bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no? I perquè també ens ho han volgut vendre així, sí, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
1: Vale?
0: O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
1: Terrorífica.
0: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
1: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit, que hi havia llum.
0: Home,
1: al final
0: però
1: del
0: jo
1: túnel.
0: Ja ho he estat... Jo clar, he fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
1: Ah, i ara et faré un contracte.
0: Ara em fas un contracte, ara no? De prefugosa.
1: De fugosa, vinga.
0: Doncs ja que és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessis, si pot ser, al firmar el meu contracte,
1: vinga,
0: vale?
1: Fet.
0: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
1: Ai, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
1: sí,
0: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
1: Mira, això és veritat.
0: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, eh? I teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
1: capacitat,
0: més... Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
1: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
0: Oi que sí?
1: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer, et sembla meravellós,
0: home,
1: eh?
0: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fogoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
1: Quina passada.
0: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
1: Que bones.
0: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè veig molts paral·lelismes,
1: sí,
0: però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
1: és
0: mental.
1: Una mica, t'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento.
0: Me cago dentro.
1: No volia dir, però
0: ja ho he
1: dit
0: jo.
1: Vinga, anem
0: sí,
1: a la tercera.
0: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit,
1: vale,
0: i l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dóna la gana. O sigui, les dones fogoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, l'estar per tothom... us la pela.
1: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
0: I que bé, no?
1: No, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
0: exacte,
1: ara m'haig de posar...
0: Exacte.
1: Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
0: I mira, eh?
1: Mira
0: fa així. Ole, la Charo.
1: Ole.
0: Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, eh? Per la cara, jo ho veig molt,
1: jo
0: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
0: Jo em moro. Jo
1: clar,
0: moro.
1: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
2: Sí, que ho vaig a fer, ho vaig a fer.
1: Se o viene. Dir-li a algú,
2: s'està venint, saps, un comportament...
1: Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
0: Sí. Ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo com menjar amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun... No? I li és igual, no? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo em moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir el cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflictes, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
1: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
0: Un descompte.
1: Faràs un descompte per això, no?
0: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarades i no tenir por ni vergonya és, per mi, un luxe, no? Un luxe.
1: Tan fugós és poca vergonya, m'agrada molt.
0: Pues això. Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... S'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle, o del que se suposa que...
1: La normativa.
0: La normativa, i a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més. A les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no? Sí. I crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donen ara de prefogosa, de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc, o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
1: Es va bellugant, l'Andrea.
0: Mira-la, com es mou.
1: Mira-la, mira-la.
0: T'ho prometo, és el meu somni.
1: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però fenomenal. No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has dejado el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
0: Veus?
1: Hem descobert les bambes i ara no ens la treu ningú.
0: Treus. És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
1: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
0: Totalment, totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat, vale? Què vol dir? Aquest, sí, aquest havia d'acabar avui amb una
1: profunda,
0: miqueta
1: així, no? Profundeta, sí.
0: A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja han fet tot el que s'havia de fer, els fills, no?
1: Sí,
0: les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
1: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
0: Jo.
1: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca... Dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
0: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
1: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la
0: gana. Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
1: Bé, no és poca cosa, també
0: t'ho dic. No és poca
1: cosa.
0: Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada. Una
1: petita
0: reflexió d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera de la temporada. Re, quatre línies, perquè tot això... Bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar, una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen com volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Saro, t'ho dic així. Jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa. La sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís. Que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
0: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
0: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole, ole! Avui acabem, mira, com dèiem la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
0: repassar-los... Adolescència, dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís... Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final com beso.
0: Hombre, és un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests Fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlida sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció La Foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sabies que...
2: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I, de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
2: Escola Nova Ja o Qui cuida els que cuiden han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes als manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdún, educadora del centre.
3: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
2: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
1: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024.
0: Notícies en xarxa.
4: El 26 de maig de 2026, això és l'enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, amb la temporada ja pràcticament acabada, avui toca parlar de futur. El futur, per exemple, de l'Espanyol, després que ara aquest mateix migdia, a aquesta hora ha de començar la roda de premsa de presentació del nou director general esportiu del conjunt perico, Monchi. De fet, ja ha començat aquesta roda de premsa de Monchi. Anirem seguint en directe de possibles notícies que vagin sortint i mirem de també escoltar en directe. Veurem si, per exemple, confirma la continuïtat o la sortida del tècnic Manolo González. També parlarem de futbol perquè torna a la Lliga F, ho fa amb la penúltima jornada que comença avui, per exemple, amb un Badalona Women Real Madrid, demà jugarà el Barça, últim partit del Johan Cruyff, que pot ser de molts comiats, i també l'Espanyol, que jugarà al camp del Depor. Molt futbol, però també bàsquet i hoquei patins. Avui també juguen els tres tercers partits definitius de les tres eliminatòries que queden per decidir-se dels quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: de estas interioridades que ha contado, su nombramiento a todos nos pareció, los que seguimos el día a día, bueno, pues un poco no precipitado, pero a lo mejor quizá llegó 15 días antes de lo que tenía que haber llegado, teniendo en cuenta el final de liga. Es decir, ¿se hizo oficial su fichaje en el momento que el club lo necesitaba para intentar dar un cambio de timón ahí a lo que estaba pasando en la liga?
1: Bueno, a ver...
0: ¿Cuál era el plan?
1: Bueno, a ver... el plan exacto no había uno marcado. Íbamos a ir un poco en función de cómo fuesen avanzando las cosas, sabiendo, y no sé si Quique por ahí va la pregunta, que yo en cualquier caso, hubiera seguido.
2: No importa de dónde vengan tus ideas.
3: Monchi en directe ara mateix en aquesta roda de premsa de presentació parlant de la seva arribada. Com dèiem, fa 15 dies, a principis de maig, es va presentar com a nou director esportiu abans, com dèiem, que acabés la Lliga i que l'Espanyol tingués la permanència solucionada. N'estarem pendents de possibles notícies relacionades sobretot amb la continuïtat o la sortida de Manolo González. Per ara, Monchi ha dit que plena confiança en el tècnic blanc i blau que de cara al curs vinent. Recordem que va renovar ja automàticament després d'aconseguir esta permanència. Ahir a la tarda ja es va acomiadar amb una sentida carta un perico que va venir cedit a principi de temporada i no ha acabat d'encaixar esportivament, com és Ramon Terrats, que no ha tingut el rendiment que s'esperava quan va arribar i torna al club, al Villarreal, el club del qual pertany. En categoria femenina, per cert, pendents de la decisió d'Alexia Putellas i del seu anunci de si segueix o deixa el Barça aquest estiu, les blaugranes jugaran demà l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, contra la Real Sociedad, i la capitana podria confirmar o desmentir la seva sortida per poder-se acomiadar. En el cas que fos així. Avui mateix en parlava d'això el seu entrenador, Pere Romeu.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
3: N'estarem pendents de possibles anuncis també del mateix tècnic, Pere Romeu, al qual el Barça ja havia ofert la renovació abans de guanyar la Champions, però ell encara no hauria confirmat. D'altra banda, tornant a la categoria masculina, i us explicàvem que aquesta convocatòria de la selecció espanyola per disputar el Mundial masculí d'aquest estiu a Amèrica del Nord, a Estats Units, Mèxic i Canadà, que està farcida de catalans. En total n'hi ha 9. Els porters Joan García i David Raya, els defenses Pau Cubarsí, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem d'Osasuna, format a l'Adam, Víctor Muñoz. A més, hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Ahir va donar explicacions a aquesta llista al seleccionador Luis de la Fuente.
5: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz.
3: Una de les coses que més destaca aquesta convocatòria és que no hi ha cap futbolista del Real Madrid per 8 del Barça. No ha passat mai a la història que no hi hagués cap jugador del Real Madrid amb Espanya en un Mundial. Per a De la Fuente, no és important l'equip d'on vinguin.
5: Yo no miro la procedencia de ningún jugador. Creo que también lo he comentado en diferentes ocasiones. Yo para mí soy jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global. Y miro como jugador de la selección española. De verdad, no sé si viene más de uno que de otro. Es que no creo que ni nos interesa ni creo que tenga mayor interés que para las cábalas que puedan hacer algunos. Pero desde luego nosotros no. Yo lo único que quiero es que estos futbolistas sientan el orgullo de representar a la selección española como lo representan estos y otros muchos que han estado con nosotros durante toda esta preparación.
3: I un últim document del seleccionador que va parlar del possible favoritisme del combinat espanyol per endur-se el títol d'aquest Mundial i d'altres seleccions candidates.
5: Nos sentimos favoritos, sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Ahora, ¿que eso no garantiza nada? Sí. ¿Y que hay otras selecciones del mismo nivel que nosotros, no superior, diferentes? Que si Francia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Portugal, etcétera, etcétera, etcétera, no son tan candidatas como nosotros, pues seguramente estemos hablando de otra cosa. ¿Nos sentimos capaces y tenemos ilusión por pelear al máximo? Por supuesto. Ahora, en el fútbol, a veces incluso siendo superior al rival, en el fútbol puedes perder.
3: La majoria de jugadors es concentraran a partir d'aquest dissabte, 30 de maig, maig, tots menys els que juguen la final de la Champions, aquest mateix dissabte també. David Raya, Zubimendi, Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, a Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o com a mínim com a tard com a per al segon partit i ja veurien amb quins arriscarien més. Aquest Mundial comença l'11 de juny amb un Mèxic-Sudàfrica. La selecció espanyola debutarà dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. A tot això en categoria femenina, tornant-hi, aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mitja taula, mentre que les blanques són segones, lluny del Barça, que ja és campió, i amb només 3 punts de marge sobre la Real Societat. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women jugarà el seu últim partit com a local d'aquesta temporada en una jornada intersetmanal dimarts 26 a les 7 de la tarda. Les badalonines busquen sumar 3 punts davant del segon classificat, el Real Madrid. Serà l'últim ball a Palamós, on les badalonines volen tancar la temporada amb una victòria del que ha estat casa seva durant aquest any. No ha estat fàcil jugar lluny de la ciutat i no poder tenir el suport dels badalonins i badalonines. Tancaran l'etapa amb un partit d'alt nivell, però sense res en joc, amb un Madrid segon i amb un Badalona Women desè. Aquest final de temporada ha estat irregular i diverses aturades de la competició han fet baixar el ritme i motivació de l'equip, que només ha sumat un punt dels últims 12 possibles. El tècnic del Badalona Women, Marc Ballester, ha explicat com afronten aquesta jornada contra el Real Madrid.
7: No saben que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
6: Últim esforç de la temporada per acabar amb bones sensacions i aconseguir una victòria de mèrit. Després ja hi haurà temps per pensar en la campanya vinent, on ja sabem que Marc Ballester seguirà almenys una temporada més com a entrenador del primer equip.
3: Gràcies, Ramon. Avui a les 7 aquest Badalona Women Real Madrid. El Barça, com deien, jugarà demà a les 7 també contra la Real Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada del conjunt blaugrana a la Lliga F, a l'últim partit del curs del Johan Cruyff, i servia també com a comiat per a algunes de les futbolistes. En veurem si alguna ho fa oficial en les pròximes hores. L'Espanyol també jugarà demà, en aquest cas a les 9, a La Coruña contra el Depor. En bàsquet, aquest mateix migdia han confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre, i per tant el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que evidentment encara no el coneixem. Per cert, avui reprèn el partit de la Penya contra l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia al descans per problemes amb el videomarcador, quan els badalonins guanyaven de 20, 53 a 33. 3 al descans. Es jugaran aquests últims 20 minuts avui a partir de les 8 del vespre. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau Blaugrana. Tot això encara en categoria femenina, en aquest cas, l'Espart Girona anunciarà aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent, l'exterior balear Juana Camilion, que arriba de Movistar Estudiantes. I més enllà d'això, en les últimes hores hem sabut oficialment que Sant Fruitós del Bages serà la capital del bàsquet femení el 2027, agafant el relleu de Reus, segons ha decidit la Federació Catalana. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Pel que fa a la decisió, ha comptat molt l'experiència de Sant Fruitós com a ciutat del bàsquet català l'any 2016. El reconeixement vindrà acompanyat de diferents tornejos i finals que durant l'any que ve atrauran equips i aficionats al poble bagenc. L'alcalde Joan Carles Batanés es mostrava satisfet de poder ser l'anfitrió.
9: És una barreja d'alegria i també a l'hora de repte i responsabilitat, no? Amb fer-ho bé i amb estar a l'alçada que requereix un esdeveniment tan important com aquest. Nosaltres, a través de la comissió que hem creat, igual que vam fer l'any 2016, una comissió de treball, que hem de programar totes aquelles activitats ja no només pròpiament en el bàsquet, sinó també en àmbit social, no? Que tot el que es faci durant l'any 27 tinguin aquest component de bàsquet femení en els actes.
8: A més, l'Ajuntament està avançant la construcció d'un segon pavelló que, si tot va bé, estarà operatiu la primavera de l'any que ve i ja podria acollir algun esdeveniment esportiu durant la capitalitat de Sant Fruitós del bàsquet femení.
3: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui es deixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina, jugant els tercers partits definitius a tots a 2:15, als 3 duels catalans, Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar la sèrie. La prèvia és de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
10: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip cavista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
11: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? ¿Por qué no soñar? Estamos en disposición de poder hacer algo grande.
10: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
3: Gràcies, Miquel. També 8:45 començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte passat 6-4 contra una Igualada que ha estat tercer a la Lliga regular, i també a la mateixa hora començarà partidàs també definitiu entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Ortoll, la nova ràdio de Reus, David Fernández.
12: Partit decisiu tant pel Reus Deportiu com pel Calafell després de la darrera victòria dels reusencs per 2-0 al conjunt calafellenc, i que el Calafell aconseguís que amb la impugnació administrativa del primer partit, que va perdre per 1-8, es castigués els de Reus amb una derrota de 10-0. Amb un ambient caldejat i un empat en l'eliminatòria, els dos conjunts es juguen el pas a les semifinals aquest dimarts. Cal recordar que a la pista, aquesta temporada, de moment el Reus Deportiu no ha perdut cap vegada davant el Calafell a l'Hockey Lliga. Els de Jordi García travessen un gran moment amb un Càndid Ballar molt segur sota els pals i un Martí Casas decisiu en atac. Al davant, un Calafell que buscarà fer del seu pavelló una autèntica caldera per empènyer l'equip de Guillem Cabestany cap a les semifinals. Escoltem el porter del Reus, Càndid Ballar.
13: Sí, bueno, és uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar a les semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits. I d'arribar a semis amb bona dinàmica.
12: Qui guanyi, per tant, continuarà lluitant pel títol, i qui perdi tancarà la temporada.
3: Gràcies, David. I un últim apunt. En hoquei línia, aquest cap de setmana l'hoquei per Rubí 100 patins es va programar campió d'Europa per segona vegada a la seva història. Ràdio Rubí, Siscolara García.
14: La Copa d'Europa d'hoquei patins en línia en categoria femenina ja és a les vitrines de l'Hockey Club Rubí 100 Patins. La va portar diumenge cap a Rubí després de guanyar en la final al Valladolid, al Panteras, a la seva pista, 4-0. El resultat de la final va ser una mica el reflex del que va ser tota la competició, encetada divendres, amb tots els partits del conjunt rubinenc guanyats davant el Valladolid, així com també del Phoenix Rizur Rangis, equip francès, i de l'austríac els Tigers Steggersbach. En definitiva, que va ser un reflex del gran camí i la gran temporada que han fet les noies, que han arribat a totes les finals, inclòs a la Liga Elite, però només han pogut guanyar la Copa d'Europa, però al cap i a la fi l'èxit és per tot el que es fa dins del grup, tal com destaca una de les capitanes, l'Andrea Seuc.
15: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat en la Lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes.
14: Enguany han arribat a totes les finals de totes les competicions. Supercopa, Copa de la Reina i de la Lliga, només guanyada, però, aquesta competició europea, la qual, en el palmarès, tenen dues, van guanyar per primera vegada, la primera vegada que es va, doncs, celebrar aquesta competició a nivell continental el 2017.
3: Gràcies, Cisco. Fins aquí l'enjoc. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
16: La xarxa de comunicació local.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
19: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
20: Braseria La Bolera.
21: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
20: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
21: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
20: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
21: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
20: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
22: Si escoltes la ràdio,
23: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
22: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
23: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
22: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
24: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
25: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
26: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
27: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: temps. La part amb...
1: Bon dia i bon dimarts, 26 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 26 de maig, Manolo González continuarà dirigint l'Espanyol al curs vinent. Ja tenia contracte, renovat automàticament després d'aconseguir la permanència amb el conjunt blanc i blau. I ara mateix ho ha confirmat aquest mateix migdia Monchi, el nou director esportiu de l'entitat blanc i blava, que, com dèiem, dona la plena confiança en el tècnic gallec per dirigir l'Espanyol al curs 2026-2027. Avui parlem de futbol, també mirem d'escoltar Pere Romeu de la seva sobre possible continuïtat o no al Barça, el català del Barça femení, el Barça que juga demà, recordem, l'últim partit de Lliga F i l'últim partit de la temporada al Johan Cruyff, en aquest cas, a penúltima jornada de Lliga F. Avui obre aquesta jornada el Badalona Moviment contra el Real Madrid, en l'últim partit que jugaran les badalonines al Municipal de Palamós com a locals. Molt futbol, com dèiem, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol presenta aquest mateix migdia el nou projecte 2026-2027, liderat per Monchi.
2: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, ja va ser nomenat fa un parell de setmanes abans que el primer equip masculí aconseguís matemàticament la permanència a primera com a nou director general esportiu. Monchi serà l'encarregat de traçar el nou projecte esportiu del Club Blanc i Blau, responent només al president i propietari, Alan Pace.
0: Fa una estona ha confirmat la continuïtat de Manolo González de l'entrenador de cara al curs vinent i ja li ha donat plena confiança per dirigir el nou projecte del primer equip masculí, com dèiem, l'any que ve a primera. Monchi, que encara continua responent preguntes en aquesta llarga roda de premsa que ha començat fa mitja horeta. Veurem, en aquest cas, si Manolo González és qui segueix, no seguirà, per exemple, Joan Ramon Terrats.
2: Doncs així és, no seguirà el migcampista nascut a Barcelona. Perico de Cor va arribar a principi de temporada salit del Villarreal i després d'un curs irregular l'Espanyol no durà a terme opció de compra i Terrats torna al club groguet.
0: Veurem quins moviments fan aquest mercat a Monchi i a Manolo González, com dèiem, a la banqueta blanc i blava. En categoria femenina avui arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el partit d'un dels catalans.
2: El Badalona Women, que juga avui l'últim partit del curs a casa amb la visita al municipal de Palamós del Real Madrid, segon classificat. Les badalonines són desenes amb la permanència solida ja fa setmanes, però es volen acomiadar de la seva afició amb un bon resultat contra un dels equips més potents del campionat, a més de trencar amb una ratxa de 4 partits sense guanyar. L'enfrontament a les 7 de la tarda.
0: I demà serà el torn del Barça i de l'Espanyol.
2: El Barça també s'acomiada des de la seva afició amb l'últim partit del curs al Johan Cruyff. A les blaugranes, després de guanyar ja tots els títols aquesta temporada, reben demà la Reial Societat i l'únic equip que els ha tret punts a aquesta Lliga F. Serà l'últim partit al Johan com a locals de futbolistes com Ona Batlle i Mapi León, i veurem si el de la capitana Alexia Putellas també hauria de confirmar la seva continuïtat al tècnic Pere Romeu, o una de les més destacades de la final d'Oslo, Salma Parayuelo. El partit a les 7 de la tarda, l'Espanyol juga, recordem-ho, demà a les 9 a la Corunya contra el Depor.
0: Estarem pendents de possibles oficialitats de sortides o de continuïtats de jugadores i també de l'entrenador Pere Romeu. Tornant a la categoria masculina, encara cueix a la llista de la selecció espanyola per jugar al Mundial d'aquest estiu a l'Amèrica del Nord.
2: Hi ha 9 catalans, es porter Joan García i David Raya, defenses Pau Cobertier, Eric García, Marco Corella i Marc Pubill. Una de les sorpreses, a més de Dani Olmo, Lamine Yamal i l'extrem 2-1 format a l'Adam Víctor Muñoz. També hi ha els blaugranes Pedri, Gavi i Ferran Torres. Els convocats es concentraran a partir d'aquest dissabte, més enllà dels que disputaran la final de la Champions, David Raya, Miquel Merino i Zubimendi, amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. D'altra banda, els també catalans Marc Bernal del Barça i Sergio Gómez de la Reial Societat han estat citats com a suport en els primers dies de preparació, tot i que no aniran a la cita mundialista que comença el 11 de juny.
0: El primer partit de la selecció espanyola serà el dilluns 15 de juny contra Cap Verd. D'altra banda, ahir Manchester va homenatjar i va acomiadar Pep Guardiola.
2: Doncs així és. Ho va fer amb una rua pels carrers de la localitat anglesa que va acabar amb una festa que va servir per reviure els 20 títols aconseguits pel tècnic de Sant Padó al capdavant del City en l'última dècada. Van pujar a l'escenari alguns dels col·laboradors més fidels de Guardiola, com Chiqui Beristain o Manel Estiarte, entre d'altres. Algunes de les grans sorpreses van ser Noel Gallagher, d'Oasis, o l'actuació en directe del grup català Mishima.
0: En bàsquet, Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026.
2: L'Olímpic de Badalona acollirà els dies 19 i 20 de setembre la Supercopa, el primer títol de la temporada, que jugarà el València, campió de la Supercopa de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i la Penya com a anfitrió. El quart candidat serà el guanyador de la Lliga CB, que encara s'ha de definir.
0: Avui, de fet, es reprenent el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia el descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic.
2: A partir de les 8 del vespre es juga aquesta segona part en què els badalonins van guanyar de 20, 53 a 33. La Penya, que és sisena, encara té opcions remotes de quedar quarta o cinquena i afrontar, per tant, de la millor manera els play-offs. Divendres jugarà l'última jornada de Lliga regular a CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València al Palau.
0: A tot això, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat aquest matí la segona incorporació de cara al curs vinent.
2: Doncs així és. En aquest cas es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent de Movistar Estudiantes amb 10,3 punts, 3 rebots i mig i 3,7 assistències, juntament amb 11 de valoració de mitjana per partit. Signa pel club gironí per dues temporades i s'afegeix al fitxatge de la base asturiana Liana Martín.
0: En hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei lliga masculina.
2: Es juguen els tercers i definitius partits, tots dos a quarts de 9, dels 3 duels catalans de quarts, Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà, a les Comas i Calafell-Reus, el Joan Hurtoll. ja espera semis al Liceu, que es va desfer en dos partits del Pont Lleida.
0: I un últim apunt en tenis. Marina Bassols disputa demà al matí la segona ronda del quadre individual de Roland Garros.
2: La tenista blanenca, que ha superat tres prèvies, jugarà per primera vegada la seva carrera una segona ronda de Grand Slam, després de guanyar el seu debut al quadre principal a la colombiana Emiliana Arango. En dos sets, Bassols s'enfrontarà a la prometedora tenista russa Mirra Andreeva demà a partir de les 11 del matí.

0: Dimarts 26 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè aquesta tarda arrenca la penúltima jornada de Lliga F amb el Badalona Women rebent a Palamós al Real Madrid. Les badalones ja tenen la... badalonines ja tenen la feina feta, són desenes a mig...
1: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

blaugrana que, com dèiem, demà tanca la Lliga a casa, en aquest cas, el Johan Cruyff, encara quedarà un partit fora de casa al camp del Madrid Club de Futbol demà a les 7 contra la Reial Societat. I un últim partit, en aquest cas, per l'altre català de la categoria d'aquesta Lliga F, l'Espanyol, que també jugarà demà, en aquest cas, a les 9 del vespre a la Corunya contra el Depor.

0: un momento muy bueno en lo personal, lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión, pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión, y estamos deseosos ya de que se integren con la dinámica de equipo, de grupo, de familia, de equipo que tenemos, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19 y Pubil le conozco de las etapas que ha estado con sub-21 y selección olímpica también. Sé que van a estar perfectament integrat ràpidament amb nosaltres.
1: La majoria de jugadors es concentren a partir d'aquest dissabte, tots menys els que juguen la final de la Champions. David Raya, Zubimendi i Mikel Merino amb l'Arsenal i Fabián amb el PSG. Recordem que, per exemple, Lamine Yamal hi arriba encara lesionat. Ahir De La Fuente assegurava que tots els tocats estarien disponibles per al primer o com a tard per al segon partit i que ja veurien amb quins arriscarien.
0: Estamos muy tranquilos, conscientes de que si no hay contratiempos, creo que podremos casi disponer de todos desde el primer partido, porque tenemos una coordinación excepcional. Últimamente, en las últimas semanas han estado el doctor Claudio Vázquez y nuestro preparador físico Carlos Cruz visitando diferentes clubes, visitando la situación de los jugadores y compartiendo información con los servicios médicos. La preparación, cuando una vez que termine y se incorporen con nosotros en la concentración, va a mantener la continuidad y la línea que han marcado tanto en el club como en los servicios médicos de la Real Federación Española de fútbol. Yo creo que van a estar preparados para ese primer partido, pero que en cualquier caso, si no, llegarán al segundo.
1: Aquest Mundial masculí de futbol començarà l'11 de juny amb un Mèxic-Sud-àfrica. La selecció espanyola debutarà el dilluns 15 a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd. En bàsquet, aquest mateix migdia hem confirmat ja oficialment que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la Supercopa Endesa 2026, que jugarà el 19 i 20 de setembre al primer títol de la temporada i, per tant, el Joventut serà un dels participants com a anfitrió. Els altres tres catalans participants, volíem dir, seran el campió de Copa, el Baskonia, el campió de la Supercopa anterior, el València, i el campió de la Lliga CB, que encara, evidentment, s'ha de definir. De fet, avui es reprenen el partit entre la Penya i l'Unicaja, que es va suspendre el seu dia del descans per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic, quan els llevadalonins guanyaven de 20, 53 a 33. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La Supercopa CB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona, tal com ha anunciat aquest matí la CB. D'aquesta manera, Badalona tornarà a ser l'epicentre del bàsquet, com ja ho va ser amb la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquesta vegada, però, sí que hi serà el Joventut com a equip anfitrió. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el Palau Olímpic acolliran la Supercopa CB. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de la CB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar l'any 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 1985 i l'any 1986, les dues contra el Madrid, i el 1987 en va ser subcampió davant del Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia actual campió de la Copa del Rei i el que quedi campió de la Lliga CB d'enguany. La presentació de l'acord entre la Supercopa Endesa 2026 i l'Ajuntament de Badalona serà aquest dijous a 4:45 de la tarda al Museu de Badalona i comptarà amb la presència d'Antonio Martín, president de la CB, i de Xavi García Albiol, l'alcalde de Badalona. En la plana purament esportiva, la penya juga aquest vespre a partir de les 8 la segona part del partit, que es va suspendre pels problemes amb el videomarcador corresponent a la jornada 29 de la CB. La penya guanyava l'Unicaja per 53 a 33 al descans i ja no es va poder tornar a reprendre el maig. Pel partit d'avui només poden jugar els 12 inscrits en l'acte d'aquell partit i, per tant, no es poden fer canvis. Això farà que no pugui jugar el darrer fitxatge de la penya, Yanis Morín, però tampoc ho faran els dos lesionats malaguenys, Tyson Pérez i Sulejmanovic. Els andalusos s'estan jugant al futur perquè estan lluitant amb el Tenerife i amb el Bilbao Basket, les dues places que encara hi ha en joc del play-off. L'Unicaja jugarà divendres l'última jornada a la pista del Baskonia i, com a mínim, ha de guanyar un partit i que el Bilbao i el Tenerife no guanyin el seu. La penya arriba en aquest penúltim partit amb opcions, tot i que són remotes, d'acabar com a quart de la Lliga regular i poder tenir el factor pista a favor. Tots els números apunten, però, que acabarà sisena i jugarà els quarts de final contra el tercer classificat amb el factor pista en contra.
1: Gràcies, Ferran. Divendres es jugarà l'última jornada de Lliga Regular de CB, tot i que encara quedarà pendent el diumenge 31 al Barça-València, al Palau. A tot això, en categoria femenina, l'Esparagina ha anunciat aquest mateix matí la segona incorporació que era el curs vinent. Es tracta de l'exterior balear Juana Camilion, que arriba procedent del Movistar Estudiantes, amb 10,3 punts, 3,5 rebots i 3,7 assistències i 11 de valoració de mitjana per partit. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
3: Amb el fitxatge de la Juana ens arriba una jugadora polivalent, forta, que pot combinar les posicions de 2 i de 1, que ens ajudarà de ben segur en aquest ritme, en aquesta velocitat que vol jugar sempre en Roberto. És una jugadora molt completa, defensivament, ofensivament, ens ajudarà en tasques de rebot, molt completa, i n'estem molt contents de la seva arribada.
1: Juana Camilion, que signa per 2 anys amb l'Espart Girona i se suma a l'arribada de la base asturiana Illana Martín. I en hoquei patins, avui es decideixen 3 de les 4 eliminatòries de quarts de final dels play-offs de l'hoquei Lliga masculina. Juguen els tercers partits, tots a 2:15 d'un dels duels dels 3-10 catalans que teníem. Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Anem per parts. El Barça parteix com a gran favorit per classificar-se per a semifinals contra un combatiu Noia que va aconseguir guanyar l'altre dia dissabte a l'Ateneu de Sant Sadurní per allargar aquesta sèrie. Escoltem l'entrenador blaugrana Ricard Arés.
4: Tenim moltes ganes de jugar aquest tercer partit. El segon no vam estar com havíem d'estar i estem ja esperant aquest tercer partit per sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats, però l'equip està molt conscienciat i amb la nostra gent volem fer un gran partit per guanyar-lo.
1: Més enllà de per passar a semifinals, el partit d'avui també servirà per homenatjar dues llegendes de la secció que deixen al Barça quan acabi aquest curs, Pablo Álvarez i el porter i capità Sergi Fernández, que es retira. Aquest últim en parlava també als mitjans del club.
5: Sí, animar des d'aquí la nostra afició que ens vinguin a apoyar, que amb ells sempre és més fàcil. Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve. Amb la responsabilitat que tenim, amb l'escut que portem, ho deixarem tot a pista per passar aquestes semifinals.
1: A 2:15 aquest Barça-Noia al Palau, a la mateixa hora començarà el tercer enfrontament entre Igualada i Voltregà, després que els osonencs guanyessin dissabte també passat 6-4 a una Igualada que ha estat tercera a la Lliga regular i ha fet una gran temporada on també ha jugat Champions. I finalment també a 2:15, partidàs definitiu també entre Calafell i Reus, en aquest cas el Joan Hurtoll de la localitat penedesenca. Ràdio Vellbé i Toni Cansino.
6: El Joan Hurtoll viurà avui un enfrontament decisiu per continuar viu al play-off pel títol de Lliga. El Reus, de la seva banda, no vol deixar escapar l'oportunitat de tornar a deixar mut la pista del Calafell. Es preveu un partit intens i amb un 50% per a cada equip. Carles Domènech diu que el factor pista ha de ser un punt a favor pels locals i que aniran a per totes.
7: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del play-off.
6: Així doncs, avui, a partir de 8:45 del vespre, Calafell-Reus. Recordem que el que perdi s'acomiada de la temporada.
1: Gràcies, Toni. Ja espera semifinals del Liceo, que es va desfer en 2 partits del Pons Lleida. A Futbol Sala, un apunt, parlem del Futbol Club Oló, que s'ha proclamat campió de Lliga a la segona catalana i tanca un any històric amb un ascens de 2 categories de cop. Ràdio 010, Jordi Givert.
8: La victòria d'aquest dissabte contra el Bellver de Cerdanya per 3-1 va servir per celebrar amb la seva afició aquesta nova fita pel club del poble de 1.000 habitants situat a la comarca del Moianès. El club jugarà ara 2 categories per sobre de l'actual, la divisió preferent creada a partir de l'any que ve per la Federació Catalana de Futbol en una reorganització del futbol sala català. Un nivell on fins ara no ha estat mai el club des que va canviar la sorra del camp de futbol per la pista de futbol sala. Xavier Matas és l'entrenador del celler Sant Miquel d'Oló.
9: Sabíem que costaria, l'objectiu el teníem marcat des del principi, que era pujar a preferent, la lliga aquesta nova que es crea, i ens ha anat bé. Hem pogut arribar al final depenent de nosaltres. Amb una victòria o un empat aquesta última jornada ens proclamàvem líders i ha costat una mica, però ho hem aconseguit.
8: La temporada ha estat una lluita aferrissada i fins a les darreres jornades 5 clubs han lluitat per les 2 places d'ascens a la nova categoria, però els olonencs s'han mostrat molt sòlids, sobretot a casa, i han tancat la temporada sumant 20 victòries en 26 partits i només perdent-ne un com a local. Aquest cap de setmana, el club i l'Ajuntament van organitzar una rua on els campions van travessar el poble enfilats a un tractor per arribar a l'Ajuntament. Allà, jugadors i cos tècnic van fer uns parlaments davant de l'afició.
1: Gràcies, Jordi. I abans d'acabar en tenis taula, atenció a Vladimir Mayorov, un jove palista nascut a Calella, del qual ja n'hem parlat parlant, perquè continua fent història d'aquest esport amb només 12 anys. Aquest nen prodigi del tenis taula s'ha proclamat campió de Catalunya absolut aquest cap de setmana a Balaguer, superant la final 3-0 a un emblema del tenis taula català, com és Marc Duran, 28 anys més gran que Mayorov. Escoltem el campió quan li preguntàvem per què faria l'endemà de guanyar aquest campionat.
10: M'agrada molt l'atmosfera d'aquí de Balaguer i jo vull que sigui una mica més al costat de la meva casa, perquè 2 hores i mitja ja d'anar a dir a les 12 de la nit serà una putada, saps? També tinc exàmens una setmana després, també. Però demà jo crec que serà un dia que poder jugar a la PlayStation. Tu una FIFA tot el dia, bueno, tot el dia no, 2 horetes.
1: I també podem escoltar una de les culpables, la mare de la criatura, Svetlana, exprofessional del tenis taula russa i que actualment és entrenadora juntament amb el seu pare, l'Eduard.
11: Estoy muy contenta porque veo que hay un buen trabajo detrás. Veo que, entonces, claro, es un niño que gana con 12 años un campeonato de Cataluña absoluto. Significa que hay un trabajo detrás de todo el equipo entero. Porque, claro, tenemos que reconocer que para que un niño juegue bien, todos estaban involucrando en esto, ¿no? Con ayuda de todos. Y, claro, yo estoy muy contenta porque soy una parte de este trabajo.
1: Continua fent història al tenis taula Vladimir Mayorov, que ja ha guanyat medalles europees, campionats juvenils, i ara amb 12 anys s'ha proclamat ja campió absolut de Catalunya.

I fins aquí l'enjoc mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
7: Red flag. Oi que sí?
8: Sí. Sí.
9: Ja disponible a Cugat.cat.
7: Mare meva.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. De bona.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció, perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
8: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
9: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers...
8: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
9: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
8: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
3: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
10: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
3: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
12: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
13: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
12: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
3: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per el dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
14: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
16: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
15: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
17: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
15: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
18: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla. I és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
19: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
20: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
21: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos 24. Ara hem agafat una prova pilot, que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autorreflectòmetre que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
20: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
0: Doncs no deixem els més petits perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
3: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
23: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. I, bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
22: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
23: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
22: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
1: Notícies en xarxa.
0: Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
6: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
5: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
12: Aquest dimarts, el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
12: Actualment, el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
0: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
9: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
9: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
25: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
24: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Primera, Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
27: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
26: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
2: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
26: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
4: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
26: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça, Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
8: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
26: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà els dies 19 i 20 de setembre. Serà el primer títol del nou curs.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treball.
13: Com a trans, et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
16: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat, la gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràsit. Marimatxo.
31: Però si estic solo.
32: Como no.
33: Terroristes.
34: Té a menjar plata.
35: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
36: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
37: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
38: Fisioteràpia en l'esport de base.
39: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
37: Salut activa.
40: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
41: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ, on hi hagi una mobilitat, on els nanos comencin a moure's una miqueta. Llavors passaríem al cost del treball, on podria ser l'entrenament més general, no? I acabaríem sempre amb una part final d'estirament de relaxació muscular, per així evitar que hi hagi possibles lesions futures i de més. És important tenir clar que la mainada no és com un adult. Sempre recomanem que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
37: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2,5 anys 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert dues de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal.

0: I seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
1: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
1: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
2: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
4: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
3: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
5: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
1: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
7: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòbora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòbora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals

0: i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
1: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
2: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut, i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
1: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
4: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
3: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos: comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
6: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats. I després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò de si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
5: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
1: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
1: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
7: L'Oncodines Trail tanca la seva 6a edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure 2 curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
8: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra és regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
9: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
8: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
11: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
10: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
12: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el Govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
13: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
12: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
14: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
15: Ell sabe que la confiança era absoluta. És verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
14: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
16: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
14: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
17: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
14: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
18: És uns quarts de final una mica típics, no? Que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no? D'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
14: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar al descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paniquén, ha destacat avui els objectius de la convocatòria.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I avui també ha obert al govern la convocatòria de 540 places de secretaris interventors per als ajuntaments, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. I sindicats i educació reuneixen aquesta tarda novament per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix d'aquesta trobada prevista per aquesta tarda. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals, un text que ja s'havia tractat i que ara s'aprova en segona volta, com us dèiem. Més actualitat avui, el jutge ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juliol. La defensa de l'expresident espanyol demana ajornar la declaració prevista que, recordem, havia de ser el 2 de juny a l'Audiència Nacional. L'advocat de l'expresident argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix i dels que ahir ja en teníem algun coneixement. A l'actualitat esportiva, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del Club Montchi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins a 2027 després d'assolir la permanència. Montchi confia, ha dit, plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
0: Notícies en xarxa.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'avantprojecte de llei antitabac que el govern espanyol ha aprovat fa una setmana. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Héctor Verdú, periodista, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i la Laia Coronado, periodista. Molt bon dia, benvingudes, benvingut.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ha aprovat l'estiu, ja estem a mig setembre, eh? Sembla que sigui fa...
1: Ja queda lluny.
0: Queda enrere. Però vaja, espero que hagueu pogut tornar amb les piles carregades i hagueu pogut descansar una mica.
1: Sí, les vacances sempre van bé.
0: Bé, ara ho explicàvem, el govern espanyol va aprovar dimarts passat l'avantprojecte de llei antitabac que amplia els llocs on es prohibeix fumar, prohibeix el consum de tabac en menors i limita la publicitat de productes relacionats. La llei ampliar la llista d'entorns exteriors en què no es podrà fumar i inclou, entre d'altres, les terrasses dels bars, llocs on es facin espectacles públics, com els concerts, instal·lacions esportives, parcs infantils o estacions de transport, entre d'altres. Tot plegat tenint en compte que deixar de fumar redueix un 30% el risc de patir càncer, segons el cap d'oncologia de l'Hospital Universitari Mutua a Terrassa, el doctor Josep Pericay, a qui entrevistàvem ahir, acompanyat també d'una santcugatenca que ha patit càncer de pulmó. En línies generals, què en penseu d'aquest avantprojecte de la llei antitabac, que l'any passat ja ens van fer també un petit avançament i sembla que hi ha coses que es mantenen i coses que no, després ho abordem. Roser.
2: A veure, jo diríem, com que ja saps que he estat en el camp de la sanitat molts tota la meva professió, jo crec que és positiva. Crec que és positiva no només pels que fumen, sinó també pels que no fumen, especialment. O pels que estem al costat dels que fumen.
3: Fins i tot totes les grans ciutats, si tu vas a Nova York, si vas a Londres, si vas a una gran ciutat, totes tenen uns parcs, perquè és impossible la vida en una ciutat sense poder respirar, sense poder moure't i tal. Llavors és evident que com a ciutadans això s'ha de... Bueno, gent que té també problemes més mentals o... Bueno, vull dir... Jo veig que sí, que aquí s'ha de fer alguna cosa, evidentment. Vull dir...
0: I davant d'aquesta opacitat informativa, no?, que apuntava l'Hèctor, no hi ha dades, no es transmeten les dades, com es prenen les decisions?
4: Algú deu tenir alguna dada, no?, per prendre decisions. Jo... És que és molt complicat, eh? No estic d'acord amb el posicionament de l'alcalde, que sempre és Sant Cugat cèntric, i em sap greu, hi ha una visió sistèmica, jo he pogut vindre a viure a Sant Cugat gràcies al porc, perquè em va permetre estudiar i em va permetre vindre aquí a Barcelona. Jo respecto molt el negoci per si, també hi ha l'informe Fènix, o sigui, una cosa és quan ens excedim, uh-huh, i l'impacte que té, i és veritat que el sector porcí i càrnic és un sector que s'ha de redimensionar. Jo crec que tothom ha d'actuar amb responsabilitat, però si tothom ha d'actuar amb responsabilitat, tothom ha de ser transparent i no podem estar jugant a amagar i jugant amb... És veritat, jo visc de Collserola, jo necessito Collserola, jo sóc una persona que 5 dies a la setmana m'escapava a la muntanya d'alguna manera.
0: Clar.
4: I més saludable, i m'ajuda a estar tranquil, uh-huh, fer esport per la muntanya. Hi ha moltíssima gent. Com més activitat urbana i d'oficines tenim, més necessitat tenim d'aquest tipus d'espais per compensar. I no en podem disposar, o hem d'agafar el cotxe i marxar a Sant Llorenç o marxar al Montseny. No em sembla raonable, tampoc. Necessitem saber què està fent el Departament d'Agricultura, què estan fent els agents rurals, quines són les expectatives i almenys tenir un horitzó.
0: Possiblement és el que no arriba, no?, aquest horitzó, i això és el que ha fet que arribi aquest afartament de bona part de la població, de carai, semblava que començava per una setmana, es va allargant, tothom, jo crec, és corresponsable, la majoria de la ciutadania és corresponsable i entén que hi ha unes limitacions, però quan aquestes limitacions no arriben, no hi ha un horitzó, no hi ha informació i no saps quan s'acaba, arriba aquest afartament. Tant és així que Sant Cugat s'ha impulsat una campanya de Change.org per reclamar la reobertura dels accessos al parc de Collserola. Entre altres coses, defensa que la muntanya és un espai essencial pel benestar físic i també pel benestar mental de la població, i reclama no que s'abolessin, sinó que es flexibilitzin les restriccions anuals. Enteneu que hagi arribat a aquest punt?
5: Però jo aquí estic d'acord amb l'Héctor. Si no tenim informació no podem flexibilitzar res, perquè si la situació és tan greu que hem d'estar tancats, si obrim part de la porta, el problema seguirà existint. No podem prendre cap mena de decisió perquè ens han negat la informació. Aquest és el punt clau. Ja que vas presentar com a veí de Mirassol, que sóc amb molt de gust, per Mirassol a la nit us convido a veure Senglars. I el dematí següent caminem pel passeig de Pompeu Fabra. I ningú podria dir fa que renti les sabates i no hi pugui anar a qualsevol lloc. Per tant, aquí hi ha una sèrie d'incongruències brutals.
4: Perquè tenen accés a la zona urbana.
5: Exacte. Per tant, deixem-nos de Montsergues. I ja que vol, ja que podríem dir un departament de la Generalitat ha pres la, que és el capdavanter amb el control d'aquesta PPA, jo vull recordar que hi ha el Departament de Sanitat i que l'OMS l'any 47 descriu, podríem dir, el seva declaració programàtica descriu com salut no l'absència de malalties, que també, sinó el benestar públic i social. Això és claríssim que tenim un problema de salut aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona. I per tant no entenc que podríem dir tot quedi limitat al problema que es pot generar en un sector. Perquè, a més, si es genera un problema, com m'ha dit ell, si no sabem quin problema hi ha, no podrem resoldre.
4: Aquí d'una banda diria que el Departament d'Agricultura es va confiar, pensant que estava tot localitzat allà a vora Bellaterra.
5: Sí, també ho penso.
4: Es va confiar absolutament i els va saltar la primera de canvi. Probablement ho tenien allà, però no van ser prou contundents i els va saltar la primera de canvi. I ara és difícil explicar-se i ara no se la volen jugar. Però... anant una mica més enllà del que diu el Robert, quan parlo de responsabilitat, clar, sí, hi ha un sector sobredimensionat que té una potència brutal, que exporta una grandíssima part de la producció, i és un sector que dona riquesa a totes les comarques que no tenen turisme, que no tenen indústria, o que no és indústria càrnica, que no tenen serveis,
5: que no tenen prou aigua.
4: Sí, sí. Que no tenen prou aigua. I aquesta és una altra discussió, si l'aigua hauria de ser pels animals o pels humans o pel conreu. El que posa de manifest amb això, i una altra vegada posem l'èmfasi en l'agricultura, però no només, és la falta d'una política integral per a tot el territori de Catalunya. Hi ha una visió compartimentalitzada del que és Catalunya, al camp farem polítiques rurals, a la ciutat farem polítiques d'habitatge, però tot és integral. I si no fem aquest abordatge integral, no trobarem solucions. Ara, si ara posem l'èmfasi en que 5 milions i mig o 6 milions de persones tenen risc mental perquè no poden disposar de collserola, començarem a victimitzar el sector càrnic i porcí, però és que no hi ha una alternativa de desenvolupament rural perquè no s'ha treballat durant 30 anys o 40, i s'ha de parlar de desenvolupament rural, i cada vegada que des de Barcelona es regule alguna cosa que afecte comarques, allà salten ampolles, perquè o hi fem l'abocador de Barcelona, o hi fem la central nuclear que porta l'energia a Barcelona, o...
5: un camp fotovoltaic, etc.
4: Exacte. Però amb ells no hi pensem, només hi pensem quan Barcelona necessita alguna cosa. Però no facilitem tampoc el desenvolupament i l'ancoratge de la gent en aquestes comarques. Uh-huh. Que és el que ha donat el porcí. Amb totes les pudors, amb tota la contaminació, sí, amb tot el subsidi encobert.
3: Jo no som tan expert com ells, però penso que anant més lluny, vull dir, tot el tema aquest de la indústria càrnica, vull dir, necessitem, el que és el que tu plantejaves, necessitem tanta indústria càrnica, vull dir, perquè és el que deia ell, s'està afavorint a un dels sectors, però tot l'altre queda a l'aire, no?, d'alguna manera. És que hi ha moltes preguntes, vull dir, és aquest el sistema, vull dir, això que s'està matant per Senglars, vull dir, Collserola és el seu hàbitat, no? Vull dir, no, el tema és per què s'ha arribat fins aquí, vull dir, perquè ara estem en una situació límit, però vull dir, hi ha moltes coses a plantejar, no? Vull dir, què, la solució és anar matant per Senglars? Vull dir, no ho sé, però tot està... tot va com una mica més lluny del, de la cosa concreta amb la que ens estem trobant ara en aquests moments com a, com a, un, com a un límit, no? Jo no ho sé, no sé, vosaltres sabeu més que, no. Més que jo.
5: No, és un joc d'opinió. Jo coincideixo que no hi ha una planificació de, del sector primari i s'ha almenys tingut durant molts anys i hem arribat a aquestes conseqüències i per salvar la població, és veritat, podríem dir, s'han tingut que fer servir determinades sistemes de producció que s'han sobrepassat. Ell ha parlat del porc, jo parlaré del vi. En aquests moments, si Déu Nostre Senyor tanqués totes les aixetes, la producció de vi que està prevista per la campanya 2025-2026 està guardada als cellers. Per tant, tenim uns excedents brutals, perquè no es fa, podria dir, una producció pensada amb un objectiu molt clar. I això, primer, mira, en tenim una mica, després en tenim... Hasta que hi haurà un catacroc i tornarem a tindre un problema com pot passar amb el porc. Per tant, hem d'anar molt en compte, podríem dir, amb la reivindicació, perquè si no sempre, podríem dir, ens ataquem a la baula més feble. I és un problema de país, és un problema de territori. Vull dir, si no ens hi posem, això que està passant ara anirà més i a més i a més. Estem escoltant que hi ha riscos de la febre porcina que pot anar arreu, estem parlant de problemes que pot haver amb la grip aviar, i tot això ho escoltem d'una manera com anecdòtica, com si passés no se sap on. Està passant aquí. I si això passa, els problemes seran molt grans, més enllà de la pròpia salut de les persones. Serà una salut, un problema de salut de país. I jo penso que és un bon experiment per començar a fer coses. Si 6 milions de persones afectades no es decideixen a queixar-se, en el bon sentit, i a reivindicar, podrien dir, un altre model, sincerament, un poblet de 500 persones amb 3 granges de porc, ho ve difícil, com és difícil un celler que agafa 25 persones de feina.
0: Has tret un tema també que és la securització, no? Que últimament ens trobem, potser la Covid va ser un dels grans exponents de privar de certs drets i llibertats això, a la ciutadania.
4: Això va ser la gran prova de social de foc, no? I va obrir un meló que ja no es tancarà. I l'és alert, el mític és alert, és la conseqüència més immediata i la seqüela permanent, sí, no? Sí.
0: Estem securitzant la població, estem convertint aquests problemes socials o sanitaris en qüestions de seguretat i per això fem aquestes retallades de moviment, de drets i d'alguna manera la ciutadania ho acceptem, és el que està passant també amb l'aquesta
4: qüestió. A veure, una de les funcions de qualsevol governant, qualsevol estructura de govern, una de les funcions que té és garantir la seguretat dels ciutadans. Ara bé, el risc zero no existeix. Quan tu estàs assegurant per una banda, segur que se t'escapa alguna cosa per una altra, perquè no pots tenir el focus posat a tot arreu, i per tant la inseguretat et vindrà d'una altra banda. Et vindrà, tu estàs enfocant els porcs i et vindrà la grip aviar. O et vindrà un antivirus. O et vindrà... que no serà un antivirus, o serà la propera sequera que portarà vés a saber què, i, o un incendi brutal, potser ens ho arreglarà un incendi brutal a Collserola aquest estiu i acabarem amb els porcs senglars.
5: És un tema que traurem. No hi ha pla de contingència. Si ve un incendi, que no el volem cap de la taula,
4: no,
5: podran entrar els bombers i podran entrar els agents, podrien dir que no són bombers, els voluntaris, perquè estarà la trepitjaran territori. I allò generarà una mobilitat de totes les bèsties cap a fora increïble. Està previst tot això? Suposo que sí, m'agradaria creure que sí, però per què no ho expliquen?
0: Ja s'estan parlant dels incendis de fora de capacitat d'extinció humana, que és el que s'ha presentat aquest any des de la Generalitat de la mà dels bombers, per començar també a conscienciar, suposo, la ciutadania d'aquests nous escenaris.
3: Bueno, heu parlat molt de territori referit a Catalunya, però jo penso que hi ha també un tema global, és què passa quan la natura i la civilització, o sigui, aquestes zones frontereres, el conflicte, no?, entre el que és natura, o sigui, el parc natural, i entre l'ésser humà, no? I llavors, bueno, moltes de les pandèmies, totes aquestes coses que estan passant, ve del xoc entre aquests dos mons, no?, d'alguna manera, no creieu?
4: Aquest és un meló molt interessant. Perquè al cap i al fi el que estàs posant sobre la taula és la incapacitat de l'ésser humà d'entendre que és natura, i és aquesta voluntat de l'ésser humà de ser Déu, i ara siguem filosòfics, no? Jo jo humà estic per sobre de tot el sistema planeta, que és el que em dona vida en realitat. Llavors ens pensem que podem anar a Mart, que podem anar a Júpiter, que, i no necessitarem la Terra, però la Terra és el que ens dona sentit, perquè som Terra. I no podem ser si no estem a la Terra els humans. Som part d'això. I llavors, aquesta incapacitat d'acceptar la nostra pròpia naturalesa fa que estiguem en conflicte permanent amb la naturalesa.
3: I a més a més, el que fem és matar el porc senglar, no? D'alguna manera, bueno, doncs l'exterminem. No hi ha, bueno, desapareix l'harmonia. Bueno, i la globalització en realitat és això, que tot està barrejat, no? Que abans les grans pandèmies tal eren amb unes tribus determinades, amb uns llocs determinats, i ara tenim espècies invasores, tenim, bueno, tot va d'un lloc a l'altre, no?
4: Perquè ens foguen per tot arreu.
5: Van haver-hi molts treballs al segle passat, podrien dir els ecòlegs als Estats Units, sobretot a l'Odum, per mi és una persona a la que tinc molta referència, que va publicar una obra molt especial que és Energia i Societat. I troba un vincle. Bueno, troba un vincle. No, aviam. Genera, explica el vincle que l'energia porta a totes les baules de la societat. Barreja inclús les polítiques i les religions. Tot això generen bucles d'energia que fan que les coses vagin en un sentit o en un altre. Per tant, la informació de que formem part de la natura, que aquesta dicotomia estranya, jo sóc un home i l'altre és natura, no és certa, vull dir, i les pandèmies i les realitats i les ganes de cada dia em demostren que podrien dir sóc una part d'aquesta natura. Però per mi hi ha un problema que hem escollit com a espècie un sistema, que és el sistema, ho sento, el sistema socioeconòmic que ens domina, i aquest sistema requereix créixer contínuament. I el que es quedi pel camí, doncs ho sento, altre podrien dir tirarà endavant. I mentre això sigui així, mentre Collserola quedin quatre pins per poder fer carbó d'alzina, ho sento, els meus nets segurament ho veuran d'una manera molt diferent, perquè la gràcia és el negoci. Bueno, la gràcia és el sistema. Per tant, aquesta conversa, ja sé que porto l'aigua al meu molí, però aprofitaré una frase que es diu quan estàvem començant, o sigui, aquesta conversa per mi importa l'esperança, i l'esperança és aconseguir algun canvi d'algú. Si seguim com fins ara, matarem els senglars i llavors resultarà que els conills els hi passa no sé què.
4: Ja passa,
5: amb els famílies. Llavors fotarem els linces que els traurem de no sé... I això s'ha de parar. Això s'ha de parar pel sentit comú.
4: Hi ha un problema de superpoblació, o sigui, els humans ho desequilibrem tot.
5: Totalment.
4: Hi ha un problema de sobrepoblació de conills, hi ha un problema de sobrepoblació de senglars, i perquè tot està orientat al sistema productiu. I llavors, tot el que no encaixa dins d'aquest sistema productiu ho oblidem. I llavors, aquestes altres coses, els conills, els senglars, viuen a costelles del nostre sistema productiu i augmenten la població, i nosaltres continuem sense controlar-ho fins que són un problema. I en el fons el problema potser són els humans, no? O la sobrepoblació.
0: De fet, a Collserola la sobrepoblació de senglars és que no es tracta només de senglars, sinó que són híbrids, de quan es van deixar anar porcs vietnamites que tenia la gent a casa seva, i per tant la cria d'un senglar, que és d'un a tres garrins, per entendre'ns, passa a multiplicar-se a set. Per tant, tenint en compte que Collserola està envoltat de trama urbana, tenim els senglars allà que no poden sortir per enlloc i es van multiplicant. A tot plegat, ho dèiem al principi, no? Hi ha l'actitud, l'Hèctor deia, jo no estic massa d'acord amb aquesta actitud de l'alcalde, una mica santcugatocentrista, per entendre'ns de qui necessitem sortir. I a mi em ve al cap també un debat que vam tenir en aquesta taula quan parlàvem de l'annexió de Bellaterra, i es parlava d'aquestes lleialtats o no lleialtats entre alcaldes, entre administracions, no? No sé si us crida l'atenció que es faci d'aquesta manera pública, que la ciutadania faci un change.org o una veïna de la ciutat faci un change.org per demanar flexibilitzar les restriccions. Potser és una cosa, però que des de les administracions hi hagi aquesta imatge potser de poca coordinació. No sé si, evidentment, és un gest polític de cara a la ciutadania, però no sé si creieu que s'hauria de vehicular d'una altra manera, o fa entès que no hi ha comunicació entre administracions, també.
4: A veure, l'alcalde deu ser l'únic juntaire de la zona, no? I tots els altres se deuen a lleialtat socialista. Clar, té sentit que sigui el que aixequi la veu d'entre tots els afectats, però que aixequi la veu Sant Cugat, que socioeconòmicament és una ciutat privilegiada per un tema que afecta molt més com més...
3: El com... territori, que deia, no?
4: I també a les classes socials més com més avall, com més avall estem a la piràmide, més ens pot afectar això, perquè menys oportunitats tenim de sortir fora, etc, etc. Bé, quan segueix a Sant Cugat, a mi, que tinc aquest esperit dual, se'm fica el pagès amb alerta. Se'm fica, me surt del pagès i dius, hosti, pijos. Uh-huh. I llavors, sí que té raó, també, de reivindicar l'alcalde. Però hem de vigilar des d'on ho fem. No hem de fer des de l'òptica de la ciutat privilegiada, sinó que ho hem de fer des de l'òptica de... Home, som 5 milions i mig o som 6 milions de l'àrea metropolitana, aquest és el pulmó verd i quines implicacions té això? No és change.org. És molt més que això. Uh-huh.
3: Bueno, són aquest tipus de declaracions que sempre van a cop de tuit, no? A cop de fotografia, de... Bueno, vull dir, és aquesta cosa banal, no?, de la política, que no entra profundament en els temes i el que comentava ell, no?, a globalitzar... Bueno, també el tema dels partits, no? Sí. I el tema de partits, això és... Bueno... Ja sabem, no?, quin és aquest tema d'uns partits i els altres partits i tot això, sí.
4: Què hauria passat si no hi hagués hagut Rassal Crau?
0: Això és l'altre factor, no?, que potser ha servit de revulsiu total, que s'ha començat a fer aquest rodatge a l'antic camp, sí, de Can Sant Joan, una part de Rubí, una part de Sant Cugat.
5: A més en un territori mixt.
0: En un territori híbrid, propietat de l'Incasol.
5: Que reivindica per fer determinades coses, sí.
0: Que s'havia demanat per fer aquest corredor a aquest parc interurbà, que posteriorment, unilateralment, Sant Cugat va dir de fer habitatge. A Rubí no li va agradar massa la idea, tenint en compte que està molt pròxim al nucli urbà de la ciutat i possiblement els serveis que haguessin requerit el veïnat serien d'allà. I ens trobem que Incasol dona permís per fer aquest rodatge en un espai on les persones no hi podem anar a passejar, segons Incasol i el Departament d'Agricultura, amb una sèrie de requisits, que és fer un tancat perimetral, amb una desinfecció de persones, vehicles que entrin i surtin d'aquest rodatge, i la realitat és que tu passes per allà, hi ha una porta oberta, campi qui pugui, i allà no s'ha seguit cap tipus de restricció. Això ha fet emprenyar més la gent?
5: Aviam.
3: Ha visibilitzat, no?, d'alguna manera, el problema, l'ha fet molt clar, no? Bueno, a més, ara potser li donaran el permís o no, però allò ja està ple com de cabanyetes, no?
0: La 13 està en marxa. La 13 està en marxa.
5: Per mi hi ha una sèrie de coses que hem anat xerrant ara. Una, ja no vull parlar de l'alcalde, perquè si no sempre em diu de que em posiciono en contra d'ell. Mentira, mentira absolutament. Bueno, perdó, no és cert. Val? Jo em posiciono en contra dels personalismes. Sempre he pensat en el parlamentarisme. I en tal cas, si això és una postura que ha fet l'Ajuntament, tindria un altre valor que si podrien dir una sola persona que pren una decisió de fer publicar alguna cosa. Perquè a més ho ha dit molt bé. Vull dir, és un sol municipi dels 17 municipis que envolten l'àrea, el parc de Collserola, i podrien dir a més el més privilegiat. Primera cosa. Si se sent tan vinculat l'Ajuntament, ja no parlo de l'alcalde, en el parc, hi ha polítiques a fer que s'han dit en aquesta taula. No hi ha un plan agrari realment per poder fer aquesta capa, limítrofe entre el que seria natura i tal, no s'està cuidant més. O sigui, és un 2% de la superfície. Per tant, podríem començar també a generar algun tipus de coses. Un altre punt. Que els particulars es moguin, a mi em genera una preocupació molt gran. Perquè penso que el nostre sistema polític tindria que ser suficient com per poder canalitzar les mentalitats, les ànsies, les il·lusions de les persones. Quan algú fa una proposta lícita, totalment lícita, però a nivell personal, per mi tururut violes

0: mit entre el parc. I... Per tant, tot això, de veritat, ho sento. No vull ser negacionista de cap de les coses que ens han obligat a estar tancats, però cada vegada tinc més dubtes de tot.
1: Falta informació.
0: Totalment. Has començat tu i l'has enfilat totalment.
2: Aquí rau el quid de la qüestió. Si la ciutadania tingués tota aquesta informació, s'expliquessin aquestes mesures, el per què cal prolongar aquestes mesures en el temps d'aquesta manera, quin impacte tindria, impacte econòmic, impacte social, la gent podria entendre les coses d'una altra manera. No sé si hi ha d'alguna manera una infantilització de la població no explicant el què.
1: La bona qualitat de la informació és la base de la confiança.
0: Cert.
1: I de la democràcia. I connectant amb el que diu el Robert, quan les reivindicacions van a través de la plataforma Change.org o de les xarxes socials, és que estan fallant els vehicles democràtics d'articulació social, no? I que la política no està escoltant a la població. Llavors, tens l'altre tema que tenies a punt per avui, que és extrema dreta, i que ja no tindrem temps de parlar.
2: Té certa relació, sobretot amb qüestions d'informació o desinformació, que ens donarà per una altra tertúlia, la deixarem per més endavant, i vés a saber si la pesta porcina doncs també seguirà. Veurem si aquestes peticions de l'alcalde i a nivell ciutadà serveixen per alguna cosa, si es flexibilitzen o no aquestes mesures, i si arriba o no també aquesta informació que a dia d'avui doncs no en disposem. Escolteu-me, moltes gràcies per venir a tertúlia, que passeu una bona setmana. No sé si us agrada llegir.
3: Sí.
2: Us agrada fer-ho sols o en companyia?
1: Sols.
3: Sí. A mi també.
0: Sí,
2: Llegir.
1: És un acte íntim, no?
3: Sí.
2: Doncs veurem, perquè hi ha una nova iniciativa que arriba aquest cap de setmana a la ciutat, és Llegim entre capitells, on es convida la ciutadania a anar al claustre del monestir per fer una lectura en silenci, però acompanyada. Són unes iniciatives que tenen un nom en anglès, Silent Reading o alguna cosa així, us ho diré més endavant, que estan en auge a Catalunya i també als països de l'entorn. Escolta, llegiu en companyia, sols, com sigui, però gaudim de la lectura. Veurem ara quina és aquesta proposta que arriba aquest dissabte aquí a la ciutat. Gràcies.
0: A vosaltres. Molt bon dia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions del pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
3: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
2: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
3: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar, bueno, ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ha de pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmetem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
2: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa.

0: o els prejutgem massa?
1: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic, és a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diuen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament primer que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en què vivim, tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiquetes, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats d'origen, possibilitats familiars, infàncies d'una manera o d'una altra, i que això requereix que pensem en sèrio, com a mínim com compensar els desastres que generen, i per això noves oportunitats vol dir, almenys d'una altra manera, a veure si aquest noi o aquesta noia pot imaginar-se, pot compensar, pot recuperar les ganes d'aprendre. Però a més hauríem de pensar com no generar-les, eh? O sigui, aquesta societat que classifica, segrega, margina, òbviament genera la idea de l'aspecte més dur de jo no puc ser un subjecte estimat i no podré estimar, fins al subjecte que arriba a la conclusió no serveixo per estudiar, no val la pena que ho intenti.
0: Que, de fet, aquestes etiquetes que deia que acostumem a penjar condicionen moltíssim, no? Siguin més o menys certes.
1: Per això el títol. O sigui, la primera sensació que tenen els nois i noies quan arriben a una escola d'aquesta és similar al llindar, la primera sensació és, va, importo algú. I la segona sensació, d'entrada, no m'etiqueten, d'entrada, deixen expressar-me, valorar. I, a més, tenim una dosis de paciència suficient com per no entrar en el debat en el que arriben molts d'ells, especialment els nois, també les noies. Ja m'han expulsat de tot arreu, aquí tampoc m'aguantareu gaire temps. Llavors reben la resposta de dir, no, mentre no facis alguna cosa impossible, nosaltres continuarem intentant que tu pots trobar un lloc en aquest lloc, en aquesta situació, en aquesta escola.
0: Mm-hmm. Què vol dir, Jaume, acompanyar educativament? Com s'ha de fer això?
1: Acompanyar és una paraula que en realitat ve del llatí, que és compartir el pan, en llatí es diu companis. Acompanyar vol dir caminar al costat d'e, i no pretendre teledirigir la vida d'un altre, sinó caminar al costat disponible per quan necessita ajuda, quan necessita suport, quan necessita el pa, posant-li un límit per dir no, aquí no podem tirar, ni jo no deixo de tirar per aquí, per aquest camí, perquè va a l'abisme, i alhora quan es nota cansat val una empenta i descobrir, mira, encara hi ha un horitzó, encara surt el sol, però acompanyar és això, està disponible un temps, en el cas dels adolescents, si més no, 4, 5, 6 primaveres, aguantant, perquè finalment acabi trobant una certa serenor a la seva vida i acabi trobant la idea de que hi ha una fita, un horitzó que val la pena tenir.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ens estem centrant molt en els joves, en l'alumnat com a tal, però com podem cuidar el professorat?
1: De fet, una part d'aquest malestar educatiu és el malestar docent. Perdó, dies enrere sortia l'anèxim informe Talis, després de PISA acaba sortint informe sobre el professorat, fet també per l'OCDE, bueno, que té les seves idees, els seus elements, però aquest informe recordava que pel professorat, especialment a Catalunya, la part més complexa és com gestionar la diversitat. Ho dic d'una altra manera, com dedicar-se a ensenyar educant o educar ensenyant a personatges que no estan previstos en el currículum, en el que una aula és un conjunt de mosaics de diversitat, i aquest malestar d'un professorat que per una banda ha patit les retallades, ha patit la pandèmia, però després pateix la vivència i què dimonis espera de mi la societat. La part del professorat que vol, d'alguna manera, fer bé dignament la seva professió, hi ha alguna part, malauradament, com totes les professions que no, però la part que vol dignificar la seva professió té la sensació que no entenent la seva vivència, entre les quals una part del malestar, no podem oblidar, una part del malestar és no poder arribar a donar aquests nois i noies allò que comprova que necessitarien, però que en l'esquema en el que està no és possible fer-ho, que comprova que li acabaran avaluant si aprenen el sistema d'equacions, però no l'acabaran valorant si aquest noi o noia ha comprovat que la vida l'explotarà una mica menys si sap matemàtiques i sap calcular.
0: Que precisament ara que parla d'aquest informe Talis, no, que avalua una mica això, aquest benestar o no dels docents, alguns em deien l'altre dia que hi ha un cert desencant en l'ambient, no, del professorat, de la sensació de no arribar a tot o de destinar massa hores a planificar, a programar, però no a poder aplicar certes metodologies o poder tirar endavant, com això que deia vostè, no? De potser no poder destinar prou temps a acompanyar realment, que és el que estàvem posant abans l'accent.
1: Ja dic, en el professorat hi ha gent meravellosa que treballa molt bé i hi ha persones que objectivament no haurien d'estar en aquesta professió, i es veu molt quan alguns d'aquests professors enfadats firmen articles i companyia, sempre posen una altra professió, escriptor, músic i professor, mentre que els bons d'alguna manera accepten jo sóc un profe, un mestre, una persona que intenta construir un context en el qual l'alumne senti que val la pena saber, val la pena descobrir què és el que no sap. Com hauríem de fer? Primer s'haurien d'aclarir què dimonis esperen de l'escola, i aquí tornen a totes les discussions sobre des de la comprensió lectora fins a la competència matemàtica, que estan de moda aquests dies. Què esperem? En segon lloc, si veritablement acceptem que l'escola és un lloc que mitjançant el saber volem que siguin persones, però volem que siguin persones que aprenguin a conviure i que tinguin alguna idea de la societat. Aquest professorat també necessita sortir del gran desconcert de com s'ensenya en el món del ChatGPT, és a dir, com s'ensenya en aquest univers en el que la clau ja no és la transmissió del coneixement, sinó l'estimulació per tenir ganes de buscar i saber com buscar el coneixement i com integrar en la vida aquest coneixement quan ha arribat amb una intel·ligència que li donarà les solucions i que probablement ja les acceptarà sense haver de discutir més, sense haver pensat més. O sigui, com veritablement demanem i ajudem aquest projecte perquè trobi, com sempre ha fet, lluitar per descobrir la didàctica, la metodologia, les formes d'ocupar-se d'això. I dintre d'això, com ajudem a que el projecte sigui una persona que no està conforme en el món en el qual està i que ajuda l'alumne a descobrir que el món en el qual viu pot ser diferent, que pot imaginar-lo diferent i, per tant, que sigui el que ha estat sempre un bon educador, una persona inconformista amb el món injust en el qual viu en el seu alumnat, i que diguin el que diguin els de Vox i companyia, la seva funció és ajudar-lo a descobrir que pot imaginar un món diferent.
0: Sempre és un plaer tenir una excusa per compartir uns minuts amb Jaume Funes i reflexionar sobre el sistema educatiu, sobre les oportunitats, sobre el fet d'acompanyar els joves o sobre el professorat, com hem fet també al final d'aquesta conversa. L'excusa d'avui, Jaume, ha estat Mirades que construeixen esperança, aquest llibre emmarcat en el 20è aniversari del Llindar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat.
1: Un plaer, fins a propera.
2: Ràdio Sant Cugat.

Una curiositat molt interessant és que Saturn podria flotar sobre l'aigua, almenys en teoria. El planeta Saturn és el segon més gran del sistema solar, però té una característica sorprenent. La seva densitat mitjana és menor que la de l'aigua. La densitat de Saturn és d'uns 0,69 grams per centímetre cúbic, mentre que la de l'aigua és d'aproximadament 1 gram per centímetre cúbic. En física, això vol dir que si existís un oceà prou gran, Saturn podria surar-hi, igual que ho fa una pilota en una piscina. Això passa perquè Saturn està format principalment per gasos molt lleugers, sobretot hidrogen i heli. No té una superfície sòlida com la Terra, sinó una enorme atmosfera que es va tornant cada vegada més densa cap a l'interior del planeta. Evidentment, aquesta situació és només teòrica, ja que no existeix cap oceà prou gran per contenir un planeta sencer. Però aquesta curiositat ajuda a entendre millor com funcionen conceptes físics com la densitat i la flotabilitat. Tot plegat mostra que, malgrat la seva mida colossal i els seus famosos anells, Saturn és en realitat un planeta sorprenentment lleuger si el comparem amb molts altres cossos del sistema solar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'estigmatisme, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
4: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 26 de maig i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu, però de moment avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Ho analitzarem amb Natàlia Cantó, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'efecte del cas Zapatero en la política espanyola i la reclamació que el part a casa ho cobreixi la sanitat pública. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Mansuet Camps, històric jugador de bàsquet. Continuarem amb salut per parlar de l'osteosarcoma i l'associació Dina 35 amb la ginecòloga Ivana Jordà. I acabarem amb cultura per rebre a Castellà del Vallès Sergi Ramis, cantant de Montpolis, grup tributa de Polis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
1: Bona tarda. La taula del tercer sector de Terrassa ha llançat una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. La campanya inclou el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències del discurs d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya, i per això la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. A més, també es posa en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difon i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia, Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Hospital de Sabadell vol que l'antiga caserna de la Guàrdia Civil també pugui servir per acollir un CUAP d'urgències, un equipament que estaria gestionat per l'atenció primària i que tindria un funcionament similar al de l'actual Sant Fèlix. Per la directora general de la Corporació Sanitària per Taulí, Gemma Craywinkel, aquest espai hauria de permetre abordar un perfil molt concret d'urgències que arriben a l'Hospital de Sabadell.
3: Nosaltres, en el nostre servei d'urgències, que és molt, està molt pressionat, val? Un 40-50% de les urgències són del que se'n diuen nivells 4 i 5, que són els nivells que es considera que podrien ser atesos amb un CUAP.
2: Tot i això, aquest projecte no afecta en cap cas el projecte d'instal·lar les consultes externes de l'hospital a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, de manera que es puguin separar la part ambulatòria, que aplegaria unes 4.000 persones diàries, i l'hospitalària.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Supercopa ACB 2026 es jugarà del 19 al 20 de setembre a Badalona. Per primera vegada en la seva història, Badalona i el seu Palau Olímpic acolliran aquesta competició. No ho havia fet mai, ni des del 2004, quan es va passar a organitzar sota el paraigües de l'ACB, ni anteriorment, quan depenia de la Federació Espanyola de Bàsquet i es va començar a celebrar des de 1984. Precisament en aquesta anterior denominació, el Joventut la va guanyar en dues ocasions, l'any 85 i l'any 86, les dues contra el Madrid, i el 87 en va ser subcampió davant el Barça. L'edició de la Supercopa 2026 se celebrarà del 19 al 20 de setembre a Badalona i comptarà amb la penya com a anfitriona, amb el València Bàsquet com a actual campió de la competició, el Baskonia, actual campió de la Copa del Rei, i el que quedi campió de la Lliga ACB d'enguany. Per l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta és una aposta important del govern amb un gran retorn a nivell esportiu, però també per la projecció de la ciutat.
5: Començar la temporada a la penya, doncs, amb un gran torneig, amb moltes possibilitats de poder guanyar-lo, perquè evidentment el celebrar-lo a casa és un avantatge. Situar Badalona com una ciutat referent a l'organització de grans esdeveniments, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit internacional relacionats amb el bàsquet. I tercer, doncs, permetre que les aficions d'aquests equips passin un cap de setmana a la nostra ciutat, la coneguin.
4: Badalona se situa de nou com a capital del bàsquet, com ja va fer aquest mes de maig, acollint la final a 4 de Lliga de Campions, amb la gran diferència que el Joventut hi té la seva presència assegurada.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara des del Prat de Llobregat. Ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció d'un estudi informatiu per la quadruplicació de les vies entre Castelldefels i el Prat, així com també un estudi d'alternatives per incrementar la capacitat entre el Prat i l'estació de Sants a Barcelona. Tot plegat amb un pressupost d'1,2 milions d'euros. L'empresa adjudicatària del contracte, Seitec Sau, té ara un termini de 2 anys i mig per dur a terme els serveis d'anàlisi necessaris. Aquest anunci arriba després que el propi govern espanyol assenyalés el passat mes de març que endarreria aquesta proposta inclosa a Pla Rodalies més enllà del 2030. Des de l'Ajuntament del Prat, el passat mes d'abril, de fet, el ple va aprovar una moció d'Esquerra amb l'única abstenció del PSC per revertir la decisió.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Música i cultura popular van protagonitzar l'edició d'aquest any del Correllengua, en què l'escriptora Natàlia Cerezo va ser l'encarregada de llegir el manifest centrat en la figura de Josep Maria Espinàs. El manifest del Correllengua d'aquest any va acabar amb un to reivindicatiu. Va ser el punt culminant a una tarda i un vespre carregats de cultura popular i d'estima pel català al voltant de la plaça Major i la plaça del Mirador. La figura de l'escriptor va protagonitzar el manifest d'aquest any escrit pel periodista Antoni Bassas, que recollia unes paraules finals ben emotives. Que el seu exemple ens serveixi per recordar que viure en català no és cap anacronisme, sinó el nostre privilegi més gran. I és que la preocupació per l'ús de la llengua del país és més que evident, perquè segons les darreres dades és la llengua habitual només del 33% dels ciutadans de Catalunya, mentre que el castellà s'imposa en els àmbits social i laboral. Per tant, una vegada més, el Correllengua va demostrar que és una activitat imprescindible. Organitzada per Cal Castellà, a banda de l'encesa principal de la flama i de la lectura del manifest, es va poder gaudir de les actuacions de Jaume Ibars, dels Gegants i del Ball de Gitanes i dels grups Terrassa Glossa i No Vindrà d'un Pam.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
8: La Ruth Erguido estava cansada d'experiències poc interessants en una de les aplicacions de cites més famoses del mercat. El David Mateo era separat i feia dues dècades que coneixia gent per internet. El destí, però, els va juntar un dia d'ara fa 6 mesos al Teatre Neu de Barcelona, on s'organitzava el que es coneix popularment com a speed dating, és a dir, cada participant parla uns minuts amb una altra persona i després es canvia de parella de conversa. Van connectar ràpidament i tot fluïa amb molta naturalitat. Ara viuen a Sant Cugat i els hem trobat el primer esdeveniment que l'equip de citesràpides.cat ha muntat a la ciutat, en concret al Sant Cugat Hotel. Situem-nos al desembre de 2023. Han passat 3 anys de la pandèmia i en Pau i el Ricard Bartolí són germans i estan sopant tranquil·lament amb un amic. Mentre van d'un tema a un altre, apareix un comentari que ho canviarà tot. Ostres, costa molt conèixer gent. Així ho recorda en Pau, un dels impulsors de cites ràpides i mestre de cerimònies d'aquestes vetllades. D'aquesta manera, mig seriosament, mig de broma, es van engrescar i van muntar el primer cites al bar d'un altre amic, al Maresme. Era un dia complicat perquè plovia molt. Contra tot pronòstic, es van presentar prop d'una 20ena de persones i l'experiència va funcionar molt bé.
9: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Alguns estudis revelen que creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Davant d'aquesta afirmació, ens hem interessat pel tema i hem consultat a la Natàlia Cantó, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. Amb ella ha parlat el company Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem amb la Natàlia Cantó Milà, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya i també experta en Sociologia i investigadora del Grup Globals. Què tal, com estàs, Natàlia?
2: Hola, molt bé, i vosaltres?
1: Doncs aquí estem, aviam si ens, doncs, bueno, ens il·lustres sobre aquest tema que volem parlar, no? Aquests treballadors que sembla que no volen ascendir, no? Que creix aquest desinterès per assumir una responsabilitat més alta a la feina, no? Hi ha un informe de recent d'Infojobs que diu això, no? Que més de la meitat de treballadors espanyols, un 57%, no aspiren a ascendir professionalment, i també un altre informe del 2025, el Talent Trends, de Michael Page, conclou que el 55% dels treballadors rebutjarien un ascens si aquest afectés el seu benestar. Què en podem extreure una mica, o què podríem dir una mica sobre aquests dos estudis que és el que et consideres que hauríem de destacar?
2: Doncs és una pregunta molt interessant, perquè aquests estudis enfoquen únicament sobre el que contesten les persones a aquestes preguntes concretes a dia d'avui, però el que no posen sobre la taula és el context social més general en el qual aquestes decisions tenen un sentit o tenen un altre. És a dir, obvien, per exemple, que les persones avui en dia tenen molt poques possibilitats de començar d'aprenents a una feina i jubilar-se en aquesta feina després d'haver fet una trajectòria, si tot va bé, ascendent, de progressió i d'augment de responsabilitats i també augment de salari. Això és el model des del qual moltes vegades se'ns parla del desig d'ascendir. Sempre se'ns diu ascendir quan tens una idea d'una trajectòria laboral més o menys constant, més o menys estable i més o menys dins d'una mateixa institució. Clar, quan deixes la pregunta sobre l'ascensió en la teva feina, però treus el context en el qual aquest tipus de trajectòries laborals ara gairebé són més estranyes que no pas norma, sembla que les persones tinguin un desinterès en assumir responsabilitats, etcètera, etcètera, quan el que potser t'estan transmetent aquestes persones és que no veuen una correlació entre aquest augment de responsabilitats i una trajectòria laboral més afiançada. És a dir, tu pots haver assumit més i més i més i després igualment acabar al carrer i haver-te de reinventar, i per una altra banda, que moltes vegades el que s'entén com un ascens ve amb una càrrega extra de responsabilitats, però també amb una càrrega extra de temps que no pot reclamar com extra laboral, encara que caigui fora de les teves hores. Perdoneu, perquè ara ens trobem en un entorn en el qual, a través de noves tecnologies de comunicació i noves pràctiques, tu pots estar rebent missatges de la feina a les 11 de la nit d'un divendres, quan abans agafar el telèfon i fer la trucada a aquella hora requeria una situació d'urgència molt diferent a les que ara s'entén com a urgència que facin que rebis un WhatsApp a les 11 de la nit un divendres o un missatge durant el diumenge, no? Aleshores, si s'entenen totes les variables, crec que la resposta de les persones agafa una altra dimensió.
1: És a dir, que potser estem en un moment que es prioritza altres coses que no siguin un sou més alt, que a vegades inclús no va lligat, no? Amb un ascens, no és que siguin unes diferències de sou molt d'allò, però sí que la gent prefereix potser el benestar, no? O no va per aquí la cosa.
2: Pot anar, en certa manera, per aquí, però jo insisteixo en que les condicions estructurals fa que les persones acabin prenent aquestes decisions. Uh-huh. És a dir, no és que ens interessi menys la feina, en general, em sembla, sinó que es vol lluitar per una feina amb unes condicions determinades. I moltes vegades els ascensos, això de que venen amb un augment de salari, pot ser cert en termes absoluts, però no acostuma a ser cert en termes relatius. És a dir, si mires l'augment d'hores que impliquen, acabes cobrant menys l'hora. I això és un factor que hi ha persones que tenen en compte, sobretot si saben que el fet d'acceptar aquesta reducció del sou per hora No, un augment absolut, però sí una reducció del sou per hora, no implica en absolut una seguretat o una estabilitat laboral. És a dir, et poden ascendir avui i igualment fer-te redundant demà. És a dir, no estem en un context de fidelització de la força de treball en el qual aquesta pèrdua, per dir-ho així, de salari per hora pogués valer la pena tenint en compte un projecte compartit, etcètera, etcètera. La gran majoria de les persones avui en dia estan en condicions laborals precaritzades. Si et mires totes les persones que estan entrant ara al mercat laboral o que hi porten poc temps, són persones que han de combinar feines precàries. Si tu els hi parles de cens, sembla que els hi estiguis fent una broma de mal gust. La majoria de persones menors de 35 anys no poden ni permetre's una vivenda pròpia. I tenen clar que amb les condicions que tenim ara no se la podran permetre, i amb el tipus de censos i de salaris que es donen avui en dia, aquesta vivenda cada vegada està més lluny en l'imaginari. Aleshores, treballar-ho amb imaginaris de trajectòries laborals ascendents amb el model que ja és totalment obsolet, sembla realment que hi hagin interferències en la comunicació i molt fortes.
1: En aquest sentit del que deia la Natàlia, clar, si aprofundim una mica més en l'estudi d'Infojocs, per exemple, d'aquest 57% de treballadors que no volen ascendir, el 19% declara que no desitja un ascens i un 38% que hi té poc interès. Però si anem a tema generacional, també diu que 6 de cada 10 joves menors de 35 anys sí que busquen progressar, però conforme l'edat va pujant, disminueix significativament, no? Això potser també és... No sé, no? Quan la gent es va fer més gran potser prioritza més un equilibri entre el que és la vida particular i el treball, no?
2: I també augmenten unes certes responsabilitats de cures d'altres persones i de les pròpies que el món laboral tendeix a no respectar. Mm-hmm. És a dir, si per exemple hem de tenir cura d'uns pares que s'han fet molt grans o hem de tenir cura d'uns fills que encara no són adults i tu has d'estar 24/7 responent missatges i gestionant petites coses que en realitat no s'hauria mort ningú si s'esperessin el dilluns al matí, no acaba de ser sostenible. Potser el missatge que ens estan arribant no és les persones no tenen un interès en una progressió laboral. Les persones potser estan perdent la fe en un sistema de treball en el qual les persones són realment tractades com un recurs i no com a persona.
1: Jo no sé, en aquest sentit, aquest sistema tradicional d'ascens vertical també està, no sé, està com perdent vigència, no? No sé si això també influeix.
2: Això és el primer que va perdre vigència. Uh-huh. El primer que va perdre vigència van ser aquestes trajectòries laborals estables i de continuïtat en una mateixa, entre cometes, casa, en una mateixa empresa, en una mateixa organització, en una mateixa institució. Això és el primer que va fallar. Mm-hmm. Sí. Que el mercat laboral s'ha volatilitzat moltíssim.
1: Mm-hmm. A més, es diu això, aquest... continuant amb dades, no? La majoria d'empleats, un 54%, prioritzen la realització en la seva tasca actual i el creixement orgànic sense necessitat de quotes de poder. Això també, diríem, aquest, no sé, aquest creixement professional, no sé si ja no està tan valorat com abans o potser la gent prioritza, com dèiem, altres coses.
2: Significa coses diferents. Uh-huh. I, per tant, té un pes diferent. Aquestes dades que traiem d'enquestes estan preguntades d'una manera que, com deia, obvien el context general més ampli. Si després aquestes dades es complementen amb unes entrevistes en profunditat amb un sector més o menys representatiu del que són aquests sectors amb els quals s'ha fet l'enquesta i les persones no només et diuen sí o no, estic interessat o no, sinó que aprofunditzen en els perquès i et comparteixen les seves reflexions, te n'adones que hi ha molt més enllà del titular un relat que mostra la reflexió de les persones a través de, per exemple, haver vist com accedir a determinats càrrecs de responsabilitat no ha comportat realment ni després tenir més poder adquisitiu i, evidentment, no tenir més possibilitats de poder-te ocupar de res més que no sigui allò. I que sempre, sota la idea de però si acceptes aquest càrrec ja s'entén que has d'estar disponible, ho acabes valorant i dius, però per què? Però això no vol dir que les persones en general no volguessin ascendir, sinó que potser les condicions en les quals estem modulant el nostre mercat laboral són unes condicions bastant draconianes amb les persones.
1: Mm-hmm. També, si mirem les xifres dels motius pels quals la gent voldria ascendir, el 70% dels empleats prioritzen l'augment salarial seguit del reconeixement, que seria el 34%. No? Clar, el que dèiem, no? Augmenta pot augmentar el sou, però sí que el cost de la vida no. I, vull dir que sí, el cost de la vida augmenta, però el sou més o menys pot ser una cosa que tampoc ho compensi, i per aquí deu anar també aquesta història, no?
2: I sobretot això, que l'augment de sou és, en termes absoluts, sí, potser puges 300-400 euros, però si després mires el cost de la teva hora, te n'adones que treballes moltes més hores extra de l'augment de sou que ve amb el càrrec de responsabilitat. Això també fa pensar a les persones.
1: Mm-hmm. Això també podríem dir que pel que fa als departaments de recursos potser haurien d'una mica d'intentar redissenyar aquests itineraris, no? Desvincular una mica l'èxit del lideratge jeràrquic, no?
2: Això ja ho decidiran ells, ja em dedico a analitzar el que contesten les persones.
1: Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que cada vegada, doncs, per poder cobrir les seves necessitats, té que agafar inclús més dobles feines, no? Això també...
2: Sí, això és el punt al qual em referia. Em sembla fins i tot una mica irònic que en un moment en el qual moltes persones han d'agafar dues feines per poder tirar endavant la seva família i poder començar-la, ens dediquem a parlar sobre quanta gent vol ascendir i per què no volen ascendir, com si ara de cop i volta les persones no tinguessin ganes de treballar més, quan en realitat les persones estan treballant moltíssim per intentar arribar a final de mes. Llavors, em sembla fins i tot una mica tendenciós interpretar-ho com les persones prioritzen el seu benestar, com si ara estiguéssim en un moment social en el qual la majoria de les persones, a partir de les 5 de la tarda, se'n van al gimnàs, quan en realitat la majoria de les persones estan intentant arribar a final de mes i tenir una vida digna.
1: Mm-hmm. I això té solució o no té solució?
2: Segurament és quelcom que podríem debatre conjuntament, però si té solució o no té solució, és una solució política i no sociològica. Per tant, aquí jo ja us ho deixo a vosaltres.
1: Mm-hmm. Però sí que
2: I em sumaré com a ciutadana.
1: Però sí que és cert que parlem de la precarització de la feina, però bueno, això també deu anar a sectors, no? Suposo que hi ha sectors on deu ser més fàcil o més amable, entre cometes, ascendir que no pas en altres, no?
2: Segurament sí, però hem de també mirar la distribució de gruix de persones en aquests sectors. Segurament en els sectors que és molt amable ascendir no són sectors numèricament significatius i, per tant, no alteren les enquestes que vosaltres heu fet o heu comentat.
1: Mm-hmm. Doncs Natàlia Cantomilà, que és professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya, que és experta en sociologia i investigadora del grup Globals, gràcies per tractar avui aquest creixent desinterès per assumir més responsabilitats a la feina, i ens ho ha explicat molt bé, i així li agraïm.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: quarts de 5 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, de moment, la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: I calorosa.
0: Sí.
1: De moment sufocada.
0: De moment ja tenim aquí la calor i segurament ens acompanyarà ja, no sé si pel que resta d'estiu.
1: No ens ho pinten gaire bé, no?
0: Què va?
1: Els meteoròlegs.
0: Què va. Rosa Díaz, administrativa, jubilada, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
0: Tu també venies acalorada,
2: no? Anna Maria. Més que acalorada és que fa calor.
1: Bona tarda, Rosa.
2: No, encara no venia massa acalorada perquè a casa s'està bé. Però ja fa calor, sí. Vas buscant l'ombra quan passes pel carrer.
0: Es nota. Bé, doncs esperarem a veure quan ens diguin que ja la tenim disponible. Saludarem la Georgia, que de moment no la tenim amb nosaltres. Tenim el tècnic aquí enganxat al telèfon, a veure si és possible comptar amb ella al llarg de la tertúlia. Però, si us sembla, podem començar i comencem amb el primer dels temes que us proposava, que és el tema. És el tema amb què s'obren els telenotícies, els diaris, i és que, clar, el personatge és tan impactant, tan llampant, que dius, home, no deixarem de parlar. I m'estic referint al cas Zapatero, un cas que torna a colpejar el PSOE, un altre presumpte cas de corrupció, que té a la gent dividida, no?, entre els que defensen la seva innocència, que de moment és presumpta perquè fins que no es demostri el contrari és presumpta...
1: culpable.
0: Exacte.
1: Culpable.
0: Això, he canviat els factors. És innocent fins que no...
2: Se demuestra lo contrario.
0: Exactament. Hi ha els qui defensen, doncs, això, i en canvi hi ha els qui aprofiten el totum revolutum, no?, per dir que vinga, que això ja és massa gros i que hem de fer borrón i cuenta nueva i començar a pensar en unes possibles eleccions. Fins i tot hi ha hagut doncs, expresidents com Felipe González, no?, que han aixecat el dit i han dit la seva, han donat la seva opinió, però fa molta gràcia perquè ell, que és partidari i ha considerat que hi hauria d'haver eleccions aquest any, Felipe González, diu, ens afecta com a país, ens afecta com a partit i ens afecta com a persones. De totes maneres, diu, que no veu a Zapatero amb capacitat de muntar una enginyeria financera, no? Vull dir, no sé com l'acaba de veure. Per una banda, diu que és gros i després, en poques paraules, li diu que és una mica justet.
2: Aquest home no sap el que diu moltes vegades.
0: Jo, mira, sí que m'agradaria, així d'entrada, a grans trets, preguntar-vos per quina és la lectura que vosaltres esteu fent d'aquest cas de presumpta corrupció que afecta novament al PSOE. Anna Maria.
1: Mira, jo, no, aquella dita de que sempre ens tenim que veure emmascarats per una paella bruta, doncs em fa molta gràcia que el PP, sobretot, foti el crit al cel en contra de la corrupció, quan ells n'estan planíssims. Si aquest senyor és corrupte, doncs té que anar al judici com tothom. Això és així. Ara, la meva opinió sobre en Felipe González me la reservo perquè tampoc voldria que et tanquessin l'emissora.
0: Per això he dit abans te la guardes.
1: Sí, me la reservo. Sí, me la reservo, però ben reservada. També ara he vist que el dia que ve el papa és quan la dona del president Sánchez té que anar per al jutjat per tot el també la problemàtica que té. No hi ha prou dies a l'any que té que ser el dia que el papa aterra la península. En Rodríguez Zapatero no, li han donat més temps perquè pugui preparar la defensa.
0: Exacte, ho li han demanat.
1: Jo crec que mentre maregem la perdiu amb aquests temes, no tractem realment els temes importants en aquest país, com és l'educació, és la sanitat i com és la vivenda. Tot ho altre, escolta, maregem ben bé la perdiu i ja està.
2: Sí, a vegades penses que una cosa ho fan, no és que ho facin expressament, però que sigui per això, per tapar el que no els interessa que se'n parli. I el que dius tu, els que haurien de callar més a vegades són els que aixequen més la veu.
1: Sí.
2: Perquè tenim una senyora que el seu company o no sé el que és, nòvio, sí, company o que viu amb ella, sí, està esperant judici, sí, però ella continua dient doncs, que aquest és un país de corruptes, de no sé què. Dius, bueno, a veure, nena, calla una miqueta que tu tens un al costat. Llavors, bé, no sé, és molt complicat tot. Sembla que tots siguin muntatges i sempre van a la gent que ha fet alguna cosa, a vegades cap aquí, cap a Catalunya. Perquè el Zapatero va estar parlant amb Puigdemont, va estar...
0: Va fer de mitjancer.
2: Mitjancer, però bé. Però bé, que a vegades...
0: Però i aquí se'n recorda de l'altra part que va fer per Catalunya, que va ser la retallada.
2: Bueno, però aquests no se n'en recorden els que,
0: no?
2: Els que ara...
0: Però no va dir que aprovaria l'Estatut...
2: Sí, nosaltres sí ens en recordem, però els d'allà es veu que no. Sí. En fi, doncs que tot és una miqueta complicat. I després també els presumptes culpables, després a vegades, com ara la dona del Felipe González... Ai, Felipe González, perdó.
1: Sánchez.
2: Una part de les seves acusacions ja li han dit que no, que sí, no té, que els comptes els té perfectes, que no té...
0: Que no hi havia proves.
2: No hi havia proves. No. Llavors, a veure, tampoc, també fins que no arriba les coses al final, tampoc no estan clares.
0: Estem parlant d'un sumari que, clar, que nosaltres ni veurem, aquest sumari de 4.000 folis que...
2: La novel·la de l'estiu.
0: Mare meva, el best-seller. Clar, els qui han de defensar Rodríguez Zapatero han demanat que els hi deixin una mica més de marge per poder-s'ho mirar amb una mica més de calma, d'aquí que hagin canviat el dia 2 de la seva compareixença, 2 de juny, el 17 i 18 de juny. Recordem que declararà com a imputat per organització criminal, de fet l'acusen de ser el líder d'una trama, no? Una trama corrupta. Tràfic d'influències i falsedat en aquesta causa que s'investiguen suposats cobraments de comissions il·legals en el préstec que es va concedir a la companyia Plus Ultra per rescatar-la. Clar, és que estem parlant de... Bueno, aquí han fet una...
2: Ja no podien posar res més.
0: Bueno, aquí ha donat per molt, no? Perquè surten xifres, quantitats, a més també hi ha involucrada les dues filles.
1: Les dues filles.
0: Clar,
2: ja. Presumptament.
0: Sí, presumptament. Tot és presumptes fins que no decideixi el jutge el que hagi de decidir. Però que aquest cas afecti a un dels valors que ara mateix més potents del PSOE com en Zapatero, no sé, què us diu a vosaltres?
2: Que van a totes. No poden fer-ho de cap altra manera, perquè si tu mires les propostes que fan els del PP i els de Vox, per exemple, no tenen propostes. L'únic que fan és criticar, insultar, cridar, però no tenen propostes clares de país, ni de partit, ni de res. Llavors van... Perquè el que volen... Soc a la cadira. Tu tens aquí, estàs aquí a la cadira, però et mous de tant en tant, no?
0: Sí.
2: Soc a la cadira val molt, perquè ningú vol deixar la cadira quan estan en aquests llocs.
1: Llavors, s'aferren.
2: Sí, s'aferren. I els que no hi són només busquen la manera de ser-hi. Llavors, no sé. Fem un partit de dones.
0: Un partit de dones. Georgia! A veure si... Hola. La tenim. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, Georgia.
3: Hola.
2: Hola.
0: Tens a l'Anna Maria, habitual, els dimarts, i la Rosa Díaz, que la tenim a Sant Quatre, que passa que la Rosa també depèn del dia. Uns dies és dimarts, un altre dia és dijous, o com
2: quan falla algú, em té de comodín la Carme.
0: Sí. Escolta, Georgia, estem parlant del cas Zapatero, de la repercussió que està tenint en l'àmbit polític. Tu al sumari no has tingut accés, són 4.000 folis. No crec que t'hagi donat temps de mirar res.
2: Avui jo l'estava mirant ara i per això he entrat tard.
3: Ni ganes. Hòstia, tu, quin escàndol, macho, de veritat. A més, és que em fa molta gràcia perquè els del PP estan allà com com els buitres, no? Si allà, i dius, però què aneu a criticar si vosaltres sou igual que pitjor? Saps? Vull dir, quin fàstic de país, ho veus?
2: No hi ha un pam de net, com es diu.
3: Hòstia, però res, eh? Que fort.
0: Però és que cada dia ens hem d'aixecar amb una història d'aquestes, amb un best-seller, vull dir que estem

0: Cas, i llavors es creuen tot el que els hi diuen. Aquesta també és una, potser no tenen, no seleccionen les informacions.
1: Sí, jo sempre dic que s'ha de fer un test d'intel·ligència per votar.
2: Sí. I escolta una cosa, l'afectació d'aquest cas, perquè l'afectació no és menor, evidentment, veient aquí tenim en el centre, ara mateix diríeu que és suficient com perquè afecti la legislatura i s'hagin d'anar a unes noves eleccions?
0: No, perquè fins ara també han sortit moltes coses i no perquè el pot continuar igualment.
2: No, ho dic perquè proposa, els primers que ho han proposat és el...
0: Bueno, però aquest senyor hauria d'estar calladet.
2: El PNB.
0: Ah, no volia dir aquest, jo pensava que és el que dèiem abans.
2: Sí. No, Felipe González, el PNB...
0: Però no és ningú que estigui dins del govern, és una persona que hi ha estat i va estar en el seu temps, però ara no, llavors... poden continuar igualment, no?
3: El PNB, de totes maneres, és molt fàcil opinar perquè tenen la clau de la caixa a casa seva. I llavors, vull dir, tant se'ls hi enfot qui mani a Madrid. Vull dir, és que és així. Nosaltres sí que ens repercuteix i ben repercutit. Vull dir, jo mateixa, cada cop que veig aquella foto famosa del 155 amb el president Illa, amb tots els capos del PP, és que se'm regiren les tripes. No? I llavors, vull dir, és el que diem, no tenim memòria. Bé, doncs, escolta'm, però si adelantem unes eleccions que ha passat a tot arreu on les han adelantades, ha guanyat el PP i no per un marge, per tant té que fer coalició amb Vox. És que dius, és que sortim del foc i ens fotem a les brases. És que ja no ho saps, escolta'm, aquest país ja no saps per on anar.
2: Vinga, senyores del partit que acaba de crear la Rosa...
1: Quantes vegades us ho he dit jo?
2: És que...
0: Només cal que ens posem d'acord. Tenim un any, no?
2: Quines opcions hi veuríeu si no és avançar unes eleccions?
1: Quines solucions? Cap a terra i s'ha acabat, tu. O coll a terra i s'ha acabat. Vinga,
0: home,
1: va,
0: és
1: fora,
0: que si es fan eleccions també se'ls dona la raó als que estan esperant que caigui per posar-se, no? Llavors, potser s'ha d'aguantar una mica per no donar-los la raó.
2: Esperem a veure què diu el jutge.
0: Claro.
3: Esperem.
0: Sí. Bueno,
3: esperem que no tardi.
0: Diuen que trigaran molts anys, o sigui que jo potser ja no ho veuré.
2: Home, el cas Pujol, quan van trigar, també?
0: 13 o 14 o, sí. o més, no?
2: Més de 10 anys.
0: I els de el Rajoy, què? Quants anys porten?
2: I encara està...
1: Jo crec que el del Pujol, oi, que és l'edat, està un pèl d'això, un pèl senil, que no sé què, que no sé quantos. Jo, per mi, que aquest senyor no l'han cridat i no li han dit per dir, hosti, que et deixaran a l'amant i veuràs tu a qui cobrem.
0: Bueno, ja ho va dir una vegada, que si ell parlava, que hauria d'haver-ho fet. Sortiria, perquè ell hauria de saber molta cosa. Amb els anys que hi va estar.
1: I tant. Em sembla que una vegada ja us ho vaig dir, que tenia un grup que es deia Pata Negra, el senyor Pujol, que eren ex-policies i també del CNI i coses d'aquestes, que els reclutava per saber, això està escrit, vull dir, això ho podeu buscar-ho i és cert, els reclutava i li explicaven assumptes d'estado. I així era una manera de perdoneu que... l'expressió, de fer la peix i la Ramoneta.
2: Clar, el peix i el cova, no?
0: Tot no és un coses inventades d'ara. Tot s'ha fet tota la vida i tot continua igual.
1: Si aixequessin la manta, mare meva.
3: Sí. De fet, la política en aquest país és un guió d'un més estrambòtic d'en Berlanga, Vull dir, això és així.
1: En
3: Pepe Rubianes, a vegades penso en el pobre Pepe Rubianes, viu, perquè, clar... No, estaria exiliat cap a Àfrica, ja està. Vull dir, això és així. Però, vull dir, és que penses, cada matí quan et lleves, penses, aviam, quina ho hauran fet avui, que hauran desbancat el disbarat d'ahir. I realment és així. Vull dir,
1: és que tu ara et mires l'escopeta nacional, que no sé ni de quin any és.
2: Sí. Has trobat el títol, Has trobat el títol.
1: Total. Però... És que tu et mires ara la pel·lícula, que a més em vaig fer un fart de riure, jo. I dius, i me l'he vist més d'una vegada,

0: i dius, és que és exactament igual. Exacte. I han passat, és que no sé de quin any, és que ho buscaré sí. tot. I dius, i a sobre hi ha el català, que és el que paga la caceria. I és que, de veritat, és que és igual, és exactament igual, igual, igual.
1: Mireu, aquí al Museu de Badalona han inaugurat una exposició sobre els primers anys de la democràcia municipalista. I, escolta'm, entres i és com si el túnel del temps, aquella pel·lícula del túnel del temps, perquè reivindicàvem una escola en català, reivindicàvem una vivienda assequible per tots els treballadors, reivindicàvem una escola inclusiva. Jo dic, hòstia, si és el que estem reivindicant ara i hem passat 50 anys.
2: Res, de túnel del temps no res, Anna Maria, estem allà on estàvem, no?
1: 50 anys i dius, ostres, menys els anys, que això sí que no ens els treuen...
2: Sí, perquè ara ja som jo? Més de 8 milions.
0: Ho acabo de buscar. 48 anys fa de l'escopeta nacional.
2: 48 Veus? Anys.
0: Ah, 48 anys estan igual. Sí,
3: sí. Igual o pitjor.
1: Igual, igual. Sí.
0: I arribis per no plorar, això, perquè de veritat...
2: Veig que dona, el tema, si voleu unes crispetes.
3: Bueno, aquí. Perquè ens anem així per...
2: Però mira, ja que parlem de temps passats, jo m'imagino, jo no sé, totes heu parit.
3: Sí.
2: A casa o a l'hospital?
3: A l'hospital.
1: A l'hospital.
3: Parit a l'hospital. Nascut, jo a casa.
2: Tu has nascut a casa?
3: Sí, i de peus.
0: Ah, mira que bé.
3: Sí, vaig caure ja de peu.
1: Vas fer una bona entrada al món.
3: Sí, pobra mare, sí, per mi potser sí, però per la meva
2: I Anna Maria, mare. Tu vas parir a l'hospital?
1: Sí. Sí, vaig parir a l'hospital i vaig néixer a l'hospital.
2: També. Ostres. Sí. I tu, Georgia?
0: Jo a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
2: Curiós.
0: No, que jo vaig néixer a l'hospital i també vaig parir a l'hospital.
3: Però curiós el què?
2: No, jo pensava que hi hauria més que nascudes a casa.
0: Nena, sí que ens fots gran.
2: Perdona.
3: Depèn, o sigui, hi ha grans jo... com els que amb la meva mare, que llavors...
2: Jo sóc nascuda a casa. Jo sóc nascuda,
3: nascuda a casa.
2: Jo sóc nascuda a casa.
3: Ah, sí?
0: Sí. Tu, Carme?
2: Ah. Jo nascuda a casa.
3: No va arribar temps, la teva mare, a l'hospital o què? Doncs
2: pues no ho sé si va fer intenció d'anar a l'hospital.
3: I els altres també, els
2: dos, que venen a darrere? Dos a casa i dos a l'hospital. Però jo he anat a l'hospital, jo no he parit a casa, he anat a l'hospital. I per què fem tota aquesta introducció ara? Doncs perquè hi ha l'Associació de Llevadores del Part a Casa, que el que demana a l'administració, que sembla que no els hi fa massa cas, és que recuperin aquest pla de poder parir a casa, que ara mateix s'ha de fer de manera privada. Si vols, tu has de pagar i et pot costar entre 3.000 i 4.000 euros. I el que reclamen és que això ho pugui assumir l'administració pública, la sanitat pública. Amb aquest preàmbul que hem fet, vosaltres seríeu partidàries això no. de que l'assistència fos a càrrec de la sanitat pública, qui vulgui parir a casa?
3: Però ara hi ha molts hospitals que tenen unes sales que són com si fossin a casa. Llavors ja et queda complementat. Si no pots fer casa i no pots pagar, doncs vas a un lloc d'aquests que tenen aquests llocs habituats ja perquè els que vulguin fer una semblança a casa, doncs ho puguin fer allà.
1: O que passa que es tenen que...
2: A veure, no ens trepitgem. Anna Maria, després Georgia. No.
1: Sí, no, que això ho tenim aquí a Can Ruti, que és la casa de la Laietània, però tens que complir una sèrie de requisits, no és tan fàcil parir en aquesta casa, vull dir, no tens que tindre cap tipus d'enfermetat, tens que començar les contraccions de manera no provocat, sinó un part natural, d'entrada tens que dir que no vols l'epidural, el nano té que vindre de cap, no pot anar de peus...
3: O sigui que fos jo em deixarien allà.
1: No, vas en aquesta casa i si no compleixes tots aquests requisits et passen a la sala de parts com tothom. Llavors, vull dir, jo avui en dia ho trobo un risc, de veritat, per ir a casa. Vull dir, és que tot pot anar molt bé i al moment del naixement haver-hi qualsevol problemàtica amb el nano o amb la mare i, vaja...
3: És que, a més, vaja ganes de patir. A casa has de patir molt més que si estàs a l'hospital. Ja patim prou durant tota la vida, que s'obre encara per néixer, perquè et neixi un fill has de patir.
1: Amb la medicina,
3: A veure, si tu pots estalviar... Si tu pots estalviar, doncs tu estalvies.
2: Anna Maria. Georgia, què anaves a dir?
0: No, que anava a dir això, que és un perill per a casa. Aviam, jo si hagués parit a casa, el meu fill ja no ho seria. Jo, en part, anava tot bé, aviam, tot i que era un, representava que era un part de risc, perquè jo vaig parir amb 39 anys. Llavors representava ja que era iaia per parir, no? Que ja era gran. Bueno. Però el part de l'embaràs va anar superbé, no vaig tenir res, però quan vaig arribar a l'hospital estava dilatada ja de 8 centímetres. No m'arriben a fotre l'epidural i em mogui la mateixa. Quin mal! Bé, total, que de cop i volta el nen va començar a tenir... li van baixar les pulsacions de cop i va tenir un patiment coronari. Clar, què van fer? Fuà, costellar. Que aquí les conseqüències després de 22 anys encara les tinc. Si això passa a casa, què?
3: Calla, no ho explica.
1: Sí, sí.
0: No ho explica la criatura.
3: Clar.
0: Llavors, jo tanta modernitat aquesta, tanta, no sé, modernitat o naturalitat, o digue-li com tu vulguis, no ho veig. És el que deia l'Anna, no? I si passa alguna cosa, com per exemple em va passar a mi...
1: Sí, què? Exacte.
3: Que jo crec que també són una mica modes.
0: Exacte.
3: Modes, que hi ha les modes de quan... No se'n parla tant, però hi ha una temporada que se'n parlava molt, de que tothom volia parir a casa, que era molt més natural, si tu el que te vulguis, però qui s'ho passa ets tu, el marit està allà donant-te la maneta, però que s'ho passa ets tu, llavors, si tu pots estalviar, doncs pues, per què? Per què patir?
2: I digues, Anna Maria.
1: No, que jo tinc ara la filla d'una amiga meva que, no, epidural no, part natural, epidural, res, a sentir els dolors. Després de 20 hores cridava com una energúmena demanant l'epidural. Vull dir que, escolta, que no tots són flors i violes en un parc, que sí que hi ha vegades que dilates i pum, la criatura ja està al món, però que això no és la majoria ni molt menys. Per tant, el que es té que procurar sempre és el benestar de la criatura i de la mare. Pot haver-hi una hemorràgia, un patiment fatal per la criatura, vull dir, jo no sé, escolta...
3: Abans jo crec que hi havia més naixements a casa, perquè tampoc no hi havia...
2: Però
3: perquè no hi havia... tants hospitals, no hi havia tants llocs on per anar.
2: Però de totes maneres, les circumstàncies d'anys enrere, o sigui, les eines, els recursos que disposaven anys enrere, no eren els mateixos que tu pots tenir ara si vols parir a casa. I ara ho continueu veient un risc?
0: Sí.
3: Ja hi ha riscos en l'hospital moltes vegades.
2: Sí,
3: nanos, bueno, que poden néixer amb el cordó al coll, amb, bueno, 50.000 coses, pues, doncs a casa encara més, perquè allà, mira, ja tens moltes més metges, conllevadores, el que sigui, que te poden atendre, però a casa aquí tens la llevadora i ja està.
2: Doncs que ara el problema que hi ha, a més, és que falten llevadores perquè doncs, puguin fer aquest servei a domicili.
3: Bueno, clar, doncs tot s'ajunta tot.
1: Falta de tot. Clar, és que això és així. Es falten llevadores, falten infermeres, falten metges, falten anestesistes, falten oftalmòlegs, falta de tot. Però bé,
2: sembla que hi faltin més recursos a l'hospital que a casa.
1: Clar, però això quasi. Clar, és una cosa que, vull dir, i dintre de poc pues, faltaran mestres, perquè la gent està deixant la carrera de mestre aparcada i se'n van a fer altres feines. Vull dir que és el que dèiem.
2: I aquests espais, perdona, Anna Maria, aquests espais que comentàveu, no?, quan hem començat la conversa sobre aquest tema, que estan preparades, com per fer-ho més... menys traumàtic, no? Per entendre'ns,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però si sorgeix qualsevol problema, et treuen d'aquest espai confortable, que és una casa, és moníssima, la casa aquesta d'aquí de Can Ruti, és una casa que és moníssima, amb la teva banyera, amb unes cordes, amb unes pilotes grans, però només que la comadrona vegi el mínim perill per la criatura o per la mare, surts de la casa i et col·loquen al paritori com tothom.
3: Perquè tampoc no volen exposar
1: però tu imagina't, vull dir, estàs a un passadís de distància, això es passa a casa i abans no avises l'ambulància, et porten i tal i qual, vull dir, és que no cal complicar-nos tant la vida, escolta'm, la veritat.
3: Els fills creixen igual i neixen igual d'un lloc a l'altre, això tan natural i tanta cosa, tampoc no fa falta.
1: No.
3: Són sants igual.
0: Bueno, és com el de mamantar fins als 3 anys, als 4 anys i coses d'aquestes.
3: Sí, bé, tot això dic, són modes.
1: Sí, sí, sí.
3: Modes, modes, sí. Que passes de que quan demanen la, la criatura i tot el dia llavors van, sí, com les baquetes enganxat, sí, sí, sí, o cada 3 hores, com la meva època, sí, després cada 4, després que sí, cada 6, i després, pues, com ara, a demanda.
2: Bueno, però, a veure, al final la dona...
3: la dona és una baqueta que va mantenir...
2: Sí. No, però tu pareixes, tu decideixes, no?
3: Sí, no,
2: o sempre va la cosa, no era
3: que
2: aquesta
3: sí,
2: la...
3: Sí, sí, que sí, que sí.
1: La, sí, la sí, l'eslògan era aquest.
3: Sí, sí,
2: val,
3: sí.
2: Doncs,
3: sí,
2: sí. Si volen parir a casa...
3: Sí, sí, cadascú és lliure d'escollir
2: de
3: el que,
2: de pagar,
3: el que
2: no,
3: vulgui.
2: Tant.
3: Clar, mm, sí, sí.
0: Sí, sí, però si després passa alguna què? Tu el suposo que has de firmar.
2: Home, clar, has d'assumir la responsabilitat.
0: Exacte.
2: Molt. Bé, doncs ho deixem aquí. Ja hem posat,
3: ja,
2: hem posat a parir a uns quants. Ja ho deixarem fins un altre dia. Ana Maria, Rosa, Georgia, que vagi molt bé la tarda.
1: Adéu. Igualment.
2: Adéu-siau.
1: Bona tarda.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
9: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
10: Ah, no tens mans?
11: Sí! Ja, quina ja. Hòstia tens!
9: Sexe a la primera cita, sí o no?
12: Aquestes... Oh! Bon menjar!
13: I mal menjar.
12: Hola!
13: Ah, spoiler, per cert.
9: Carinyo, paga un psicòleg.
12: Vaig a fer-me amb vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
13: Com es diu això?
9: Poliamor.
13: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
12: Red flag.
13: No entrem en aquest tema. Què passa, que és lesbiana o què, llavors? Ara?
12: Oi que sí? Que sí, digues que sí.
13: Sí.
9: De verdad.
4: Ja disponible a cugat.cat.
10: Mare meva.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduarda de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, anem amb la informació de servei. Ens desplacem fins al Servei Català de Trànsit. Saludem Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, amb diversos punts ja en moviment, amb volum de trànsit, de moment no tenim grans complicacions de mobilitat, però, per exemple, en el cas de l'autopista Peixet, tenia força intensitat de trànsit a Barberà del Vallès, en sentit sud, i a l'AB30, lateral d'aquesta autopista, sobretot a la zona de Bellaterra, de Cerdanyola, en sentit nord. La C58 sí que registra aturades des de Montcada fins al nus de la Trinitat d'entrada. De fet, tant la C58 com també la C33, les dues en sentit Barcelona. I també les dues rondes de Barcelona, que aquesta hora en sentit de Trinitat ja comencen a anar força carregades les dues. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Mansuet Camps és un nom que recordaran molts aficionats del bàsquet al nostre país i també especialment els pretencs, que el tenen com una de les figures capdals d'aquest esport a la ciutat. Camps en va vestir la samarreta del Futbol Club Barcelona als anys 70 i va passar a la història per fer la primera cistella al Palau Blaugrana, a més en un partit contra el Madrid. Marxem fins al Prat Ràdio, on en Jonathan Marín ens donarà més detalls. En Jonathan, explica'ns.
1: Nascut al Prat l'any 1951, va fer les seves primeres passes en el món del bàsquet al pati de la seva escola i avui volem repassar amb ell la seva trajectòria esportiva, una carrera esportiva que per culpa de les lesions es va veure acabada abans d'hora. Tot plegat ho tractarem, com sempre, de la mà d'en Manolo Gol. Bona tarda, Manolo.
2: Hola, bona tarda, Jonathan.
1: Ja vens amb reculls, fotografies...
2: Sí, tot, no? Estaba buscando un poco en la hemeroteca cosas sobre Mansuet y bueno, han salido bastantes.
1: Mansuet Camps, bona tarda i benvingut al Prat Esports.
3: Bona tarda.
1: Com et tracta la vida?
3: Doncs bé, no em puc queixar.
1: T'he de preguntar per el nom de Mansuet. Jo no l'havies sentit mai, aquest nom.
3: Bueno, de fet, el meu pare es deia Mansuet i per això me'l van posar a mi. No és un nom que sigui gaire conegut. De fet, pels voltants de Collbató i tal, vull dir, hi ha una escola Mansuet, hi ha les coves del Salnitri, que també se'ls deien les coves de Mansuet. Però originàriament en castellà és Mansueto i és d'origen italià. Però la veritat és que quan li van posar el meu pare, que fa moltíssims anys, vull dir, no sé d'on van treure o de posar-li aquest nom, no? I bueno, va ser la tradició de tenir el primer fill i doncs, posar-li Mansuet.
1: Has arribat a conèixer alguna persona també amb el teu mateix nom?
3: Doncs n'hi he arribat a conèixer tres de cop. Ah. Sí, l'avi, el pare i el fill.
1: Però d'una tacada, eh?
3: D'una tacada, però cap més. És més, sempre havia fet la broma de dir si algú no s'estranya del nom, li invito una botella de cava. I, de fet, li vaig pagar una botella de cava amb aquesta família i una altra al capellà que em va casar. Perquè quan li vaig dir el nom, jo estava acostumat ja a deletrejar el nom, perquè la gent el tenia que repetir, no? I ell va dir, diu, no serà tan estrany. I dic, doncs vinga, Mansuet. I diu, tu celebres 5 vegades el teu sant durant l'any. I dic, doncs pues mira, bona notícia. Ostres. I en el santoral surt. Sí, sí.
1: Ara parlem dels teus inicis, de la teva trajectòria, però anem amb aquest fet que dèiem ara a la portada. No? Vas anotar la primera cistella oficial de la història del Palau Blaugrana. Aquesta va ser el 31 d'octubre del 1971, en un partit de Lliga contra el Madrid. Com va ser? Com recordes aquella cistella?
3: Bueno, la recordo pues com si fos ahir. De fet, fa uns mesos també van fer una entrevista a La Vanguardia i també commemorant l'anècdota aquesta, però bé, no deixa de ser una cistella més. L'important és que es va guanyar el partit i que en aquells temps guanyant el Real Madrid pues era bastant improbable.
1: El Madrid en aquella època no perdia molt, no?
3: No, però a més vull dir, el sistema de competició també era una lliga a doble volta, vull dir que aunque perdessin un partit, quedaven campions igual, perquè els altres en perdien més d'un.
1: A més, he vist que vas anotar 15 punts, o sigui que no va ser només aquesta cistella.
3: No, clar, vull dir, sí, sí. No, i a més el resultat va ser molt ajustat, em sembla que va ser un 60-57, això ho recordo, vull dir, com si fos ahir.
1: Sí. Això no sé si ja ho tens aquí, no?, el retall de premsa, Manolo.
2: Aquí está la victoria del Barça sobre el Madrid. Empezasteis muy bien la Liga porque en las 5 primeras jornadas ganasteis los 5 partidos, este quinto contra el Madrid, y os pusisteis líderes.
3: Sí, sí, correcto.
2: Y sí, además había buenos jugadores tanto en el Barça como en el Madrid, que estaban los Emiliano, los Brabender, los Luik, etcétera, etcétera. Era un equipazo, ¿no?
3: Vicente Ramos, sobre todo. Sí, sí.
2: Aquí, en una de las fotos, estás tú ahí peleando con Clifford Luik y con Paniagua, que era otro de los jugadores que destacaban en aquel Madrid. Fue una época muy bonita, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que debido a mi juventud pues se recuerda más todavía. O sea, normalmente yo empecé a jugar en el primer equipo y tenía 17 años. Y bueno, para mí era una cosa extraordinaria. Pero es que además también jugaba con la tranquilidad como si estuviera jugando en el colegio. O sea que no había una presión, por decir, juego en el primer equipo del Barça, ¿no? Sí, entonces las cosas acostumbran a salir mejor cuando no hay esa presión.
1: ¿Vas ser conscient en aquell moment, i no sé si també aleshores o els dies següents, de fer aquella cistella?
3: Doncs no, la veritat és que no.
1: Vull dir, no li vas donar tant de valor com potser, no? Potser
3: no,
1: ara.
3: No, ara, vull dir, la gent ho ha comentat més, i però vull dir, no deixava ser la primera cistella del partit i quedaven 40 minuts, vull dir que no representava... Si hagués sigut potser l'última cistella del partit i guanyàvem la aquella
1: victòria,
3: cistella,
1: no?
3: Pues, potser hagués sigut més, no sé, més sonat.
1: Dèiem que vas començar a fer les teves primeres passes en el bàsquet al pati de l'escola.
3: Sí.
1: Com va ser aquest inici?
3: Bueno, jo de fet anava aquí a l'escola, al Josep de Calassanç, i teníem l'escola i uns edificis més enllà teníem el pati del col·legi, i allà hi havia dues cistelles de bàsquet. I la gent jugava a bàsquet. Vull dir, no... Potser si haguéssim jugat a futbol, doncs, en vez de cantar...
1: Tirava més al bàsquet que al futbol en aquell moment?
3: En aquell moment... No, però vull dir, al col·legi sí. Vull dir, és com a Barcelona, que hi ha col·legis que estan més enfocats, no sé, al handball, com era el Sant Miquel, o els Maristes de Sant Joan, Salla Bonanova, al bàsquet. Depenia una miqueta del col·legi d'on anaves. Sí. Això no vol dir que no hi haguessin companys que els agradés més el futbol que el bàsquet. Però potser, com que allà hi havia les dues cistelles i no hi havia porteries, doncs jugava a bàsquet.
1: En aquell moment eres dels millors del pati? O hi havia algun altre que et feia competència?
3: Doncs, bueno, em sap greu dir-ho, però sí, no hi havia gaire competència, no. Potser també perquè jo vaig fer un... Encara que no tingui gaire alçada, però vull dir, vaig fer un creixement molt ràpid i llavors, comparat amb altres companys, pot semblava que fos més gran d'edat o per l'alçada, no?
1: I del petit de l'escola ja una miqueta més seriós, no?, ja a jugar en entitats.
3: Bueno, llavors vaig començar a jugar aquí amb el Terlenca, jugàvem aquí al costat vostre, i un parell d'anys, i llavors vaig fitxar pel juvenil del Barça, i vam estar subcampions d'Espanya de juvenils, solament vam perdre un partit en tot l'any, i va ser a la final, precisament, i després l'any següent ja vaig fitxar pel primer equip.
1: Com arribes al Barça? Com t'arriba aquesta oferta?
3: Bueno, ens va venir a buscar. Vam venir a buscar amb en Rafael Canillo, que era veí vostre, i a mi. Ens va venir a buscar per anar al juvenil.
1: I en aquella època en el Barça, doncs, vas compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito García Reneses o Manolo Flores, també.
3: Sí. L'Aito va venir de l'Estudiantes, i que va ser... Bueno, el Manolo va venir un parell d'anys més tard, però sí, i encara conservem l'amistat perquè ens anem veient... amb els partits que juga el Barça al Palau, pues sempre coincidim un moment o altre.
1: Manolo, d'aquella etapa formativa del nostre protagonista d'avui, quines dades tens?
2: Bueno, mira, yo tengo aquí encontrado una entrevista que le hizo el portavoz a él y a Canillo cuando se fueron a Lugo a disputar ese campeonato de España después de haber sido campeones de Cataluña. Canillo jugaba en el CB Prat, si mal no recuerdo, antes de ficharlo el Barça,
3: sí,
2: y tú la Terlenca,
3: sí.
2: Luego fichó el Barça los dos, y aquí pues es ese campeonato que tú comentabas, de que perdisteis la final.
3: Sí, lo disputamos en Lugo, había una competición de dos grupos, se clasificaban los dos primeros de cada grupo y entonces hacían los cruces de semifinales. Y curiosamente en el grupo nuestro estaba Estudiantes, que le ganamos en la fase inicial. Y en cambio después en la final nos volvimos a encontrar con Estudiantes contra pronóstico, porque el favorito de la otra final era Canoe, y ahí nos ganaron. Sí. Pero había jugadores buenos, que fueron todos internacionales, había los hermanos Estrada, estaba Goizueta, estaba César Pereira, o sea que fueron jugadores que después jugaron en Liga Nacional.
2: En la Terlenca tuviste como entrenador a otro destacado jugador pratense como era Santiago Navarro, ¿no?
3: Bueno, no lo tuve como entrenador, pero lo tuve como consejero. Y recuerdo una anécdota que se me quedó muy hondo en el corazón, que fue cuando yo tenía 14 años, Santiago me dijo, ¿quieres venir a entrenar? Y yo pensé que me decía, pues ir a tirar unos tiritos aquí en el Prat y tal. Y digo, ¿dónde? Y dice, en el Palacio de Deportes, en Barcelona. Y digo, ¿y con quién? Dice, con el equipo. Y digo, ¿qué equipo? Digo, el Barça. Y fui, y a los 14 años hice un primer entrenamiento con el primer equipo del Barça.
1: Ostras. Y después... Y en aquel momento tenías presión, una miqueta de...
3: Pues no, fíjate la presión que tenía, que... ¿A qué hora quedamos? A las 6 de la tarde, vale. Y yo a las 4 de la tarde estaba frente al Palacio de Deportes, en la calle Lérida, que ahora ya... Y recuerdo que la persona que se cuidaba del mantenimiento del campo y tal, me vio ahí dando vueltas con una bolsa y al final me dice, chaval, ¿esperas a alguien? Digo, sí, el señor Navarro me ha dicho que venga. Y miró el reloj y dijo, pero no vienen hasta las 6 y son las 5. Digo, no se preocupe, yo me espero.
2: O sea que ganas había, ¿eh?
3: Ganas había, pero 14 años.
2: También en esta entrevista dices que el resultado más abultado que habías tenido tú jugando a básquet fue un 138-15 y que tú metiste 65 puntos.
3: Sí, esto fue contra la Salle Condal y en su campo. Y hay una anécdota que con el partido de vuelta no se presentaron. No sé por qué.
2: Hombre, con esa diferencia de puntos era difícil que remontaran, ¿no?
3: Bueno, pero hay que jugaros todos los partidos. Unas veces se gana, otras veces se pierde. Y lo importante es participar y disfrutar, sobre todo. Y bueno, en esa época se disfrutaba mucho.
2: Con todo esto, pues te llamó la selección española junior, donde disputaste algunos partidos, ¿no?
3: Sí, de hecho, después del campeonato juvenil, Antonio Díaz Miguel me convocó para la selección junior, que tenía que disputar el campeonato europeo en Vigo. Vinieron los descartes y no se me cogió. Y principalmente porque por la edad todavía me quedaba otro campeonato junior por disputar al cabo de 2 años, que ese sí que fue, y fue donde debuté, en Atenas.
2: En Grecia, que es una de las cunas del básquet.
3: Pues sí, es como una religión, sí, sí.
2: Ahora precisamente mañana arranca la Final Four, donde Valencia y Real Madrid, el Valencia, que en la época tuya no había equipo, ¿no? ¿O estaba muy abajo?
3: No, yo no recuerdo haber jugado nunca en Valencia, en mi época, ¿no? O sea, yo veo que será un partido, bueno, todos los partidos de Euroliga han sido muy competidos, y aquí en este caso le doy casi más oportunidades al Valencia que al Madrid, principalmente por las lesiones que han tenido el Madrid de Tavares y, o sea, de los pívots, ¿no? Yo creo que es un factor que puede ser determinante. Lo que pasa es que te lo juegas todo a un partido y siempre es incierto.
1: Mansuet, durant la teva etapa com a jugador, a banda doncs, de compartir vestuari amb jugadors històrics com Aito o Manolo Flores, també t'has pogut enfrontar equips rellevants com la Unió Soviètica Júnior de Belov, a la Itàlia de Marzorati i al Madrid, que deia també el Manolo, no?, de Luigi Brandbender. De tots aquests jugadors, equips, quin és, doncs això, l'esportista que més et va impactar, ja sigui compartint vestuari o com a rival?
3: Bueno, jo diria que potser per la joventut, amb una concentració amb la selecció nacional. Recordo que el primer dia, per anar a entrenar, vaig sentir el Brandbender que deia «Vamos a trabajar». I això em va impactar. O sigui, era un tio que era molt professional i bueno, nosaltres parlàvem d'entrenament i ell parava de feina, no?, de fer la feina ben feta.
1: Llàstima que, doncs, una lesió, no?, es va creuar en el teu camí. Va ser molt jove. Tenies just 21 anys, si no m'equivoco.
3: Sí.
1: Com va ser?
3: Bueno, de fet, em vaig tenir una, en principi, més greu, que va ser cap als 18-19 anys, que em vaig trencar el tendó rotulià en un partit amb la selecció júnior, precisament. I després, posteriorment, em vaig recuperar, cosa que els metges se'n feien creus, perquè em deien que potser no podria tornar a jugar, i als 6 mesos estava tornant a jugar. Però després, en un últim partit, va ser un últim partit de Lliga contra el Joventut, que vaig notar una estrabada al genoll, però com que ja s'acabava la temporada, no em va passar res. L'endemà tenia el genoll inflat, però em van treure el líquid i res. Al cap d'un mes es va fer una concentració amb la selecció nacional i el primer dia d'entrenament bé, però el segon dia vaig començar a notar que hi havia una mica de derrame. Llavors em van dir que és que probablement seria el menisc, que s'hauria trencat un mes abans i que aquests trossos de menisc havien anat bellugant-se per llocs que no devien. Em van operar de menisc, vaig fer la recuperació, tot anava molt bé, però la que tornava a agafar pista, tornava a vingar de rame. Llavors em van dir que potser serien els lligaments, que hauríem de fixar una miqueta més aquest genoll i tal. Jo el que volia era jugar i doncs, cap al camp d'operacions. I va ser el mateix, la recuperació perfecta, però al tornar a agafar pista, doncs, de rame una altra vegada. Volien intentar una tercera operació, però jo ja vaig dir que prou. Vull dir que que els donava les gràcies pels intents, però que no volia ja arriscar més, vull dir, sense cap garantia de cap mena. No?
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Mansuet, gràcies.

0: I ara a l'espai de salut del Connectats coneixerem què és un osteosarcoma i d'una associació de recent creació a Terrassa que busca fons per a la seva investigació. El nostre company Sergi Estapé en parla amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta de DINA 35.
1: Bona tarda. Doncs per parlar d'aquest, tot el que s'envolta el sarcoma, l'osteosarcoma, ens ho explicarà ella, estem amb la Ivana Jordà, que és ginecòloga i presidenta d'aquesta associació que també en parlarem, DINA 35. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Explica'ns una mica així, grans trets, què és un sarcoma i quina diferència entre osteosarcoma.
2: Vale. L'osteosarcoma és un tipus de tumor, és un sarcoma. El sarcoma és un títol molt general que inclou molts tipus de tumor. Per exemple, doncs, bueno, hi ha sarcomes a nivell ginecològic, per exemple, no? Uterí, que no tenen res a veure. Llavors, a vegades ho posem tot en aquest títol, però cada tumor és molt diferent. Llavors, l'osteosarcoma, doncs, osteo ve de la paraula os, i és un sarcoma a nivell dels ossos. És un tipus de sarcoma, doncs, que és més freqüent amb infants i amb adolescents, sobretot amb adolescents. En el moment del creixement és quan es desenvolupa.
1: Per aquest motiu, pel creixement? O
2: sí, en principi, clar, a veure, són tumors encara que els hi falta molt coneixement, no? Però el que sembla és alguna mutació que ja hi ha en el moment de l'embrió, com molts tumors infantils, i en el moment del creixement, com altres tumors, amb el gran desenvolupament i creixement de les cèl·lules, és quan comencen a manifestar-se.
1: I és de complicat diagnòstic o no?
2: Sí, sí, perquè moltes vegades ho pots confondre amb qualsevol altre tipus de lesió òssea o muscular, no? I a vegades és una fractura el que dona la cara, no va ser en el cas del meu fill, però l'esport, no, és el que a vegades fa veure, no, pues que potser pues, no puguis fer un moviment al 100%, no, i sigui la manera en què es detecta, perquè és un tumor que no acostuma a donar dolor. Sobretot és que hi ha una fractura o alguna cosa, i allà és on et dones compte, no, del diagnòstic. És a dir, que el diagnòstic precoç és difícil. I a vegades, pues, quan ja el detectem, pues, està una mica ja més evolucionat.
1: I no sé si depèn del lloc on apareix, és més complicat de tractar.
2: Sí, és bastant freqüent a nivell de les extremitats inferiors, però també hi ha casos amb extremitat superior, amb bueno, qualsevol os que puguem tenir en el cos. Clar, amb un os, pues, jo què sé, ara et diré, amb a l'escàpula, no?, que no requereix tant un tipus de moviment, pues, a lo millor fa que et don, bueno, que el diagnòstic sigui més tardà.
1: En aquest sentit, no sé si em sembla que Sant Joan de Déu és un dels llocs on hi ha més, no sé, que ho fan, s'acostuma a fer allà. No sé quin tipus, ara en parlem, però hi ha alguns, els tractaments, quins són els habituals dintre del món de l'oncologia o no?
2: No, aquest tipus de tumor no es pot portar a qualsevol hospital. Per què? Pues perquè hi ha pocs casos i això fa que necessitem gent molt especialitzada, no? Amb tot, cada vegada més la medicina on funciona millor és les subespecialitzacions. Llavors hi ha centres de referència a nivell nacional, no?, a nivell espanyol, i com has comentat, Sant Joan de Déu n'és un, que clar, Sant Joan de Déu el que té és que pues, tracta infants. Però després, quan ja ets una persona adulta o ja tens més de 18 anys, doncs Sant Joan de Déu no és l'hospital que t'acull, no? I, doncs, bueno, podries tenir, doncs, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, que és on ens van portar, que és un centre de referència d'aquest tipus de tumors.
1: Llavors, allà, el que deies...
2: Llavors, el que comentaves del tipus de tractament, clar, tot, quan parlem de càncers, no?, a nivell popular ens pensem que és una paraula, doncs no. Cada càncer no té res a veure, no? És com si comparéssim, jo què sé, el que té diabetes amb el que té el colesterol alt, no tenen res a veure. I ja el que hem començat amb l'entrevista hem dit sarcoma. Tampoc té res a veure osteosarcoma amb un altre tipus de sarcoma. Cada un necessita el seu tractament. De manera que, bueno, bàsicament és quimioteràpia per frenar el creixement i poder operar. La cirurgia és, diguem-ne, inicialment el que treu el tumor primari, que és l'inicial, i després continuar amb la quimioteràpia. Després, si vols, no sé si vols entrar en detalls, no?, amb el tema d'actualment com estem amb aquests tractaments,
1: sí, i
2: tot això. Jo ja, a veure, a nivell quirúrgic s'ha evolucionat molt, no?, amb els anys, perquè les pròtesis que els posen a dintre, no?, per exemple, en el cas d'un fèmur, doncs has de treure, extreure el tumor, i per tant allà hi hauràs de posar alguna cosa que substitueixi doncs, el genoll. Clar. O la part que hagis tret, no? Aquella pròtesi que posaràs avui en dia és molt millor que fa 30 anys, no? També abans pues, es feia molt ja directe amputació, no? Estem parlant sobretot d'extremitats, que és el més freqüent, no? Amb això s'ha millorat molt i realment pues, bueno, la cirurgia en molts aspectes, no només amb aquest, la tecnologia ha millorat molt. Però amb aquest tumor, el ser minoritari, es coneix poc, s'ha investigat poc en els últims 30 anys. I és una mica trist que el tractament és el mateix de fa 30 anys. Mm-hmm. El tractament oncològic estem. Sí que hi han hagut coses diferents, però no han sigut tractaments definitius o que hagin... Sobretot el problema de l'osteosarcoma és que fa metàstasis a nivell pulmonar. I aquí és on la medicina encara no ha evolucionat per tractar les metàstasis. Mm-hmm. I, bueno, aquest és el tema que s'ha d'investigar.
1: Hem parlat de que la prevalència és normalment en joves i adolescents. Sí. Això no vol dir que en un adult...
2: També hi ha casos, eh? Mm-hmm. Hi han com dos pics, que un pic, diguem-ne, d'incidència és aquest, sobretot amb els adolescents, i l'altre pic ja és cap als 60 anys, vull dir que és com molt diferent, no? Però això no vol dir, com tot, ho volem classificar tot, hi ha gent de 30 anys amb un osteosarcoma i de 40. Mm-hmm. Però si mirem on hi ha la màxima incidència, sobretot és amb els adolescents. Inclús nens molt petits no és el més freqüent. Mm-hmm. Ja seria més cap a partir d'entre 10 i 23 anys o 24, seria on hi ha el màxim... és la població més afectada.
1: I dades diríem, de mortandat, de supervivència, no sé si després una persona que pot fer vida normal o com...
2: Clar, això depèn molt de... Primer, el pronòstic, amb totes les malalties, és molt individual, mm-hmm. saps? Evidentment, quan més evolucionat està el cas, pues, el pronòstic pitjor és... Però a vegades casos que han d'anar, sembla que han d'anar malament, doncs acaben sobrevivint, o un cas que potser inicialment semblava doncs, que podria tenir bon pronòstic, no ho acaba sent.
1: Vull dir
2: que, sí, jo crec que amb això, i com a pacients també, posant números a les coses, cada cas és molt diferent, no? Està clar que si no tens metàstasis, la supervivència és molt més alta.
1: Parlem de Dina 35, és una associació que fa molt poc heu fet la presentació. Tu ets la presidenta, explica'ns una mica a què obeeix que aparegui aquesta associació.
2: Vale. A veure, tot això...
1: Si et sents còmode.
2: Sí, i tant. Tot això ve pel Pau, el meu fill, no?
1: Pau Dinarès.
2: El Pau va tenir un osteosarcoma durant 4 anys, però bueno, va ser una persona que ho va portar amb una no sé dir-te, amb una força, amb una enteresa, amb una resiliència, que no el vam veure mai malalt. Uh-huh. Perquè ell tenia una cosa física, no? Però mentalment tenia un poder i una gran capacitat de superació i de lluita, no? Que jo sempre dic que ha estat molt, a part del seu ADN, també l'esport ha sigut una cosa que jo crec que Dina 35 també vol, no? Ensenyar doncs, com l'esport et dona unes eines tan importants perquè en el futur pues, t'ajudin a portar les coses millor, no? Jo crec que el Pau, a part de la seva manera de ser, no? Amb l'esport, el hockey, que era el seu esport
1: al
2: Club Egara, on ell bueno, tenia un potencial brutal i on físicament ell s'hi deixava allà la pell, no? Doncs, bueno, evidentment, doncs, bueno, el fet de que el novembre doncs, ens deixés, tot ve arrel doncs, evidentment, de voler continuar el seu llegat, no? I transmetre una mica tot el que era i tots els valors que ha deixat. També aquí ens va coincidir la Marató de TV3. Uh-huh. La Marató de TV3, el mes de desembre, acabat de passar-nos a tot això, doncs anava sobre el càncer. I, bueno, no sé com, perquè la veritat és que ara un cop vist dius, mare de Déu, no? Tot el que vam arribar a fer ens vam posar a vendre unes samarretes que ja estaven fetes en el moment que el Pau se li diagnostica la malaltia, doncs el seu equip fa aquesta samarreta com a entrenament, el uh-huh. Pau, no? I se l'inclou, se'l segueix vinculant molt amb el seu equip perquè es pensa que pues, seguirà, tornarà i, uh-huh. i el que sigui, no? I això va fer molta força, no? I la força no és només del meu marit, la meva filla o meva, sinó que també dels seus amics, no? El Pau és una persona molt oberta, molt extrovertida, que això va fer pues, bueno, que hi hagués molta gent al voltant, que ens van ajudar molt i que vam fer coses extraordinàries com bueno, pues, recollir 12.000, em sembla que eren 455 euros per la Marató. Després doncs, ja vam obrir com una campanya, perquè clar, la Marató era només pel càncer. No? Què passa avui en dia? Que és molt important tot qualsevol donació pel càncer, no? Però ens trobem amb l'osteosarcoma que no es dona.
1: El que deies abans, no? Que és poc investigat. No?
2: Exacte, i que tot el que havíem donat per la Marató, pues segurament per a l'osteosarcoma no anava res, no? I llavors aquí era on nosaltres estem absolutament focalitzats en això, no perquè sigui una malaltia que hagi de ser prioritària a altres, no? Però, bueno, es destinen molts diners al càncer de colon, de mama, perquè hi ha molta prevalença, no? Però l'osteosarcoma, pues no. I aquí és on nosaltres, a partir d'aquí, pues ja va ser bueno, posar totes les nostres forces per tirar endavant, per posar el granet de sorra amb la investigació de l'osteosarcoma.
1: Mm-hmm. Parlaves d'ADN, hem de comentar que el Pau, el seu pare, és el Jan Dinarès, que és un dels jugadors importants potser la millor generació del hockey herba espanyol, que van guanyar una medalla de plata a Atlanta, van guanyar la medalla de plata al Mundial, per tant, vull dir, ja li sí. venia d'això. Sí. Explica'm una mica, perquè esteu preparant una sèrie d'actes, ho dic perquè la sí. gent tingui coneixement, em sembla que el 6 de juny teniu un espectacle de dansa, no?
2: Sí. Mira, jo volia diferenciar una mica el que fa l'associació d'iniciatives que han començat a sortir gent ajudant-se, uh-huh. no? Llavors, el dia 12 de juny, les nostres activitats, clar, la primera és el 12 de juny, que és un concert que es fa al Club Egara, uh-huh. que tot el que, bueno, les entrades, tots fons, diguem-ne, tots els fons aniran destinats a l'osteosarcoma, amb una campanya que ja tenim oberta, a Sant Joan de Déu, i és un concert pues, dedicat al Pau, a tots el que l'hem conegut, que l'han organitzat nosaltres, vull dir, els seus amics i sobretot doncs dos persones que m'agradaria a dir, que és la Martina Morán i la Mary Prata, que són, bueno, dos amigues del Pau, que són cantants uh-huh. i que elles doncs són les que estan darrere tot això, no? Sobretot la Martina. Uh-huh. I té, jo crec que un punt especial, molt molt emotiu, perquè no ens han volgut dir quines cançons hi han. Estan escollides seguint també la música que li agradava al Pau, i llavors és tot com sorpresa, com pell de gallina total, no?, en aquest sentit.
1: Molt bé.
2: I la nostra altra activitat, que realment és com a associació la que vam uh-huh. nosaltres organitzar, és una cursa, perquè...
1: El 25 d'octubre,
2: exacte. És el 25 d'octubre perquè l'aniversari del Pau és el dia 28 d'octubre, uh-huh. per celebrar la seva vida, el com era, i és el que volem fer, no? Seguir l'entusiasme i la seva alegria, no? I fer coses així, no? Sobretot més vinculades amb l'esport, perquè ell era un gran esportista que, bueno, no va poder continuar per tot això, però, bueno, també dir, no, per exemple, que a ell se li va amputar la cama i ja va començar a fer esquí amb una cama.
1: Adaptat.
2: i adaptat, exacte, i bueno, ja l'any aquell pues, que ens ha passat això, doncs ell començava a tenir, a participar, no?, a nivell, bueno, play and train, que és per paralímpics. És a dir, que per ell l'esport és vida i és el que nosaltres volem, i hem fet una cursa de 10 quilòmetres perquè s'hagi de córrer, perquè hi ha moltes que són solidàries de 5, i nosaltres el que busquem és l'essència del Pau, esportiva, que és, no et diré competitivitat, però sí sacrifici, lluitar, no?, i córrer. Que t'hagis de... bueno, de deixar allà una mica la pell com ell se l'ha deixat, no?
1: Doncs avui hem sabut més d'aquest osteosarcoma, gràcies a la ginecòloga Ivana Jordà, que també és presidenta del DINA 35, i també hem sabut molt més d'aquesta associació de recent creació en honor al Pau Dinarès. Ivana, moltes gràcies i molta sort, molta força pel futur.
2: Gràcies per deixar-nos donar veu.

Forza Horizon 6, amb aquesta nova entrega de la saga de conducció arcade, estarà ambientada al Japó per primera vegada, un dels escenaris més demanats per els fans des de ja fa molts anys. El joc combina món obert i competició. Pots recórrer lliurement ciutats inspirades en Tòquio, carreteres de muntanya per fer drifting, zones rurals i circuits improvisats mentre participes en festivals, reptes i curses online. Si ets un amant dels cotxes i dels videojocs, no t'ho pots perdre. Adeu!

0: El grup Tribut Moon Police portarà aquest divendres a les 9 del vespre l'univers de The Police al Calissó. En parlem amb el vocalista i baixista de la banda, en Sergi Ramis.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música. Ho fem per presentar-vos el proper concert que tindrà lloc al Cal Calissó aquest divendres a partir de les 9 del vespre. Ja ho sabeu que el Calissó sempre ens omple de bones propostes, de propostes interessants musicals, que ens dona a conèixer artistes emergents i artistes ja molt consolidats i que s'omple, doncs, això, moltes vegades el divendres i d'altres també dissabte i diumenge. Aquesta vegada serà amb un tribut a Police, aquesta banda universalment coneguda, el grup Police, on encara volta l'estigma, aquest cop en solitari. I qui ens ho porta a l'escenari, doncs aquí a Castellà, serà el Sergi Ramis, el tenim al telèfon. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda, Marina.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Amb aquest tribut a Police, que tu titules Moon Police, no? O és el grup que es diu Moon Police? A veure, aclareix-nos una miqueta això.
2: El grup, com ja has dit, som un tribut a The Police, i ens diem Moon Police de la confluència de la cançó Moon, de Walking on the Moon, i Police, i és això. Crec que era la manera més reconeixible que podíem tenir, no?, per dir que som un tribut, no?, a aquesta mítica banda anglosaxona.
1: Qui sou vosaltres, els Moon Police?
2: Doncs mira, som en Michał Kowalski a la guitarra, és guitarrista polonès, amb Dani Monràs a la bateria, baterista de la Igurguina, i jo, en Sergi Ramis, d'aquí de Sant Antoni de Vilamajor. Som així, de la zona del Baix Montseny.
1: Zona Baix Montseny, molt bé. Per què trieu Police? Vosaltres ja n'éreu fans tota la vida, us n'heu fet ara?
2: Jo puc parlar per mi, crec que ells en eren fans, però jo és que la veritat, per mi Police ha sigut el grup insígnia des de sempre. De fet, el recordo que va ser la meva primera nòvia, que era una fanàtica de Police, que me'ls va mostrar i em va fer enamorar d'aquesta banda, i em vaig comprar tots els discos i vaig començar a anar a l'època ja de l'Sting en solitari, perquè clar, jo no vaig viure els The Police amb la seva efervescència, no?, sinó que ho vaig conèixer a posteriori, no? I ve d'un agrat, no?, per la seva música, la seva gran efervescència en la música dels anys 70, combinant el punk i el reggae, i més tard fusionant amb altres estils i acabant sent una de les mítiques bandes que ha donat el rock britànic. No?
1: Vosaltres voleu ser fidels a l'estil i a la manera de fer dels Police, o agafeu aquestes cançons i us les feu vostres?

0: No, la idea és si efectivament, com vam fer més ment quan diem que som un tribut de Police, no som una banda de covers, no som una banda de versions, sinó que intentem aproximar-nos al més pur i enèrgic so que ells feien. Fins i tot amb la posada d'escena, amb el vestuari, això ho cuidem molt i sé que també se'n diu bandes que se'n diuen clones i tot això, i és el que busquem, no? Ser molt fidels al so i també a la posada en escena. El nostre directe és molt enèrgic, és fidel, intentem connectar amb el públic perquè és el que feien ells, i que d'alguna manera el públic se'n vagi amb la sensació de que, ostres, sonava de Police, els hi recordava, no? És això el que volem.
1: Això dels directes sembla ser que us agrada força, no? Quant temps porteu fent concerts?
0: Doncs relativament poquet, Marina, relativament poquet. És cert que nosaltres venim d'anys ja tocant amb diferents projectes. Jo en Mijau i en Dani els conec arran d'unes jam sessions que es fan en un lloc que per mi em sembla sensacional, que es diu Can Balmes i que està a Santa Maria de Palautordera. Aprofito aquí per fer publicitat d'aquest lloc, perquè cada 15 dies, els dijous, cada dos dijous, es fan unes jam sessions que la veritat que són molt interessants, i d'allà neix aquest projecte de The Police, de tocar, perquè a mi ja m'agradava, i de fet ja a mi tinc un timbre, sempre m'havien dit que tenia un timbre molt semblant al de l'Sting, i d'ençà feia anys que jo volia portar-ho d'alguna manera a fer un directe amb això, i mira, s'ha donat el cas de que he conegut les persones adequades en el moment adequat i ens hi hem posat, fil a l'agulla.
1: Què té l'Sting que no tingui Police, o què té Police que no tingui l'Sting?
0: Què té Police que no tingui l'Sting? Ostres.
1: Vull dir, l'Sting va agafar el seu camí solitari, no?, i ha fet les seves pròpies cançons, però evidentment hi ha una distància, no?, entre el que era l'Sting quan era el cantant de Police a ara, no?
0: Bueno, a veure, clar, tot s'ha de mirar des del context històric, no? Quan apareix The Police, que és ells agafen la New Wave, tota l'escena punk, s'aprofiten d'això, del boom aquest, i se'l fan seu, no? De fet, Sting ja ho ha dit en alguna entrevista, no? Que ell, amb el principi de Police, que tenien una altra guitarra, que era el Henry Padovani, que no era l'Andy Summers, que és el que després es va quedar, doncs que ell no es volia quedar només amb els tres acords típics de l'estil del punk, no? Sinó que volia aprofundir més, no? I això es va veure després en els seus segons, tercers i en els discos posteriors, no? I l'Sting, bueno, què dir d'ell, no? Fins a dia d'avui encara està tocant els seus 74 anys hem de tenir, o 74. Ha passat per diferents moments, no? Jo recordo, la veritat és que no l'he anat seguint darrerament, sé que va fer un disco amb llaüt, va començar a prendre el llaüt. O sigui, és un músic molt inquiet, no? I res a veure amb l'Sting d'ara, encara que ara està tornant a l'essència, perquè crec que fa una gira ara que vindrà a Barcelona, crec que el juliol ve em sembla que el Festival dels Jardins de Pedralbes en format trio, i que de fet toca les cançons de The Police, no? Però en el que és la seva època en solitari, crec que, clar, va anar evolucionant molt com a músic, no? I va tornar també a les arrels. Recordo el primer disc de Dream of the Blue Turtles fusionant-se amb músics de jazz, molt interessant tota la seva trajectòria, però sí, és una cosa que ha anat molt evolucionant.
1: Val. La vostra posada en escena és així teatrera, pretén doncs reivindicar no només la música de Police, sinó aquella època, o no? O veurem una cosa més actual, més fresca?
0: No. Jo fins i tot ja et deia que cuidem el vestuari, cuidem la gestualitat, inclús d'alguna manera que ens puguem assemblar, inclús jo m'he mamat molts directes de Police i m'he fixat molt amb el comportament gestual de l'Sting, i també faig èmfasi amb els meus companys de banda també busquin també això, no? Primer, és cert que la prioritat primera era el so, no? Anem a assemblar-nos, anem a treure, a escoltant els discos, a fer els mateixos arranjaments, perquè The Police el que tenia és que sí que va treure molts èxits, però després els directes se'ls feien venir a la seva manera. O sigui, cada directe podia ser diferent en alguna manera, no? Això, uh-huh. També l'Stuart Copeland, que era el baterista, sempre ho ha dit en alguna entrevista, que ell no posava els mateixos redobles de bateria, a vegades a canviar, perquè se li feia avorrint, no? Llavors jo també ho he rescatat això, i també intento, quan escoltem els directes, que fem el mateix directe, la mateixa cançó del que es va tocar en el directe que es va celebrar l'any... Ara ho dic així de veu, l'any 80 i pico a Georgia, per exemple, no? Uh-huh. Llavors, és això. Intentem ser rigorosament fidels a tot el que era aquest espectacle.
1: Perfecte. Doncs, si volem i tenim ganes de reviure un Sting, aquí tenim el Sergi Ramis, que ens ho posa en safata, perquè doncs puguem gaudir-ho en directe. Recordem que això serà aquest divendres, a partir de les 9 del vespre, a Cal Calissó. Sergi, moltíssimes gràcies.
0: Sí, no sé si puc... M'agradaria també fer un agraïment.
1: I tant.
0: Sí.
1: Endavant.
0: També, a banda d'agrair a Can Balmes, que és el lloc que ens ha donat, de fet, néixer, no?, com a banda, i ens hem conegut, també donar gràcies a en Gonzalo, que és una persona altruista que també ens ha cedit el seu local perquè poguéssim assajar algunes vegades, personatge mític. I no sé si podem dir també les dates dels nostres propers concerts.
1: I tant, que sí. Per si algú doncs no té la sort de poder venir aquest divendres, que sàpiga els següents.
0: Val, perfecte. Doncs mira, nosaltres estarem, com bé has dit, estarem a Cal Calissó, a Castellà del Vallès, aquest divendres, el 29, a les 9 de la nit. També estarem al Col·leccionista, a Barcelona, l'11 de juny, al Hard Rock Café de Barcelona, el 26 de juny, i al Bad Art Festival, que és un festival que es fa a l'Estartit, això serà el 18 de juny, i, perdó, el 18 de juliol, i en la segona data, perdó, a l'11 de juliol també estarem a Llinars del Vallès, també al Llinars Rock.
1: Déu-n'hi-do, no us falten bolos, eh?
0: No, la veritat és que, mira, hem tingut sort, hem arrencat amb força, i també com The Police va ser un grup que va ser com molt intens, perquè va ser en 5-6 anys van treure 5 discos i van tenir una eclosió dintre de l'escena mundial. Mm-hmm. Que retrim nosaltres també, això també ho volem reproduir a mínima escala.
1: Perfecte. Doncs Sergi Ramis, moltíssimes gràcies i que passis una bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres i res, ens veiem a Cal Calissó.
1: I també moltes gràcies, Carme, fins la propera.
2: Gràcies, Marina Antonez. Ja tenim proposta per divendres a les 9 del vespre. Aquest tribut a The Police, gràcies a la interpretació que farà Mont Police, aquesta banda. Avui n'hem parlat amb el Sergi Ramis per saber com anirà tot plegat a Castellà del Vallès. Gràcies als dos. Fins aquí arriba aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèsia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar a l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Comencem una nova entrega de l'Això Abans Sèrio, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, ho són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu. S'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre. Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Uh-huh. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que... l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res... el desè de la 8a temporada ja és l'últim. Ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys, 8 temporades.
1: 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides.
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada. A Movistar Plus a nivell Espanya és on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig. Comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així.
2: You don't need to walk us in. Mom never did.
3: Love you, Dad.
4: Okay. All right, well, you guys have a great day, okay? Be safe.
5: Okay. I will fight. I will fight for you.
6: It's been almost a year. I think it's time.
7: Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice.
6: I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy.
7: I get it. The moms at
0: fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, en un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis.
8: Quan ja m'emxoto 이상할 게 없는 심장.
9: 그럼 나 진짜로 죽어요?
10: 구원 받으세요.
11: 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다.
12: 보고 싶다고 지금 종말!
13: (놀람) 눈 깜짝할세 쇽쇽 막 여기저기 이동해버린다니까?
14: 이태를 네가 알렸다! 저놈이 이실직과할 때
0: com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
1: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic,
0: no és d'animació, que no?
1: No, és acció real, correcte. Ja t'he dit, que a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no?, per una sèrie coreana. Com a mínim, no les havia vist així.
0: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de tirar d'aquesta fantasia. Ara estàs veient superfriquis, en principi, bastant joves, els quatre...
1: Sí, a més m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
0: Wonderfuls.
1: Correcte, que fools, com, diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
0: I en castellà, super, amb majúscules. És los,
1: super,
0: amb majúscules, friquis, amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
1: Jo crec que no molta.
0: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
3: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
9: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
3: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío. Un aristócrata, un tipo insufrible.
9: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
3: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
10: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
3: Se llama Candela. Y canto a la vida.
9: Ese duque es un criminal.
3: De verdad, ¿cree que podré ir?
0: A la segona temporada de la sèrie que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
1: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel. Però bueno.
0: Novetats de repartiment. Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, expert en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no em falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris. Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
1: Dir que és l'última temporada d'aquest spin-off prequela. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
0: que ja n'hi ha prou. De fer-lo servir.
1: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua. Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
0: Inspector, no?
1: Correcte, que se suposa que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també, una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
0: Álvaro Morte, el professor.
1: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
0: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
1: correcte,
0: la
1: sèrie,
0: la memòria,
1: són germans. Sí, sí.
0: Doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà, també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veurem a Netflix. I a Disney Plus, també segona temporada, en aquest cas de la sèrie Rivales.
15: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
16: the A-Team. Back together again.
17: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
18: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to...
0: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
1: Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó de la pròpia sintonia de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
0: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més molt o menys han dit que ens agrada, i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
19: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
20: Me han hablado de una asociación.
21: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan.
22: ¡No, no, no, no, no!
21: Las maltratan.
22: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
21: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
19: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
0: Aquesta pinta molt bé. Quatre episodis protagonitzada per Valerie Bonneton, de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
1: Bueno,
0: pot estar bé.
1: Sí, pot estar bé.
0: Com a més, sempre, llàstima que és Filmin, ostres.
1: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
0: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
1: Correcte. Més alternatiu, tarana. Així és.
0: No és més alternatiu Netflix,
1: bueno,
0: que...
1: Bueno, amb aquesta, cuidao, eh?
0: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
23: Ah, tomando mate. Ah,
24: Sí, veo. Tomás mate.
23: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
24: Hecho en Arg.
23: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
24: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
23: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
24: ¿Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas? Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
23: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
24: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteás con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
23: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
0: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Ja Caro Pardiaco, influencer, plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
1: Evidentment seria argentina, per si algú no ho havia detectat.
0: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
2: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta. Eso exige compromiso. Compromiso, sí.
4: Es una gran oportunidad.
2: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
5: ¿Mamá?
6: ¿Tú crees que eres la víctima?
2: Me mantengo a flote de milagro.
0: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que, entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi em va agradar més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill, aquest últim sí que em sona, i li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
1: Jo no tinc ganes.
0: Que aquesta és la propera que mirarem, perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
16: Mañana sales de cuentas, solo así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
25: Se ha muerto.
16: ¿Elena?
25: Sí, cuéntalo.
16: Dios mío, lo siento muchísimo.
25: Muchas gracias, Marina.
16: ¿Pero cuándo ha sido?
25: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
16: Sí.
25: Es que fue tremendo, la verdad.
0: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
1: Pues molt bé. M'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. I jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
0: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer, de Stranger Things, canvi de paradigma, de nens a jubilats, de Burrows, jubilación rebelde.
26: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
27: Hippie.
28: Why is everyone so old?
29: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
30: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
31: Wait! Mr. Cooper!
32: The Burrows is a good place. We take care of each other like a family.
33: Attaboy, Sam.
34: Who are these people?
0: El gust musical, de moment,
1: molt bé,
0: està prou encertat. Després d'acabar amb Stranger Things, els germans Duffer produeixen aquesta sèrie de ciència-ficció, per no sobresortir del que els hi funciona, sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta. Me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra'm 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Burrows, jubilació rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge... per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria segona temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
3: A què se dedica?

0: Jimena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Se va a reformar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge...
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que encara buscaré un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mostres perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del Port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
9: Cada vegada els fills de puta es queden al restaurant...
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full català o barreja una mica?
3: No ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis, que s'estrenaran setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno, en HBO imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
3: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net Morty, que segueix de prop les aventures del seu avi. La resta de la família, digue'm.
4: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
3: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats. De vegades, a les seves boges aventures, a la novena temporada, els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols capítols anteriors.
4: Elements serialitzats, això està bé.
3: Temporada 9. HBO Max, Rick i Morty, també en aquest cas a Filmin s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra o de la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu del desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spied Noir.
10: Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer.
11: I'm growing bright of obsidian.
12: Universe trends to disorder.
11: Axolotl amphibian.
13: Monsters on the loose.
12: All you can do is fight to keep the chaos from your door.
14: I came here to offer him a job. My friend disappeared.
3: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie, no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena d'Espai.
4: És acció real, eh?
3: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part. A Disney Plus, de Colegio Abbott,
4: ja
3: ho saben, comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office, doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
4: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
3: Ah, sí, de les 18-19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície. En realitat és una de les agents més importants del meu sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
4: És per tu, eh?
3: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera.
4: Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I vinc aquí amb ganes d'escalfar i d'entrenar la nostra creativitat, com fem setmana a setmana amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: També.
1: Fantàstic.
2: També estem bé, sí.
1: I avui ens ficarem saludables.
2: Ah, això sí.
1: I amb un producte que almenys a comarques gironines ens agrada molt, eh?
2: És nostre, és molt nostre, eh?
1: Sí? De pomes.
2: Ah, això mateix, parlarem de pomes.
1: Creativitat amb pomes.
2: Sí.
1: A veure, i com t'has inspirat?
2: Doncs mira, t'ho explico, eh? Perquè això va ser tot remenant fotos. I anava mirant allò que de tant en tant poses ordre, no sé si et passa.
1: Sí, que a mi m'ha agafat aquesta setmana, això, Roser.
2: Sí? Doncs estic igual.
1: I ho aprofito perquè passa tan poc sovint que quan passa dius, no ho puc deixar escapar, això, ara.
2: Doncs a mi m'ha passat igual i, a més, he trobat un mètode perquè entre la galeria del mòbil, les de l'ordinador, una cosa i l'altra, i dic, bueno, m'haig de posar d'una manera que sigui fàcil, perquè tenim tantes fotos, i tot remenant em va sortir una que m'ha inspirat a parlar de pomes, que és de... crec que fa 2 anys, que vaig anar amb unes pomeres, amb una activitat que van organitzar al CAP de l'Escala,
1: sí,
2: i vaig anar a fer una xerrada de creativitat entre pomeres.
1: Me'n recordo que recordes? Vas fer això, sí, i tant.
2: I va ser molt xulo. I, clar, quan t'apareix alguna cosa així sobtat i dius, ah, i per què no he tornat a fer això? Perquè em va quedar amb aquell bon gust de boca i dic, mira, doncs que maco. I tot i així vaig dir, pot ser que en 3 anys no hem parlat de pomes?
1: Doncs anem a parlar de pomes.
2: Clar, i dic, però que pot ser això. Sé que algun cop potser ho hem mencionat alguna cosa amb algun altre tema, però un programa sencer parlat de pomes no el tenim, eh?
1: Doncs el tindrem avui.
2: El tindrem avui, sí.
1: I com ens inspirem?
2: Doncs mira, parlarem de pomes famoses, parlarem, bueno, d'història i de moltes coses. I tu has vist algun cop alguna poma blava?
1: Una poma blava? No, diria que no.
2: No?
1: Però existeix de tot en aquesta vida, eh?
2: No sé, però la noia que... Ara escoltarem una cançó que la noia sí que les veu blaves.
1: Sí? Vinga, sí. Doncs l'escoltem.
2: Vinga.

0: Així doncs, és daltònica la noia o què vol dir la cançó?
1: No, vol dir que ha viscut moltes experiències a la vida i que quan vius molt se t'obre la mirada i pots arribar a veure-ho diferent.
0: Ah!
1: Clar!
0: Molt bé, per si algú li havia quedat el dubte, eh?
1: No, i ella veu les pomes blaves, l'home no, ell diu que les veu verdes, però ella no.
0: Ella les veu blaves.
1: Mira tu, cadascú, eh?
0: Doncs anem a parlar de pomes i, com dèiem, fruita saludable, eh?
1: La poma és salut. Hi ha una dita que diu, una poma al dia, el metge t'estalvia.
0: Home, doncs mira...
1: Això, ho saps, això?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. I n'hi ha una altra que diu, una poma cada nit treu el malalt del llit.
0: Ah, mira.
1: O sigui que, mira,
0: una al matí i una a la nit, eh? Queda clar.
1: Això mateix, hem de menjar dues. Una al matí i una al dia. Doncs vinga, va, parlem de varietats. A veure, avui en dia hi ha més de 7.500 varietats de pomes.
0: Uau.
1: Què et sembla?
0: Moltes.
1: Moltíssimes. Però realment al supermercat, habitualment, només en trobem com a molt, 10 o 12.
0: Igualment, jo em passa a mi, que em fico allà davant i dic... Quina vull avui, no? Perquè a mi m'agrada variar, no? Però és cert que hi ha gent que li agrada més àcida, altres més dolces, però jo es depèn del dia. I tinc dilemes davant de les pomes.
1: Però esculls més per l'aparença, perquè trobes més maca una un dia que l'altra, o perquè tu saps que aquella t'agrada més pel gust?
0: Jo sé algunes que sé que m'agraden pel gust i a vegades t'entren pels ulls, això és ben cert.
1: Sí.
0: I a vegades, però, les que estan més macades i tal són les més bones, eh? Que amb això
1: sí,
0: també,
1: que
0: també s'ha de tenir vista.
1: Sí, aquestes que brillen molt, després s'han de netejar molt bé perquè tenen una capa de cera.
0: Exacte.
1: Si rasques... Doncs bé, ja tenim clar que n'hi ha més de 7.500, però que no tenim a l'abast totes i, per tant, no les podem provar totes. Però sí que les més conegudes doncs, serien la Golden, la Granny Smith, la Fuji, la Gala, la Pink Lady, que aquesta la... Quina és la que s'ha posat de moda? La Pink Lady, em sembla que és. La que realment ara està... Això amb tendències.
0: Ara està, sí.
1: Sí, hi ha les pomes influencers, també, no?
0: Doncs... Està el trending topic de les pomes.
1: Això. Però, bueno, cadascuna té el seu caràcter, la seva personalitat.
0: I tant.
1: Clar, la Granny Smith és àcida. A mi aquesta em costa una mica. I és aquella tan brillant. La Fuji és la més dolça i cruixent, no? Que és d'origen japonès. I la Pink Lady, la que dèiem, la que està de moda. Que aquesta és un invent relativament recent, eh? I ve de Nova Zelanda.
0: Sí.
1: I després hi ha una cosa que no sé si saps, però que les pomes que comprem ara mateix al supermercat, clar, no són d'ara, perquè ara no és temps de pomes.
0: I d'on són?
1: No. Que les pomes es cullen i es guarden durant mesos i mesos a càmera perquè es conservin verdes. I en el moment en què comença la demanda, o sigui, quan hi ha molta més demanda, què fan? Després ja els treuen de càmera perquè comencen a madurar. I quan arriben al supermercat són pomes que potser fa un any que han estat a càmera. I per això no tenen tant de gust com les pomes que són de temporada.
0: Per tant, tingueu un pomer a casa, eh? I així sí que us la menjareu com vosaltres vulgueu.
1: No, com vulguem, no, només al setembre, eh?
0: Quan l'arbre vulgui.
1: Sí, exacte. No. O sigui que va una mica per demanda. Si hi ha molta demanda, doncs es van traient més aviat, i si no hi ha demanda, doncs es guarden més temps a càmera. Què més? Després fent tot un recull d'informació, perquè, clar, he pensat, has d'explicar coses de pomes, doncs vinc a buscar, vinc a buscar, no?
0: La Roser s'informa per tot arreu.
1: Jo, si m'hi poso, ho faig bé, eh?
0: Si doncs... ho faig bé. És una gran frase, aquesta, eh?
1: Clar, si no, no ens hi posem. Doncs he fet un recull de pomes històriques.
0: A veure.
1: Sí, i n'he triat, bueno, n'he triat un 3, 4, 1, 5. A veure què et sembla. Començarem per la primera, la poma del paradís.
0: Sí, Adam i Eva, home.
1: Aquesta.
0: Home,
1: clar,
0: has començat pel principi, eh, Roser?
1: Sí, comença pel principi. Doncs aquesta, clar, la Bíblia parla d'un fruit prohibit que Eva va oferir a Adam, però no està clar que fos una poma, eh?
0: Ah, no?
1: No, el que passa que la tradició l'ha convertit en una poma i s'ha escrit així. Però realment no estava clar.
0: Tota la vida enganyada, jo aquí.
1: No sabem, potser si era una poma.
0: El que va fer Adam i Eva és fer les pomes una mica sexis, eh, però...
1: Això sí, no? Perquè clar, només amb aquella fulla de parra.
0: Aquell fruit prohibit.
1: Sí. Però bé, des de llavors és això, que la poma doncs, és el símbol de la temptació, no? I del coneixement, el pecat i la saviesa, tots junts amb una mateixa fruita, que no és poc, eh?
0: No, tant, mira-la. No,
1: tots junts. Va, la segona poma que he escollit. La poma de la discòrdia. Aquesta és molt xula.
0: A veure, expliqueu-ho això.
1: Mira. Això és una expressió, la poma de la discòrdia es fa servir, com a expressió de l'origen d'un gran conflicte. Saps allò que estàs amb algú que...

0: l'aire una poma d'or i va dir: aquesta poma serà el premi per la més bonica. Clar, els va enganyar, però les altres no veien que els estava enganyant. I va començar a haver com una picabaralla entre tres deesses, la Hera, l'Atenea i l'Afrodita, perquè les tres volien el premi de la poma d'or per ser les més guapes. I clar, va començar així una picabaralla, i per solucionar el conflicte, què van fer? Van triar un jove, que es deia Paris, no sé, com a jutge. I van dir: tria tu, a veure quina és la més bonica.
1: Fes de jurat.
0: Això, qui s'emportarà la poma d'or. I clar, també va tenir aquest home, li van dir: bueno, i ara què, no?
1: Quin compromís, eh?
0: I les deesses el van intentar subornar per guanyar. I l'Afrodita li va dir una cosa que en aquest home li va anar molt bé. I és que ell estava enamorat de l'Helena. I ella li va dir: jo t'aconseguiré que et casis amb l'Helena. I ell llavors va dir: vale, doncs agafaré la poma d'or per tu. I per tant, l'Afrodita va ser com la deessa més guapa, tenia la poma d'or i ara tenia que complir la seva promesa. I com va anar cap a Troia a buscar l'Helena perquè es casés amb aquest home, resulta que l'Helena ja estava casada.
1: Ai!
0: Amigos!
1: Has de fer promeses que puguis complir, eh?
0: Aquí està, aquí està. I llavors què van fer? Van segrestar l'Helena. I aquí es va crear un conflicte, la guerra de Troia.
1: Carai, nena, les classes d'història s'haurien d'explicar així. M'encanta. És una poma famosa i estic completament d'acord.
0: Veus? Doncs ja està. Doncs aquesta és la poma de la discòrdia. Per tant, mira que pots crear una guerra amb una poma.
1: Vigileu,
0: anem a tant.
1: Vigileu.
0: Sí, anem a vigilar.
1: Quina altra tenim?
0: Doncs anem a la poma de Newton. La llegenda, no?, que diu que l'Isaac Newton estava recolzat sota una pomera quan allò reflexionant, no? I ara què farem? I ara que sí, que no? Cap aquí, cap allà, pam! I li va caure una poma al cap.
1: Oh, li va donar una idea?
0: Clar, i va dir, en aquell moment, va ser com va dir: mira, la gravetat. Ara pensarem la gravetat. Ben bé, a veure, jo ho explico.
1: A veure, no, senyors científics, no se'n fanin amb nosaltres.
0: No sé si ens han de fer gaire cas, eh? Jo és que m'agrada molt fer l'storytelling, però clar, no sé si ens han de fer gaire cas.
1: Però ho hem entès, ho hem entès.
0: Que sí,
1: important,
0: doncs
1: aquesta poma.
0: És una de les imatges més famoses de la ciència, la poma, que va canviar, no?, com entenem el món, la gravetat.
1: Què més?
0: Ens anem amb una altra, va, amb la poma d'en Guillermo Tell, d'en Guillem Tell. Aquest, doncs, bueno, era un heroi suís que va haver de demostrar la seva punteria disparant una fletxa per trencar una poma a sobre el cap del seu propi fill.
1: Ah, això sempre ho he volgut fer, eh? No, vull dir, perdó, sona molt malament.
0: Sí.
1: Però vull dir, tenir la punteria de tenir algú allà, saber que no el mataràs perquè saps perfectament que enganxaràs la poma... Però
0: clar,
1: quins
0: però
1: nervis,
0: que...
1: eh?
0: Sí, perquè és que ell deia, doncs, que era el gran tirador, el major tirador, no? I clar, per demostrar-ho deien: sí, sí, doncs vull te posa el teu fill, sí, que així és segur que si no és, malament irem. I sí, sí, ho va clavar. Per tant, és la imatge de tirar la fletxa, pum, i tocar la poma.
1: Complir els objectius, allò, anar dirigit, eh?
0: Focus, focus.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, ara aquesta més famosa, també, la poma de Blancaneus.
1: Ara, jo pensava, no la dirà.
0: Sí, i tant. Aquesta, la madrastra disfressada d'aquella dona gran, no?, amb la poma enverinada, que hi ha una cosa que he llegit, per una banda he llegit una cosa, per una altra una altra. Al final et fan dubtar de la història, dels contes i de tot, eh?
1: Sí.
0: Però deien, no sé si ho saps, que a la poma hi havia una banda que estava enverinada, però l'altra no. I era la sort de veure quin costat mossegava la Blancaneus.
1: Ah, jo aquesta versió no l'havia sentit mai.
0: Clar, jo ho he llegit i he pensat, jo tampoc. Jo això no, jo tenia entès que era tota la poma.
1: Però qui hagi dit això, la pel·lícula no l'ha vist, eh? Perquè aquella poma se submergeix completament en tota aquella pòssima que fa. Per tant, no pot ser un queda... costat, si un costat no. Perquè
0: clar,
1: està allà ben coberta.
0: Exacte, clar, queda tota enverinada. Doncs no sé, he llegit en algun lloc que era meitat sí, meitat no, i era a veure on mossegava ella. Era com el destí. La portaria, doncs, en un lloc o en un altre. Mira, no ho sé, però és una altra versió que també està bé, no?
1: Mira.
0: Bueno, ja està. I ara, una poma més actual i molt, i molt, i molt famosa.
1: Mossegada.
0: És un logo,
1: sí,
0: no? El logo d'Apple. Aquesta, la poma mossegada. Doncs, saps per què té una mossegada?
1: Per què?
0: Hi ha moltes versions, també, eh?
1: Venta.
0: Sí, sí, però va, en diré una i prou. Perquè el dissenyador, o sigui, diré la més creïble, no?
1: De totes les versions que s'han dit?
0: De totes les que s'han dit, la que sembla que sigui la més de veritat. Doncs el dissenyador que estava fent la marca, un cop el va tenir fet i ho va mirar de lluny, li va semblar que era una cirera.
1: Ah.
0: Que s'assemblava més amb una cirera com una poma. I ho va estar mirant de diferents perspectives i al final va dir, mira, li farem una cassalada

0: Segur que es veurà una poma.
1: I sí.
0: I sí.
1: I té molta gràcia.
0: I així s'ho va fer. Queixalada i ja té logo. Sí, sí. Ens anem a escoltar Los Enanitos Verdes?
1: Sí, perquè tela, eh? La poma, quanta història que té.
0: Ha sigut intensa, eh?

0: Doncs bé, ja ho veiem, les pomes també inspiren moltes cançons. Roser, seguim parlant de pomes en aquest Entrenant la Creativitat.
1: Vinga, va. Ara escombrem cap a casa, Cristina.
0: Vinga.
1: Nosaltres que estem aquí a l'Empordà,
0: sí.
1: Doncs clar, nosaltres aquí tenim molta zona productora de poma, no? de les més importants d'Espanya, eh?
0: I tant.
1: La poma de Girona.
0: La marca de qualitat, poma de Girona.
1: Indicació geogràfica protegida.
0: I tant.
1: Com els vins de la denominació d'origen. Doncs què els fa especials? Doncs el nostre clima, no? La proximitat de Mediterrani, els Pirineus, la llum, la temperatura, la terra...
0: Ai, l'Empordà.
1: Clar, i li dona aquell sabor, no? Si fossin aquí a l'Escala, potser tindrien sabor d'anxoves, però...
0: No sé, ho provarem un dia, aviam, la combinació que tal és.
1: Doncs vinga, va. Si parlem de pomes, hem de parlar de cuina. No? Clar, perquè clar, és que la poma és tan versàtil...
0: Molt, i s'utilitza per diverses coses,
1: I per dolç, per salat, és que hi ha moltíssimes coses. Doncs mira, i he fet així com un recull de receptes, pomes, bueno, de receptes de noms. Pomes al forn, pomes farcides, botifarra del Sant Poma, pastissos de poma, marmelades, sucs, les pomes ensucrades de la fira, les dessecades per menjar com xips, bunyols de poma, amanides de poma... Ah, la poma amb foie i la tarta tatin.
0: I xuxu amb poma a dintre, que jo això ho he menjat.
1: Ah, jo no?
0: Sí.
1: Ah, sí? Ah, mira, doncs sí, ho apunto a la llista. La tarta tatin, saps on ve?
0: D'on?
1: Oh, i això és una història molt xula. Mira, això va néixer per un accident, eh? Sí, sí. Va ser al final del segle XIX. I les germanes, la Stephanie i la Caroline, la tatin, perquè tatin era el cognom...
0: Val.
1: Doncs portaven un hotel al centre de França. I un dia l'Stephanie, que tenia el restaurant ple de gent i va posar tot un piló de pomes a coure amb mantega i sucre, i allò que la gent li demanava coses que li anaven reclamant i tot plegat, es va despistar.
0: Ai.
1: I com va anar a la cuina, doncs aquelles pomes estaven una mica massa cuites. I llavors va dir, ostres, i ara què hem de fer amb això? Però tenia tot ple de gent i deien, ho hem d'aprofitar. No eren cremades, eren massa cuites.
0: Sí.
1: I va dir, alguna cosa hem de fer. I ella diu, com que tenia la ment molt àgil, perquè era molt creativa, la Stephanie.
0: Tenia entrenada.
1: Tenia la ment entrenada, perquè devia escoltar algun programa de ràdio que la feien entrenar. Doncs va agafar una massa que tenien allà a mà i la va posar per sobre i la va coure al forn. I llavors va girar la tarta i voilà, la tarta tatin.
0: I mira.
1: Que és una tarta, doncs, com una accidentada... No? Que després la va girar i la va poder solucionar.
0: Home, jo els plats més originals que he fet és amb cuina de supervivència, eh? Vull dir que quan passen coses així a la cuina, que bé tenir la ment desperta, mira, n'ha sortit un postre que dia d'avui encara te'l trobes a pertot.
1: Bueno, i la possibilitat de canviar un error en un èxit, no? De poder encarrilar una cosa que no funciona, i això només es pot fer si tens la ment entrenada.
0: Completament d'acord.
1: Cristina, és que ho hem de fer cada setmana, és que animem a la gent que ens escolta, que si un dia s'equivoca amb alguna cosa, no hi ha problema. Busquem camí.
0: Sempre.
1: Doncs mira, en el món de l'art tenim pomes protagonistes, també. Tenim la poma més reconeguda, que a mi, la que em ve més al cap, és la d'en Magritte, que és el pintor surrealista belga, que surt aquell senyor amb el bombí, amb el traje i amb la poma a la cara, no? Doncs Magritte, de fet, va fer servir la poma com amb diferents obres, no només en aquella, eh?
0: Ja li inspiraven les pomes, eh?
1: Sí,
0: està clar, eh?
1: Sí, sí, sí. Jo en tinc una a casa. Vaig anar a una exposició i me'n vaig comprar una de porcelana més maca i la tinc barrejada amb les pomes normals i sempre hi ha algú que...
0: És un museu, casa la Roser, això, eh?
1: Sí, sí. Doncs mira, i mira una cosa. Allò que parlàvem abans del logo d'Apple, doncs també hi ha una altra... Ah, bueno, i també hi ha una altra empresa que també li va inspirar la poma, que és la discogràfica dels Beatles, Apple Records. També és una poma. I també la connexió que ara et deia del logo d'Apple és amb el nom de l'ordinador Mac.
0: Sí.
1: El Macintosh és el nom d'una varietat de poma molt popular a Canadà i als Estats Units.
0: Ah, això no ho sabia.
1: Doncs mira, i un dels fundadors d'Apple el va triar perquè era la seva poma preferida. I quan dius el meu Mac, en el fons estàs dient la meva poma.
0: Apa, com us quedeu, tots els que teniu el Mac davant ara mateix?
1: Doncs sí, i parlant de paraules, saps on ve la paraula pòmul? El pòmul de la cara,
0: de la cara, no?
1: Sí.
0: De les pomes?
1: Del llatí pomum, que significa poma.
0: Perquè, home, una mica de forma té, eh? Ara tu i jo, que som així de galtones grosses.
1: Bueno, tenim galtones, sí que som, home, sí.
0: Si ho ajuntes, tens dos meitats, eh?
1: I vermelles ara, eh, també. Sí, sí. Bueno, també la poma dels nens peques, quan tenen els anyons allò que estan així rigorditos.
0: Oh, sí.
1: Que dius, ai, quina poma que te la menges, que sí?
0: No sé, jo no li dic mai poma en un genoll, però potser...
1: No,
0: per,
1: no. Dels nens peques, no?
0: No, ai, quina ai, poma, des... no se m'hauria acudit mai.
1: De gran no, però dels peques jo sí.
0: Ah? Ah, mira.
1: No ho sé.
0: Sempre s'aprenen coses.
1: No, mira, cadascú a la seva zona, cadascú a la seva zona, doncs, ho diu com diu, no?
0: Uh-huh.
1: Doncs, no sé, jo crec que ja podríem passar al consultori, com
0: anem
1: ho veus?
0: Anem cap al consultori. Vinga.
1: Vinga, va.
0: Perquè no podem marxar mai sense haver fet els deures. Roser,
1: no.
0: Què ens faràs fer avui?
1: Mira, avui el consultori és de pensament lateral.
0: Ah, a veure?
1: Sí, sí, farem aquest exercici. Jo aquest exercici m'encanta fer-lo. No sé si el vam fer aquell dia que vas venir tu amb una formació, de veure totes les opcions que podem veure amb una poma, per exemple.
0: Ah, aviam.
1: Perquè, clar, el pensament, el pensament lateral és mirar més enllà, uh-huh. No? Veure diferents opcions doncs, amb una mateixa cosa. Per exemple, una poma ja sabem que és un aliment.
0: Sí.
1: No? I que és salut. Però clar, què més pot ser una poma? Se t'ha acut alguna cosa?
0: Ai, no ho sé.
1: Doncs mira, jo et dic, pot ser la casa d'un cuc.
0: Per exemple?
1: Per exemple, ja hem dit la poma.
0: Un telèfon.
1: Un telèfon.
0: En forma de poma, jo l'he vist.
1: Sí, hem dit tot el que hem dit abans, no? La de Newton, la Blancaneus, vull dir que pot ser verí, pot ser... també pots, és un pot de perfum.
0: Mm, i tant.
1: També,
0: i
1: no?
0: Sí.
1: Sí, sí. També pot ser, clar, si anem mirant variants, si ho diem en castellà, per exemple, una manzana, pot ser una manzana d'edificis, no? O Nova York,
0: sí,
1: no?
0: Sí, o la poma, sí, clar. També, no? Faig la volta a la poma i torno.
1: Això?
0: Sí.
1: Mira, jo...
0: Tu li dius als genolls i jo li dic als carrers.
1: No, i Nova York també és la gran poma,
0: sí.
1: No? Què més, què més? Clar, hem d'anar buscant, ara perquè estem així ràpid i pim-pam-pum i no ens acaba de sortir tot plegat, però és un exercici que serveix molt i molt bé per fer pluja d'idees i per fer, o sigui, crear qualsevol cosa. Si ens centrem en un tema que pot ser una poma o pot ser un bolígraf, uh-huh. Qualsevol element que vulguem, eh? I hem d'anar fent així, com una pluja d'idees. El primer que surt sempre és l'evident. És el fàcil, el que
0: clar,
1: tenim més visual.
0: El que
1: visual,
0: està més a la superfície, no?
1: Això mateix. Però, si anem traient, està demostrat que a partir de la idea 20, 21, 20 i poc, comencen a sortir les originals.
0: Home, doncs això és un bon exercici per exercitar la ment i ho podem fer, com deies, amb qualsevol cosa.
1: Sí, sí, sí. Però, clar, imagina't que potser volem crear un producte nou i té que tenir una referència doncs, amb una poma. Doncs comencem a dir, i a partir, doncs, quan ja portem mitja hora, que ja estem allò suant, perquè ja ho hem dit tot i no ens surt res més, després surten les bones.
0: I mira, i potser que vas creant el millor edifici del món amb una forma relativa d'una poma, per exemple.
1: Per exemple, o un sofà que fa olor i fa música de poma, canta aquelles cançons que hem escoltat abans.
0: Un sofà que et canta, m'agrada aquesta idea.
1: Oh, mira, unes ulleres que canvia de color la poma, com aquella noia que les veia blaves i l'home les veia verdes.
0: Mira, clar, és que segons la perspectiva, clar, de la vida...
1: Avui ho vull veure tot a color rosa, doncs canvies el filtre.
0: A veure, si algú es fa ric ara mateix amb l'exercici que us estem proposant, que ens ho diguin, Roser, on ens hem de trobar?
1: O ric o ruc, però és igual, com a entrenament mental li anirà molt bé.
0: Està molt bé.
1: Doncs que ens enviïn el que vulguin, les pomes, els comentaris, els exercicis, al meu Instagram, a Roser Martínez Creativitat.
0: Doncs ja ho sabeu.
1: I ens encantarà.
0: Clar que sí.
1: Sí.
0: I exercitar la ment, perquè ara m'has deixat a mi aquí pensant,
1: Ara, quan acabem el programa, segur que ens comencen a sortir
0: idees. Sí, perquè quan obres la poma pel mig, aquella forma...
1: Clar, també sembla un cor.
0: Com una cosa del cos humà, no?
1: I si juguem amb els colors, tenim verd, groc i vermell. Potser un semàfor, també.
0: Ah, mira.
1: Bueno, i si afegim la blava d'aquella dona, però...
0: Home, i el que es passi en vermell li cau una pedregada de pomes a sobre, per passar-te.
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí,
0: no ho sé, jo. Home,
1: clar.
0: No ho sé.
1: No, dona molt de joc, perquè mira, el que deies tu, si els obrim també i posem pintura, també ens serveix per estampar samarretes, per exemple. no? També, a veure, podem fer tot el circuit, perquè les llavors les plantem i tornem a tenir, doncs, la planta, el fruit, no? I podem fer tot el... Podem assecar
0: els camps de pomeres, com ens agraden.
1: Les peles també les podem assecar.
0: Podem fer de tot, Roser, podem fer de tot. Quina sort que tenim.
1: Sí, visca les pomes.
0: Pensarem, visca.
1: Que vagi bé.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Hola, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros, i està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
4: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
2: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
3: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
2: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
5: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
2: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes a cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Christian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
6: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
2: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González.
7: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi ha afirmat que confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau i pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 2 de partit i amb la salvació assolida ja fa jornades volen trencar una ratxa de 4 partits sense guanyar.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora. I aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Calor per dies, vaja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana i sobretot a l'extrem nord de Barcelona. Teníem un vehicle avariat just al inici de la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, al tram del Bon Pastor. Ha provocat aturades fins al nus de la Trinitat i encara van força carregades les dues principals autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, a la C58, amb lentitud, aturada, 5-6 quilòmetres, gairebé entre Ripollet i aquest nus de la Trinitat, però també l'autopista C33, amb retencions de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A banda, la C31 encara va un pèl lenta a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona. Són restes d'un accident ja resolt. Aquesta zona hauria d'anar millorant molt ràpidament. I avui també destaquen aturades importants de gairebé 4 quilòmetres a la C60, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
4: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert una convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
0: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria ha estat molt ben rebuda, de fet, pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat d'unes places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries. Dos de cada tres no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
7: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
8: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
7: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
4: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
9: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
4: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
4: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
0: De seguida anirem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora d'aquesta reunió. Allà hi tenim un equip d'Esplugues Televisió. Abans, però, tot plegat arriba en una nova jornada de vaga, avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
10: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
11: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
10: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Gràcies, Maite. I ara sí, estem en condicions d'anar cap al Departament d'Educació per saber aquesta última hora sobre la reunió que mantenen Educació i sindicats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs tot just fa breus moments que els sindicats han sortit a fer una pausa després de les seves negociacions per cinquena reunió amb la conselleria i han sortit a explicar-nos que els veuen al govern més receptiu, més obert per poder parlar d'aquells punts que els interessa i concretament avui han pogut parlar de poder aprovar el fet que el complement específic que li pertoca a la Generalitat passi a ser a 3 anys, s'escurci, i no 4 anys com s'havia aprovat anteriorment, i també s'ha parlat de poder aprovar un nou complement i que aquest sigui lineal, és a dir, que arribi a tothom, a tots els sectors i no sigui singular, i que aquest contempla incrementar uns 35 euros mensuals als salaris dels docents. Amb tot plegat, amb tots dos complements, suposaria incrementar en 330 euros aproximats en 3 anys els salaris dels docents, un calendari però que diuen que encara s'ha de valorar. Just ara han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera i veure si poden arribar a punts més específics, i és que recordem també que justament avui el Consell Executiu aprovava 1.800 noves places, una xifra que queda lluny de la seva proposta, de la proposta de sindicats, que té previst i necessita, reclama, segons expliquen, unes 6.400 noves places. Continuarem pendents d'aquestes negociacions.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I tot plegat el primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
4: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
13: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
4: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
4: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant el jutjat.
0: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i ha instat els socis de l'executiu a fer caure el govern que ha qualificat com el més brut de la història.
14: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: També en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
4: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
15: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
4: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: En plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
4: Els agents han fet 26 entrades en total, al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
16: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en successos, mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino.
17: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la intel·ligència artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: I Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a zona universitària. Carina Bebé.
20: Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic. Com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
20: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. David Navarro.
22: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'SCAC, l'Institut del Teatre i l'SMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
23: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
22: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, al 9FM, Guillem Rico.
24: Una cadira feta amb barres de pa col·locada en diferents carrers i places on tindran lloc els espectacles és la imatge de la 29a edició del Festus de Torelló que comença dijous i s'allargarà fins dissabte a la nit. I amb l'afirmació dels organitzadors que la cultura és tan necessària com el pa, aquest any han volgut que el Festus giri al voltant d'un concepte, el de comunitat, que encaixa plenament amb els orígens del festival. En parlen la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, i l'alcalde Marçal Ortuño.
25: Anant a l'arrel més de la comunitat, posar la cultura al carrer ja fa que ens relacionem de manera diferent i per tant només per el simple fet de posar la cultura i posar aquestes propostes més arriesgades, més transgressadores o amb aquests llenguatges diferents, ja fèiem comunitat, no?
1: Tot i haver passat aquestes 29 edicions, continua mantenint viu l'esperit pel que es va dissenyar el Festus, no? Pel que es va pensar aquestes propostes d'art, de propostes artístiques contemporànies que ens facin pensar una mica, que ens provoquin una mica i que ens interpel·lin.
24: El 29è Festus planteja una trentena de propostes de teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. El mateix Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
3: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: A la primera divisió femenina, Alexia Putellas s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff. A l'espera que se'n faci oficial l'adeu, avui el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
2: Encara a la Lliga F, en joc el Badalona Women Real Madrid. Al minut 23, les badalonines empaten a 0. Amb la salvació assolida ja fa jornades, les badalonines esperen trencar amb la ratxa de 4 partits seguits sense conèixer la victòria. I encara en futbol, aquest dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat la sol·licitud de la Federació Espanyola perquè el Camp Nou opti a ser la seu de la final de la Lliga de Campions del 2029. I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les 3 eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continua vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo es l'entrenador del Noia Freixenet.
6: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
5: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
2: Doncs a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça-Noia.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Tots els marroquins roben...
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
2: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
0: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
4: I que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democràcia espanyola.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
2: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
5: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
0: I en esport, Janire Gallut ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça.
6: La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 32 de partit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora i aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
8: Bona tarda, Lali. Doncs millora i, a més, molt ràpidament la circulació en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Ara, incidències que ens provoquin aturades, en principi, no n'hauríem de trobar. Per volum de trànsit, doncs encara destaquem retencions intermitents de 3-4 quilòmetres a l'autopista C58, entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les Rondes, sempre d'entrada a Barcelona, per tant, C58 encara en volum de trànsit. I a l'extrem sud destaca l'autovia 2 Cargara, però de sortida de Barcelona, uns 3 quilòmetres entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, com et deia, en Sant Martorell, això a l'autovia 2. Però vaja, ràpidament millora el trànsit, com et deia, en aquesta xarxa viària, ja sense grans incidències, sense grans problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
2: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert la convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
0: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
9: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
3: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
9: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: I és que interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen i la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents amb aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
10: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
11: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
10: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
12: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
10: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de controlar financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
0: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
2: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
13: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
2: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Les converses se centren ara en els complements salarials.
2: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
0: En qualsevol cas, anem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
14: Bona tarda. A peus minuts que els sindicats han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera després de fer una pausa, on ens han pogut explicar que el govern es mostra més obert i receptiu perquè avui sí que han pogut parlar dels punts que contemplen en la seva proposta. Ens han dit que preveuen aprovar que el complement específic s'escurci a 3 anys i no a 4, com es valorava anteriorment i s'havia acordat amb UGT i amb Comissions Obreres, i que també es considera la creació d'un complement nou que sigui lineal i que inclogui, per tant, tots els col·lectius de l'educació. Aquest complement comportaria un increment d'uns 35 euros mensuals i tot plegat amb això suposaria uns 330 euros més al mes en qüestió de 3 anys. Els sindicats també han fet una crida a la jornada de vaga de demà i protestes a tot Catalunya i els 6 dies de vagues territorials. Recordem també que a més avui els estudiants de secundària s'hi sumaven a l'onada de vagues per fer suport a l'escola pública.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, nova jornada de vaga avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
15: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
16: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'Educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
15: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: I primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
2: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
17: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
2: Gairebé.

0: d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
1: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez. I ha instat els socis de l'executiu també a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
2: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: També el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
0: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit que tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari, Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar a la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
3: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En la plana policial, els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
0: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
1: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
5: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
1: I en successos mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
0: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat baixa empordanesa. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
1: En marxa a Granollers el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports del municipi. Durant 3 dies comptaran ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: Els manifestants han entrat al Palau d'Esports de Granollers, convertit en Palau de Congressos per aquesta setmana, i una membre de la coordinadora educativa ha llegit un manifest dalt de l'escenari amb permís de l'organització. En el document, els mestres han posat veu a les seves reivindicacions davant de centenars d'assistents al Congrés Internacional i han criticat la despesa del Congrés Internacional de Ciutats Educadores.

0: El 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'havien d'inaugurar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell.
1: Acte d'inauguració, doncs, ajornat per aquesta manifestació. Més coses, la policia local de Palafolls ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
2: La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. N'ha donat més detalls Marta López, sergent de la policia local de Palafolls.
3: Per prevenir els actes incívics dels propietaris dels gossos. De moment s'ha fet divendres, dissabte i diumenge. Estem fent planificacions específiques en aquest sentit.
2: Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents.
1: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Cambrils, Ràdio Ràpita i Ràdio Seu.
4: Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. A més, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durant la presentació ha volgut destacar la seva maduresa.
5: Molt important la solidesa d'aquesta fira multisectorial, la referència al territori i la maduresa en arribar amb 67 edicions. Són poble i ciutat.
4: Una fira que avui en dia conviu amb les noves tecnologies i l'automoció.
6: L'Ajuntament de la Ràpita i l'empresa IFE van estrenar ahir dilluns un nou servei de transport urbà que passa de 2 a 11 parades. L'autobús farà un recorregut circular per connectar punts clau com el centre d'atenció primària, l'Institut dels Alfacs i les zones comercials. Un servei que funcionarà de dilluns a diumenge, de les 6 del matí a 8 del vespre i amb una freqüència aproximada de mitja hora. El vehicle està totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i els horaris es poden consultar a la web ife.es.
7: El Consell del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament per assumir les deixalles de tres comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. L'abocador que concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea és a Tremp i el gran volum que assumeix fa que estigui arribant al límit. Ramon Jordana, president del Consell.
8: I que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
7: Actualment l'agència ja prepara la construcció d'un centre de tractament al mateix recinte de Tremp amb un pressupost de 13 milions d'euros.
1: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
9: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabri Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
10: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
9: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
12: Bona tarda, ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adéu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines, de moment, empaten a 0 al descans. I a la primera masculina, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que continuarà sent l'entrenador del projecte amb contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
13: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
12: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
14: El Noia-Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'hoquei Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
15: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosinho. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. I per què no soñar? Perquè no soñar, estamos en disposició de poder hacer algo grande.
14: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
12: I de l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceo ja semis espera rival del cara a cara que viuran el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà el 19 i 20 de setembre en el primer títol, volíem dir, del nou curs, amb la penya com a anfitriona. Una penya que a partir de les 8 juga la mitja part del partit que tenia pendent contra l'Unicaja de la jornada 29 i que es va aturar al descans per problemes al marcador. La penya que guanyava la mitja part 53-33 buscarà mantenir aquest triomf momentani per sumar la cinquena victòria consecutiva i posar pressió a un València que ocupa el cinquè lloc a la classificació. I la jugadora argentina, Juana Camilion, de 27 anys, es converteix en una de les cares noves del nou Espart Girona. L'ex d'Estudiantes, entre d'altres, arriba a Fontajau per les properes dues temporades després de 3 anys de creixement al conjunt madrileny.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
16: Notícies en Xarxa, edició vespre.
17: La xarxa de comunicació local.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
19: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
20: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
21: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
20: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
21: Perquè la teva salut és el nostre futur.
20: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
22: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
18: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i, de cop, plora. «No vull dormir sola!», diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. «Ja n'hi ha prou, Ona! A dormir i punt!».
3: Ni mama ni momo.
2: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni mama ni momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
4: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim, no? Al nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens, no? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
2: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
4: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell, com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no?, del còrtex frontal, i aquesta part representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i, més puntualment, la part de les meves ungles respon a lo que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs, si faig això, què passarà? O vaig argumentar alguna cosa? O vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació? No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
2: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
4: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, llavors aquí...
2: Vols fer quedar malament, que no saben ni què vol dir.
4: Exacte, em vols fer quedar malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano Mayor,
2: que tothom... Tots imaginem aquella porta que es trenca.
4: Aquella porta tancada, jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa amb construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors, crido a algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començant a madurar dels 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants dels 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal, que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
2: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
4: No.
2: Ves allà i pensa un rato què has fet.
4: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
2: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
4: No es regularan sols, no. Dels 0 als 6 anys, sobretot. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
2: El dia de l'aniversari no pretenguis...
4: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
2: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
4: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes als 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
2: Al revés.
4: Ah, perdó, al revés, és veritat, és
2: sí,
4: veritat.
2: Al revés.
4: Al revés, les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
2: És un fet que van més tard en la maduració.
4: Això, sí, això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
2: Però clar, als 30, imagina't, o als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
4: I tant.
2: I potser que encara no tinguis aquesta
4: maduració. Hi ha pares i mares, jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
2: Clar, també, clar, imagina't.
4: Clar, llavors aquí és molt important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ.
2: Clar.
4: Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? No? Què passa amb l'impressora?
2: S'està defensant.
4: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
2: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent.
4: Mm.
2: No té per què ser així.
4: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé. No? Explica tres parts diferenciades on ell explica sobretot és la ciència de la seguretat. No? I explica que hi ha una part, sobretot, parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpático no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar.
2: Uh-huh.
4: Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pagar.
2: Sí.
4: Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
2: Clar, i supervivència.
4: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
2: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
4: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
3: Que a poc a poc no van.
4: No van a poc a poc i, a més, tu les veus i dius, ai, mare...
3: Com aquestes avionetes que van amb
4: Exacte,
3: hèlices.
4: Exacte, saps? Les hèlices que dius, em pujaré aquí, però, clar, et vas portant una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues, jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades. És que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diria? Al cielo o al infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. Conduir, és que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat, que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no?, i estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Em vaig tranquil·litzar.
3: Clar.
4: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera, no? Que pot passar i ens seguirà passant, perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no?, la major part del temps amb la tapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
3: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
4: Sí.
3: És millor apartar-te? És millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
4: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
3: Molt bé.
4: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes... i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
3: El típic relleu, no?
4: El relleu. Li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
3: Estàs bloquejant, no?
4: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu, no?
3: Com és l'hora... És que és l'hora d'anar a dormir.
4: Ja està,
3: és que és d'anar a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què... Ja m'estic angoixant.
4: Ja està. Llavors entres en control, entres en lluita, i des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo soc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina estàs vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil, però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans que fer alguna cosa mal dirigit.
3: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
4: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
3: Total.
4: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... Es que sí, sí. Tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis a transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions hi són.
3: I seran sempre.
4: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir veig que estàs d'aquesta manera o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
3: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
4: Vinga.
3: Vinga, què ens planteges avui?
4: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
3: Oh, menys mal, que hem començat molt fort.
4: Exacte. Avui vull que prenguis un moment, i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant, i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat... Allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota què és allò que et treu l'energia. No? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill, filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer. No importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren-te aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho, perquè moltes vegades es queda la idea però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho i això ha de ser innegociable.
3: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta, has d'estar tu bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació, no sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
4: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació.
3: Com una obligació.
4: O sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociència per a Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
3: Mai, sents neurociència i ja et desmaies.
4: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em
3: molt
4: sembla
3: bé.
4: Un llibre que és un tresoret.
3: Perfecte.
4: Sí, de moment aquesta recomanació.
3: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
4: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
3: Perquè què passa? Ho estem fent?
4: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
3: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni mama ni momo.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A mi em va acompanyar en tot aquest procés una doula. No tinc parella, vaig fer la maternitat en solitari, i amb la meva família no. Jo em sentia més segura sabent que hi hauria una persona que sabia tot el que podia passar en aquella situació i que ja ha passat per allò i que m'ajudaria a mantenir com aquesta connexió en el moment del part i aquesta serenitat.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de l'Eva Navarro Campanera.
1: El Riu va néixer el 28 de maig del 2023, després de 8 hores de contraccions a casa i 3 hores a l'hospital. Vaig sagnar una mica i vaig trucar a la doula. I em va dir, bueno, no sabem si és el tap mucós, no. Anem a l'hospital a mirar que tot estigui bé, només com a comprovació, perquè ja sabem que ara no vas de part. I em van dir, bueno, no passa res, vol dir que sí que ha començat, però realment, com que hem vist que tu en el teu pla de part vols un part natural, doncs has d'anar a casa i tot, i jo sí, sí. I res, vam anar cap a casa, i llavors així que ja va ser com entregar-se, no?, en el d'allò, perquè és veritat que de seguida es van anar notant contraccions i recordo que l'Ester anava apuntant-les en un paperet. Van ser 8 hores de contraccions a casa. Primer contraccions al sofà, després contraccions a la cadira, després contraccions sobre la pilota medicinal, després contraccions a la dutxa, contraccions al llit a 4 grapes, de peu, o sigui, saps allò que realment vam anar fent? I recordo que en un moment l'Ester em va dir, bueno, com ho portes? I jo, bueno, és que cada quant són, perquè jo estic ja una mica... I em va dir, bueno, si vols podem anar a l'hospital. El cotxe va ser un drama, perquè el primer viatge ja m'havia costat, el segon viatge quasi em moro, o sigui, perquè no podia seure jo. I em vaig ficar de genolls al terra, abraçada al seient de davant. I res, llavors vam entrar a l'hospital i ja van dir, ui, però si estàs de buit. I vaig anar de pet a la banyera, però encara l'havien d'omplir, que vaig pensar, quin rotllo. I recordo que va ser entrar a la banyera amb l'aigua calenta i va ser com si esperés, no va parar-se res, però no feia tant de mal. I llavors la sensació va ser com de descans una miqueta. El que passa és que de seguida vaig agafar fred. Això ja eren com les 7 de la tarda, no? Jo havia a les 11, havia anat a l'hospital, havíem tornat. La gana i tot. Jo no vaig notar gana en cap moment i quasi bevia aigua perquè m'ho deia ella. Realment estàs en un altre món. I llavors allà a la banyera... em van venir com ganes d'anar al lavabo. Vaig dir, ostres, tinc ganes com de cagar, no? No tenia res d'anar al lavabo. Era que estava de part. I em va fer un tacte i va dir, és que estàs dilatada 100%. O sigui, això ja és el part, estem en l'expulsiu, no? I això, jo crec que eren les 9 i alguna cosa, recordo mirar el rellotge, i és que va sortir, vull dir, fins a les 10 i mitja, que dius, hòstia, una hora i mitja és molt, però en realitat és que va passar així.

La llum ja estava en tènues, només va venir la llevadora aquella, se'm va presentar i no em va dir res més. Va ser super, super respectuosa. I l'Esther, que és la doula, va estar tota l'estona al meu costat. I de fet, l'Esther, el seu paper, em va agradar molt perquè va ser un paper com molt discret de... que estava allà i em deia... T'ha dit això, s'assegurava que jo rebés la informació. I si jo deia tinc fred, anava i em feia no sé què. Si jo deia tinc no sé què, ella anava i em... Però no estava allà, bueno, Eva, va, vinga. Perquè a mi això m'hagués molestat bastant. De fet, les llevadores del matí eren super... Ai, Eva, que guapa, vinga, ho estàs fent molt bé. Que dius, deixa'm una miqueta, no? I llavors recordo que em vaig ficar aquesta camilla, que estava molt baixa, em vaig ficar de quatre grapes sobre la camilla. I això és una cosa que ja no va canviar perquè... Jo havia fet una preparació al part amb una llevadora que va ser molt interessant, que ja vam anar com amb molt de temps, anar-nos coneixent, fent exercicis, i jo com tinc un tema en el sacre, tinc els os que a partir de caigudes i tal tinc el sacre mogut, jo estava preocupada per aquest punt, no? Que no pogués passar el nen perquè el sacre s'ha de moure en aquell moment, ha d'estar àgil, no? Ja vaig anar a l'osteòpata i totes aquestes coses, però em va dir, home, per tu una bona postura seria la de quatre grapes. Que vaig ficar-me a quatre grapes i allà vaig seguir. I cada vegada que tenia una contracció recordo que era com així perquè la camilla era així plana i després pujava una mica i tenia els braços en aquesta part de dalt i apretava així. I semblava com una espècie de llop udolant, no? Quan feia mal feia... Clar, era... No passava res i de cop una superonada. I quan venia deies, ui, ui, que ja ve. I clar, notava aquest super, super mal, super tensió, que era tan fort, o sigui, que no ho feia jo. Però jo no em punxava res, però s'estava empuixant. No sé com explicar aquesta part, però el cos és com que feia... I feia com un d'allò, però ho feia el cos i jo havia de com deixar que passés. És la part, jo crec, complexa, però també bonica. No? Hi ha una cosa que t'està tensionant molt i tu el que has de fer és relaxar i deixar que ho faci. Perquè si tu et tenses igual, atures la situació.

tota l'estona estava com amb els ulls tancats, no? I molt a dintre meu, no? Recordo de tant en tant aixecar la mirada, buscar l'Ester, agafar-li la mà i jo seguia amb la meva pel·lícula. I llavors li deixava la mà per apretar quan em venia la contracció i després li agafava la mà. Ella no m'estava dient res, però estava allà, em va ajudar molt. Jo dic que va ser un part com molt fluid i, diguéssim, ben portat, però jo feia brams, eh? De cop va ser molt fort i de cop vaig notar el moment aquest de l'Aro de Fuego, el vaig notar a saco perquè vaig dir, uau, això és que estic a punt de petar, saps? O sigui, una sensació molt així de... Ho vaig notar moltíssim i llavors recordo que em va dir, ja veuràs, i em va agafar la mà, la llevadora, em va agafar la mà i va dir, toca! I em va posar i vaig dir, ai! Perquè va veure que sortia amb la bossa. Clar, jo no havia trencat aigües. I va veure una bossa blanca allà i va dir, que surt amb la bossa! I això només passa, ho vaig saber després, cada, jo què sé, 50.000 persones o alguna cosa així, no sé. I quan em va fer tocar, jo vaig notar una cosa tova, que era el globus, no?, amb aigua. I em va pujar la mà perquè toqués el cap i notés dur. I diu, és el cap! I jo, oh, ostres! Clar, va ser un subidón molt fort de pensar que ja estava molt a prop. I res, llavors, un cop després d'haver tocat, que ja que el riu estava allà, és que em sembla que va ser, no sé si la següent o dos següents que ja va sortir, va haver-hi un bastant d'això i va sortir el cap. Aquí la noia estava molt emocionada perquè que hi hagués el cap i la bossa no s'hagués petat. És que era una cosa que no havia vist gaires vegades. I llavors, quan va sortir el cos, es veu que va estirar com el braç al riu i llavors va petar la bossa. Jo estava amb les mans aquí per agafar-lo, el primer, no? I clar, va sortir en plan... Pum. Clar, és que surten en plan sípia. Clar, jo se'm queia perquè com que la bossa aquesta rellisca moltíssim. I el vaig agafar i de seguida em vaig girar, em vaig tirar d'esquena així per poder-lo, no? Hòstia, va ser molt fort aquest moment. Després d'aquest moment així, va venir el moment de tallar el cordó i me'l vaig ficar aquí, és que per fi, no? O sigui, tot l'embaràs, totes les expectatives, tot els dolors, hòstia, cop... Estar allà és que l'emoció va ser molt forta, és que no sé com explicar-ho.

Estava jo molt bé, és que estava superbé, estava com un col·locón molt heavy de tenir el meu fill entre braços, és preciós, té totes les coses, i que bé que ha anat, que bonic. I llavors va dir, bueno, com que la placenta no sortia, va estirar i em va fer mal, va dir, bueno, doncs ja esperem una mica i veurem i tal, i ara vindrà una altra llevadora a ajudar-me, i no sé què. Llavors va entrar el Chema, va dir, hola, soy Chema, soy tu comadrón, no sé què. Bueno, ell mateix que va fer la conya, però és que m'ha quedat molt gravat aquesta energia. I llavors, clar, em va posar el típic de prendre la pressió, típic que van baixant, no?, i va dient, bueno, estàs un poc bajita, va dir al principi, i al cap d'uns segons va dir, estàs a 3, i diu, estàs bé? I jo, bueno, veo estrellitas. I de cop hi havia 5 persones a l'habitació, molt de merder, perquè clar, jo estava grogui, clar, jo no m'adonava, però jo estava malament, no? Clar, això li diuen la muerte silenciosa, ho he sabut després, no? Perquè m'estava dessagnant i jo no ho sabia.

0: tinc molt la imatge de girar-me aquí, perquè aquí hi havia la porta, no? I aquí hi havia tota la gent. I aquí hi havia l'Ester, la doula, i li vaig dir, Ester, hi ha molta gent, com espantada. I llavors la ginecòloga principal em va fer així a la cara i em va dir, Eva, esto es una emergencia y nos vamos al quirófano ahora. I em va dir això així com mirant-me als ulls i em vaig quedar com... O sigui, em vaig adonar de la gravetat de la situació. Va ser molt fort i llavors jo em vaig veure que tenia el nen aquí i vaig veure l'Ester i li vaig donar en plan... Fes pell amb pell. Era el més important per mi, no? I em va dir si va tranquil·la. Ho va dir amb una cara de... Donaré el millor, no? En plan, està ben guardat i tot. Però va ser molt difícil. I llavors tu van ser sorolls perquè van desfrenar la camilla, van xocar contra la porta, van escair la porta, van xocar contra el passadís, tothom cridant. Así no se puede trabajar. Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé. O sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat. I vaig marxar xocant contra les parets i només recordo una persona en el quiròfan, molta llum, molt fred, que em va mirar i em va dir, hola, soy Alexis, voy a anestesiarte. I jo, vale, i em va ficar allò i ja no mentir, ja està. I per sort van fer tot el que van fer. No sé exactament què em van ficar, jo crec que moltes bosses de sang i diferents medicaments, crec, per reanimar-me i això. I em vaig despertar al postoperatori viva, que ja és això, no? Quan em vaig despertar, estava molt grogui, no? Però de seguida la persona... N'hi havia una noia allà. De seguida va dir, estàs bé i el teu fill també. Cosa que vaig dir, hòstia, moltes gràcies. Perquè és el més important, no? És el que jo, al despertar-me, vaig dir, no? Però és que en un segon et ve tot. I llavors em va dir tot això i llavors va ser com un descans immens perquè jo estava més cansada que en tota la meva vida. I vaig com descansar. I em va dir, ara pujarem i tal. Però com que m'havia dit que estava bé, jo no vaig tenir com pressa tampoc. Sí que tenia ganes, òbviament, de veure el riu, però estava tan feta una merda que no em podia valdre per mi mateixa, és que no em podia ni aixecar. Te n'adones que ets molt fràgil, realment. I jo, que sempre he sigut una persona molt forta, físicament, hòstia, allà estava venuda completament. I clar, quan vaig pujar a l'habitació hi havia l'Ester allà amb el riuet, hòstia, això va ser... El tenia aquí la panxeta, o sigui, ella tenia, com s'havia remengat la samarreta i estava fent pell en pell a l'estómac. I diu, ho he fet aquí perquè no hi hagués cap confusió. I jo, que maca, no? Em va semblar tan meravellós. Recordo treure-ho tot i posar-me a la pell, no? Jo estava com, no, és que aquest nen ha d'estar amb mi, no? És el meu fill, no? Recordo quasi més el moment de veure'l allà a la panxeta amb la doula, me'n recordo més que tornar-lo a agafar. O sigui, perquè em va com colpir la tasca que havia fet i veure'l allà també en posadet i dir, oh, que bé, ha estat aquí. Llavors me'l vaig posar i de seguida es va agafar el pit i va ser com... No havia passat res, no? Va ser com si... Evidentment havien passat 3 o 4 hores, però... Per mi va ser, vale, no ha passat res, estem bé. I aquest estem bé, per mi era molt gros. La doula m'ho explica que quan vaig marxar, clar, ella tot el parc, clar, i pensa que ella portava també moltes hores amb mi, no? Moltes hores amb mi, al parc, mantres, llumeta, tot tranquil. Tranquil, però ella concentrada, evidentment, perquè ella no estava en el trànsit, era jo, no? Ella feia de persona aterrada. Però de cop, tothom marxa, i es va quedar ella amb un bebè i va veure tota la sang que hi havia en el terra i tot com estava i va dir, hòstia, no? Que fort. Al matí, doncs llavors van venir a veure'm, les ginecòlogues. Va ser una mica desagradable perquè les ginecòlogues em van com enxufar les culpes de lo que havia passat a mi. Perquè era gran, que dius, escolta'm, però tu ja saps que jo sóc una mare gran, doncs tu has de tenir la previsió, no jo. i que no havia volgut posar-me la via, perquè jo, tu pots triar si vols portar la via posada o no. I al final, com a tercera raó, van dir, bueno, s'ha subestimat l'hemorràgia. Dic, ah, bueno. Però jo, com estava tan contenta, vaig dir, van dir, bueno, sí, sí, t'hem salvat la vida. I jo els vaig dir, pues moltes gràcies. Jo mentalment he tingut un part tan bonic i com que m'havia salvat, no vaig donar gens importància a tot això, no? Si tornés a parir, tornaria a parir exactament igual. Per mi va ser meravellós, ja et dic. I només que vaig tenir aquesta mala sort al final. Tothom hauria de saber que hi ha una manera d'acompanyar-te respectuosa i que et pot ajudar que aquest procés sigui un procés molt bonic, encara que és dolorós. Jo, no, jo que dic bonic no vol dir que no sigui dolorós.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Paraules evitables.
4: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
3: Farigola. Mata de la família de les labiades, molt aromàtica, de fulles oblongues i petites i flors bilabiades, rosades, violàcies o blanques, en inflorescències terminals, freqüent a les timonedes i als matollars mediterranis.

0: Metonímia catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
1: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
0: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament, el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
1: Antònia, i per què passa això? Que hi hagi plantes amb tants noms?
0: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'Índia, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringioler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
1: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
0: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaret... Gallaret és un estendard vermell. I d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
1: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps. Però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
0: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelé, en cera, etc. Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes, perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies mel·líferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler... o les acàcies. És a dir, que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora mel·lífera ofereix una oportunitat

0: Unitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
1: Doncs, mel·líferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
2: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolà. Jacint Verdaguer.
0: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar per les seves propietats asèptiques, però també se'n fa una sopa boníssima, que diuen que, a més, té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
3: Per una flor de romaní, l'amor daria. Per una flor de romaní, l'amor d'uní. Josep Carner.
0: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer frega, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
2: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
0: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
4: Té l'espígol callada resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
0: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar. L'espígol, que té aquesta olor tan característica, hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics, perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Si es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
5: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la cost de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar Sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
0: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust, i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però, en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar. No es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
6: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
0: La dent de lleó és una planta que en diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixallits, a molts llocs en diuen, s'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc que els sucs blancs ja és una vida. I allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però, en principi, hi ha moltes amanides avui dia de pixellits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
7: Pel braç no us dono una figa, que sembla cabiró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
0: L'ortiga, o pica-pica, o pica-picots, també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però la substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
1: I no n'hi ha prou amb no respirar?
0: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
8: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim, sóc la pluja que amara l'enderroc. D'on tenàs, s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
0: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però a partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'ederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic, però podem gaudir mentrestant de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix per fer perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
9: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàl·lides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
0: La calèndula, també coneguda com a boixar, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants. Ai. Que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per cops o per cremades. A part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
1: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
0: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. La aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
1: Doncs a l'àrnica, allò que és de l'àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar el sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Pagali Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. L'Aleix Adari, el control de so, com sempre, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I per endavant, una hora que avui volem dedicar a autèntics artistes, grups, propostes perifèriques, rotundes, vocacionals.

Què us sembla? Hem començat amb guitarres amb potents, elèctriques, i amb una dona, precisament, que està a punt de fer 76 anys i acaba de publicar el seu últim àlbum. L'àlbum es diu Freedom i ella és Suzy 4. Aquells que van viure als 70 la reconeixeran o se'n recordaran perfectament d'ella. Una dona nascuda a Detroit que va triomfar fonamentalment a Anglaterra i a Austràlia. L'Anglaterra del glam i l'Austràlia a la que ACDC havia obert un camí per l'anomenat hard rock. Però en un món tan masclista com era el del rock, ella sempre va acabar sent una certa... o una perifèrica, diguem-ho així clarament. Per tant, és d'admirar que a punt de fer 76 anys continuï endavant amb àlbums com aquest Freedom, on estava aquesta cançó en la que hem obert el programa d'avui, Little Miss Lovely. I si parlem de perifèrics, perquè avui el nostre programa va de perifèrics vocacionals, el més perifèric dels Beatles era, sens dubte, Ringo Starr.

Doncs 85 anys, sí. Ringo Starr, que acaba de publicar un àlbum, Long, Long Road, en el que està aquesta cançó It's Been Too Long. I realment, quan estàs al costat de gent com George Harrison, John Lennon o Paul McCartney, no et queda altre remei que acceptar que ets un autèntic perifèric. I així ho ha sigut sempre, però sempre ens ha caigut molt bé, perquè si ens agraden els perifèrics, el Ringo Starr és el nostre perifèric més famós, més popular i de més llarga carrera. Però sempre un personatge interessant. El disc està produït per Timon Barnett, per això sona també, i col·laboren gent com Sam Vincent o Cheryl Crown a les veus. I si ara tornem una mica als més joves perifèrics vocacionals, ens quedem amb un personatge que es diu Penny Arcade.

Era un personatge que, del que apenas sabien gaire cosa, i ara sabem que havia tocat en bandes com The Proper Ornaments, Ultimate Painting o Veronica Falls. Però aquest, no sé, és el seu segon àlbum, ens demostra que aquí hi ha un talent bastant interessant, molt perifèric, molt allunyat de desitjos de triomf, i la veritat és que proposa un estil de cantautor allunyat de la producció molt brillant, amb un estil absolutament simple i directe, amb melodies que a fi de comptes són el més important. És a dir, es pot demanar ser més perifèric? Kevin Morby ens ho demostra també amb una carrera més llarga, 10 LPs, i acaba de publicar un excel·lent DC àlbum, Badlands.

0: Doncs Badlands es diu aquest nou treball, el de ser que nosaltres li tenim comptabilitzat, de Kevin Morby, aquest nord-americà, que ara sembla que per primera vegada la premsa anglosaxona li comença a fer una mica de cas. Però, mentrestant, ha estat 10 anys absolutament a les perifèries.
1: Tots els podcasts de Perifèries a btv.cat.

És Joe Jackson, que sempre serà un dels nostres perifèrics favorits. L'àlbum que acaba de publicar es diu Hope and Fury i és, sens dubte, del millor que hem sentit en les últimes dues dècades dins de la producció de Joe Jackson. Un àlbum a tenir molt en compte i que seguirem escoltant. Un altre dels nostres perifèrics favorits. I també ho és Jessica Hope, una cantant californiana que està establerta a Manchester, curiosament, que havia cantat, havia fet veus per Tom Waits o per Peter Gabriel i que en definitiva van ser ells qui la van descobrir en cert aspecte. Ara ja fa algun temps que comença a gravar discos realment molt singulars, especials, i també amb l'ajuda i de la mà de John Paris, un productor realment molt, molt personal. Pues Jessica Hope acaba de publicar el seu nou treball. Es diu Long Wave Home.

I és que Hope, així es diu, aquesta californiana establerta a Manchester, i que aquest últim treball l'ha publicat amb l'ajut a la producció de John Paris, un àlbum singular d'un artista molt, molt singular. Es diu Long Wave Home, el disc. I si parlem de la perifèria de les músiques africanes, aquí ens trobem les propostes procedents del Sàhara. I el cinquè àlbum en estudi dels Tamik Rest ens ho demostra perfectament, que són uns personatges molt, molt interessants que viuen en una perifèria en la que, malauradament, se'ls fa molt poc cas. L'àlbum es diu Imanin, acaba de sortir, és el seu cinquè àlbum, Tamik Rest és el nom, i sona així.

Des de la frontera d'Argèlia i Mali ens arriba aquest Tamik Rest, aquest nou treball de Tamik Rest, el cinquè àlbum, Imanin, que en el que es basen, com sempre, les guitarres elèctriques que caminen sobre sonoritats profundament del Sàhara més tuareg, si ens es permet l'expressió. Tamik Rest, Imanin, nou treball. I també un altre personatge que sempre ha sigut un autèntic perifèric és Glenn Hanser, aquell que vam descobrir en una pel·lícula de molt èxit que va ser l'any 90, més o menys, que es deia Commitments, i que després, fins i tot més endavant, encara es va fer més famós el 2006 amb Once, una pel·lícula amb la que va guanyar fins i tot l'Oscar, la millor cançó, en la que estava Glenn Hanser acompanyat de Marqueta Irlova, una noia txecoslovaca que era la seva parella, per llavors, i que explicava la història d'una parella de cantants de carrer. Doncs Glenn Hanser ha continuat sempre fent la seva música, al marge de tot, molt des d'una perifèria, molt conscient, i acaba de publicar-nos un nou treball, Don't Settle, volumen 1.

demostrant que més enllà del son, de les sonoritats més acústiques, el Clint Hanser també entra perfectament en els discursos del rock més concret i més brillant, com és en el cas d'aquesta cançó que es deia exactament The Rumble, i que mostra això, que té molts més registres. Perifèric Total és un personatge al que sempre li tenim molt de respecte aquí a Perifèries, com també ho tenim des de que la vam sentir al principi, Aldous Harding, aquesta cantant que amb la col·laboració ara del músic galès, que és la seva parella, H. Hawking, també ha construït tot el més atractiu de la seva discografia, disc a disc, i aquest és un d'aquests discos perifèrics que, com tots els anteriors, mostren una carrera absolutament personal d'aquesta cantant. Ella és Aldous Harding i l'àlbum es diu Train in the Island.

Aquest és el segon disc, segon només, de les irlandeses Limoncello. Elles són Laura Kirk a la veu i Claire Kinsella al cello. Van debutar el 2024 amb un disc homònim i aquest és, com us deia, el segon treball. Un àlbum realment diferent, estrany, perifèric, però encisador i absolutament fascinant. Perfect Place, així es diu, i ha sortit fa només una setmana. Continuem ara amb més novetats perifèriques, amb uns personatges que també són realment un monument als artistes de les perifèries. Es diuen They Might Be Giants, van ser fundats el 1982, arriben gairebé a la vintena de discos i el seu nou treball acaba de sortir i es diu The World Is Too Thick.

Així es diuen John Linnell i John Flansburgh, i en concret els coneixen com They Might Be Giants des de fa més de 40 anys, que mantenen una carrera inqüestionable. The World is Too Big, així es titula aquest nou treball que acaba de sortir. Com una altra de les nostres cantautores favorites és Alela Dian, una dona que l'anem seguint des de finals dels 90 i que ens sembla una cantant diferent, molt perifèric. Who's Keeping Time, així es dirà el seu nou àlbum, del que només hem conegut una cançó, aquesta que anem a escoltar, Dusty Roses.

a l'Ela Avian, la nostra penúltima convidada del Perifèries d'avui, que hem dedicat a una sèrie d'artistes que considerem perifèrics totalment vocacionals. L'Aleix Salari ha estat al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i us deixem en el Thundercat, o el que és el mateix, Stephen Branner i el seu cinquè i nou treball, Distractors.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Pagali Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèsia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar el sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Seritjol, en el marc del Festival Tarraco Viva.
4: Com els arxius nostres actuals no va a tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú.
3: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
5: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, després es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
3: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folch i Torres, de Literatura Infantil 2026.
6: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
3: La poesia també té espai avui, parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
7: No crec que la triés jo la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc, i a mi m'agradava jugar amb les paraules.
3: I acabarem amb Gaudí i Coia Valls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
8: El personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
2: El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic, pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en vas els grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, el català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pier i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia. Compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies. Primer en americà ho deien això, morir amb les botes puestes, després es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar. No, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors... novel·les i coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i pel que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? el que t'ho fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura, en aquest temps me toca taura, i taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa, i que duri.
4: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: Això no es pot reclamar mai un premi, ja ho sé que ho diuen fa temps, però la revista Foc Nou, que també farà una presentació, m'ha dedicat un honor, i la farà també aquí, em dic, propers dies, com que ja ho posa allà, posa l'honor, també ja està donat. I tinc el títol i ja en tinc prou.
5: Acreditarà Zona Marítima.
3: Sí, home, sí, perquè és una novel·la completament, a veure, d'aquí a Tarragona, i a més està en un paisatge que m'agrada molt, que és el Fossar dels Jans, cementiri dels anglesos, una zona que antigament, segons una revista que tinc, deshabitada i feréstega, ara està plena de xalets i molt bé, però en aquell temps, el 901, la descrivien com una zona així de por, amb els morts allí i tal, i ara, en canvi, no ho és. Però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada, i fa una... Però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... Bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, a l'escriure jo això... Els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit amb els d'Amèrica i li hem tornat a la difunta a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba aquella. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
1: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
6: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer doncs, als nostres i als sèniors, escriptors sèniors doncs, més importants, que és aquesta celebració doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys. I, a més, amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també doncs, volia doncs, homenatjar-la i, per tant, fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament s'han doncs, dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on, no, amb la postguerra, doncs, on ser dona doncs, no era fàcil i, per tant, fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet doncs, d'haver escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, res, només felicitar-la i dir que estic molt contenta doncs, avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
7: Bueno, avui és rendir un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats no, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat no, entorn a aquesta ciutat, que tant estima a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar, simplement, i que tothom vegi no, que és profeta a la seva terra, que això no sempre passa, i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
1: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar. El 2003 es publicà una antologia en rus de la seva obra poètica i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia a títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crític a Serra d'Or i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasch és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit de les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina li passa una cosa extraordinària. Del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més, el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera, a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
8: Animals que cauen del cel, Premi Folch i Torres 2026. I a més jo penso que recent sortint del forn, o sigui que no fa massa que el tinc jo a les mans i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
9: Hola, què tal?
8: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixin la feina que fem com a escriptors.
9: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura. I el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
8: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim. I a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure pels més petits de la casa, com és això? Per què?
9: Doncs mira, amb molta naturalitat. Jo, com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses, però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
8: Portes temps, i suposo que ho hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de és que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat molt en aquests petits.
9: Sí, jo crec que clar, evidentment, escrius sobre el record que tens tu de la teva infantesa, però també en funció dels infants que t'envolten, no? Dels infants que coneixes, en el meu cas, doncs, familiars, fills, nebots, però també infants que venen a veure els espectacles, que d'alguna manera ja tinc molt contacte amb molts infants que venen a veure obres i segurament, encara que sigui d'una manera inconscient, vas adaptant el discurs. De tota manera, sí que és cert que aquesta novel·la, per exemple, m'han dit bastant que té una part atemporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment, no? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010, no? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes també.
8: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta, i aquesta nena és l'Aina. Uh-huh. L'Aina li encanta observar el món, però m'agrada perquè l'observa des de baix. Assegudet a les escales,
9: sí.
8: I veu com passa la gent i s'imagina. L'Aina també és una gran imaginadora, una gran creadora, sí. I té una... És que és espectacular.
9: Sí, a mi m'agrada molt fixar-me en aquests petits detalls, això que dona com veritat a les històries. Torno a repetir la meva formació, perquè crec que m'influencia bastant a l'hora de crear, que és fixar-te en les petites coses, que són les que donen veritat. No? I ella es fixa en els caminars, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea... que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament, i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina, i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
8: Bé, més és una nena que afortunadament viu... com vivíem d'altres abans, al carrer, i no està enganxada a les pantalles. I això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no? I créixer. Perquè sí. La creativitat és tan necessària.
9: Sí, aquesta part és curiós perquè jo no és una cosa que tampoc... Potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no? D'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que... La seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures, i potser aquest adolescent mira el mòbil. No hi ha massa més referència a això. Hi ha referència a aquest avorrir-se, que jo crec que és una cosa que és molt important quan ets nano. Jo recordo que la meva mare em deia, avorreix, t'has d'avorrir, no? Quan era adolescent i començava a anar amb autobús, en aquella època no teníem mòbils, però teníem Walkmans, no? I anàvem escoltant els Walkmans pel carrer, i ma mare no sé quan, em va dir, no vull que portis Walkmans, vull que escoltis el que diu la gent a l'autobús. Hi ha moltes coses a escoltar, com perquè vagis amb els cascos posats. I em va semblar molt, molt xulo. I vaig comprar molt aquesta idea. I sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no. Vulguis o no, les sents. I parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona, i és una mica el que fa l'Aina. No, potser no parar l'orella, perquè la gent li passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar, i observant, de cop i volta, se li modifica un dia allò que mira, que allò que veu a terra, i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de... Aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
8: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults. Perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món adult de la mare, de l'amiga de la mare. S'imagina què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites. També què feien? Feien el mateix que jo. I després aquest personatge que ha de conèixer, no?, que aquesta persona gran, aquesta desconeguda. O desconegut, perquè no sabem que fa origamis.
9: Al principi, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa a la porta d'una perruqueria, no? Que em van preguntar com és que has triat una perruqueria. En alguna entrevista m'han preguntat com és que vas triar una perruqueria. Dic, no, la veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriure una mica per intuïció i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, parant l'orella, no? Com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant caps sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta... als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no? Sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no? que també es diu, no? Poses molt l'antena, a mi també m'ho deien molt, això de... Té l'antena molt llarga, que el vigila el que dius que té l'antena molt llarga, doncs això, no? Jo crec que i està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que no pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants, també, que fossin curiosos.
8: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura. Nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir llibre. Jo és un llibre que, a més, recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar acabant l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-lo sense tabús, no? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida, no? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
9: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit. Des de ben petit et fas preguntes i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi m'agrada. Més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agrada pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre... M'imagino aquesta nena al cap de 30 anys i recordarà aquest episodi de la seva vida, no? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran, no? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història. Jo escric... També perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant... I també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar alguna cosa molt... Vale, m'està fent una classe, d'aquelles que em volien emocionar com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta... els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu... No sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que han de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I per tant, també els adults han de tenir.
8: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tota la novel·la, precisament, d'aquesta història, hi ha un fragment que diu... A l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella, si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà i que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasc. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
9: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies. Sí, sí. I gràcies per aquest fragment, també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no... Diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això fa... Crea aquest pont, sí, crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt, sí, sí.
8: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara ho ha escoltat el Víctor quan parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
9: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autet es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
0: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
2: Gràcies.
0: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
2: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
0: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí, he dit poesia, les ulleres deuen dir, mira-la, ja està, ja hi torna a ser picapedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per transmetre?
2: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no, i a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
0: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. És un llibre que has estructurat, un poemari, en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
2: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant, l'emoció la vivim i per tant, òbviament, porta part de la meva vivència i penso que allò que vivim, en el fons, és el mateix, encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal i penso que això és a on va la poesia o com jo entenc la poesia i, per tant, l'escric des d'aquí. Llavors, aquest Niu de Dols... va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba a la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que tant formen part de tu, aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
0: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik, però això t'ho deixo llegir a tu.
2: Bueno, hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure a l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que s'englota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
0: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
2: Crec que, bueno, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia és preciós.
0: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
2: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que per mi aquest poemari i la resta de poemaris que he escrit també, no? Tenen aquest 3, perquè simbolitzen un procés, no? Un inici, un desenvolupament i arribem a algun lloc. Però des d'allà pots tornar a començar un altre procés i torna a començar un inici, un desenvolupament. És com un vida, renaixement, mort, no? Tota l'estona. Llavors, aquest 3 per mi simbolitza aquestes tres fases d'un procés.
0: Les destrosses, la intempèrie i l'empara. L'empara és preciosa. Quanta llum, quant de cel, quant de blau. Mira, jo n'he triat un que el trobo com molt explosiu, no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic, sentiràs la terra que clama, sabràs les estries dels arbres, escamparàs designis de vida, replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
2: I aquest té un secret perquè, bueno, tots aquests d'aquesta part de l'empara, que en realitat és on he posat i abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no? Hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no? D'anar al bosc i que et cuidi, no? I sentir-te part d'allò.
0: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, i la meva interpretació anava més per la part humana, no? Però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori agressiu d'aquesta última part.
2: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
0: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt amb curiositat, ara em tornaré a llegir el poemari i me'l llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu, tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? De cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari també per dir, escolta, amb la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no? Aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
2: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços de descriure allò que senten, perquè de vegades ens sembla que, no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
0: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Coll-Autet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
2: Un plaer ser aquí.
1: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

Coia Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuina...

Veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda, els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí.

0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si Gaudí tenia un somni i la Colla Valls tenia un somni i nosaltres tenim encara un somni, no anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la Colla Valls. Colla, benvinguda.
2: Amb aquesta introducció...
1: Fantàstica, gràcies. Gràcies, Mònica. Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
2: Del temple.
1: Del temple.
2: Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
1: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó, i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi és que si poso colors... És meravellós.
2: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes 5 generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.
1: És molt bonic que anant llaçant, com deia, tu parlaves d'aquestes vides petites, però és la història de tot, de la pedra, dels vitralls, de les escultures, de com això no s'atura. I mira que n'ha tingut de penes, aquest temple.
2: I tant.
1: Perquè, clar, tu parles de 5 generacions, i en 5 generacions en poden passar moltes, moltes de coses.
2: 144 anys des de l'inici, des de que aquella associació de Sant Josep compra els terrenys, no?, Bocavella, el llibreter, i no comença a Gaudí, no?, sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
1: I a més es manté.
2: Uh-huh. I es manté.
1: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, uh-huh, desgraciadament el perdem potser abans d'hora, uh-huh, i clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè, clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
2: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums, amb poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la Setmana Tràgica, la Caputxinada, gent...

0: fins i tot intel·lectuals d'esquerra que volen aturar el temple, no? Amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar i d'un moviment social determinat, no? Però després també aquests anys de absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després, quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la Sala de Família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure, va estar abandonada molt de temps, vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú, vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tan a poc, tan a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
1: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, que arriben, aquestes generacions van passant i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
0: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè treballaven amb el mètode Montessori. És fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa mundi fet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic, tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no? Que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita, i anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
1: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé qui és, i és una veu molt poètica, molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
0: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no? de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
1: Has dit arxiu i ara m'ho has posat molt bé. Eh? La memòria no és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix, i el que ha persistit és aquest temple. I el temple, al final, jo suposo, ara et faré una pregunta, tu, tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
0: Oh, i tant, però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no? I la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes lectures possibles, la Sagrada Família, que no te l'acabaries mai, però mai és mai. Vull dir, jo després, encara descobrint la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no? com, dius, la novel·la, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral, perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Llavors, hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
1: Bé, jo no sé si ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir-hi, diu, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, és clar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? Mm. Han passat, de coses, i n'hem fet de coses.
0: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que... Tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no? La de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
1: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Pagali Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 26 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Héctor Verdú, Dolors Vilarasau i Robert Sabé. Tot seguit parlarem d'una iniciativa dedicada als amants de la lectura, Llegir mentre capitells, una proposta que convida la ciutadania a una trobada per llegir en silenci al claustre del monestir. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del setè art. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa dedicada a Marilyn Monroe. Continuarem amb un polsim de ciència. Preguntarem als científics del Sincrotró Alba quin és el paper de l'enginyeria en aquest equipament i quins avenços s'estan fent en l'Alba 2. I posarem la cirereta al programa amb el like dels valors dedicat al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat de Sant Felip Neri. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja us sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el debat sobre les restriccions de la pesta porcina. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, Héctor Verdú, periodista, molt bon dia.
1: I expert en porcs.
0: I expert en porcs, també. Ja en vam parlar, de la pesta porcina amb tu.
1: Que sí?
0: Una xerrada que havies fet...
1: Avui em repetiré, no?
0: Avui repetirem. Dolors Vilarassau, directora de teatre i presidenta de l'associació Amics de Pedra i Sang. Molt bon dia, Dolors.
2: Bon dia.
0: I amb el Robert Sabé, veí, membre del Consell de Barri de Mirassol, que més em deia que avui també parlaríem un altre barret.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Des de l'expertesa.
3: Molt bon dia. Bueno, estic en el patronat del parc i una mica la preocupació que esteu tenint l'està tenint el parc. Per tant, una mica parlarem amb això. En cap moment parlaré com a patronat del parc, però parlaré
0: a
3: com
0: a títol personal.
3: Exacte.
0: Perfecte, Robert. Bé, ja fa... Les restriccions a Collserola per frenar l'expansió de la pesta porcina africana han obert un debat intens, ho han fet a la ciutat, ho han fet al parc i al voltant, també. D'una banda, tenim l'administració, que defensa unes mesures estrictes per contenir el virus i protegir el sector agrícola i ramader, i de l'altra, hi ha una part del veïnat, també l'Ajuntament que s'hi ha sumat, que demanen flexibilitzar les mesures pels seus efectes a la salut física i mental després de mesos de limitacions en l'accés al parc natural. Tot això també se li suma aquest rodatge d'aquesta pel·lícula protagonitzada pel Russell Crowe, que ha fet només que embolica una mica tot plegat perquè sembla que hi ha certa diferència. A veure, fa més de 5 mesos que hi ha aquestes restriccions al medi natural de Sant Quart per la pesta porcina. Era el pont de la Puríssima al desembre, que deien segurament s'allargaran inclòs el pont, fins després del pont. Doncs bé, són 26 de maig i encara les tenim. Ha arribat el moment de flexibilitzar aquestes mesures. Cal seguir. I per què?
1: No ho sabem, no?
0: Què et sembla?
1: Que no ho sabem. No sabem res. Hi ha opacitat absoluta, informativa. No sabem... No sé si agricultura sap quants sengles queden, quants no, si s'ha pogut rastrejar, si pot fer una estimació. No comunica dades, no s'explica. Hi ha opacitat absoluta. I hi ha 5 milions i mig d'habitants que tenen Collserola com a pulmó obert que no en poden disposar. És molt pagès, això, també.
0: Robert, tu en tens, de dades?
3: Bé, no, de dades no en tenim. Penso que coincideixo totalment amb ell. Vull dir, tenim informacions molt parcials i, a més, molt trencades en el temps, en què ens comuniquen que s'ha mort un sengle més, que n'han trobat un no sé quin municipi, però, per exemple, quina població resta, es tenen idees aproximades, l'autònoma ja ha treballat, però... a més, tampoc se sap si els matéssim a tots si és la solució, perquè aquest bitxo té un moviment cap enfora, però també el pot tindre cap a dintre. Per tant, estem, podríem dir, amb un buit d'informació total. I penso que això no és bo. No és bo perquè, per mi, forma part d'aquest aprenentatge social que ens han forçat a fer. Hem passat del masclisme, això es fa i prou, amb una espècie de maternalisme, podríem dir, que inclús ens recomanen per la ràdio i la televisió si s'han de posar la rebaqueta perquè farà fred. Vull dir, això no pot ser. Vull dir, té que haver-hi una responsabilitat compartida en quant a l'ús d'un bé públic, que és un parc metropolità. Ho has dit tu, són 6 milions de persones. A vegades fem el plantejament a l'inrevés. Si hagués passat a Vic, que no ho desitjo de cap de les maneres, haguessin tancat la comarca d'Osona. Pues, estem una mica amb aquesta similitud. 6 mesos són molt temps. És una part importantíssima de la vida de la gent.
0: Dolors.
2: Bueno, un matís en el... has dit
0: maternalisme.
2: Maternalisme és paternalisme.
3: Ja,
2: no,
3: sí, exacte.
2: No, ja sé que ho has fet irònicament, però... bé, jo només puc parlar com a ciutadana, no?, de Sant Cugat, tot i que per les meves restriccions que tinc per caminar i tot això, jo directament no l'utilitzo, però penso que una ciutat, ara parlo de Sant Cugat, no?, però és tota la zona, vull dir, de 100.000 habitants, no pot estar sense poder tenir accés a l'aire lliure, a caminar, a l'esport. O sigui, fins i tot totes les grans ciutats, si tu vas a Nova York, si vas a Londres, si vas a una gran ciutat, totes tenen uns parcs, perquè és impossible la vida en una ciutat sense poder respirar, sense poder moure't i tal. Llavors és evident que com a ciutadans això s'ha de... Bueno, gent que té també problemes més mentals o... Bueno, vull dir, jo veig que sí, que aquí s'ha de fer alguna cosa, evidentment. Vull dir...
0: I davant d'aquesta opacitat informativa, no?, que apuntava l'Hèctor, no hi ha dades, no es transmeten les dades, com es prenen les decisions?
1: Algú deu tenir alguna dada, no?, per prendre decisions. Jo... És que és molt complicat, eh? No... Jo... No estic d'acord amb el posicionament de l'alcalde, que sempre és Sant Cugat cèntric, i em sap greu, jo, hi ha una visió sistèmica, jo he pogut vindre a viure a Sant Cugat gràcies al porc, perquè em va permetre estudiar i em va permetre vindre aquí a Barcelona. Jo respecto molt el negoci porcí, també hi ha l'informe Fènix, o sigui, una cosa és quan ens excedim, i l'impacte que té, i és veritat que el sector porcí i càrnic és un sector que s'ha de redimensionar. Jo crec que tothom ha d'actuar amb responsabilitat, però si tothom ha d'actuar amb responsabilitat, tothom ha de ser transparent. I no podem estar jugant a amagar i jugant amb... És veritat, jo visc de Collserola, jo necessito Collserola. Jo soc una persona que 5 dies a la setmana m'escapava a la muntanya d'alguna manera.
2: Clar.
1: I més saludable, i m'ajuda a estar tranquil, fer esport per la muntanya. Hi ha moltíssima gent. Com més activitat urbana i d'oficines tenim, més necessitat tenim d'aquest tipus d'espais per compensar. I no en podem disposar, o hem d'agafar el cotxe i marxar a Sant Llorenç o marxar a Montseny. No em sembla raonable, tampoc. Necessitem saber què està fent el Departament d'Agricultura, què estan fent els agents rurals, quines són les expectatives, i almenys tenir un horitzó.
0: Possiblement és el que no arriba, no? Aquest horitzó, i això és el que ha fet que arribi aquest afartament de bona part de la població, de carai, semblava que començava per una setmana, es va allargant, tothom jo crec que és corresponsable, la majoria de la ciutadania és corresponsable i entén que hi ha unes limitacions, però quan aquestes limitacions no arriben, no hi ha un horitzó, no hi ha informació i no saps quan s'acaba, arriba aquest afartament. Tant és així que Sant Cugat s'ha impulsat una campanya de Change.org per reclamar la reobertura dels accessos al parc de Collserola. Entre altres coses, defensa en què la muntanya és un espai essencial pel benestar físic i també pel benestar mental de la població, i reclama no que s'abolessin, sinó que es flexibilitzin les restriccions anuals. Enteneu que hagi arribat a aquest punt?
3: Però jo aquí estic d'acord amb l'Héctor. Si no tenim informació, no podem flexibilitzar res, perquè si la situació és tan greu que hem d'estar tancats, si obrim part de la porta, el problema seguirà existint. No podem prendre cap mena de decisió perquè ens han negat la informació. Aquest és el punt clau. Ja que m'has presentat com a veí de Mirasol, que sóc amb molt de gust, per Mirasol a la nit us convido a veure Senglars. I el dematí següent caminem pel passeig de Pompeu Fabra. I ningú podria dir que renti les sabates i no hi pugui anar a qualsevol lloc. Per tant, aquí hi ha una sèrie d'incongruències brutals.
1: Perquè tenen accés a la zona urbana.
3: Exacte. Per tant, deixem-nos de monsergues. I ja que vol, ja que podríem dir un departament de la Generalitat ha pres la que és el capdavanter amb el control d'aquesta PPA, jo vull recordar que hi ha el Departament de Sanitat i que l'OMS l'any 47 descriu, podríem dir, la seva declaració programàtica descriu com salut no l'absència de malalties, que també, sinó el benestar públic i social. Això és claríssim que tenim un problema de salut aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona. I per tant no entenc que podríem dir tot quedi limitat al problema que es pot generar en un sector. Perquè a més, si es genera el problema, com m'ha dit ell, si no sabem quin problema hi ha, no podrem resoldre.
1: Aquí d'una banda diria que el Departament d'Agricultura es va confiar pensant que estava tot localitzat allà a vora Bellaterra.
3: Sí, també ho penso.
1: Es va confiar absolutament i els va saltar la primera de canvi. Probablement ho tenien allà, però no van ser prou contundents i els va saltar la primera de canvi. I ara és difícil explicar-se, i ara no se la volen jugar. Però... anant una mica més enllà del que diu el Robert, quan parlo de responsabilitat, clar, sí, hi ha un sector sobredimensionat que té una potència brutal, que exporta una grandíssima part de la producció, i és un sector que dona riquesa a totes les comarques que no tenen turisme, que no tenen indústria, o que no és indústria càrnica, que no tenen serveis...
3: Que no tenen prou aigua.
1: Sí, sí. Que no tenen prou aigua. I aquesta és una altra discussió, si l'aigua hauria de ser pels animals o pels humans o pel conreu. El que posa de manifest amb això, i una altra vegada posem l'èmfasi en l'agricultura, però no només, és la falta d'una política integral de, per a tot el territori de Catalunya. Hi ha una visió compartimentalitzada de, del que és Catalunya, del camp farem polítiques rurals, a la ciutat farem polítiques d'habitatge, però tot és integral. I si no fem aquest abordatge integral, no trobarem solucions. Ara, si ara posem l'èmfasi en que 5 milions i mig o 6 milions de persones tenen risc mental perquè no poden disposar de collserola, començarem a victimitzar el sector càrnic i porcí. Però és que no hi ha una alternativa de desenvolupament rural perquè no s'ha treballat durant 30 anys. O 40. I s'ha de parlar de desenvolupament rural. I cada vegada que des de Barcelona es regule alguna cosa que afecte comarques, allà salten ampolles. Perquè o hi fem l'abocador de Barcelona, o hi fem la central nuclear que porta l'energia a Barcelona, o...
3: un camp fotovoltaic, etc.
1: Exacte. I, però amb ells no hi pensem, només hi pensem quan Barcelona necessita alguna cosa. Però no facilitem tampoc el desenvolupament i l'ancoratge de la gent en aquestes comarques. Mhm. Que és el que ha donat el porcí, amb totes les pudors, amb tota la contaminació, sí, amb tot el subsidi encobert.
2: Jo no som tan expert com ells, però penso que anant més lluny, vull dir, tot el tema aquest de la indústria càrnica, vull dir, necessitem, el que és el que tu plantejaves, necessitem tanta indústria càrnica, vull dir, perquè és el que deia ell, s'està afavorint a un dels sectors, però tot l'altre queda a l'aire, no?, d'alguna manera. És que hi ha moltes preguntes, vull dir, és aquest el sistema, vull dir, això que s'està matant per senglars, vull dir, Collserola és el seu hàbitat, no? Vull dir, no, o sigui, el tema és per què s'ha arribat fins aquí, vull dir, perquè ara estem en una situació límit, però vull dir, hi ha moltes coses a plantejar, no? Vull dir, què? La solució és anar batant per senglars? Vull dir, no ho sé, però tot va com una mica més lluny de la cosa concreta amb la que ens estem trobant ara en aquests moments com a un límit, no? Jo no ho sé, no sé. Vosaltres sabeu més que, jo.
3: No, és un joc d'opinió. Jo coincideixo que no hi ha una planificació del sector primari i s'ha almenys tingut durant molts anys i hem arribat a aquestes conseqüències, i per salvar la població, és veritat, podríem dir, s'han tingut que fer servir determinades sistemes de producció que s'han sobrepassat. Ell ha parlat del porc, jo parlaré del vi. En aquests moments, si Déu Nostre Senyor tanqués totes les aixetes, la producció de vi que està prevista per la campanya 2025-2026 està guardada als cellers. Per tant, tenim uns excedents brutals, perquè no es fa, podríem dir, una producció pensada amb un objectiu molt clar. I això, primer, mira, en tenim una mica, després en tenim... fins que hi haurà un catacroc i tornarem a tindre un problema com pot passar amb el porc. Per tant, hem d'anar molt en compte, podríem dir, amb la reivindicació, perquè si no sempre, podríem dir, ens ataquem a la baula més feble. I és un problema de país, és un problema de territori. Vull dir, si no ens hi posem, això que està passant ara anirà més i a més i a més. Estem escoltant que hi ha riscos de la febre porcina que pot anar arreu, estem parlant de problemes que pot haver amb la grip aviar, i tot això ho escoltem d'una manera com anecdòtica, com si passés no se sap on. Està passant aquí. I si això passa, els problemes seran molt grans, més enllà de la pròpia salut de les persones. Serà un problema de salut de país. I jo penso que és un bon experiment per començar a fer coses. Si 6 milions de persones afectades no es decideixen a queixar-se, en el bon sentit, i a reivindicar, podrien dir, un altre model, sincerament, un poblet de 500 persones amb 3 granges de porc, ho ve difícil, com és difícil un celler que agafa 25 persones de feina.
0: Mm-hmm. Has tret un tema també que és la securització, no?, que últimament ens trobem, potser la Covid va ser un dels grans exponents de privar de certs drets i llibertats a la ciutadania.
1: Això va ser la gran prova de social de foc, no? I va obrir un meló que ja no es tancarà. I l'és alert, el mític és alert, és la conseqüència més immediata i la seqüela permanent, sí, no?
0: Estem securitzant la població, estem convertint aquests problemes socials o sanitaris en qüestions de seguretat per això fem aquestes retallades de moviment, de drets, i d'alguna manera la ciutadania ho acceptem. És el que està passant també amb l'aquesta
1: qüestió. A veure, una de les funcions de qualsevol governant, qualsevol estructura de govern, una de les funcions que té és garantir la seguretat dels ciutadans. Ara bé, el risc zero no existeix. Quan tu estàs assegurant per una banda, segur que se t'escapa alguna cosa per una altra, perquè no pots tenir el focus posat a tot arreu, i per tant la inseguretat et vindrà d'una altra banda. Et vindrà, tu estàs enfocant als porcs i et vindrà la grip aviar. O et vindrà un antivirus. Uh-huh. Que no serà un antivirus. O serà la propera sequera que portarà vés a saber què, i, o un incendi brut. Potser ens ho arreglarà un incendi brutal a Collserola aquest estiu. I acabarem amb els ports senglars.
3: És un tema que traurem. No hi ha pla de contingència. Ah. O sigui, si ve un incendi, que no el volem cap de la taula,
1: no,
3: podran entrar els bombers i podran entrar els agents, podrien dir que no són bombers, els voluntaris, perquè estarà la trepitjaran territori. I allò generarà una mobilitat de totes les bèsties cap a fora increïble. Està previst tot això? Suposo que sí, m'agradaria creure que sí, però per què no ho expliquen?
0: Ja s'estan parlant dels incendis de fora de capacitat d'extinció humana, que és el que s'ha presentat aquest any des de la Generalitat de la mà dels bombers, per començar també a conscienciar, suposo, la ciutadania d'aquests nous escenaris.
2: Bueno, heu parlat molt de territori referit a Catalunya, però jo penso que hi ha també un tema global, és què passa quan la natura i la civilització, o sigui, aquestes zones frontereres, el conflicte, no?, entre el que és natura, o sigui, el parc natural, i entre l'ésser humà, no? I llavors, bueno, moltes de les pandèmies, totes aquestes coses que estan passant, ve del xoc entre aquests dos mons, no?, d'alguna manera, no creieu?
1: Aquest és un meló molt interessant. Perquè al cap i al fi el que estàs posant sobre la taula és la incapacitat de l'ésser humà d'entendre que és natura. I és aquesta voluntat de l'ésser humà de ser Déu. I ara estiguem filosòfics, no? Jo humà estic per sobre de tot el sistema planeta, que és el que em dona vida en realitat. I llavors ens pensem que podem anar a Mart, que podem anar a Júpiter, i no necessitarem la Terra, però la Terra és el que ens dona sentit, perquè som Terra. I no podem ser si no estem a la Terra els humans. Som part d'això. I llavors, aquesta incapacitat d'acceptar la nostra pròpia naturalesa fa que estiguem en conflicte permanent amb la naturalesa.
2: Clar, i a més el que fem és matar el porc senglar, no?, d'alguna manera. Bueno, doncs l'exterminem. No hi ha... Bueno, desapareix l'harmonia. Bueno, i la globalització en realitat és això, que tot està barrejat, no? Que abans les grans pandèmies, tal, eren amb unes tribus determinades, en uns llocs determinats, i ara tenim espècies invasores, tenim... bueno, tot va d'un lloc a l'altre, no?
1: Perquè ens moven per tot arreu.
3: Van haver-hi molts treballs al segle passat, podríem dir, als ecòlegs als Estats Units, sobretot, a l'Odum, per mi és una persona a la que tinc molta referència, que va publicar una obra molt especial, que és Energia i Societat. I troba un vincle, bueno, troba un vincle, no, aviam, genera, explica el vincle que l'energia porta a totes les baules de la societat, barreja inclús les polítiques i les religions, tot això generen bucles d'energia que fan que les coses vagin en un sentit o en un altre. Per tant, la informació de que formem part de la natura, que aquesta dicotomia estranya, jo sóc un home i l'altre és natura, no és certa, vull dir, i les pandèmies i les realitats i les ganes de cada dia em demostren que podrien dir sóc una part d'aquesta natura. Però per mi hi ha un problema que hem escollit com a espècie un sistema, que és el sistema, ho sento, el sistema socioeconòmic que ens domina, i aquest sistema requereix créixer contínuament. I el que es quedi pel camí, doncs ho sento, altre podrien dir tirarà endavant. I mentre això sigui així, mentre Collserola quedin quatre pins per poder fer carbó d'alzina, ho sento, els meus nets segurament ho veuran d'una manera molt diferent, perquè la gràcia és el negoci. Bueno, la gràcia és el sistema. Per tant, aquesta conversa, ja sé que porto l'aigua al meu molí, però aprofitaré una frase que es dic quan estàvem començant, o sigui, aquesta conversa per mi em porta l'esperança, i l'esperança és aconseguir algun canvi d'algú. Si seguim com fins ara, matarem els senglars i ara bon resultarà que els conills els hi passa no sé què.
1: Ja passa
3: amb els famílies. Llavors fotarem els linces que els traurem de no sé... I això s'ha de parar. Això s'ha de parar pel sentit comú.
1: Això del... Hi ha un problema de superpoblació. O sigui, els humans ho desequilibrem tot.
3: Totalment.
1: Hi ha un problema de sobrepoblació de conills, hi ha un problema de sobrepoblació de senglars, i perquè tot està orientat al sistema productiu. I llavors...
2: Sí, sí.
1: Tot el que no encaixa dins d'aquest sistema productiu ho oblidem. I llavors aquestes altres coses, els conills, els senglars, viuen a costelles del nostre sistema productiu i augmenten la població, i nosaltres continuem sense controlar-ho fins que són un problema. I en el fons el problema potser són els humans, no? O la sobrepoblació.
0: De fet, a Collserola la sobrepoblació de senglars és que no es tracta només de senglars, sinó que són híbrids, de quan es van deixar anar porcs vietnamites que tenia la gent a casa seva, i per tant la cria d'un senglar, que és d'un a tres garrins, per entendre'ns, passa a multiplicar-se a set. Per tant, tenint en compte que Collserola està envoltat de trama urbana, tenim els senglars allà que no poden sortir per enlloc i es van multiplicant. A tot plegat, ho dèiem al principi, no? Hi ha l'actitud, l'Hector deia, jo no estic massa d'acord amb aquesta actitud de l'alcalde, una mica Sant Cugatocentrista, per entendre'ns de qui necessitem sortir. I a mi em ve al cap també un debat que vam tenir en aquesta taula quan parlàvem de l'annexió de Bellaterra, i es parlava d'aquestes lleialtats o no lleialtats entre alcaldes, entre administracions, no? No sé si us crida l'atenció que es faci d'aquesta manera pública, que la ciutadania faci un change.org, o una veïna de la ciutat faci un change.org per demanar flexibilitzar les restriccions. Potser és una cosa, però que des de les administracions hi hagi aquesta imatge potser de poca coordinació. No sé si, evidentment, és un gest polític de cara a la ciutadania, però no sé si creieu que s'hauria de vehicular d'una altra manera, o fa entès que no hi ha comunicació entre administracions, també.
1: A veure, l'alcalde deu ser l'únic juntaire de la zona, no? I tots els altres se deuen a lleialtat socialista. Clar, té sentit que sigui el que aixequi la veu d'entre tots els afectats, però... que aixequi la veu Sant Cugat, que socioeconòmicament és una ciutat privilegiada, per un tema que afecta molt més
2: el territori, que dèieu, no?
1: I també a les classes socials com més avall estem a la piràmide, més ens pot afectar això, perquè menys oportunitats tenim de sortir fora, etcètera, etcètera. Bé, quan segueix a Sant Cugat, a mi, que tinc aquest esperit dual, se'm fica el pagès amb alerta. Se'm fica, me surt del pagès i dius, hosti, pijos. I llavors, sí que té raó, també, de reivindicar l'alcalde. Però hem de vigilar des d'on ho fem. No hem de fer des de l'òptica de la ciutat privilegiada, sinó que ho hem de fer des de l'òptica de... Home, som 5 milions i mig o som 6 milions de l'àrea metropolitana, aquest és el pulmó verd, i quines implicacions té això? No és change.org. És molt més que això.
2: Bueno, són aquest tipus de declaracions que sempre van a cop de tuit, no? A cop de fotografia, Bueno, vull dir, és aquesta cosa banal, no, de la política, que no entra profundament en els temes, i el que comentava ell, no, a globalitzar, bueno, també el tema
0: dels partits, de solucions,
2: no? Sí. I el tema de partits, això és, bueno, ja sabem, no, quin és aquest tema dels partits i els altres partits i tot això, sí.
1: Què hauria passat si no hi hagués hagut res al Crau?
0: Això és l'altre factor, no? Que potser ha servit de revulsiu total, que s'ha començat a fer aquest rodatge a l'antic camp de Can Sant Joan, una part de Rubí, una part de Sant Cugat.
3: Exacte, més en un territori mixt.
0: En un territori híbrid, propietat de l'Incasol.
3: Que reivindica per fer determinades coses, sí.
0: Que s'havia demanat per fer aquest corredor, aquest parc interurbà, que posteriorment, unilateralment, Sant Cugat va dir de fer habitatge. A Rubí no li va agradar massa la idea, tenint en compte que està molt pròxim al nucli urbà de la ciutat, i possiblement els serveis que haguessin requerit el veïnat serien d'allà. I ens trobem que Incasòl dona permís per fer aquest rodatge en un espai on les persones no hi podem anar a passejar, segons Incasòl i el Departament d'Agricultura, amb una sèrie de requisits, que és fer un tancat perimetral amb una desinfecció de persones, vehicles que entrin i surtin d'aquest rodatge, i la realitat és que tu passes per allà, hi ha una porta oberta campi qui pugui, i allà no s'ha seguit cap tipus de restricció. Això ha fet emprenyar més la gent?
3: Aviam.
2: Ha visibilitzat, no?, d'alguna manera, el problema, l'ha fet molt clar, no? Bueno, a més, ara potser li donaran el permís o no, però allò ja està ple com de cabanyetes, no?
0: La 13 està en marxa. La 13 està en marxa.
3: Per mi hi ha una sèrie de coses que hem anat xerrant ara. Una, ja no vull parlar de l'alcalde, perquè si no sempre em diu de que em posiciono en contra d'ell. Mentira. Mentira, absolutament. Bueno, perdó. No és cert. Val? Jo em posiciono en contra dels personalismes. Sempre he pensat en el parlamentarisme. I en tal cas, si això és una postura que ha fet l'Ajuntament, tindria un altre valor que si podrien dir una sola persona que pren una decisió de fer publicar alguna cosa. Perquè, a més a més, ho ha dit molt bé. Vull dir, és un sol municipi dels 17 municipis que envolten l'àrea el parc de Collserola, i podrien dir, a més, el més privilegiat. Primera cosa. Si se sent tan vinculat l'Ajuntament, ja no parlo de l'alcalde, en el parc, hi ha polítiques a fer, que s'han dit en aquesta taula. No hi ha un plan agrari realment per poder fer aquesta capa, buffer, aquesta capa limítrofe entre el que seria natura i tal, no s'està cuidant més. O sigui, hi ha res, és un 2% de la superfície. Per tant, podríem començar també a generar algun tipus de coses. Un altre punt, que els particulars es moguin, a mi em genera una preocupació molt gran. Perquè penso que el nostre sistema polític tindria que ser suficient com per poder canalitzar les mentalitats, les ànsies, les il·lusions de les persones. Quan algú fa una proposta lícita, totalment lícita, però a nivell personal, per mi turut viola, és algo grinyola d'una manera molt important. I això per mi em donaria per dos cafès amb tots vosaltres.
1: O tres.
3: I últim, quan hem tingut la sort d'anar a algun parc a l'estranger, un parc natural, en els llocs d'entrada i sortida, està clar, no es poden posar valles als camps, però els llocs normals d'entrada i sortida hi ha uns controls perquè les sabates es netegin, val? O sigui, t'empapes les sabates amb uns líquids i podrien dir que consegüentment no pots sortir, o inclús podrien dir, si no hi ha una guarderia, en què podrien dir et fan canviar el calçat. Aquí han posat les famoses cintes, que no saben fotre altra cosa que posar cintes a tot arreu, però no hi ha, que realment no hi ha cap control real de que hi hagi un límit entre el parc i... Per tant, tot això, de veritat, ho sento. No vull ser negacionista de cap de les coses que ens han obligat a estar tancats, però cada vegada tinc més dubtes de tot.
1: Falta d'informació.
3: Totalment. Has començat tu i les enfilat totalment.
0: Aquí rau el kit de la qüestió. Si la ciutadania tingués tota aquesta informació, s'expliquessin aquestes mesures, el per què cal prolongar aquestes mesures en el temps d'aquesta manera, quin impacte tindria, impacte econòmic, impacte social, la gent podria entendre les coses d'una altra manera. No sé si hi ha d'alguna manera una infantilització de la població no explicant el què.
1: La bona qualitat de la informació és la base de la confiança.
3: Cert.
1: I de la democràcia. I connectant amb el que diu el Robert, quan les reivindicacions van a través de la plataforma Change.org o de les xarxes socials, és que estan fallant els vehicles democràtics d'articulació social, no? I que la política no està escoltant a la població. Llavors, tens l'altre tema que tenies a punt per avui, que és extrema dreta, i que ja no tindrem temps de parlar.
0: Té certa relació, sobretot amb qüestions d'informació o desinformació, que ens donarà per una altra tertúlia, la deixarem per més endavant, i vés a saber si la pesta porcina doncs també seguirà. Veurem si aquestes peticions de l'alcalde i a nivell ciutadà serveixen per alguna cosa, si es flexibilitzen o no aquestes mesures, i si arriba o no també aquesta informació que a dia d'avui doncs no en disposem. Escolteu-me, moltes gràcies per venir a la tertúlia, que passeu una bona setmana. No sé si us agrada llegir.
2: Sí.
3: Sí.
0: Us agrada fer-ho sols o en companyia?
1: Sol.
0: sols.
2: Sí. A mi també.
3: Sí, jo,
2: llegíssim.
0: Sí, sí.
1: És un acte íntim, no?
2: Sí. Sí.
0: Doncs veurem, perquè hi ha una nova iniciativa que arriba aquest cap de setmana a la ciutat, és Llegim entre capitells, on es convida la ciutadania a anar al claustre del monestir per fer una lectura en silenci, però acompanyada. Són unes iniciatives que tenen un nom en anglès, Silent Reading o alguna cosa així, us ho diré més endavant, que estan en auge a Catalunya i també als països de l'entorn. Sí. Escolta, llegiu en companyia, sols, com sigui, però gaudim de la lectura. Veurem ara quina és aquesta proposta que arriba aquest dissabte aquí a la ciutat. Gràcies.
3: A vosaltres. Molt bon dia.

0: Embraseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa és així.
7: Verà, és impressionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: ¡Qué bonito!
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
4: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé, quanta ajuda necessitarien. Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
5: Bart, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Llegir és sovint un acte íntim i silenciós, però cada vegada hi ha més iniciatives que converteixen aquesta experiència en una activitat compartida. Avui al Faves Contades volem parlar de Llegint entre capitells, una proposta impulsada per la Taula de Lletres de Sant Cugat que convida la ciutadania a trobar-se en un espai emblemàtic per compartir temps de lectura sense presses i en comunitat. Per conèixer millor aquesta primera trobada de lectura i reflexionar sobre els nous hàbits lectors, avui ens acompanyen la Rosa Maria Bruguera. Ella és membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament i membre de l'Associació Gabriel Ferreter. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I una veu coneguda per als micròfons d'aquesta casa i d'aquest programa, l'Eva Tataret, que avui ve amb el barret també, de membre de la Taula de Lletres de l'Ajuntament. Eva, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
0: A veure, què és exactament aquesta iniciativa que arriba per primera vegada a la ciutat, que heu decidit titular-la Llegint entre capitells, i com neix? Sembla que, Rosa Maria, que tu tens una part de la responsabilitat de tot plegat.
1: Bé, mira, és una iniciativa inspirada amb la Silent Reading Party, que van començar a Nova York, sobretot, però després s'han anat extenent per altres ciutats, com París, Londres... I un dia que estava per París vaig veure com se'n feia una en un hall d'un museu. I vaig pensar, home, mira, això està bé, no? Una mica aquesta sensació de llegir en comunitat i desprendre'ns una mica de la hiperconnexió en què estem sotmesos i buscar un temps per la lectura. I llavors, doncs, centrant només en Sant Cugat, vam pensar que el claustre del monestir seria l'espai idoni.
0: Quan passejaves per aquestes ciutats i veies aquestes silent parties, tu et vas imaginar ja en aquell moment transportar aquesta iniciativa a la ciutat i vas tenir clar l'escenari?
1: Claríssim. És que quan vam començar a parlar-ne i vam començar a aparèixer altres escenaris, perquè dèiem també que podria ser bonic fer-ho a la part central, o, per exemple, en altres espais de la ciutat, vam pensar que no. Jo deia, jo vull el claustre, perquè el claustre, bueno, va part d'aquest patrimoni i que donar-li també aquest ús al patrimoni, una mica també convidar a tothom que gaudeixi del patrimoni. I aquesta vinculació en què els capitells expliquen històries i nosaltres portem les històries escrites en els llibres, no? Doncs aquesta comunió, doncs, pensava que era un lloc ideal.
0: Clar, és fàcil, no?, quan passegem pel claustre del monestir, imaginar-nos, no?, traslladar-nos segles enrere, imaginar-nos aquells monjos caminant amb els seus hàbits i amb els seus llibres oberts i anar fent voltes en aquest espai. Tu veus aquesta idea, te la imagines directament a Sant Cugat i suposo que la trasllades a la Taula de Lletres. Com rebeu la proposta de la Rosa Maria?
2: Home, bona, perquè la Taula de Lletres està formada per, bueno, per Rosa Maria, que està a l'associació de Gabriel Ferreter, i amb gent de les biblioteques. Bueno, jo que estic posada al món de la mediació literària, els clubs, i treballo en una biblioteca escolar, llavors, bueno, és com donar un caramel a un nen, saps? Perquè tots, o sigui, per un espai o un moment per llegir, no?, i compartir la lectura és com molt màgic, no?, i molt xulo. Vam agafar-nos, tirar-nos a la piscina al minut zero, jo crec.
0: Què tenen aquestes Silent Reading Parties que s'han popularitzat tant a diferents ciutats d'arreu del món? Possiblement les persones que tinguin Instagram, no?, deies, és un espai per desconnectar, possiblement les hem descobert a través d'aquestes connexions digitals, no? Quina filosofia hi ha al darrere? Perquè quan un pensa en la lectura, possiblement pensa en la seva lectura íntima, no?, o personal, és un acte que a vegades fem de manera molt individualitzada, però aquí es vol trencar una mica aquesta relació només bidireccional de persona-llibre, no? Si no, entenc que també hi ha una voluntat de comunitat.
1: Sí, aquest sentit de la lectura compartida, no? Vull dir, la lectura és un acte íntim, evidentment. Pots fer sol a qualsevol lloc, a qualsevol espai. Però penso que

0: format que ha crescut tant arreu del món, què fa que la gent connecti tant amb aquesta proposta en un món hiperconnectat?
1: Per això, perquè necessitem reposar. Jo crec que el món s'ha d'aturar de tant en quant. Hem d'aturar-nos perquè, si no, no tenim moments per nosaltres, per connectar amb nosaltres mateixos, ni per connectar amb la lectura. Perquè el que dius tu, llegim en el tren, llegim a vegades en llocs inesperats i insòlids. I, en canvi, doncs, fer l'acte conscient de llegir, que dius, ara me'n vaig a llegir, i me'n vaig al claustre a llegir, m'emporto el llibre que estic llegint i gaudeixo d'aquesta estona, i que després pugui compartir amb el del costat que té els mateixos interessos que jo, doncs això és, vaja, trobo que és fantàstic.
2: Tanmateix, tampoc estem descobrint res, un espai on pots anar a llegir, on hi ha silenci, és una biblioteca,
1: sin
2: punt. Vull dir que el que passa és que, bueno, les biblioteques és un espai que sempre és el mateix, diríem, no? Tu ja vas allà a llegir, hi ha molta gent que va a llegir a les biblioteques perquè necessita un espai de silenci, no? Que la lectura és un acte individual que... no? Te fas ja tu sol, no? I que es pot fer, com has dit, a qualsevol lloc, no? Això no necessites estar en un lloc en silenci, però ja disposem de llocs en silenci. Llavors, és com treure, no? Obrir la porta a les biblioteques i poder-ho fer amb un altre espai i compartir allò que estàs llegint, no? Són els clubs de lectura de tota la vida, no? El que passa és que ja tothom llegeix el mateix llibre, però, però... aquí estem fent la proposta, és això, no? Tu portes el teu llibre, llegeixes amb una comunitat, no? que tothom té com aquest interès, no? Jo crec que potser una de les coses que fa que això funcioni és la necessitat d'estar en comunitat, no? Perquè estem en una societat que és molt individualitzada, no? I en una societat que es vivia molt en comú, el llibre era un refugi per sortir una mica d'aquest espai, tota l'estona estar allà, no? Amb la família, amb molta gent. Però ara és al revés, no? Necessitem a vegades estar sols. Però fer això, que ja fèiem sols, però ara ho fem en comunitat, no? Una mica és aquesta
0: idea. Expliqueu-nos una mica la dinàmica que es trobarà la gent que el 30 de maig vingui al Llegint entre capitells. Tothom porta el seu llibre. Com funciona?
1: Doncs s'obriran les portes del claustre a 11:45 del dissabte, dia 30. S'espera molt bon temps, o sigui, per tant, us recomano que vingueu fresquets.
2: I amb barret, potser.
1: I amb barret, potser, perquè ens podrem instal·lar per al centre del claustre. I també us recomano que porteu aigua, per si de cas. I llavors hi haurà la primera intervenció, que és el poeta i rapsoda l'Oriol Sauleda, que farà com una mena de benvinguda, com una elegia de la lectura, com una incitació, a part de que donarà les instruccions bàsiques, no?
2: Sí.
1: De no mòbils, evidentment, silenci, respectar i tot això, i llavors s'allargarà l'acte fins a les 2:00. Que llavors, al final, doncs, tenim ganes de que aparegui el diàleg, també, no? A veure... I també hem ideat, entre totes, perquè són totes, uns targetons que...
2: Sí, això és xulíssim.
1: Que un cop acabat aquest acte, doncs cadascú posarà el seu nom o no cal, potser sí, el sexe, perquè per fer una mica de sociologia, no? I quin llibre han llegit, no? Per poder-lo compartir i no sé, i llavors doncs ho tindrem com a penjat així amb uns estenedors perquè la gent pugui compartir també, no? Aquest espai que no sigui només la lectura individualitzada, perquè com deia la Eva, això ho fem sempre, no? I una mica per distingir, també diferenciar-ho dels clubs de lectura. El club de lectura és una cosa, i aquí no hi ha... No has de demostrar res. No has d'intervenir i pensar la teva intervenció. No, vull dir, és tan simple com llegir i gaudir de l'espai i res més. Vull dir, el club de lectura, doncs, ja t'imposes a tu mateix, doncs, ostres, ara haig de dir alguna cosa, no? Vull dir,
0: treballar el llibre, clar, no?, d'alguna manera.
1: Vull dir, com una mena... No és un acte acadèmic, és que no és gens un acte acadèmic, és un acte de gaudir del patrimoni de la ciutat, fer-lo proper a tothom i que en gaudeixi doncs, la majoria, sense cap

0: tipus d'exigència.
1: A qui va adreçada aquesta activitat? Perquè, clar, un pot pensar, ostres, això deu ser per gent que llegeix molt, que li agrada molt llegir. No, qui pot venir?
2: Pot venir tothom que sàpiga que pot estar una hora i mitja llegint en silenci. Vull dir, que si tu, els teus ritmes de lectura és de 30 minuts i t'has d'aixecar i acabes, home, pensa tu, vale? O seu-te molt a prop de la porta. Vale, hi ha dues opcions, però és per gent que pugui estar-se una hora i mitja de lectura, fent lectura silenciosa. Que això no, bueno, ja no és tan, sí que la gent que llegeix pot llegir molta estona i no frisa per tenir dues hores seguides de lectura, però hi ha molta gent que fa lectures molt breus, no? Estem acostumats a fer activitats que són breus. Llavors, és veritat, és un repte i som xules i he pensat que, no, ja que ho fem, fem-ho bé. Perquè hi havia alguns llocs que sí que es feien lectures de 30 minuts, eh? Però, o sigui, si anem a dir i a posar, a fer créixer l'autoestima lectora dels ja lectors, no? Que a vegades sempre els lectors queden una mica com amagats i vinguen a fer coses perquè la gent llegeixi més. Bueno, cuidado, i els que llegeixen, què fem? No? Una mica autoestima lectora.
3: Trobar-nos.
2: Això és una cosa que dic molt, perquè és que és veritat, no? L'autoestima lectora. O sigui, jo soc lector i vull dir-ho en veu alta. Jo llegeixo, punt, final. I per exemple, amb el públic més jove, moltes vegades es fan coses justament per posar en valor els lectors, perquè al món, no, a l'institut només fem coses que perquè els nens llegeixin, sí, els que ja són lectors.
1: Molts que llegeixen.
2: Moltíssims. I moltíssims que llegeixen molt bé. Vull dir, entén-me que llegeixen molt bé, que tenen criteri, que saben diferenciar un llibre, que si acaben un llibre que no els ha agradat, no? O mira, és que aquest no l'he acabat perquè, no? És massa lent, no? Està mal pensat, els tempos, no sé què, el llenguatge és massa simple, pensen que són tontos, és una cosa que ho diuen moltíssimes. Els que ja tenen més bagatge lector, no? Els joves diuen, què pensen, que som tontos? Ens han de descriure tot? Que no enten... Ja sabrem deduir què passa aquí, no? No cal que ens ho diguin, tot allà com... Bueno.
1: I a més hi haurà aquest espai, al final, per qui ho vulgui, no? Poder compartir una mica i fer aquestes recomanacions a vegades entre persones que gaudeixen de la lectura per compartir allò que els agrada, els autors que més els agrada, els llibres que més els agrada. Trobeu a faltar també aquests espais, perquè les biblioteques efectivament són un espai de lectura, no? Però a vegades, si no és en una activitat o dirigida o molt comunitària, no hi ha aquest espai d'intercanvi d'opinions, més enllà d'un club de lectura que tothom està llegint el mateix llibre. Falten espais on les persones lectores es puguin trobar i puguin compartir allò que els agrada i fins i tot també allò que no els agrada. Hi haurà un espai per fer-ho?
2: Sí.
3: Sí, sí.
2: El dia 30, amb els targetons, no? I en el moment que s'acabi... O sigui, hi ha una estona que està
1: el
2: poeta que fa la introducció, que és curteta, tampoc no ens atabalem. Després hi ha l'hora i mitja de lectura i després, qui vulgui, que dius, mira, jo ja tinc prou, no? La lectura sempre
1: és voluntari.
2: Tu marxes i ja està. Que vols omplir el targetó a fora? L'omples. Què no? Dius, mira, jo agafo el meu llibre, me'n vaig, que ja tinc prou, doncs tinc prou. O tinc altres coses a fer. I però si vols quedar-te, no? Hi haurà una estona més per això que deia la Rosa Maria, no? De compartir i recomanar, perquè els lectors, el que més ens agrada és recomanar. Jo que estic llegint. És el que més ens agrada.
1: Agrada més recomanar o que et recomanin?
3: Les dues coses.
2: Bueno, i a més ara hi ha aquesta...
3: Segons d'on ve la recomanació ara. És... superfiable, no? Clar. Però llavors dius, uf,
1: quan
3: això
1: coneixes,
3: m'ho has llegit.
1: Clar.
3: No?
1: Quan coneixes l'altre, sobretot. Quin públic espereu que vingui en un acte així? Clar, és un experiment, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí.
1: És la primera,
3: home, sí,
1: la primera trobada lectora.
3: Estem amatents i estem, home, estem així inquietes.
2: A veure què passa.
3: A veure què passa. Home, jo... El públic és de dalt a baix, o sigui, dels més grans als més petits. Els més petits, clar, han de venir una mica vigilats amb la seva família. Vull dir que els pares han de ser responsables de que els fills siguin capaços de mantenir l'atmosfera que es vol crear. Perquè, sí, clar, vens amb la família, els nens petits, se't posa a plorar una criatura, doncs el silenci de l'acte queda malmès, no?
2: Clar. I per als petits lectors, no?, que... hi ha petits lectors que són lectors molt competents,
3: molt.
2: Clar, potser una hora i mitja és una mica massa estona, i aleshores els pares han de, no? Han de
3: saber-ho. Responsabilitzar una mica.
2: Han de saber-ho.
3: Vull dir, jo penso que han de...
2: Clar, no,
1: si vols...
3: Han de saber
1: tothom, no?
3: El pa que s'hi dona, no? Vull dir, sabrem... Vull dir, no s'enganya ningú. Vull dir, estarem al claustre, llegint, calladets, una hora i mitja. Que el teu fill sap estar, cap problema, benvingut. Ara, si és un nen petit o així, doncs la veritat és que...
1: Potser no és el seu espai.
2: Clar, no és l'espai per fer-li tu lectura en veu alta al teu fill. Que això és una cosa que quan vagin entrant ho direm també, no? O sigui, hi ha moments per fer lectura en veu alta al teu fill, que és el millor que li pots fer al teu fill, és regalar-li lectura en veu alta, perquè fa vincle, fa lectors, fa que estimi la lectura, però no és el moment. Que si un cas, un dia, si volem, ja ho farem, però el dia 30...
3: Perquè ja tenim empenta, ara, eh? Ara estem amb una empenta...
2: Ara ens hem vingut allà...
1: Arriba, això comença, com no? És la primera, sí. I de fet és una declaració d'intencions, no? Posar-li primera,
3: sí, primera.
1: Si no seria trobada.
3: No,
1: és primera, si és primera és perquè hi vol haver...
3: Perquè hi hagi una segona, una tercera... I
1: sempre allà mateix o recorrerà a la ciutat? Quina és la pluja d'idees?
3: Ens feia gràcia, també... Home, jo és que sóc la més pesada, em penso, en què fos el claustre i el claustre i el claustre. Però van sortir propostes molt boniques, perquè fer-ho també en el Parc Central, amb un ambient així com de pícnic, no? Mm-hmm. Doncs també, però clar, vam començar a pensar. Calor, imagina't aquesta calor que fa aquesta setmana, no? Allà tots a la solellada, doncs vam dir, bueno, no, jo claustre, però...
1: La primera, el claustre.
3: Clar, i després, doncs, potser a l'abril, avançar-ho una mica, canviar les dades i fer-ho en un espai obert, doncs també ho trobo genial. Ho trobo fantàstic.
2: A l'estiu també es poden... Jo crec que d'això... Jo penso que ens sorprendrem una mica, no? Que hi haurà com propostes amb un refugi climàtic més a l'estiu, no? Que es pugui fer i que demanaran... Escolta, no podem fer una altra trobada de lectura i cada gent a llegir... que no cal que siguin els milers que vindran el dia 30, dir que poden ser que més vinguin milers...
1: Recordem l'aforament del claustre, eh? El primer que arriba, el primer que seu, que diuen,
2: sí,
1: no?
2: Sí, una mica així. I, bueno, no, tenim com previst una mica l'espai, com unes 100 persones, i si no, doncs mira, s'hauran de sentar perquè això no ho hem dit, però...
1: Clar, hi haurà cadires, és de terra...
3: Sí, no, Rosa Maria, tenim tot un mobiliari...
2: Explica, bueno, ho posem sorpresa, que quan vinguin...
3: Bé, què? Home, i sorpresa. Sí, que sorpresa. Que vinguin a veure-ho.
2: Si tens problemes, que necessites una cadira per sentar-te, et trobaràs, vale? Diem això.
3: No,
2: perquè...
3: no us preocupeu. Perquè
1: I si
3: serà...
1: no, veniu preparat amb una petita bosseta amb algun coixinet.
3: No, serà supercòmode.
1: Serà còmode. Sí, doncs només cal portar el llibre.
2: Sí, és importantíssim, que cadascú porti el seu llibre.
1: És important. Un altre dia us convidarem i parlarem d'altres iniciatives que feu des de la taula de lletres, les que feu, les que voleu fer, que veig que d'idees no us en falten. Quina importància també té crear aquests espais, no?, per fomentar aquest hàbit lector. I no només comentava l'actor, que comentava l'Eva, no? Això, ja hem fet moltes activitats, sinó per garantir aquest espai a aquella gent que ja és lector, aquest espai de confort i de comunitat.
2: Bueno, que la gent vegi o entengui també, no?, que pots quedar-te a llegir, quedar per llegir a qualsevol lloc. Mira, quan
3: l'altre... I oferir el patrimoni. A mi m'agrada la sensació d'oferir el patrimoni de la ciutat a tothom, no? Obrir, com diguem, obrir les portes...
1: I per diferents usos, no?
3: I per tant, doncs...
2: Perquè és a tothom, no? També,
3: clar, això és... una mica... Que es notin que és el seu espai, no? Que també...
2: I també els espais públics, no? Vull dir que... La gent que queda a un parc per llegir, no?, a sota un parc que hi hagi ombra, no?, i que s'estigui còmode. I, per exemple, va haver una iniciativa molt xula d'una... Hi ha un premi que es diu Premi Mandarache de literatura juvenil que està format per un públic.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després, la Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduardo de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Pagal i Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intentar robar l'interior d'un pàrquing privat d'una finca del carrer de Pau Muñoz, al barri de Volpelleres. La detenció, enregistrada en vídeo per diversos veïns, es va produir després que la policia rebés un avís ciutadà alertant que hi havia una persona accedint a vehicles dins de l'aparcament. Segons han explicat fonts policials a Cugat Mèdia, quan els agents van arribar al lloc, van localitzar els sospitós amb diversos estris que habitualment s'utilitzen per forçar portes i vehicles. A més, els Mossos van trobar dues portes de cotxe obertes i danys a la porta del pàrquing de la finca. L'home va oposar resistència activa durant la detenció, tal com es pot veure en les imatges enregistrades al lloc dels fets. Finalment va ser arrestat i posteriorment posat a disposició judicial. I en esports, el Club Voleibol Sant Cugat està a punt de tancar una temporada brillant i de moment suma 4 títols estatals. Els dos últims han arribat aquest cap de setmana amb el Campionat d'Espanya Cadet i l'ascens del Sènior C a Primera Nacional. Aquests dos bons resultats cal afegir l'estatal juvenil i júnior. L'entitat santcugatenca encara podria ampliar el palmarès amb l'estatal infantil. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
5: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta, ja l'haureu reconegut, era la veu de Marilyn Monroe cantant "Els diamants són els millors amics d'una noia". Per bé que després va dir, d'ençà de la cançó, la gent sempre em pregunta si crec que els diamants són els millors amics d'una noia. Francament, no ho crec. Doncs bé, avui serà ella, Marilyn Monroe, la protagonista del nostre espai, perquè enguany és el centenari del seu naixement. Si encara visqués, aquest 2026 hauria fet 100 anys. I a Sant Cugat del Vallès hi ha el museu més important d'Europa dedicat a Marilyn. Marilyn, que com sabeu no es deia així, es deia Norma Jean Baker, va néixer l'1 de juny de 1926 a Los Angeles. De fet, el nom de Marilyn no li va agradar mai. Deia, mai no m'ha fet el pes. Sovint m'he penedit de no haver refusat aquest nom i d'haver deixat que me'l posessin. M'hauria estimat més Jean Monroe. Però ara ja és massa tard per canviar-ho. Pel que fa a la cançó que li hem escoltat, pertany a la banda sonora del film Els senyors les prefereixen rosses, de Howard Hawks, que ella va interpretar quan tenia 27 anys. Era jove, però ja duia fetes 21 pel·lícules. Avui dia, quan veiem Els senyors les prefereixen rosses, tots coincidim en que, sense desmereixer Jane Russell, l'autèntica protagonista és Marilyn. Ella és la que li dona llum, però, esclar, la Fox no ho veia així. Per a la Fox, la principal era Jane Russell, la morena. I això es notava en dues coses. Una, en el seu nom, que apareixia en primer lloc. I la segona, en un petit detall econòmic. Mentre Jane Russell cobrava 200.000 dòlars cada setmana de rodatge, a Marilyn només li pagaven 500. No podia estar més clar. 7 anys després, en canvi, quan va fer el multimilionari, el seu nom anava primer i el Dibs Montant anava segon. Marilyn hi cantava aquesta cançó.
1: While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and haddy, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Simply couldn't be bad.

0: you're perfectly swell. That my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so.
1: My Heart Belongs to Daddy, una cançó de Cole Porter per a la pel·lícula El multimilionari de Josh Cukor. Cukor no n'estava gaire satisfet, per no dir gens, i Marilyn tampoc. De fet, ella, tot i que en el guió hi va col·laborar el seu marit aleshores, que era Arthur Miller, hi va col·laborar a l'ombra, perquè el guió era un desastre i ell va intentar millorar-lo. Ella tampoc volia fer aquesta pel·lícula. Va dir que era el pitjor paper que havia fet mai. Però la Fox l'obligava per contracte i no va poder dir que no. Per si fos poc, el ressò que va tenir va estar molt per sota de les expectatives. I Marilyn va dir que aquell paper doncs, era el pitjor de tota la seva carrera. L'elecció d'Yves Montand va ser un recurs d'última hora. Al principi havia de ser Gregory Peck, que es va acabar retirant del projecte. I després es va parlar amb Cary Grant, amb Yul Brynner, amb Rock Hudson i amb Charlton Heston, però també van dir que no. Finalment, malgrat que no parlava ni un borrall d'anglès, van agafar Yves Montand. Un altre tema va ser el sidral que es va muntar amb la relació sentimental de Montand i Marilyn durant el rodatge, perquè tots dos estaven casats. Ell amb l'actriu Simone Signoret i ella amb Arthur Miller. I, és clar, la premsa anava plena parlant de l'afer. Marilyn, en aquell moment, estava al cim de la seva carrera. Tot just acabava de rodar la meravellosa Ningú no és perfecte al costat de Jack Lemmon i Tony Curtis. Segur que recordareu l'escena d'una sala de festes en què es veu Lemmon i Curtis fent de músics de l'orquestra i a Marilyn cantant i interpretant un número musical. És en aquella escena on ella canta una de les cançons més famoses de la seva carrera, aquesta.

I wanna be loved by you. Vull ser estimada per tu. És avui coneguda per tothom com la cançó del film Ningú no és perfecte, del gran Billy Wilder, però va ser un afegit. Un afegit perquè no era una cançó original composta per a la pel·lícula. La pel·lícula és del 1959 i la cançó és del 1928. Va ser creada per un musical infantil de dibuixos animats, però va agafar un altre caire quan la va cantar Marilyn, que la va interpretar tan deliciosament que avui és la seva cançó per excel·lència. En total, Marilyn Monroe va rodar 31 pel·lícules. La primera va ser Joventut perillosa, el 1947, quan tenia 21 anys, i la darrera, Vides rebels, el 1961, just abans de morir. Tota la seva primera etapa va ser molt discreta. Eren pel·lícules en què feia papers secundaris, de vegades molt secundaris, i fins i tot alguns sense ni tan sols aparèixer acreditada. Sense acreditar en va fer 5. Això sí, quan sortia no passava gens desapercebuda. Tot el contrari. Era una dona nascuda per a la càmera. Va aparèixer amb els germans Marx, a Amor en conserva, i a la boníssima La jungla d'asfalt de John Huston, on només tenia un parell d'escenes, però estava magistral. Perquè veieu com van les coses, de vegades al cinema, John Huston, el director d'aquesta pel·lícula, de La jungla d'asfalt, no volia Marilyn a la pel·lícula, no la volia. Però li va fer una prova al seu despatx i efectivament la va rebutjar. Li va dir que se'n podia anar, que podia sortir del despatx. Però la manera com ella va sortir el va fer canviar de parer. Huston va dir que el va impactar perquè era una de les poques actrius capaces de sortir d'un lloc talment com si hi entrés. I, com dic, té dues escenes sublims a La jungla d'asfalt. Després va arribar Tot sobre Eva, amb Betty Davis, en un paper molt petit, però inoblidable, també, i Em sento rejuvenir, fent de secretària amb Cary Grant. Quan el seu nom comença a pujar, és a Niàgara, amb Joseph Cotten, a casar-se amb un milionari, amb Lauren Bacall, i amb l'estrenada de l'Estat espanyol com La tentación vive arriba, que podem traduir com La picor dels 7 anys, de Billy Wilder. Els amics de Ràdio Arrels, de la Catalunya Nord, potser sabran el títol que li van posar a l'Estat francès. Altres pel·lícules de Marilyn són la magnífica Bus Stop, amb Don Murray, El príncep i la corista, amb Laurence Olivier, Riu sense retorn, amb Robert Mitchum, on ella canta la cançó que ara escoltarem, i l'esplèndida Vida rebels, de John Huston, amb guió d'Arthur Miller, amb Claire Gable i Montgomery Clift. Si em demaneu quina és de totes, la meva pel·lícula preferida de Marilyn, us diré que és aquesta, Vida rebels. Després va començar el rodatge d'un film dirigit per Josh Cukor, amb Dean Martin, però va morir en les estranyes circumstàncies mai no aclarides que tots coneixem i que han deixat un gran, gran, gran interrogant sobre dosi de somnífers, suïcidi o assassinat. No ho sabrem mai. Nosaltres, en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Trickey a les vies de so, hem celebrat el centenari del seu naixement perquè Marilyn Monroe és la icona cinematogràfica més universal. De mites n'hi ha uns quants. Sí, hi ha James Dean, hi ha la Garbo, hi ha Brando, hi ha Chaplin, hi ha Bogart, però no totes les generacions els coneixen. En canvi, tot el planeta sap qui era Marilyn Monroe. Dic qui era, però hauria de dir qui és, perquè Marilyn continua ben viva a la retina de tots els que hem vist les seves pel·lícules. Fins la setmana vinent, amics.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: I un cop més obrim aquesta secció de ciència que fem al Faves Comptades amb la col·laboració del sincrotró ALBA. Saludem com de costum la Laia Torres Aribau, que és del Departament de Comunicació de l'ALBA i ens acompanya per orientar-nos per aquesta visita que fem un cop al mes en aquesta secció. Laia, com estàs?
1: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: També hi ha, sí, ensumant l'estiu.
1: L'estiu, no? Sí, total.
0: L'estiuet, que sembla que ja arriba. Però vaja, ens ocupa una altra matèria en aquest temps de ràdio. Avui de què parlarem?
1: Doncs mira, avui volem donar visibilitat a una àrea molt important dins del sincrotró, que és la d'enginyeria. És a dir, aquí molts cops per aquest estudi us hem portat persones de la part d'experiments, no? Els equips d'investigació que fan els experiments, que ja està bé, ja és natural, perquè recordem que l'objectiu d'ALBA és fer recerca amb la llum de sincrotró, i per això es portem la gent que ho fa, perquè ho puguem explicar de primera mà, però clar, el sincrotró, perquè funcioni, doncs és un engranatge de molta gent, a part dels que fan els experiments. I clar, tenim la gent de l'accelerador, els de la divisió d'informàtica, d'administració, òbviament, i també, per descomptat, l'equip d'enginyeria. I doncs avui hem volgut donar-los veu i ho farem a través del Javier Boyer, que ens acompanya aquí a la ràdio.
0: Mm-hmm. Jo ara estava pensant, si no comencéssim per ells, per a tots aquests departaments que has comentat, per l'administració, per la informàtica, per l'enginyeria, els investigadors
1: clar,
0: no podrien fer res?
1: De fet, són al principi de la història. No?
0: O sigui, són la base.
1: Com ara ens explicarà el Xavi. Sí,
0: sí no, Xavi?
2: Sí, bueno, bon dia.
1: Bon dia. Si anava a dir, pobre, que ja la traquem.
2: Sí, bueno, el Departament d'Enginyeria típicament dona suport tècnic a la part científica, però és que es quedaria al paper. Val? L'enginyeria al final materialitza aquells somnis o aquelles teories que els científics tenen al cap, maquinària o instrumentació científica que després possibilita que tot allò funcioni.
0: Clar. I hi ha una cosa de la que ens has parlat en alguna ocasió o no? A l'ALBA 2?
1: Sí, ara en parlarem. Però si vols que el primer que el Xavi institui una mica el munt de coses que fa l'equip d'enginyeria.
0: Ui, vinga, fes la llista.
1: Que així.
2: Bueno, no, molt breu. Doncs la divisió d'enginyeria del sincrotró ALBA és al voltant d'unes 40 persones. Està dividida en enginyeria civil, enginyeria mecànica, val? Toquem moltíssimes disciplines. Jo personalment estic a la secció transversal, que s'ocupa de fer projectes de noves línies i nous laboratoris de llum, del sincrotró, o de remodelació dels existents. I també donar suport continu a l'operació del sincrotró i de totes les línies de llum. Tots els seus sistemes mecànics, òptics, de buit, de que tot estigui funcionant les hores compromeses a l'any.
0: Curiós. Jo imagino que, clar, tot això s'ha de mantenir. De tot això s'ha d'estar pendent, perquè una cosa és que es posi en marxa, la cosa funcioni, però en el dia a dia tot això requereix.
2: Surten moltes coses, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Pensem, n'hi ha centenars o milers de punts de diagnòstic d'on podem rebre informació tant de l'accelerador, del sincrotró o de les línies de llum, que poden venir d'aquesta informació hem d'actuar. De si un sistema de buit ha caigut, un sistema mecànic que està desalineat, de si hi ha una inestabilitat que s'ha de corregir. Si no, te'n pots oblidar. O sigui, un cop construït, queda en operació, però tenim ulls a la màquina, que són tot el sistema de sensors.
0: I tot això és tan delicat com després la investigació que es fa.
1: Sí, tot ha d'anar,
0: no?
1: Tot ha d'anar a l'hora, exacte.
0: Clar, perquè tot això funcioni.
1: I, de fet, bé, Carme, m'alegro que te'n recordis d'ALBA 2, no? L'acabes de mencionar, perquè, de fet, aquesta és una part important de la feina del Xavi, que ara ens en parlarà. Només recordar que ALBA 2 és el nom del projecte d'actualització del sincrotró, és a dir, dit fàcil, diguem-ne que ens canviem les peces de l'accelerador d'electrons. No és que construïm un altre sincrotró, sinó que mantenim, diguem-ne, la...
0: S'actualitza o es modernitza, no?
1: Sí, l'edifici, i canviem les peces de dins. Canviem les peces de l'accelerador. Actualitzem algunes línies de llum que ja tenim ara, és a dir, els nostres laboratoris, i alhora en construirem de noves. I també renovarem la infraestructura de dades. Es construiran nous edificis adjacents, diguem-ne. Ocupem les parcel·les del costat, on la idea és que hi hagi nous laboratoris addicionals, etc. O sigui, se'ns gira molta feina.
0: Sobretot el Xavier.
1: Això mateix.
0: No, perquè,
1: nosaltres
0: clar,
1: ho haurem d'explicar.
0: Però des del punt de vista de l'enginyeria, que és la matèria que avui ens ocupa, un projecte, un superprojecte d'aquests, com s'entoma?
2: Bueno, primer en calma. És a dir, sabent que és un projecte a 5-10 anys vista, requereix de moltíssima planificació, perquè si bé la Laia ha dit que traiem uns components i fiquem uns altres, clar, aquests components no hi caben a l'oficina, sí. No? Estem parlant de centenars d'electroimants nous que han de venir, nova maquinària, moltes tones d'equipament que s'ha de rebre a les instal·lacions, també al mateix temps, o una mica abans, desmuntar l'accelerador que existeix a Alba. Llavors el repte és que no tenim un espai totalment buit per arribar allà i construir un accelerador nou, com es va fer al 2010.
1: Sí, 2010 es va inaugurar, exacte.
2: Sinó que ara el repte és, en un temps compromès i específic, treure maquinària, preensemblar tota la que ens va venint i ficar-la novament a dintre. I pensem que l'accelerador d'Alba són d'uns 270 metres de perímetre, val? Que és circular, que nosaltres el dividim en 16 sectors o arcs, que són més o menys simètrics, per poder tenir preensemblats elements fora del túnel per després poder ficar-los a dintre. Però aquests elements pesen entre 5 i 10 tones cada mòdul i en ficarem uns 80 mòduls. Llavors, no és una feina que puguem fer un matí o dos, sinó que requerirà molt de temps i per això s'ha de planificar.
1: Abans fèiem la broma, és una mudança molt complicada.
0: Sí, complicadíssima. Vaja, espero que no calgui fer masses més els anys següents, no? Ja veurem què passa. Per cert, que fa poc que acabeu de desenvolupar un nou sistema de vigues.
2: Sí.
0: Quan parlem de vigues, parlem de les vigues que entenem tots?
2: Més o menys.
0: Però... més o menys, però vosaltres els hi dieu d'una altra manera, no?
2: Sí, doncs en aquests anys hem pogut desenvolupar una part de l'accelerador, són aquestes vigues, que són uns suports mecànics, que pensem que és de l'alçada com d'aquesta taula, d'un metre d'alçada, fan un metre d'amplada, i faran entre 2 i 3 metres de llargada, val? I tot un arc farà 12-13 metres de llargada. Llavors, aquestes taules, la missió que tenen és suportar els electroimants a sobre i ser capaços de mantenir-los alineats a una precisió d'unes 50 micres, 100 o 50 micres. Val? 50 micres pot ser, si agafem un mil·límetre, tots tenim l'escala, no? Un regle de l'escriptori, doncs el dividim en 20 parts. 50 micres o un cabell humà.
1: Sí.
2: Llavors, d'elements a elements que pesen 100, 200, 400 quilos a sobre d'una taula que fa 2 metres de llargada, entre aquests elements, la seva precisió d'estar alineats ha de ser menor d'uns 50 micres. Llavors, clar...
0: S'ha de ser enginyer, eh? Sí. Ja veieu, no, que la cosa no
1: estem,
0: és tan...
1: Estem en silenci perquè ens ho estem...
0: Sí, perquè estem assimilant el que ens està explicant el Xavier.
2: Ja, intento ficar-ho a paraules així...
1: No, no, s'entén la complexitat,
2: que
1: eh?
2: Però sí, sí, el repte és gros. Sí, sí. Doncs aquests girders, al final, és l'estructura estàtica que suporta tot l'accelerador. L'accelerador estarà format per uns 800 electroimants, cambres de 8, suports, serveis de diagnòstics... O sigui, aquest accelerador... s'escalfa, també tindrà aigua que hem de, per controlar la temperatura. És a dir, n'hi ha molts elements ficats a sobre i tot hi ha de caber. La missió principal d'aquesta estructura de suport és donar estabilitat al llarg del temps a tots els elements que fiquem a sobre.
0: O sigui que són, jo et deia abans, són les vigues que, com les entenem nosaltres, són bastant més.
2: No, una mica més precisa, si ho...
0: Sí, sí, i bastant més importants, no?
2: Bueno, per l'estabilitat del feix, sí, pensem que el feix és extremadament sensible i qualsevol vibració que pugui haver al terra, i quan diguem vibració és de la vibració d'equips de bombeig, de bombes, de la pròpia vibració de la red elèctrica, o fins i tot de l'autovia, de la peça que tenim a dalt, també podem rebre aquesta vibració i pot ser transmesa al feix, als electroimants, i això dona inestabilitat. Llavors, aquesta inestabilitat pot fer pedra aquest feix. Val? Llavors, tindríem que estar contínuament injectant electrons, o tindríem problemes d'estabilitat, o fins i tot no sortiria la llum de sincrotró. Els fotons que van a les línies de llum no podrien sortir, perquè aquella estructura és molt inestable. Llavors, aquest és el...
0: Quanta sensibilitat, eh?
2: Molta sensibilitat, sí. I clar, com que són... si estiguéssim en un laboratori molt petit, peces de rellotgeria, no?, que diguem, però és que són peces que pesen moltes tones, fetes d'acer, soldat i electroimants en coure, són diferents materials i tot plegat, És sí, és un gran repte.
0: I has parlat dels imants, però en el nou anell de l'Alba 2 es multiplicarà el nombre d'imants en el mateix espai. I per què calen tants imants ara?
2: Doncs perquè Alba està dintre de l'ecosistema de sincrotrons, diguem, a nivell mundial, està evolucionant des de la tercera generació a quarta generació de llum de sincrotró. I això, bàsicament, vol dir que la llum que es produeix té una brillantor unes 20 vegades superior. I això s'aconsegueix fent els camps electromagnètics que confinin en una secció transversal el feix de llum molt més compacte. Si abans parlàvem d'alguns mil·límetres, ara parlarem de menys de 5-6 mil·límetres. Val? Llavors, es requereixen més electroimants per compactar més aquest feix de llum de sincrotró i ser capaços de donar aquesta brillantor que al final es tradueix en més resolució en els assajos, en l'experimentació que fan en els laboratoris i línies de llum, obtindrà més resolució a una velocitat superior per ser capaços de mirar més a dintre encara a la matèria.
0: Això és un treball de...
1: Quants imants, perquè em dit, seran més imants, quants seran?
2: Doncs mira, actualment potser n'hi ha al voltant de 260, 70. En l'Alba 2 tindrem més de 750, aproximadament, de diferents mides. Cada electroimant és més o menys gruix o més o menys pesat en funció del disseny d'aquests camps electromagnètics que és necessari tenir per mantenir el feix a les particularitats i característiques de la quarta generació.
0: Clar, estem parlant de coses tan minúscules que, clar, els enginyers també se les han d'enginyar, m'imagino, per fer que tot això quadri d'alguna manera. Parlaves de 10 mil·límetres entre imants, o sigui, molt poca distància. Quan treballeu amb aquestes distàncies tan petites, quin és el repte més important per vosaltres?
2: Bueno, primer que es pugui muntar. Clar. Tots els electroimants estan formats de diferents materials, no? D'acer, de coure... Allò comporta una fabricació. Llavors, nosaltres podem dissenyar en eines de 3D, no? Assistides per computador, una tolerància perfecta, però després la realitat, fabricar cada cosa, comporta unes toleràncies de fabricació. Llavors, la integració de tots aquests elements en la posició que han de tenir, qualsevol desviació que vagis tenint en fabricar una peça que en comptes de ser 100 mil·límetres és 100 mil·límetres com a algú, allò va sumant i aquest gap o aquesta distància que tenim de 10 mil·límetres potser en la realitat ens trobem que és menys. I potser en altre punt que tenien encara menys distància, perquè això, diguem, és una distància entre electroimants en sentit longitudinal, quan anem avançant, no?, pel feix, però n'hi ha altres components que fins i tot tenen distàncies de menys d'un mil·límetre. Llavors, clar.
1: Que si em permets, amb peces que no són minúscules. Clar, a mi el que em flipa és això. Sí.
0: Aquest contrast, no?
2: Sí.
1: Clar, és a dir, el de la rellotgeria ho hem entès, però clar, el tema és que fan aquestes precisions amb peces grans.
2: Peces molt gruixudes, volums molt grossos,
1: de centenars de quilos.
2: Centenars de quilos.
1: Llavors aquí... Sí.
2: I de diferents materials. Llavors, això, diguem-ne, el sincrotró quan està en funcionament, és un problema termodinàmic també. N'hi ha escalfor de la cambra de buit que s'ha d'extreure l'escalfor. Llavors, aquestes variacions tèrmiques el que fan és dilatar o contraure els elements en diferents direccions, que no totes les podem preveure a la fase de disseny, i llavors aquestes toleràncies encara són més petites quan tot allò entra en funcionament.
0: Per tant, el tema de la temperatura també us condiciona.
2: També ens condiciona, sí.
0: Val.
2: Com si no fos suficientment complex.
0: I què més? Hi ha algun aspecte més dels que puguem considerar així normals que diguis, no, és que això realment ens afecta perquè estem parlant d'un accelerador que és molt sensible.
2: Doncs, bueno, d'allò que parlaven a l'inici, sobretot a les vibracions que pot rebre, nosaltres a escala humana rebem vibracions quan algú veiem que es mou molt, no? Però vibracions a una escala molt petita, per nosaltres no les podem sentir o notar, però a escala de menys de micres o de nanòmetres, fins i tot, que està el feix de llum, sí que la poden fer sentir. Llavors, és un requisit fer estructures molt sòlides i molt estables per tal de minimitzar aquesta transferència de la vibració del terra cap al feix de llum.
0: Hem parlat dels girders, no? Que són aquestes
2: vigues, taules,
0: que dèiem sí, nosaltres, sí. Tan complexes, també. Heu de dissenyar alguna cosa més, a part d'això?
1: Sí. Treu la llista,
2: moltíssim,
1: no?
2: Més. Podria sí? ser fins i tot que sí, que els girders no és... al final és una part mecànica d'una construcció bastant convencional, encara que de molta exigència de fabricació. Però n'hi ha altres elements que la seva pròpia concepció, el disseny, com les cambres de buit, com els electroimants, tenen moltes més variables interrelacionades unes amb les altres. Llavors, s'allarga més el punt en el que pots arribar a dir, vale, tinc el disseny ja tancat, tinc el disseny ja fet. I serveis de diagnòstic, tot tipus de suports, cablejats que vindrà després, perquè si tenim 700 o 800 electroimants en el mateix espai, tindrem molt més cablejat, moltes més canonades per aigua, per refrigeració, i, clar, han de preveure en el disseny la màxima quantitat d'elements possibles per després tenir la mínima quantitat de sorpreses o imprevistos possible.
0: I quan parlem de tots aquests components... l'Alba fa el disseny i també la producció, o això ve de fora?
2: Això ha de venir de fora. És a dir, no tenim aquesta capacitat interna de construir, de fabricar, d'ensemblar tots els elements que calen per construir un nou accelerador o noves línies. Típicament els projectes a Alba funcionen... Alba es fa el disseny i els protocols de validació de tots els elements, i aquesta fabricació es subcontracta fora, que en funció de l'escala, de les mides, del nombre d'elements, són unes companyies o unes altres. Moltes són nacionals, companyies de fabricació mecànica, i moltes altres són internacionals, perquè pensem que el món d'acceleradors no és un món molt gran, és un món petit.
0: Sí.
2: Llavors, proveïdors capaços de manufacturar certs components com miralls d'uns radis de curvatura molt...
1: Clar, això
2: bojos,
1: no és una cosa comuna, no?
2: No és una cosa comuna que puguem trobar en qualsevol taller.
0: Però, en canvi, sí que serien... És possible que siguin comuns a altres sincrotrons i, per tant, siguin components o peces que ja estan pensades, ja estan funcionant en altres llocs, o no?
1: En altres sincrotrons, no vols dir? Sí, és a dir, ens pot servir que hi hagi sincrotrons
2: nosaltres. Sí, òbviament. O sigui, nosaltres, al final, és una comunitat que molt transversal, compartint tota la informació, aprenem uns dels altres, sobretot els errors que cometen uns, per intentar no cometre els mateixos, sinó cometre errors nous. Però, en general, cap accelerador es construeix la seva pròpia maquinària. Tot es subcontrata o es compra fora.
0: Té feina, el
1: feina.
0: Xavier?
1: Té feina. Però també ara que hi pensava, dic això de sí que col·laborem amb sincrotrons, diguem-ne, que és a dir... corregeix-me si m'equivoco, però és, hi ha altres sincrotrons que ja han fet aquest pas que deia ell de la tercera, la quarta generació, i una mica és un avantatge, no? També...
2: Correcte, anem aprenent,
1: Exacte, el sincrotró de Grenoble, l'SRF, bueno, l'europeu, no? Ho ha fet, Max Ford...
2: A Suïssa també ho han fet.
1: A Suïssa, a Max Ford, que deia jo, és a Dinamarca... No, a Suècia, gràcies, perdó, la confonia amb Dinamarca, etc. O sigui que és un pas també natural que han de fer els sincrotrons per no morir, per molt difícil que sigui.
0: Creixer és que...
1: Clar, si no et quedes obsolet...
0: És el creixement natural, no? Que...
2: Aviam, sí, estem a recerca de frontera, no? De frontera, és a dir, la tecnologia evoluciona i avança, i al final Alba és un gran laboratori on venen els usuaris, que poden venir a Alba o poden venir a qualsevol altre lloc. Llavors, per donar les mateixes prestacions, o millors fins i tot, que s'hi dona en altres sincrotrons, doncs Alba necessita fer aquest pas cap a Alba 2.
1: És com
2: una necessitat imposada per l'evolució normal de la tecnologia i de la ciència.
0: Clar, igual que aquí, quan es van acabar els vinils i es van acabar els casets i tot això...
1: Aquí anava.
0: Bueno, és que, clar, ara aquí ja tot funciona digitalment, no? Aquí no hi ha... Bueno, sí que tenim discos i aquestes coses, però que ja no és...
1: romàntics.
0: Ja no és l'habitual. És un projecte que a tu personalment et fascina o...?
2: Sí. Home, és un gran repte. Sí, clar, fas... És per fer ciència que avui dia no existeix o que existeix en molts pocs llocs del món, i és ficar l'enginyeria i la construcció de maquinària molt singular, molt particular, en una nova instal·lació que serà única a Espanya, única o molt poques que n'hi ha també a Europa. Llavors, en Gresca és un projecte que té un atractiu.
0: Ja. Ara mateix en quin moment esteu?
2: Estem, que tenim el projecte Alba 2 tot ben estructurat i organitzat, val? està havent moltíssima planificació.
0: Sobre el paper?
2: Sobre el paper i moltes coses ja sobre la realitat. Estem començant, tenim una fase de prototipatge en la qual estem fent assajos dels elements que ens van arribant. Uh-huh. En aquests assajos validem els dissenys del passat i incorporem nova informació per al disseny futur. I aquest 2026, l'exercici principal que s'està fent és un replantejament de tot l'abast de cada paquet de treball de tots els projectes que comporta Alba 2, perquè a mesura que vas avançant en el temps, la definició va ser més exhaustiva. Llavors vas tenir més detall del temps que t'ocuparà fer cada tasca. Llavors estem en aquest punt de replantejar-ho i de verificar i estar segurs de que la data compromesa del Dark Period, que és quan aturarem l'accelerador i farem tot el projecte de remodelació, doncs hi arribaríem a temps de dissenyar tots els components, comprar-los i fabricar-los a fora, verificar-los, preensamblar-los fora de l'accelerador i, arribat el moment, ficar-los a dintre, llavors.
0: El calendari tu el tens al cap una mica, Laia?
1: El planificat, sí, és una mica el que deia el Xavi. La idea és anar, el que fa l'equip d'Alba 2, és preparar-ho tot perquè just quan comenci el període aquest, el Dark Period, que he dit que en diem fosc perquè bàsicament es para l'accelerador i no hi ha llum, no hi haurà experiments, es faran altres coses però no hi haurà experiments, i això hauria de ser entre el 2030 i 2032. I el 32, o com a mínim marcar-nos, no?, 2 anys d'instal·lació i engegar, que vol dir engegar, a veure si funciona, diguem. Bueno,
2: funcionarà,
1: segur. Exacte,
2: sí,
1: segur,
2: sí,
1: però vull dir que no.
2: Que diguin
1: exacte,
2: que
1: posar a prova i després vindrien els equips d'investigació ja fent
2: correcte
1: servir el nou feix. Vindria a ser aquesta. Ara.
0: Anem bé? Això, anem bé de temps?
1: Això...
2: Anem bé de temps, però se'ns gira molta feina. És a dir,
0: Home, t'ho dic perquè quan es tracta de canviar de pis,
2: sí, no,
0: una cosa és el que es preveu i l'altra
2: la
0: és
2: cosa, el que
0: quan...
2: passa en realitat.
0: Sí, sí, clar.
2: Sí, bueno, la planificació indica que és possible els recursos que tenim, però evidentment necessitem incorporar també més recursos, val? Els recursos humans dedicats al B2 ha de créixer d'aquí en els propers 2-3 anys per ser capaços d'arribar-hi al 2030. Pensem que els elements per fabricar-los triguen típicament entre 1 i 2 anys. Rebre'ls i verificar i testejar-los i tal, doncs es pot allargar una mica més. Però els plans intentem fer-los, intentem no, els fem en suficient marge de flexibilitat i tenir plans de contingència de tal manera que si anem tenint retrasos en alguns llocs ho poden suplir en decisions.
1: Ja, pla B i pla C fins i tot, no?
2: I els que calguin.
1: I els que calguin, sí, sí.
2: Val? Però sí, és factible fer-ho.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: Jo penso, sort que no ho he de fer jo, honestament, eh? Perquè Déu-n'hi-do.
0: Home, cadascú la seva part,
1: clar,
0: no?
1: Clar, exacte, no, estan... Vull dir, estan...
2: No, abans ho comentaven així amb la Laia, que n'hi ha moments... Nosaltres tenim reunions periòdiques, òbviament, de cada grup de treball, dels seus elements i components que va dissenyant, i que pràcticament cada 2 setmanes ens estem reunint, no? I en aquestes reunions hi ha de vegades que es fan petits silencis quan, i ens miren tots a la cara i diem, val, és que realment és molt complexa. És a dir, ho volem anticipar tot i tenir-ho tot dissenyat, però no és un objectiu, és a dir, fixa en el temps, sinó que es va movent a mesura que va evolucionant el disseny
1: perquè
2: de cada component.
1: Perquè no veient noves coses, també, clar.
2: I perquè quan arribes al final del disseny d'uns components, és informació que afecta al disseny d'uns altres components. Llavors és un procés iteratiu que va...
0: Que tot ha d'encaixar, totes les peces han d'encaixar.
2: Correcte, correcte.
0: Complicat, eh? Mare meva. O sigui, abans el preguntàvem al Xavier, que era el més fascinant d'això, però és que a nosaltres ens fascina cada vegada que la Laia ens porta informació sobre el que esteu fent allà dins. És igual si és enginyeria, si són científics.
2: És tot un repte.
0: Escolta,
1: sí. Bueno,
0: ens encanta.
1: A mi em flipa molt i per això també dic, ho hem de compartir això.
0: Doncs molt interessant, ja estarem molt pendents de com evoluciona aquest Alba 2, que serà la joia de la corona, eh? Això serà espectacular. I agraïm moltíssim al Xavier que ens hagi acompanyat per posar-nos al dia del que es fa dins del seu àmbit, de la seva divisió, enginyeria, i a la Laia, com sempre, per portar-nos a tota aquesta sapiença que teniu allà dins. Moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres.
2: Bueno,
0: que vagi
2: gràcies
0: molt
2: a vosaltres.
0: Bé. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: 93 7100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: super just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
6: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
7: Continguts en xarxa.
8: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
9: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
8: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
9: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra, amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien les reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
8: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per aquest arrelament, no?
9: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, que era allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018. És quan vam fer el primer simposi.

0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle llunes?
1: L'esperit de les llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: De fet, Anna, podem dir que tenim una cita el dimecres 10 de juny a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona.
1: Exacte. Sí, aquest any les llunes sí que li vam posar títol de Neurociència amb Consciència, com has dit abans, perquè aquest any hem pensat vam pensar que el treball de la neurociència no queda només encabit en l'espai de la ciència pròpiament, sinó que té molta repercussió i és causa de moltes esferes de la nostra vida. I sí, la propera lluna és el dimecres 10 de juny, que aquesta vegada comptem amb en Ramon Maria Nogués. Ell és un catedràtic de la Unitat d'Antropologia Biològica de la Facultat de Ciències i de Ciències de l'Educació, que ens parlarà, imagina't tu que interessant, del cervell humà i transcendències. Dos punts: religions i espiritualitats. És a dir, ens lligarà tot el món de la neurociència i pròpiament del cervell, des de quin punt de vista o des de quin ens podem plantejar, des de quin moment ens podem plantejar que el cervell és causa d'aquesta sensibilitat religiosa o espiritual que puguem tenir, o l'espiritualitat o la transcendència se'ns presenta a través d'aquest cervell. No ho sé, tot això són preguntes que jo faig en l'aire i en tot cas en Ramon Maria Nogués ens donarà llum a tot això.
0: I tant, això serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi en la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. A cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harque, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny, entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Avui recordem un dels locals més emblemàtics de la nit santcugatenca 10 anys després. La Bohèmia, el bar musical de l'Avinguda de Catalunya, va tancar portes el dia de Sant Esteve del 2015, després de 23 anys d'activitat, arran de les queixes veïnals pel soroll. La Bohèmia havia obert la Castanyada de 1992, impulsada per Mercè Muñoz i Eduarda de Riquer, que van transformar una antiga botiga de decoració en un espai de música en directe i karaoke. Un fenomen, el del karaoke, que començava a popularitzar-se a Catalunya i que va acabar convertint-se en un dels grans reclams del local. Les inscripcions per ballar al Paga-li Joan de Festa Major es poden fer des d'aquest dilluns fins al 5 de juny a través d'un formulari a la seva web. El grup d'adults està limitat a un màxim de 80 parelles per ordre d'inscripció. Els assajos es faran tots els dimecres i divendres des del 27 de maig fins al 19 de juny a l'Hort de l'Abat. I el 45è concurs d'arrossos de la Festa Major ha tornat a demostrar el seu enorme poder de convocatòria. Els amics dels veterans i la regalèssia han tancat les inscripcions amb un total de 1.385 grups inscrits, una xifra rècord que supera les 1.039 sol·licituds registrades l'any passat. I els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dimarts a dimecres de la setmana passada un home acusat d'intervenció.